La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 de

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba avui al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
2: Pues sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
1: Està previst que l'interrogatori a Zapatero s'allargui fins demà dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
1: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
3: Avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
1: Avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats perquè aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món desaparegui. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologia respiratòria, es considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa. La Conferència Episcopal Espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV del dilluns passat a Madrid.
3: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello és el president.
4: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas. Y por tanto no ha habido una cuestión de veto, ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
3: Ahir, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
5: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
3: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
1: Esports, Leo Messi s'ha estrenat al Mundial amb un hat-trick. Argentina, la vigent campiona, ha tingut un debut somiat amb una clara victòria contra Algèria per 3-0. Amb els seus 3 gols, Leo Messi iguala Miroslav Klose com a màxim golejador històric dels Mundials i s'ha convertit en 38 anys, en fa 39 la setmana que ve, en el primer futbolista en jugar en 6 campionats del món.
3: Aquesta matinada, Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. Aquest dimarts al vespre, França ha derrotat Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. La jornada es completarà a les 6 del matí, hora nostra, amb una Àustria-Jordània.
1: El Barça ha jugat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien per 0-3.
3: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 17 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que aquest dimecres el temps serà assolellat i molt càlid, més que dimarts, més que ahir. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Begura, al Baix Empordà, veuran sortir el sol a les 6 i 11 minuts i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. El 17 de juny del 1971 va néixer Paulina Rubio. La cantant empresària i model mexicana ens ha deixat reflexions com aquestes. El luxe absolut és simplement estar despullada en una platja.
0: Que és el que home, clar, perquè és que, a més, Paulina Rubio deu tenir aquella platgeta privada a casa seva, no?
1: Segur.
0: Home, també et dic que tenia un trosset de platja. Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una platgeta privada, un trosset de platja per tu.
2: Ha d'estar bé,
0: ha d'estar bé.
2: Passa que jo no soc molt avant del nudisme, t'ho dic ara. Per respecte als altres.
0: Ah, jo sempre dic als altres, mira la merda. Qui no vulgui mirar, que no miri. Bé, de fet, com ens estava comentant la Lara, la seva música i sobretot la seva personalitat són pura cafeïna. És un artista que podria presentar els matiners cada dia i no se'n cansaria. Volum a la ràdio, que comença la festa.

0: hi ha un artista que no deixa indiferent a ningú, evidentment, és ella, Paulina Rubio. És coneguda com la xica dorada i, de fet, no ha deixat de regalar-nos cançons que s'enganxen com una mala cosa. A tot això cal sumar-li que la Rubio, home, doncs, té una personalitat tan potent que sovint ha estat gairebé tan protagonista com la seva música. Sempre descarada, diu el que pensa, defensa les seves opinions i no acostuma a passar desapercebuda. Aquesta manera de ser li ha valgut tant admiradors incondicionals com algun mal de cap mediàtic. De fet, ha protagonitzat algunes polèmiques força sonades, entre declaracions inesperades, disputes públiques, moments virals i alguna situació que ha fet córrer rius de tinta a la premsa del cor. La cantant ha ofert més d'un titular memorable. De fet, hi ha qui diu que Paulina té un talent especial per convertir qualsevol aparició pública en un tema de conversa. Però segurament aquesta combinació de talent, espontaneïtat i forta personalitat és una de les claus del seu atractiu. Tant si és pels seus èxits musicals com per alguna anècdota sorprenent, Paulina Rubio continua sent un artista capaç de generar interès i de mantenir-se en el focus mediàtic després de tantes dècades de carrera. I si hi ha una cosa que està clara és que amb ella l'avorriment no acostuma a estar convidat a la festa. I parlant de festa, avui Paulina Rubio bufarà espelmes perquè avui en fa 55. I amb l'huracà Paulina arrenquem els matiners d'avui dimecres. Agafeu-vos fort que fins a les 6 us prometem un temporal radiofònic memorable per celebrar que és meitat de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, arrenquem el programa d'aquest dimecres, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, estimat.
2: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
2: Doncs mira, amb aquella nostàlgia previnguda de saber que hem vist a Messi marcar un hat-trick, però saber que també l'estem veient davant del seu últim mundial. Llavors, ha sigut meravellós.
0: Un xoc de sentiments, Maiol.
2: Sí, és clar, perquè és allò que ho estàs veient, però saps que s'acaba. Oh. I ja pensaves que s'acaba el 2022, però, bueno, avui l'hem vist marcar un hat-trick, ha sigut fantàstic.
0: Molt bé, s'ha acabat un altre partit, no, ara, ja?
2: A l'Argentina 3, amb 3 gols de Messi. Sé que estàs nerviós per l'Àustria i Jordània de les 6.
0: Sí, estic... No puc, no, sí, però és que jo amb el Mundial no dormo bé aquests dies.
2: Clar, perquè s'han de mirar molts partits.
0: Molts partits, massa, no dono abast.
2: Amb el França-Senegal, després has vist el doblet de Haaland amb Noruega,
0: totalment,
2: contra Iraq, i ara amb Messi marcarà aquest hat-trick contra l'Argèlia.
0: Sort de tu, que ets el qui no dorm, si està pendent.
2: Bueno, jo no dormo per moltes altres causes, però si mirem el Mundial intento dormir bé, però clar, quan m'he llevat estava jugant Messi, llavors que vols que
0: normal,
2: faci?
0: Normal, normal, normal. Escolta'm, i què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, un que no sé si ha dormit bé o no és José Luis Rodríguez Zapatero, que avui declara davant del jutge d'instrucció pel cas Plus Ultra i per les seves joies de la caixa porta, que va intentar aplaçar-ho, però el jutge li ha dit que no serà. A les 9 és jutge d'instrucció, per tant la declaració és a porta tancada, però estarem pendent de tots els detalls i de tot el que en vagi sortint. També anirem al Congrés dels Diputats, després del que va passar ahir amb aquest intent de Junts de que es votés un intent de convocatòria electoral. Avui hi ha sessió de control que serà i s'espera molt tensa, i després parlarem de bancs amb Santiago Niño Becerra. Atenció a l'advertència que té el catedràtic per nosaltres.
0: Ui.
2: Passa, després, per rebaixar
0: un moment,
2: una mica...
0: Niño Becerra, banc, advertència...
2: 3:15 del matí, el matí de Catalunya.
0: Escoltarem.
2: Només puc dir això.
0: Molt bé.
2: Després passejarem amb l'Albert Tom, que crec que ens ho alegrarà una mica més
0: el
2: tot.
0: El contrapunt.
2: Parlarem de televisió i sèries amb la Mariola Covells i el Darío Porras. I a les 11, un català a la cort de Carles III. Només t'ho dic, dic aquí.
0: Treballa allà?
2: Sí, sí, és un dels assessors de Carles III. Molt interessant, Marc Palai.
0: M'encantaria treballar... Ah, home, m'encantaria treballar al lloc d'aquests així, Casa Reial...
2: Sí,
0: sí, sí, els despatxos...
2: Doncs queda fins les 11 i demanar-li feina.
0: Vinga.
2: Perquè vas, que jo crec que els matiners...
0: No renovem la temporada que ve?
2: No, sí, jo crec que pots fer les dues coses. Entres a les 4, fas matiners, i després quan acabis matiners... No, demanes que entres d'allà. Nosaltres t'ho acceptarem.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. El nostre rei de les matinades és l'Àlex Bosch. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que l'actor Sean Penn, guanyador de 3 Oscars, prepara una nova pel·lícula inspirada en un dels episodis més convulsos de la història recent dels Estats Units. És l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021. Sean Penn no només la dirigirà, sinó que serà l'autor del guió, i la cinta explicarà la història d'un policia que va viure aquell atac en primera línia i que a més va quedar atrapat dins del Capitoli. I atenció, perquè, segons diuen els mitjans especialitzats, l'actor que faria d'aquest policia seria Bradley Cooper.
4: Carai!
0: Oh, posa un guapo!
3: Pinta bastant bé, eh? Recordem que aquell dia centenars de seguidors de Donald Trump van assaltar el Capitoli per intentar impedir la certificació de la victòria electoral de Joe Biden. Trump sempre ha negat tenir qualsevol mena de relació amb aquells fets, i després de tornar a la després, quan va tornar a Casa Blanca, primer, sí, una de les primeres coses que va fer, això sí, va ser indultar a tots aquells que es van estar
0: implicats
3: o condemnats per l'assalt. El projecte encara manté alguns secrets.
0: Com es diu, fase embrionària, Àlex?
3: Fase embrionària, eh? De moment no sabem qui és la gent que ha inspirat, la gent real que ha inspirat la pel·lícula, però sabem que el rodatge començarà l'any vinent. El que sí et puc avançar és que Donald Trump no té cap ganes d'anar a l'estrena d'aquesta cinta.
0: Per què serà,
3: cinta?
0: Pobre Trump? Escolta'm, és que sempre està, sembla com la nanet rondinaire, Donald Trump. No s'alegra, sí, mai per res.
3: No seria un tio molt simpàtic. En tot cas, i abans de marxar, tinc novetats sobre el teu amic Tim Payne.
0: Ja.
3: Està traient bastant de suc a la seva fama. És bastant llest, aquest noi.
0: A veure, un aplaudiment per Tim Payne. Tim Payne. Molt bé, Lara, gràcies per aplaudir efusivament.
3: Que sàpigues que aviat marxarà de Nova Zelanda, la terra que l'ha vist créixer.
0: No m'ho diguis.
3: Sí, se n'anirà a viure a la ciutat d'Asunción, al Paraguai.
0: Què? I això?
3: El qual està a punt de fitxar pel Club Olimpia, un dels històrics del futbol sud-americà.
0: No puc creure.
3: Amb 32 anys, que ja és una edat bastant elevada per jugar,
0: sí,
3: a futbol, tu que en saps.
0: Sí, tant.
3: Li faran un contracte de 18 mesos.
0: Mira.
3: 18 mesos al Paraguai. Un any i mig.
0: Escolta'm, gens malament.
3: Per quants diners estaries disposat a anar al Paraguai a treballar?
0: Jo?
3: A futbol, eh?
0: 30 euros?
3: 30 euros? No
0: sé, milions, uns quants milionets,
3: escolta'm,
0: no?
3: Cobrarà una mica més de 300.000 euros.
0: Pensava que seria una mica més.
3: Són 17.000 euros mensuals per un jugador que no cobrarà
0: aquests diners
3: en sa vida a jugar a futbol.
0: I ell ha dit que sí, eh?
3: Sembla que sí, que se'n va cap a Nova Zelanda, cap a Paraguai.
0: Escolta, que es convertirà en un dels jugadors coneguts a nivell mundialment.
3: Un any i mig jugant allà.
0: Fantàstic de temperatura.
3: No tindrà temps de lluitar a Nova Zelanda.
0: Una miqueta d'un combinadet després d'esmorzar i té el matí fet. Gràcies, Àlex. Apa. Fins ara.
3: Adéu.
0: Arriba ja pràcticament a un quart de sis del matí i un minut. Molt bon dia, matiners. Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel projecte que coordina el Vall d'Hebron Institut de Recerca per provar un nou fàrmac més eficaç i menys tòxic per als infants amb càncer. Rep el nom de Projecte Fènix i farà un assaig clínic amb un medicament experimental amb infants que no han respost al tractament i, per tant, no tenen gaires opcions de sotmetre's a teràpia.
0: Bones notícies per engegar aquest dimecres meitat de setmana amb aquest món millor que ens explica cada dia l'Andreu Merino. Ai, alerta, per favor, Marta, de què parlarem poc, sisplau?
4: Doncs de com
0: no
4: és
0: marxeu,
4: la vida...
0: No marxeu i ens dels matiners.
4: A veure, tots recordarem, jo si no ara posarem el tall, d'aquell nen, l'Álvaro, que quan tenia 12 anys es va fer viral a Aragón Televisión per aquestes declaracions que va fer a una reportera a les piscines de Teruel.
6: ¿Qué te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
7: Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
6: Ay, madre,
7: y
6: no hay un montón de gente.
7: Tranquila, y muchísimo más tranquilo este.
0: Oriol.
4: Les mans
0: Oriol,
4: al cap.
0: Hauria d'haver gravat.
4: Tenia 12 anys, ara
0: sí,
4: ja
0: sí,
4: és un home adult de 25 anys i ha explicat en una entrevista que no va poder sortir de casa durant 5 anys, que va rebre moltíssimes agressions i amenaces de mort. Va haver d'afrontar-se a 17 judicis per aquell vídeo, un vídeo que, per cert, mai va donar autorització per gravar-lo i que ara ha après, diu, a riure's d'ell mateix, però que en aquell moment li va costar i molt.
0: Esperem que almenys hagi après la lliçó.
4: Segur.
0: Saps què
4: que
0: passa?
4: Sí.
0: Que jo penso que amb aquesta edat hi ha moltes coses que s'escolten o entre grups o a casa.
4: Això ho sentia a casa, aquest nen.
0: Casa, amics...
4: Una de les dues coses.
0: Perquè és com un... És com un argument que ja porta molt integrat. Ell respon molt fluidament a tot això, perquè això s'acaba escoltant en algun lloc.
4: I que tens 12 anys, no en tens 6, que potser se te'n va una mica més...
0: Aquesta
4: perversència
0: de l'adolescència.
4: No?
0: Bé, en tot cas, Álvaro, una abraçada des de la ràdio, gaudeix de les piscines i comparteix la vida amb la resta de la humanitat, que aniràs una mica millor. I mentrestant, amb quina bona notícia engeguem al matí?
4: Doncs que l'equip de robòtica de l'Escola dels Maristes de Girona ha guanyat 2 premis internacionals.
0: Molt bé, tracta... això escolta'm una cosa. Això es mereix un altre aplaudiment. Molt.
4: Es tracta d'un equip que necessitava 20.000 euros per viatjar a Atlanta i assistir a aquest concurs, que és una de les competicions internacionals de robòtica educativa més prestigioses de tot el món. A l'abril, finalment, va aconseguir el finançament a través d'administracions particulars i empreses privades i ha tornat del certamen ara amb dos guardons sota el braç. I és que han creat un robot per apropar l'arqueologia als infants.
0: En veus?
4: I és com una mena de maleta interactiva que té, doncs, recursos adaptats a diferents edats, per tant, serveix per nens de totes les edats.
0: Molt bé. Vols ser arqueòloga?
4: No.
0: Doncs seguim.
4: Però si volgués, ho faria servir.
0: Veus, ella...
4: Molt ben tirat.
0: Fem camí cap a 4:45 del matí. Motius per saltar del llit. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar en el Joc del Tresor que organitza l'empresa Bagenca Gaudire. Es tracta d'un joc de pistes per descobrir dos tresors, un amb 3.500 euros i un altre amb 1.500. Poden estar enterrats arreu de Catalunya en llocs segurs i accessibles. Els participants poden formar grups d'un màxim de 6 persones i cada diumenge rebran un correu electrònic amb una nova pista. Per trobar els tresors cal combinar la lògica, l'observació, la cultura general i el treball en grup. Les inscripcions comencen aquesta tarda al web eljocdeltresor.cat i estaran obertes fins a l'1 de setembre. Es calcula que el joc pugui durar entre 2 i 3 mesos, però, esclar, dependrà de la destresa dels participants.
0: Gràcies, Ot. Amb només 10 minuts, pràcticament 6:15 del matí, us estem acompanyant, com cada dia de dilluns a divendres, a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb vosaltres. I arriba el moment, l'ara, de saber com batega el cor aquest matí.
4: Doncs batega amb Rosalia.

0: m'esperava que
1: fessis. Ara jo tampoc. Ara m'has despertat de cop.
2: A veure com feu els falsets, vosaltres, operístics.
0: Rizzo,
2: una cosa.
0: Que no.
2: Un falset.
0: Que no, res, que no. Això m'ho guardo per la intimitat.
2: A veure, ja avisem que el tall de Rosalia se sent fatal, però què ha passat?
0: Us avisem. La cantant ha aturat un concert a Sevilla per explicar un fet insòlid. Tenim el tall, se sent força
2: molt malament,
0: perquè és dins un concert.
2: Però nosaltres el fotem igualment, clar que sí.
3: He said that he is a scientific. He has found out a molecule. He put my name.
2: No sembla ni ella, és que no sembla ni ella. A veure, què ha passat exactament?
0: Es veu que en aquest concert hi havia entre el públic Miguel López Rivera, que és un científic andalús que va batejar una proteïna que va descobrir ell amb el nom de Rosalia. Es tracta d'una molècula en forma de castanyola i que per això li va recordar molt a l'artista i li va posar el seu nom.
1: Fortíssim.
0: I Rosalia, doncs, se n'ha assabentat, sabia que doncs, en aquest concert hi havia aquest científic i li ha volgut agrair amb aquest gest en ple concert i ha explicat aquesta anècdota.
2: Vaja, que Rosalia ja té una proteïna.
0: Molt fort, eh? Això fa il·lusió, eh?
2: Sí.
0: A mi m'agradaria,
2: tu. A mi em truquen i em diuen, hem posat la proteïna Canalies?
0: Et falta la proteïna Canalies, saps?
2: Avancem.
0: Està bé.
2: M'encanta. El cor també batega amb Martina Klein.
1: Sí, perquè en una conversa amb Sílvia Abril, al 2CAT, al programa I ara què, han parlat sobre la maternitat, sí, i com viuen el fet de ser mare als 40 anys i tenir unes filles, doncs, que ara estan entrant a l'adolescència. Deien això.
4: I entre elles, que no són elles, i nosaltres, que no som nosaltres, perquè tu quan la vas tenir? Jo tenia 40. Ah, doncs pues com jo vaig parir amb 41. La meva té 9. Però sí que comencem a veure, doncs, que ella sap més que nosaltres, que s'enfada amb mi i no s'enfada amb ell. Fa una ràbia. Però a mi em passava també, o sigui, la complicitat jo sempre l'he tingut amb el meu pare i el xoc és amb la meva mare. Escolta'm, i ser mare als 40, creus que té avantatges o...?
5: Jo crec que són avantatges. Sí que és veritat que la gent diu que tens menys energia, però jo no sento que jo als 40 he tingut menys energia. Tampoc sento que tinc ara menys energia, o sigui que no és un tema d'energia.
2: Meravellosa Martina Klein parlant amb Sílvia Abril. Una conversa deliciosa.
0: Sí, que guai.
2: Parlant de la maternitat. I alerta perquè Sergi Pàmies ahir ens va deixar un so de ràdio impactant.
0: Sí, perquè va admetre que vol que Espanya guanyi el Mundial.
2: Bueno.
6: Jo vaig amb Espanya. De manera que el que haig de fer, intentar que no se'm noti gaire que vaig amb Espanya, perquè sé que visc en un lloc...
7: Però tens arguments. Per exemple, aquest any l'equip està ple de catalans.
6: Aquest és un argument que no val, perquè aquest argument, pel que jo he acabat entenent del sentiment nacional català, és nosaltres hauríem de tenir selecció pròpia.
7: Sí.
6: Si tinguéssim selecció pròpia, aquests 8 o 9 jugarien amb la catalana.
2: Vinga, va, que en 7 minuts arribem ja a 6:15.

0: aquestes hores del matí, quina delícia de cançó per arrencar aquest dimecres, Marta.
1: Sí, un 17 de juny del 78, Andy Gibb es convertia en el primer artista en solitari de la història de les llistes d'èxits dels Estats Units a aconseguir que els seus tres primers llançaments arribessin al número 1, quan aquest tema que estem sentint, Shadow Dancing, va arribar al capdamunt d'aquesta llista. La curiositat és que, tot i que els Gibbs eren britànics, al Regne Unit aquest èxit doncs no va triomfar gens, sí que ho va fer, evidentment, als Estats Units, on va acabar venent més d'un milió de còpies. La versió, per cert, sonava a la ràdio, durava uns 4 minuts, però es va acabar publicant una versió especial disco de més de 6 minuts, pensada doncs precisament per les discoteques.
0: Ara ja la ràdio és tan poc probable que punxin una cançó de 6 minuts. Sí. Mira que abans ho feien, amb Queen, i ara les ràdios musicals...
1: Però ara ho tallen a...
0: 3 minutets.
1: Sí, i tant.
0: Nosaltres tenim no 3 minutets, però sí 30 segons per saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 17 de juny la lluna entra a Lleó i l'ambient pot posar el focus en com ens mostrem, com estimem i com busquem reconeixement. A més, aquests dies Venus a Lleó farà oposició amb Plutó a Aquari i això pot remoure els vincles amb més intensitat. Poden aparèixer preguntes sensibles, qui em veu, qui em valora, qui ocupa massa espai, si surten gelosies, orgull o ganes de controlar. Atenció, potser no és amor, és por disfressada. Avui, millor parlar clar que entrar en jocs de poder. Que passeu bon dia.
0: Està clar que tenim els astres també acabar la temporada, t'ho dic.
1: És
0: que estem aquí, estem aquí.
1: Se'm posa la pell de gallina.
0: És la nostra dona dels aniversaris, l'Ara García, qui bufarà espelmes avui.
1: Avui felicitem l'huracà Paulina Rubio, que avui 17 de juny arriba als 55. No, aquesta és la Rosalia,
0: Va.
1: També en suma un mes fins a arribar als 81 l'admirada, respectada i fabulosa periodista Rosa Maria Calaf, i qui li espera...
0: Què fa?
1: Que m'està fent pessigolles, d'acord. I qui li espera un dia carregat de flow és a Kendrick Lamar.
0: Que hem d'avançar.
1: Home, així no puc. El raper i productor americà celebrarà cantant Yo, Yo, Yo,
0: Yo, molt bé.
1: Que bufarà 39 espelmes. Dit això i havent-los felicitat a tots, només toca dir que tingueu un dia...
0: Què?
1: Jo passo.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: Li posem una mica d'humor a aquestes hores del matí, que és el que ens queda per acompanyar-vos en aquest primer cafè. Benvinguts a Catalunya Ràdio, fent els matiners. Ja esteu escoltant aquest flow de cançó que segur que us empenya a començar el dia amb bona energia. Rubies in the heart.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents de la compareixença de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. A partir de les 10 farem la passejada amb Albert Om. A la tarda repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco i recuperarem històries dels mundials amb Enric Alpena. Per què el Japó ha trencat amb les polítiques pacifistes? El Catalunya Nit avançarà un nou capítol del Mapa Mundi amb Cèlia Sarnades.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 17 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà per delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Una de les coses que haurà d'aclarir és l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx i que estaven valorades en 1,3 milions d'euros i també el suposat cobrament de comissions il·legals en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de l'executiu de Pedro Sánchez li fan costat. Sentim la ministra portaveu, Elma Saiz.
2: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que ell ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Serà, evidentment, un dels temes d'actualitat d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. I en un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
1: Mercedes González ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol i que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO. Això després que, precisament, l'UCO indiqués que totes dues s'haurien reunit almenys 3 cops.
3: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
0: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a la negociació amb el departament.
1: Pel número 2 dels juntaires, Jordi Turull, el veto dels socialistes, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
1: Els socis de govern es justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
5: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, que no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Estàvem parlant, evidentment, d'aquesta convocatòria d'eleccions anticipades, en cap cas res de negociació amb el departament. Error meu. Avancem. El preu del petroli continua caient i ja se situa per sota dels $79.
1: El preu cau davant la firma imminent de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran i la reobertura de l'estret d'Hormuz. A més, diverses informacions periodístiques apunten que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres. I amb el conflicte de l'Orient Mitjà encarrilat, Donald Trump s'ha reunit amb el president ucraïnès, Vladimir Zelensky, i ha pressionat Putin perquè posi fi a la guerra.
0: Però Putin com si sentís ploure.
1: Sí, Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa als líders del G7.
6: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
0: Tornem a casa nostra perquè avui recordem que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
1: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
0: I per cert, el govern ha hagut de corregir la consellera d'Interior per unes declaracions fetes aquí al matí de Catalunya Ràdio.
1: Sí, Núria Parlon va donar per aturat el pla pilot per tenir Mossos de País als instituts, molt criticat pels docents.
7: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Però el govern insisteix que tot continua igual.
1: I defensa que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. Sentim la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
8: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
1: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
9: Què tal? Bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
10: Bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia, no perquè hagi parlat a les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a les 9 a l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i El Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un president espanyol davant del jutge.
10: Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País, ahir al Senat. Assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre dos cafès amb l'Eire Díez.
9: En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a la Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del Grup Godó, un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta l'Ara.
10: I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
0: I si fem un repàs als articles dels diaris, avui els editorials tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
10: La Vanguardia destaca que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però Moscou manté tancades les vies del diàleg.
9: El rotatiu del grup Godó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al club comunitari.
10: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, a qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
9: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
10: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
9: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea a la qüestió ucraïnesa.
10: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Kallas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
9: El diari de Prisa adverteix que Brussel·les no pot resignar-se a que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
10: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
9: El rotatiu creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
0: 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dimecres, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Escolta, moment de repassar la premsa digital, no?
11: Sí, home, i tant.
0: Som-hi?
11: Vinga.
0: Per què ha parat un concert, Rosalia?
11: Doncs que m'heu dit els matiners, perquè un científic de Harvard, d'origen andalús, ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert. En un vídeo que s'ha fet viral, la cantant no s'ho podia creure per la cara paga i va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. Li ha posat concretament R i Depp, tot junt, de la combinació...
0: Ridep, que seria, eh?
11: Ridep, sí. Dit així, potser no ho identifiques, però R de Rosalia, una I, i de la Depp de Despecha. Recull la Razón i Versos.
0: No Depp de Descansi en Pau.
11: No, no, de Despecha.
0: El nou paraulògic, alerta, ara de geografia.
11: Sí, un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral, es diu Els 947 i l'ha creat l'Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics a contrarrellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta, qui poc...
0: Com em perdria.
11: Sí.
0: Com em perdria.
11: Com a molt...
0: Que divertit.
11: Sí. I l'altre és situar el municipi

0: escolta, doncs, moltes felicitats al Marc Sánchez, de Longchamp.
1: Això mateix.
0: Marc Jurado, que no para de fer calor, que no paran de pujar les temperatures, sí, que tenim tocants a l'estudi de Catalunya Ràdio.
2: Escolta'm, és que falten 4 dies, però que més és literal, falten 4 dies perquè arribi l'estiu.
0: Perquè arribi l'estiu, eh?
2: Sí, sí, tenim una recta final de primavera amb una calor totalment d'estiu. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior, de 38 a Ponent també a les Terres de l'Ebre. El dia serà un dia més assolellat. Només a la tarda hi haurà alguna nuvolada al Pirineu que deixarà algun ruixat.
0: Hola de nou, Marta Viana.
3: Hola, Canalies de nou. Sí,
0: doncs
3: sempre.
0: Doncs vinga, anem a repassar alguna coseta d'alguns apunts culturals que sempre ens interessa.
3: Vinga, a veure, si sou fans de Gaudí, atents a la nova exposició que es podrà veure a partir del setembre a l'Espai Imagina, que serà un nou centre d'experiències a Barcelona impulsat pel grup Media Pro. Es dirà Codi Gaudí, l'experiència inèdita, i serà una exposició d'última generació que ens descobrirà doncs, els edificis de Gaudí que no s'han construït mai. Per tant, una cosa, això sí, a partir de setembre. En aquest cas, coses per avui mateix. Estrena el Teatre Acadèmia La Ruta de Lluïsa Cunillà, amb muntatge dirigit per Carlota Subirós i amb un repartiment de luxe com és Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla. Això es podrà veure només 3 setmanes, fins el dia 5 de juliol. I avui també al Teatre Apolo passa això.
0: Reconeix.
3: I tant, el Llac dels Cignes al Teatre Apolo, en aquest cas de la mà del Ballet Clàssic Internacional, també s'hi estarà molt pocs dies, fins el dia 28 de juny, per tant, si els voleu veure correu i aneu a comprar les entrades. I seguim amb un festival que estem explicant aquests dies, com és el Festival Blau Marí, que s'està fent al Port Vell de Barcelona, on avui actua
0: Gypsy Kings.

0: impossible no despertar-se amb bon humor escoltant ara mateix a Catalunya Ràdio Gipsy Kings.
1: És que és fantàstic, ja està. A partir d'aquí ja té feta la setmana en qualsevol que l'escolti. Concert avui al Port Vell, on aquests dies s'està fent aquest festival, és a 9:45 del vespre.
0: I acabem parlant l'alerta d'un altre clàssic del Mercat de Música Viva de Vic. Calama.

0: ja coneixem el cartell, Marta.
1: Sí, el festival que es farà a la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre, i passaran Ginestà, Marina Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga. Hi ha un munt d'artistes. Aquest any, per cert, també s'entregarà per primera vegada el Premi Marc Lloreta a la millor cançó en català. És un premi promogut per Mishima com un homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir, recordem, el 2025.
0: En pràcticament dos minuts arribem ja a 6:15 del matí. Moment de moure el dial de la ràdio. Avui, fins al desembre del 2005, el programa La Forquilla d'aquesta casa, en aquest cas de Catalunya Informació, li dedicava el capítol a la taronja. Joaquim Vila, en Joan Murrià i en Josep Maria Blas repassaven així els orígens d'aquesta fruita.
2: La taronja, o cítrix, que es va originar fa uns 20 milions d'anys al sud-est asiàtic.
3: Joan Murrià.
2: Des de llavors i fins ara han sofert modificacions degudes a la selecció natural, a les hibridacions naturals i a les produïdes per l'home. La seva dispersió va lligada als grans moviments migratoris, per exemple, a les conquestes d'Alejandro Magno, l'expansió de l'islam, les creuades i el descobriment d'Amèrica. Les varietats actuals són molt nombroses de la taronja. La dolça, Citrus aurantium. L'amarga, Citrus sinensis. Conformen el grup dels cítrics més diversificats i amb més varietats en el mercat. Les propietats, ja ho sabeu, van tenir un lloc destacat, sobretot amb la vitamina C, que és altíssima. Estimula la gana, és excel·lent per la digestió i la cicatrització de les ferides.
0: I a aquestes hores del matí, quan amb 12 minuts arribem a les 6 del matí, al Perú falten 12 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Buenas noches, matiners. Més de 90.000 persones caminant una desena de quilòmetres i a 4.000 metres d'altura. Això és el Cuyurriti, una festivitat religiosa peruana que se celebra cada any a mitjans de juny. ...58 dies exactes després del diumenge de Resurrecció és la data en què desenes de milers de cristians es mobilitzen arreu del departament de Cusco per peregrinar fins a un santuari situat al vell mig de l'Ausangate, la cinquena muntanya més alta del país, amb més de 6.000 metres d'altura. La festa es remunta a l'era precolombina, però

0: Amb l'auge del cristianisme es van afegir motius catòlics com ara creus i sants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I més que clop de flauta, cop de batuta, Maiol Roger ja ho té tot preparat per explicar-nos què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
2: I tot el que anirà sortint ja ho prepararem, perquè a partir de les 9 estarem molt atents a la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge, és jutjat d'instrucció, per tant serà porta tancada, però hi serem des d'abans per saber com van les arribades, per saber què explica dins, què en surt d'aquesta declaració i sobretot què decideix el jutge després d'aquesta declaració. A tot això ja ple al Congrés molt calent després del que va passar ahir amb aquesta moció de Junts que finalment la mesa va tombar, una moció que volia reclamar eleccions anticipades. I després també parlarem de bancs, perquè s'està preparant una onada d'impagaments, és l'advertència que fa el professor Santiago Niño Becerra, i el saludarem a partir de 9:45. Després passejarem amb l'Albert Tom, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariona Cubells. I a les 11, Marc Palahir, que és un català a la cort de Carles III.
1: No us perdeu la història del Marc, perquè és espectacular, i si algun cop si l'heu enganxat algun cop, ja sabeu com ve d'explicar, com de bé explicar aquesta feina. Serà, doncs mira, just d'aquí 14 minuts, que arrenca una nova edició del matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, Lara García, Marta Viana, Sara Elias, preparats per participar un dels grans moments del programa, que és la dada Maiol. Sovint quedem bé, d'altres no quedem tan bé. Com la vida mateixa, Maiol.
2: Sovint és una manera de parlar. Avui que...
1: Escolta'm, que ho fem molt bé.
2: Estarem molt atents a la declaració de Zapatero. Una dada sobre la seva presidència. En concret...
1: A veure...
2: Quantes persones van arribar a ser ministres sota moltes. Els governs de Zapatero?
1: 40. Sara Elias, m'encanta el duet.
3: 52.
1: Masses.
3: 47.
1: No. Jo inclús diria que menys de 40, però sorprèn-nos, Maiol.
2: Doncs en van ser 30.
3: Ui!
2: Molt bé per aplaudir el vostre fracàs.
1: Perdó, he dit que jo inclús diria menys de 40. Bueno, pues, això ho has de tenir en compte amb la dada.
2: Doncs si t'atrevissis a pensar per tu mateix i no a confiar només en Sara Llobet...
1: És un treball d'equip, perdona.
2: No, que et fa mandra pensar que de dir la dada, Sara, digue'm la dada. Pues avui,
1: tant al programa, avui, jo prou feina tinc.
2: Avui t'has equivocat.
1: No.
2: Va, una curiositat. Els ministres van ser o 16 o 17 en funció del mandat. No tots, alguns van durar els 8 anys, altres no. Sempre va ser un govern paritari. 8 homes, 8 dones al primer mandat. 9 homes, 8 dones en el segon, però hi va haver més relleu en homes que dones, perquè hi va haver 17 homes que van arribar a ser ministres i només 13 dones. Per tant, les dones van durar molt més al capdavant dels ministeris.
1: Doncs mira, ho celebrem.
3: Que les dones duren més. De vida.
1: Ah, sí, sí.
3: Normalment.
2: Sí, però no...
3: Es moren abans els homes.
2: Sí, però no canviaven els ministeris per una qüestió.
3: No, és que moriré ja, però les dones són més fortes en aquest sentit.
2: Ja, però és una qüestió.
3: Les dones són més fortes, vivim més.
1: Girl power. Molt bé, alguna altra cosa a dir abans d'anar a públic, Marta?
3: No, ja podria anar.
2: Algun ministre que recordeu de Zapatero?
1: D'aquí uns moments...
3: Pugem la música.
1: Esperem les vostres trucades. 9-3-2-0-7-4-7-4. M'agradaria molt que ens truqués gent que aquesta temporada ens ha descobert que estem ja pràcticament acabant temporada i que es desperten cada dia amb els matiners. Per tant, si ens voleu saludar, encantats de que ho feu al 9-3-2-0-7-4-7-4.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Molt ben parides, aquestes vaques,
6: sí, sí,
5: eh?
6: Sí, sí, sí.
5: És la típica vaca londinenca, eh?
6: Quina raça és?
5: Londinenca.
6: Londinenca.
5: Londinenca del nord.
6: Ah.
5: De dos banyes. Les...
6: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
5: Se'n diuen rinocerons.
6: Fan llet, no?
5: Sí.
6: La femella del rinocerons deu fer llet, també.
7: Clar, fallet. Puríssima.
6: Sí? Sí. No sé per què obro la veda, no sé.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
9: Les dones i els dies.
4: Amb Montse Virgili.
10: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
10: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
12: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
10: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
4: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies.
7: amb Montse Virgili.
10: Però què pensava que era la intel·ligència?
7: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
13: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
14: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
13: Per aprofundir en tota mena de temes.
15: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
13: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
16: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
7: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Ah! Hi ha altres maneres de llevar-se.
17: Aquí estem, al peu del canyó.
7: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
18: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora i, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
1: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
18: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon d'aquestes coses.
1: No passa res, la ràdio és així, la ràdio és així.
19: Molt bé.
20: Bon dia, matiners.
21: Ara arrencarem el camió.
22: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
23: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
1: El pobre Eloi Cordomí, que van fer proves de treure el micro fora, que se sentia bé, però diu que devia xerrar i els...
3: Es van espantar.
1: I els ocells es devien espantar. Deixeu-me marxar cap a Santa... Ah, espera, repassem un moment a la televisió. Ara repassem algunes de les trucades al 9-3-2-0-7-4-7-4, perquè el pare Peles aquest dissabte va passar per col·lapse de Jordi González. I sempre que parla el pare Peles, puja el pam.
24: Catalunya és la regió on hi ha menys gent que marca la creueta de l'església. I a més és una cosa que és molt trista, perquè és clar, si diguessis com a Alemanya, a Suïssa, que marcar una religió o una altra, perquè es pot escollir la religió que es vol, significa que pagues més, que pagues un impost per allò. Aquí no, pagues el mateix de renda. Només és destinar...
25: El que passa és que el 07 va a una altra...
24: A una altra cosa.
25: A un ONG o a una altra cosa.
24: Però llavors vol dir que a Catalunya no hi ha cap simpatia per l'Església. Al resta d'Espanya hi ha molts llocs on es marca abundantment, però aquí no. Que si hi hagués, per exemple, una independència, voldria dir que Catalunya hauria de fer uns nous acords amb la Santa Seu i no serien tan favorables com els que té ara Espanya.
25: Arribarem a veure això aquí? Esglésies en venda?
24: No, jo crec que no. El problema és com mantenir aquestes esglésies, perquè, esclar, vull dir, tota aquesta estructura eclesiàstica estava pensada per un temps en què hi havia... en què la pràctica totalitat de la gent era catòlica.
1: Mare meva!
3: Déu-n'hi-do! Potser ha de reflexionar l'església.
1: Com que l'església no seria susceptible de no tenir dinerets, eh?
3: Clar.
1: No sé, pregunto. O poso un dubte. Però bé, podeu recuperar tota l'entrevista, que va ser interessantíssima, a través de 3CAT. I alerta! Miqui Núñez va passar pel clímax de Som Eva amb una confessió que molts homes de Catalunya haurien de fer en més d'una ocasió.
26: La primera vegada que vaig intentar fer l'amor amb una noia després de deixar-ho amb la meva parella durant 5 anys, no va haver-hi manera de que se m'aixequés.
27: Això ens passa tots els tios.
26: I vaig haver de fer un cunilingus perquè vaig pensar, ja que estic aquí, com que la noia surti contenta. Jo, ja que jo sortiré amb l'ego pel terra i la masculinitat fràgil també pel terra...
3: Home, clar,
26: doncs...
3: és el que toca.
26: No, ja, home, no faltaria, però en aquell moment...
3: Molt bé, Miqui Núñez, molt bé.
26: Avui
3: no
26: puc canviar de persona per collar.
27: És una molt bona jugada, eh? Sempre s'ha d'anar amb tot.
1: No sé.
3: Res a dir.
1: Ah, ni confirmem ni desmentim?
3: Digui ell. No parlaré de la sexualitat de Miqui Núñez, ja ho fa ell. No, com en general, no? De que això passa. Jo crec que sí que passa, fixa't.
1: Va, que en 6 minuts arribem a les 6. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores, com sempre, matiners, que esteu desperts i que comenceu el dia amb tots nosaltres. Marxem cap a Sant Adrià per saludar l'Adriana. Adriana, molt bon dia, què tal, com estàs?
28: Hola, molt bon dia, matiners, què tal?
1: Escolta'm, ja fas veu de desperta, Adriana.
28: Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí.
1: A quina hora ens despertem, Adriana?
28: Jo m'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
1: I per què et lleves tant d'hora?
0: per esmorzar tranquil·la.
1: Mira,
0: abans de començar el dia.
3: És un gran plaer.
1: És que, escolta'm, et dic una cosa. El tema de poder-te dedicar, no sé quant temps t'hi dediques, però 20 minuts, mitja horeta, a fer el primer cafè del dia, mentre el teu cos desperta, estaràs d'acord amb mi que és un dels grans plaers d'aquesta vida.
0: Doncs sí, sí senyor. Vull dir, ja fa temps que ho faig, perquè tinc una cria i tot, i llavors quan comença el dia, comença ja. I no s'acaba fins que n'anem a dormir. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment.
1: Home, així m'agrada, perquè clar, almenys t'acompanyem en aquest primer tram del dia, no?
0: És que de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar, intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
1: Oh, quina meravella!
0: La cosa canvia molt. Almenys comences el dia amb més optimisme i veus el món d'una altra manera. Ara. Almenys una estoneta.
1: Escolta, en tens ADN total matiners, ja t'ho dic ara, perquè aquest programa està fet precisament per això. I escolta'm, Adriana, fins a quina hora estem desperts? A quina hora vas a dormir?
0: No, ja me'n vaig a... Ens retirem ràpid. A les 2:15, les 10, estem ja dormint tots aquí.
1: D'acord, l'horari ben controladet, eh? Doncs escolta'm, Adriana, encantat de saludar-te. Que vagi molt bé aquest dimecres i ens anem escoltant.
0: Molt bé, moltes gràcies per tot el programa.
1: Gràcies
0: moltes
1: a tu gràcies. Per seguir-nos, Adriana. Una abraçada.
0: Adéu.
1: I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Una altra matinera despertadíssima, Jèssica.
2: Sí, molt, ja porto una estona.
1: I com és que portes estona desperta, tu?
2: Bueno, perquè d'aquí una estoneta m'haig de treballar a la feina.
1: I de què treballes?
2: Pues soc gallinaire aquí a Terrassa, al Mercat de la Independència. Tinc una parada.
1: I com es diu aquesta parada? Que ens encanta saber els noms de les parades.
2: Bueno, la meva parada es diu La Cresta a Viramiou.
1: Un aplaudiment. Vinga, La Cresta a Viramiou.
3: Ja anirem.
1: Són com dos conceptes que m'encanten,
3: sí.
1: Eh?
3: És perfecte.
2: Jo té molta avantatge de menjar molt pollastre tots els dies.
1: Escolta'm, quants pollastres pots preparar al dia?
2: Bueno, depèn. Entre setmana, pues, bueno, no sé, uns 20 pollastres o coses així cada dia, i al cap de setmana més del doble i del triple.
1: I a quina hora ens despertem cada matí?
2: Vora a les 5 i mitja.
1: Ah, bé, o sigui, que aquesta primera mitja hora et podem acompanyar posant-te una mica al dia, Jèssica.
2: Ah, sí, així feu xivarri i amb l'espera.
1: Ara.
3: És el que fem.
1: Jèssica, també una abraçada també, que vagi molt bé aquest matí de dimecres.
2: Igualment a vosaltres.
1: Adéu. Doncs mira que bé, l'Adriana despertant-se des de Sant Adrià, des del Mercat de la Independència de Terrassa, la Jèssica, i des de les muntanyes, Eloi Cordomí.
5: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí!
18: Bon dia.
1: Què tal?
18: Bon dia. Ara m'he quedat amb les ganes de preguntar-li a la Jèssica si li porta un pollastre en una caixa, si me l'arreglaria. Viu.
3: Home, segur que sí.
1: Home, viu. Però escolta'm, que encara no hem après que viure a la muntanya té aquestes coses.
18: Això és il·legal. Què dius?
1: Que viure a la muntanya té aquestes coses. Si tens animalons i te'ls vols cruspir...
18: Ja, però on s'ha de preparar? I necessita un temps per preparar-se.
1: A veure, a casa meva, de tota la vida, la meva àvia havia matat els conills i les gallines a cop de destral, t'ho dic.
18: I tu ho has fet,
1: no,
18: ja, o no?
1: No. Ah, a veure, jo... És que no puc, és que són coses... Jo tocava el conillet quan li traia tota la pell.
3: Oh, uau! Molt valent, ai. Però què t'agradava?
1: Molt. La sensació que estava calentet. Però jo era petit, ara no ho faria mai, eh? Però me recordo que el meu avi, la meva tieta, els hi treien tota la pell als conills.
3: Ai, no.
1: I després els agafava i els portava cap a la cassola i calentets, m'agradava molt.
3: És molt cínic.
1: No, era la vida d'abans.
18: Ha de ser dels moments més desagradables que m'imagino de pelar un animal.
1: No.
3: Sentir que també seria el pitjor.
1: A mi m'encantava quan li traia la pell així. A veure, que jo ara no ho faria ni m'agrada ni ho comparteixo, però en aquell moment anava a casa els avis i s'estava matant el conill.
3: Escolta,
1: la cassoleta després era una cosa...
18: És un exercici de coherència. Els que mengem carn jo crec que hauríem d'estar capaços de fer aquestes coses.
1: Exactament, però es veu que no. Doncs fotrem allà.
18: Escolta, ja sé què va passar ahir, eh?
1: Ah, què va passar?
18: Ja sé què va passar ahir amb els ocells.
1: Què?
18: Te'n recordes que et vaig intentar posar el micro amb els ocells perquè els escoltéssiu això i no es va sentir res?
1: Res.
18: Clar, és que hi vaig anar fora a fer la crònica. Clar, em vaig posar a parlar a grito pelao.
1: Sí.
18: I llavors, en aquell moment, suposo que els ocells es van ofendre tots i van callar de cop.
1: Espera, que tenim un minutet, Eloi, em diuen que tenim el so, eh?
18: Sí, és que l'he gravat fa una estona i que a veure si el sentim, ara. No sé, almenys per compartir-ho, que no ens quedem
1: silenci,
18: aquí amb les
1: cames.
18: Ara callo jo. Se sent, no?
1: Quina meravella. Ara sí, Eloi. Molt bé, Eloi. Avui sí. Lara García, Marta Viana, moltes gràcies. Adeu, fins demà.
18: Això és el cor de l'Alba. Adéu, adéu.
1: M'encanta. Fes-m'ho rapidet, això, que estem a punt d'acabar. Va.
18: No, mira, avui un dia calcat el d'ahir, amb sol a tot arreu i a la tarda ruixats i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. I la idea és que a partir de demà van a menys aquestes tempestes de tarda, potser sí que aniran a més alguns núvols que es poden formar a la costa. Però fora d'això, seguim amb temps estable i molt càlid.
1: Gràcies per tot, Eloi, i tornem demà.
18: Adéu.
1: Una abraçada. Ricard Ostrell, molt bon dia.
4: Què tal?
1: Preparat per el programa dimecres del matí de Catalunya Ràdio, que comença d'aquí 7 segons.
6: La xarxa de comunicació local.
8: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
9: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
10: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
11: Com us hem explicat en capítols anteriors, la Coloma creua els Pirineus camí de l'exili conduint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens i nenes òrfenes, a qui salva de les urpes d'unes falangistes. En la travessa, mor el seu bebè de tan sols 16 mesos. Un cop a França, sobreviu al camp d'internament d'Argelers i Gurs. A Talens, on s'instal·la amb el seu marit, el brigadista portuguès Ignacio Anta, fa de mestra i s'uneix a la resistència amb el nom de Josephine. La Gestapo la deté, passa per un grapat de presons franceses fins que comença el veritable terror, la deportació a Ravensbrück.
10: Nom.
8: Coloma Seró.
10: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
10: Matrícula.
8: 27.037.

0: Capítol 3. Coloma Serocosta, l'anell de Ravensbrück.
1: La vida a Ravensbrück és l'infern, amb jornades de treball forçós interminables, torturades per les guardianes de les SS, les Aufseherinnen, mutilades pels experiments mèdics i esterilitzades, desnodrides i malaltes. Malgrat viure a l'infern, les dones deportades es protegeixen les unes a les altres, creant veritables i sòlides xarxes de solidaritat.
2: La Coloma es juga la vida per acompanyar la Carme Gardell, una compatriota, filla de Vallmanya, a la Catalunya Nord, en el seu últim alè, com ens explica l'historiador Josep Rubió sobre Pere.
3: La Carme Gardell, agonitzant per la malaltia de tifus que patia, fou entaforada en un munt de cadàvers que havia entre dues barraques. Dues dones franceses veuen un cos que es mou encara i a la nit, sota la llum dels reflectors i amb el perill d'ésser descobertes, l'arrosseguen sota la seva barraca. Allà, entre penombres i el silenci, morirà en braços de la Coloma. Mentre li diu paraules dolces a cau d'orella, només remors de paraules, paraules de consol, i la Carme Gardell morirà en calma, sense el frec d'altres cossos moribuns.
1: Aquesta gesta la recull la periodista i escriptora Montserrat Roig als Catalans als camps nazis, una obra amb què la societat catalana s'adona de la quantitat de republicans i republicanes que van passar per aquest horror. La Montserrat Roig va fer un recull exhaustiu de represaliats i represaliades, amb noms i cognoms, testimonis i dades. L'objectiu del recull era recuperar la memòria i mantenir l'alerta, perquè, com va deixar escrit, el feixisme ens pot tornar a atacar en qualsevol moment de la història.
2: Aquest episodi, que protagonitza la Coloma Seró, inspira l'escriptora Montserrat Roig i la cantant Marina Rossell a escriure el poema Mort a Ravensbrück i a musicar-lo, tal i com recorda la Marina Rossell, que també és fundadora de l'Amical de Ravensbrück.
4: Cantant és el meu ofici, i li vaig dir a la Montserrat, Montse, fem alguna cosa sobre això. I em diu, jo no escric poesia, jo escric literatura, jo no sé com ho puc fer. I entre totes dues vam fer aquests... Perquè jo només volia un motiu, no volia un gran poema, volia un motiu, no? I li vaig dir alguna cosa que estigui morir a Ravensbrück. I ens hi vam posar, ho recordo molt bé, aquell estiu. I ens hi vam posar entre totes dues i vam fer aquestes dues estrofes, només per poder explicar això, tots els catalans als camps nazis, que es desconeixia en aquell moment. És així, la història va anar així. Ho vaig gravar aquesta cançó, va ser molt fàcil per mi, perquè tenia tanta passió en fer-ho que va ser molt fàcil fer la música. És un crit més que una melodia. I sé tu, que dirien els francesos, és tot.
1: Ningú més gran de 40 anys no podia sobreviure a la deportació, va escriure Montserrat Roig sobre la Carme Gardell. Les pèssimes condicions higièniques, el fred intens, la manca d'aliments, el treball esgotador, els càstigs físics i els experiments mèdics van delmar ràpidament les presoneres, especialment les més grans. Era el cas de la catalana Carme Gardell.
4: El fet de morir abraçada a una persona que li parlava en la seva llengua quan allí n'hi havia mil de llengües. Era com tornar a la teva terra. Era com si t'acollís la terra.
2: La Coloma sosté entre els seus braços la Carme Gardell. Un cop és morta, li retira amb cura l'aliança de casament i se la guarda. La Carme Gardell, amb el cognom de casada Carme Bartolí, va ser detinguda per la Gestapo per encobrir un mestre maqui a la casa on vivia, al poble de Vallmanya, a la Catalunya Nord. Arran de la detenció, ella i la seva filla gran, la Sabine, són deportades a Ravensbrück.
1: L'agost del 44 es produeix la massacre de Vallmanya. En un poblet de 150 habitants s'hi havien refugiat fins a 200 maquis i guerrillers, un cau de maquis. Els soldats alemanys i els feixistes locals, uns 300 efectius amb vehicles blindats, artilleria i una avioneta, van atacar la població de manera salvatge. Van violar, assassinar i apallissar els que no havien pogut fugir i van cremar les cases del poble amb bombes incendiàries.
2: L'anell que es guarda a la Coloma és una aliança de matrimoni senzilla que li va posar el Joan Bartolí a la Carme Gardell quan es van casar a l'església de Sant Miquel de Setcases el 12 de juliol de 1913. Aquest anell es coneix com l'anell de Ravensbrück i gràcies a la Coloma Seró, avui en dia el llueix la besneboda de la Carme Gardell, la Cristel Ferrier, que quan tenia 12 anys el va heretar de la seva tieta àvia, l'Hermín, una de les filles de la Carme Gardell.
5: Mi abuela no hablaba
4: nunca de eso, pero su hermana, Hermín, ella era la más joven de los hijos de Carmen, y es ella que me ha dicho. Me explico simplemente que una mujer que era con, mi, con Carmen, al final de la guerra, Carmen no era, como di malado, enferma y no, y se murió antes de volver en Francia. Y cuando los campos de concentración, los campos de concentración se han abierto, ella no se puede caminar porque era más cansada, y se moría en los brazos de una mujer que no sé cómo se llama esta mujer, y esta mujer ha tomado el anillo cuando había 11 o 12 años para un Nadal. Mi tía me lo ha dado en regalo.
1: Ja us podeu imaginar que aquesta dona que la Cristel no sap com es diu és la Coloma. Va ser la mateixa Coloma qui va retornar personalment l'anell de casada de la Carme Gardell a les seves filles.
4: És muy importante, muy, muy, mucho, mucho importante, pero es el único recuerdo que tiene de mi grande abuela. Lo pongo mucho.
2: La Cristel no sabia qui va ser la Coloma Seró, ni tampoc qui era la Montserrat Roig, ni que la Marina Rossell va interpretar el poema Moria Ravensbrück. Li ho vam explicar nosaltres.
4: No, mi madre no le interesa este. Y la hermana de mi abuela hablaba mucho, mucho de este tiempo. Es muy triste que... Espero que no se pasó otra vez, pues porque es muy sufrencia de familia y es terrible.
1: La Carme Gardell és l'única dona catalana que figura en la llista de morts al camp de concentració de Ravensbrück. Gestos com el de la Coloma, d'acompanyar la seva amiga Carme agonitzant per donar-li la calidesa en el seu últim alè, era un desafiament a la maquinària de deshumanització nazi. Moltes dones van fer ús d'estratègies de supervivència que no van tenir lloc entre els homes. S'organitzaven en petits grups, en famílies, on les més grans sovint exercien el rol de mare i donaven suport moral i emocional i tenien cura de les més joves, mentre que les més joves les ajudaven en les tasques més físiques. La cultura i la solidaritat va ser la barrera que no van poder traspassar mai els nazis i que les va mantenir en vida, com va dir la Nus Català, que va sobreviure al camp al mateix barracó que la Coloma.
3: Si revisem l'expedient que es troba a l'arxiu de Caen, dins dels fons de la divisió dels arxius de víctimes dels conflictes contemporanis, hi posa que fou deportada cap a Ravensbrück el 31 de gener de 1943, arribant-hi el 3 de febrer d'aquell mateix any, on s'hi quedarà fins l'1 de desembre de 1944, per tant, gairebé 2 anys. Agafant aquesta referència, es corroboraria la història que la Coloma Seró i la Neus Català viatgessin juntes en el mateix comboi, l'anomenat de les 27.000, i que ingressessin les dues el 3 de febrer de 1944 al bloc 22 del camp.
2: Si l'arxiu de Caen té raó, la Coloma Seró i la Neus Català van sobreviure 2 anys i 2 mesos, és a dir, 802 dies i les seves nits. La Coloma surt de Ravensbrück, però ni de bon tros està alliberada. Ara és traslladada al camp d'extermini de Bergen-Belsen.
1: Bergen-Belsen servia majoritàriament perquè s'hi enviessin presoners d'altres camps de concentració destinats a fàbriques del Reich, que ja no tenien condicions físiques per continuar treballant i se'ls considerava inútils per a la feina. Bàsicament se'ls traslladava perquè hi morissin, perquè ni se'ls curava ni gairebé se'ls alimentava, perquè no hi havia res per donar als milers de presoners i presoneres que hi havia. Moltes eren obligades a treballar al comando de les sabates. Havien de recuperar el cuiro de les sabates que havien recollit des de tota Alemanya i l'Europa ocupada.
2: A partir de novembre de 1944, a la secció femenina de Bergen-Belsen, hi arriben unes 9.000 dones i nenes, entre elles la Coloma. Així explica una altra catalana, la Mònica Gené, l'arribada a Bergen-Belsen.
5: Llegamos a Bergen-Belsen y desde lejos vimos lo que era una montaña de cadáveres descompuestos. Lo primero que vimos fue un enorme montón de zapatos. Eran zapatos de los muertos. Esto nos causó una impresión terrible. El campo de Bergen-Belsen era un campo de exterminio, únicamente de exterminio, y a nosotras nos llevaban para exterminarnos. Lo que pasó fue que los acontecimientos se precipitaron y ya no tuvieron tiempo. Allí estuvimos 5 días esperando que nos mataran.
1: A Bergen-Belsen, per cert, hi mor l'Anna Frank.
3: S'hi estarà allí fins al seu alliberament per les tropes angleses, el dia 15 d'abril de 1945, tot i que no fou repatriada a França fins el 29 de maig de 1945 a Arras, on fou hospitalitzada degut al seu delicat estat de salut.
2: Quan els britànics alliberen el camp, entre milers de cadàvers escampats hi troben vives al voltant de 60.000 persones, entre les quals hi ha les lleidatanes, la Maria i Pepita Maranges, la Felicitat Gasa i la Coloma Seró. La majoria, però, en una condició crítica per una epidèmia de tifus.
3: Molt probablement la Coloma emmalaltí a Bergen-Belsen, tal com ho van fer multitud de presoneres abans de l'alliberament, tant de tuberculosi o de tifus. També podria ser que el camp, especialment els últims dies, formés part d'un dels comandaments que s'encarregava d'arrossegar els cossos de víctimes a les fosses del camp.
1: D'aquestes 60.000, més de 10.000 van morir de malnutrició o malaltia les poques setmanes de l'alliberament. La Coloma surt del camp molt malalta i és hospitalitzada, però sobreviu.
3: Inés Joanta, el seu marit, correrà sort inversa, també empresonat a França, en el seu cas, el gener de 1941. Fou deportat al camp de Sachsenhausen, on morirà a la cambra de gas el febrer de 1945.
2: La Coloma sobreviu a la Segona Guerra Mundial, amb la qual es troba immersa amb tan sols 33 anys. Però no ho fan ni la seva filla de 16 mesos ni el seu marit, l'Ignasio, que és gasejat. La Coloma, com la resta de persones exiliades, no van poder tornar a Catalunya perquè van ser declarades apàtrides pel ministre d'Assumptes Exteriors del règim de Franco, Ramon Serrano Sunyer, i es queden a viure a França, si més no, fins que morís el dictador.
3: Un cop alliberada la Coloma, es va quedar a França. Sembla que es va instal·lar un altre cop a Talens, a la mateixa adreça on va residir. Posteriorment, va anar a viure a Toulouse, al carrer Faraón 46.
1: I a poc, la Coloma es refà. La Coloma Seró torna a Talens, allà on la van detenir amb el seu primer marit, l'Ignacio Anta, gasejat a Sachsenhausen. Refà la seva vida al costat d'un altre resistent, el Víctor Grobocopatel, a Toulouse.
3: El 15 de novembre de 1950 es celebrà el matrimoni civil entre la Coloma Seró i Víctor Grobocopatel a la població de Cauderan, on vivien al carrer La Fontaine número 6. Víctor Grobocopatel, d'origen romanès, havia estat un guerriller que havia lluitat en la clandestinitat, també la resistència, i va fer servir l'àlies de José González Ferrer. Posteriorment van marxar a viure a Mende, al Llenguadoc. Això era l'any 1955. Ambdós formaren part activa de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França, FFI, de Tolosa fins com a mínim l'any 1979.
2: Aquí es perd el rastre de la Coloma. S'aparta de la política activa. Si més no, ja no ens arriba que s'hi dediqui de forma directa. Tampoc sabem si té més fills. La Coloma Seró mor vídua als 84 anys a Lunel, prop de Montpeller.
3: Grobocopatel va morir a Montpeller l'any 1991, deixant vídua la Coloma, que morirà més tard a la població de Lunel, propera a Montpeller, el 20 de desembre de 1996, a l'edat de 84 anys.
1: El 1987, Coloma Seró rep la medalla d'honor francesa per deportació i internament per actes de resistència a títol militar. El 15 de novembre de 2022, l'Ajuntament de Vilafranca va aprovar que el seu nom tingués un espai en el futur nomenclàtor de la ciutat. De moment, però, encara no el té. El 2024, es crea a les Garrigues una entitat antifeixista que du el seu nom, la coordinadora Coloma Seró Costa. El periodista de Som Garrigues, Miquel Andreu, n'és un dels fundadors.
6: Que el seu nom sigui el símbol d'aquesta d'aquesta lluita. I al final pensem que a vegades la paraula antifeixista fa una mica de por o pot tirar una mica enrere segons quina gent, però és que al final la defensa dels drets humans no pot ser altra cosa que antifeixista, perquè el feixisme i el nazisme contra els quals va lluitar la Coloma són la negació de tot això, no?
2: La Coloma Serocosta, filla d'una família pagesa i analfabeta de l'Albagés, mestra, comunista, afiliada al SUC, esdevé la primera regidora de Vilafranca. Creua els Pirineus després que la seva filla de 16 mesos morís, dirigint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens orfes de qui es responsabilitza. Arriba a França, on és internada als camps d'Argelers i Gurs. S'involucra a la resistència francesa amb el nom de Josephine. Acaba sent detinguda per la Gestapo i aquí comença el seu periple per diverses presons franceses des d'on va ser deportada a Ravensbrück. Es juga la vida per intentar rescatar la Carme Gardell, que agonitza entaforada en una pila de cadàvers i mor als seus braços. Sobreviu a l'horror nazi de Ravensbrück i de Bergen-Belsen i un cop alliberada continua el seu activisme polític des de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França. I mor, sense ser reconeguda a casa nostra, en vida. El seu nom quedarà per sempre en la lletra del poema i la cançó Morir a Ravensbrück, de la Montserrat Roig i la Marina Rossell, com recorda la cantautora.
4: Moltes vegades l'he cantat a Ravensbrück, sí. I no sabria explicar, però no sabria explicar bé l'emoció. Només és que cantava una cançó on allí tenia un sentit bestial, un sentit sobrehumà, diguem, no? No sé, és com... No sé ni quin exemple posar, però cantava una cançó allà on havia passat això que la cançó explica. I això és una emoció que et sobrepassa. Perquè el camp d'extermini l'hem d'imaginar el terror, però no només el terror. És una cosa que sobrepassa la condició humana.
2: Sobreviure com un acte de resistència.

0: Seró Costa.
1: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen.
0: 15 de maig de 1945.
1: Situació.
0: Alliberada.

0: Redona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la participació de Josep Rubió Sobrepere, doctor en Història Contemporània de la Universitat de Lleida i president del Centre d'Estudi de les Garrigues, Salvador Campamà, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Antonieta Jarne, historiadora, Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, Josep Maria Alventosa Quadrat, fill de l'Albagés, Remei Capitán Artacho, especialista en l'acompanyament al dol, Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones. Marina Rossell, per la seva interpretació i cançó Morir a Ravensbrück. I Cristel Ferrier, reneboda de la Carme Bartolí.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesson, i els Bucs d'Assaig, el Mercat de Lleida.
1: I les veus de Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
2: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis.
1: Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local, amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere, amb el mateix títol, de Míriam Roma, de Pagès Editors. Amb Pili García a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroy i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades.
2: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de la Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: Aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de bloqueig insistent. L'altre dia estava bloquejada. D'aquelles vegades que tens el cap ple de soroll, però ni una idea clara. Jo tenia clar que volia crear alguna cosa, però no hi havia maneres. Ni amb la música, ni amb les infusions, ni passejant, ni mirant els núvols. Res, no hi havia res que em funcionés. Així que em vaig dir, toca estirar del mètode. Vaig mirar la meva llista de collejas creatives i vaig agafar la secció emergència. Vaig obrir una llibreta, agafo un rotulador i començo a dibuixar amb la mà esquerra. Jo soc dretana, o sigui que pots imaginar que amb la mà esquerra, doncs, poca traça. Al principi era un desastre absolut. Línies tortes, caretes de formes, lletres com si les hagués escrit un conill amb guants de boxa. Però saps què? Vaig començar a riure. Reia sola, mirant el caos que sortia del rotulador. I aquest gest, aquest riure, va ser el clic. Va ser el moment perfecte i, de sobte, vaig deixar d'intentar que sortís una cosa bonica. I vaig començar a gaudir del joc. Sense judici, sense expectativa. Vaig dibuixar un ocell surrealista, un mapa del tresor inventat, uns símbols raríssims, que després, a més, em va semblar una joia. I tachan! Allà hi havia la idea. Crear una peça inspirada en els gargots absurds de la mà esquerra. I no només va sortir una idea, en van sortir diverses. Com si deixar anar el control amb la mà també hagués deixat anar el bloqueig mental. I així va ser. Què et vull dir amb això? Cada vegada les idees no venen per fer les coses bé, sinó per permetre't fer-les malament amb tota la gràcia del món. Escolta això, l'absurd és una porta directa a la creativitat. Et vull dir que quan el cervell es desconcerta una mica, és quan s'activa de debò. Així que ja ho saps, si notes bloqueig, prova alguna cosa ridícula. Dibuixa amb l'altra mà, posa't cap per avall, parla com un robot, el que vulguis. Perquè el que és estrany, de vegades, és just el que et connecta amb el que portes dins.

0: Ramó de Pedra.
1: El capítol d'avui tanca la sèrie Ramó de Pedra, uns podcasts que ens han anat atensant els elements més destacats que, durant segles, han permès gestionar l'aigua. Hem dedicat capítols temàtics a les fonts, abeuradors, basses, aljubs, aqueductes, molins... Tot gràcies a la implicació i l'entusiasme de les persones que dediquen el seu temps a estudiar el nostre entorn i vetllar pel patrimoni. Una tasca que hem volgut visibilitzar durant aquesta sèrie i que culminem amb aquest darrer capítol que compta amb les veus de Rafael López Moner, geògraf, professor de la Universitat Rovira i Virgili i cap de la unitat Port-Ciutat del Port de Tarragona, Héctor Hernández, coordinador de l'Associació Mediambiental La Sínia, Joan Boronat, periodista del Diari de Tarragona i fill de moliners, Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, Joan Carles Gual, president de la Comunitat de Regants de la Riera de Gaià, i Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: El Gaià és un petit riu mediterrani que té una grandesa, la seva gent. Una munió de persones que s'involucren en l'estudi i la preservació del patrimoni i l'entorn natural, a títol individual o com a part integrant de centres d'estudis o entitats ambientalistes. El geògraf Rafael López Moner posava en valor aquest fet diferencial a motiu de les Setmanes de l'Aigua organitzades pel Port de Tarragona amb el suport del Col·legi de Periodistes.
2: El Gaià el que té és, i és curiós, una població molt compromesa, molt dinàmica pel que fa al valor simbòlic del riu en tot el que és la vall del Gaià. L'Associació Terres del Gaià, per exemple, fa un munt d'anys que estan fent una feina magnífica en recuperació de patrimoni, en defensa del riu en tots els seus aspectes, naturals, culturals, històrics, i el Gaià, des d'aquest punt de vista, més petit, amb menys aigua, però és més ric, no?, des del punt de vista cultural i humà.
0: Ramó de Pedra.
1: Una d'aquestes persones que està recuperant memòria oral i aquest patrimoni material i immaterial és el mestre i antropòleg Jordi Sunyer.
3: El meu ofici, diguem-ne, és el de mestre i molt sovint els explico moltes coses relacionades amb el patrimoni perquè entenguin que moltes coses de les que gaudim avui en dia, és una recerca col·lectiva, una lluita constant per superar èpoques ben difícils, no? I aquesta, per exemple, que tenim l'aigua corrent a les cases o electricitat tot el dia a les cases, és una cosa totalment actual. O sigui, les generacions dels nostres avis i besavis va ser tota una lluita per aconseguir-ho. L'Electra va arribar a l'any 1913, gràcies a això es van poder aconseguir la instal·lació de fàbrica mitjanes, que van donar feina, que van ajudar a desenvolupar pobles com aquest que havien caigut en una crisi terrible a partir de la filoxera, etcètera, no? Per tant, el patrimoni, és cert, ens ajuda a entendre el passat, però també a les noves generacions per adonar-se'n de, en certa manera, el privilegi amb el que vivim avui en dia, tots aquests serveis públics, etc. I alhora per valorar-ho, no? Per estalviar també, ara que estem en una crisi climàtica i que tot i que la puguem superar a la primavera, si tant de bo plou, ha vingut per quedar-se, no? Hem de repensar molt, no només a través de les noves generacions, sinó nosaltres, els adults, ens toca canviar moltes coses. Doncs sí, ja fa molts anys que vaig començar a fer recerca, ho vaig fer a partir de, recordo, de començar a escriure sobre la realitat actual, no? Sempre m'ha interessat molt l'actualitat i em vaig adonar que sense conèixer el passat no hi havia manera d'interpretar el present. I mica en mica vaig anar tirant enrere tant que llavors em vaig començar a fixar en les pedres ens parlen d'aquest passat nostre. En el nostre cas, a Catalunya, al Camp de Tarragona, aquí en aquest món on ens situem nosaltres, entre el Camp de Tarragona i el Penedès, la pedra seca, la pagesia... A més, quan jo era jovenet, vaig néixer el 1975, va ser el moment en què vam començar a veure una transició a tota velocitat, com el camp s'abandonava i es començava a urbanitzar fins al capdamunt de les muntanyes del litoral. I llavors encara més em va urgir parlar amb la gent gran tant perquè m'expliqués tota aquesta saviesa que havien anat heretant de pares a fills, no? I que ara tot d'una doncs desapareixia.
1: Un llegat que també desapareix i és especialment visible a hores d'ara és el sector primari. Quin és el futur de la pagesia? Dels homes i dones de la terra que són el sostent de la societat. En Joan Carles Gual ens aporta la seva visió.
4: Uf, molt malament. Particularment, jo fins fa un any ho era, ara ja ho he deixat de ser, encara porto les terres, però també n'he deixat moltes, però és una cosa molt complicada. I jo crec que si la cosa no canvia, d'aquí uns 10 anys veurem molta muntanya, molta. Perquè tot el que és cultiu de secà, els cultius de secà, hi havia molts ballens al secà que s'han mort, que ja no d'allò, hi ha gent que planta garrofers, hi ha gent que planta olivers, però al final, quan veuen els números, la gent se tira enrere. I al final la gent treballa per guanyar-se la vida. I a la que veuen que la vida no se la poden guanyar, pues, duren 4 dies i ara pues, queda 4 persones grans. I a la que aquestes persones grans es morin, els 4 que els hi falten per jubilar-se d'allò, pues, gent jove darrere no n'hi ha. No n'hi ha. O sigui que pinta molt malament.
1: És evident que davant tenim reptes d'envergadura, però mirem també què s'està fent ja, hores d'ara. Darrerament, la Diputació de Tarragona està recuperant antics camins i l'entitat Terres del Gaià ha publicat amb l'editorial Piolet una extensa guia que és un recull patrimonial. Tot plegat ho posa en valor el periodista riarenc Joan Boronat.
5: Efectivament, la Diputació de Tarragona ha fet una molt bona aportació que ha ajudat a la creació de la guia de les Terres del Gaià, partint des del seu naixement oficial, Santa Coloma de Queralt, fins a la desembocadura a la platja de Tamarit, que són uns 60 quilòmetres. Les últimes avingudes importants, les gaianades, com es diu, del riu, van deixar al descobert infraestructures que gairebé estaven colgades per la vegetació, pels esbarzers i aquesta neteja que aquella gaianada va fer de la llera del riu Gaià es va deixar al descobert, per la qual cosa va ser el moment oportú de poder realitzar un inventari de tot aquest patrimoni d'infraestructures i construccions del riu, catalogar-ho i inscriure-ho en una guia per tal de que pugui ser localitzat i admirat a través del senderisme i de tots aquests camins que al llarg del recorregut del riu, no? Rescloses, séquies, diferents elements que doncs, bueno, formen part del passat i que és bo que es coneguin i es puguin difondre i apreciar d'aquestes construccions que en un moment determinat van ser peces clau en l'economia i la societat de l'època antiga. No?
1: Hi ha feina feta i molta més que en vindrà. Un exemple és el nou llibre que en Jordi Sunyer dedicarà a la pagesia.
3: Pagesia és un dels meus, és un dels meus temes, no? I tinc escrit un llibre que encara no he publicat i sempre penso que el puc millorar, no? Penso en aquesta saviesa que va més enllà del patrimoni, no? Per exemple, si en el teu poble volguessis plantar, ara hauries de tornar a començar de zero. Què puc plantar en el meu poble? Aquesta terra, què és el que li anirà bé? Aquest tipus d'aigua que tenim, què és el que li anirà bé? Doncs els nostres besavis, els nostres avis ja ho sabien, perquè ho havien anat provant tot, no? Clar que el clima ha canviat i també haurem de canviar coses, però, per exemple, en el nostre cas, tenim una terra molt sorrenca, una aigua molla, doncs li va molt bé els moniatos, per exemple, no? Totes les terres que estan a prop del mar, no? Tota aquesta saviesa és el que estic buscant i encara no el vull publicar perquè penso que encara acabarà de sortir algun informant que m'acabarà d'ajudar a resoldre molts dubtes. Però bé, els llibres han de tenir data de publicació i un dia o altre ja li posarem. S'ha de tancar i el proper investigador doncs ja em superarà amb les recerques.
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. També ens agradaria veure, per què no, un còmic del riu Gaià. L'il·lustrador riarenc Joan Carles Blanc ha il·lustrat la història de l'antiga Tàrraco i d'altres punts del territori i no descarta començar a treballar en el Gaià.
6: Home, seria bonic buscar com a leitmotiv el riu Gaià, no? I a partir del riu Gaià fer un llibre il·lustrat sobre... Jo ho tenia al cap, eh? O sigui, aquesta idea ja m'ha vingut més d'una vegada, però és una feinada que potser l'hauríem de fer per als il·lustradors, d'agafar doncs, tot el riu, a part de fotografies i tot això, doncs il·lustrar doncs, els edificis que podem trobar que estan vinculats amb el riu, des de castells, torres, molins, rescloses, basses, tot això, síquies, sínies... bueno, doncs tot això es podria fer... donar-li un cos amb un llibre explicat molt, molt bé, molt didàctic, no? Que la guia del Gaià, de les Terres del Gaià, ja ho ve a explicar, però seria en aquest cas una cosa més ambiciosa, perquè la guia de les Terres del Gaià és una cosa més seleccionada, no? Perquè ha de ser una cosa bastant digerible, no? Igualment que si es fes aquest llibre més complet amb il·lustracions i això, i fitxes i tot això, doncs també hauríem de pensar molt en el didactisme, no? És una cosa molt didàctica i molt amena, però sí, sí, que és una cosa que tinc al cuc, no sé si ho arribaré a fer jo, o si no ja ho farà un altre, però estaria molt bé com a idea que acabes de proposar, que bueno, tenim un riu que és un riu històric, no? I que ha sigut frontera, no? I que per culpa o no, o per sort de ser frontera, doncs tenim molt patrimoni, no? Que en molts casos s'està perdent.
1: Un riu amb una història ben viva, amb capítols recents ben importants. Un dels més cabdals és el de la recuperació del cabal ambiental, com ens explica l'Héctor Hernández.
7: Sí, sí, això del Gaià, jo el conec des de que era petitet i per mi ha sigut, suposo, un lloc on anaves a jugar, on anàvem amb el meu pare a buscar coses de fusta, restes de brossa de la gent que tirava... On tiraves l'armari que et sobrava? El Gaià, no? Doncs nosaltres anàvem a buscar això per fer després les fogueres de Sant Joan. I aquesta era la imatge que teníem, no? D'un espai que no era riu per nosaltres, que no el coneixíem com a tal, i aquest era el nostre aprenentatge. I jo crec que a mesura que ens hem anat fent grans, que hem anat treballant com a monitors primer a l'esplai, i després que ja doncs, hem anat prenguent consciència social del que estava passant amb el nostre riu, doncs sí que per una banda hem treballat molt, molt per recuperar tot l'aspecte ambiental del riu, ja sigui cabal ambiental i de més, però sempre ens agrada reivindicar també el fet de que una de les tasques importants que hem fet crec que és reivindicar-lo socialment. O sigui, que ja no siguem nosaltres com els ecologistes que estem reivindicant un riu, sinó que siguin les padrines i les àvies doncs, que vegin de la importància del riu, no? I destacar-te el primer cabal ambiental que es va alliberar al Gaià després de molts anys, doncs la gent anava a veure el riu i gaudia de veure baixar. I he vist uns ànecs, i he vist una tortuga... Ostres, això és un patrimoni que és de molta gent que fins als anys 70 havia vist baixar el riu i que de cop i volta doncs, un embassament de manera injusta totalment doncs, va tallar no?, aquesta tradició de...

0: Increïble. I les coses del destí ha fet que arribés fins als nostres dies, i quan Endesa plantés la seva venda, doncs en aquest moment és quan intervenim com a entitat de custòdia i ens adrecem a l'administració, i l'administració, com bé sap tothom, doncs compra aquell espai, que és un espai, doncs això, una mica el mateix que dèiem del cabal ambiental. És un espai en el qual es recuperarà espais naturals. La llacuna Salvador Grau, doncs, multiplicarà el seu tamany segurament per 10, ja veurem el projecte final, però recuperaran espais. Però encara més important és que la gent té clar que en aquell espai mai més allà no s'hi podrà urbanitzar. I això és el que una de les coses que t'he de dir, que els dies després passejant per allà te trobaves gent gran que et deia: oh, que bé, això quedarà per les generacions futures. Doncs mira, jo per mi això té molt, quasi més valor que recuperar una llacuna. El fet de que la gent vegi en el seu patrimoni, en el seu entorn natural, doncs un valor, i que, ostres, més enllà de totes les cases i tot el que hem anat construint al litoral, doncs quedin espais com aquest, en el qual la gent pugui sortir a passejar i a gaudir de la natura, i evidentment doncs que les espècies naturals hi puguin viure també.
1: En la recuperació i preservació d'espais és fonamental la implicació de la societat civil. D'aquí la importància de l'educació ambiental i dels projectes de ciència ciutadana.
0: La veritat és que aprofitem aquests espais per, sobretot, conscienciar la gent, no? I a partir d'aquí és on van néixer propostes tan interessants com l'Empesca, que és un projecte de ciència ciutadana en el qual aquest any celebrarem els 10 anys de l'Empesca, i el que hem fet a través d'aquest projecte és establir al riu Gaià 10 punts de mostreig, que cada any anem, cada any rere any, amb el mateix tipus de trampes, i mirem a veure què hi trobem, quins peixos hi viuen, tortugues, etc. I això no ho fem nosaltres, sinó que ho fem amb la participació activa, doncs ja siguin de nois i noies d'escoles de primària, secundària o voluntariat. I així, d'aquesta manera, per una banda, tenim unes dades molt fiables de quina és la situació del riu. Això ens està ajudant molt a veure, doncs, si hi ha problemàtiques, com evolucionen, per exemple, les espècies exòtiques invasores, etc. Però, per altra banda, superxulo, doncs, que els nens vinguin i vegin una anguila, la toquin, o un barb cua roig, fins i tot aquells nens que repeteixen perquè hi ha alguna escola d'aquestes que hi ha 5 i 6è junt de primària, doncs, hòstia, me'n recordo, si això era una bagra... Va, és xulíssim, que els nens coneguin quins peixos tenim al riu. Perquè, clar, això, si tu ho preguntem als nostres avis, el meu avi aquí a la Riera pescava anguiles, però les meves filles una anguila no l'han vista mai. Per tant, està xulo de que vagin al riu, es posin les botes i a través d'aquest projecte de l'Empesca't, doncs puguin conèixer de primera mà la fauna que tenim a casa nostra. Doncs mira, un dia que et posessis les botes, ara ens posem les botes d'aigua, tots dos. Està freda, l'aigua, però bueno, amb les botes aguantaria. Doncs mira, depèn de quin lloc del riu ens posem, sobretot per això que tu dèiem abans, no? De que l'embassament ha provocat aquesta fractura tan important al riu, doncs és molt curiós, bueno, no, és molt curiós no, és molt determinant veure que els peixos que tenim a la part alta del riu no són els mateixos que trobem aquí baix. Aquí baix trobaríem segurament, doncs, els peixos que podem veure a la desembocadura, que són molt d'influència del mar, per exemple, les llises. Tenim una espècie exòtica invasora que és la gambúcia, que és un peix americà. I, en canvi, si aquesta mateixa activitat la fas riu amunt, ens en anem, per exemple, al Pont d'Armentera, doncs allà no veurem totes aquestes espècies, sinó que, per exemple, veurem, doncs, les bagres i els barbs cua roig, que són els peixos típics dels rius mediterranis, no? Per tant, un mateix nen o una mateixa escola que fa l'Empesca en dos llocs diferents del riu es pot trobar un riu absolutament diferent que respon a la situació actual. Això amb l'Empesca t'ho anem explicant les problemàtiques perquè ells també en siguin molt conscients, i una miqueta amb aquest horitzó de que ens agradaria que l'Empesca d'un futur, l'Empesca que poguéssim fer aquí a la Riera, doncs s'assemblés més a l'Empesca que es pot fer al pont. I l'única qüestió és el que dèiem abans de l'embassament. S'ha de poder adequar l'embassament perquè això sigui possible i tinguem un riu que s'assembli a nivell faunístic arreu de la conca.
2: Ramó de Pedra.
1: Alguns d'aquests punts que han permès recuperar la biodiversitat són les rescloses. L'Héctor Hernández ens descriu l'experiència de l'associació mediambiental La Sínia.
0: Doncs mira, les rescloses s'han convertit... Clar, aquesta part baixa del riu, ara estàvem parlant de cabals ambientals, però no sempre té cabal ambiental. Si tu ets una tortuga, què fas en aquests 11 quilòmetres finals de riu sec? Doncs des del primer moment vam tindre clar que el cabal ambiental seria el que seria, però que necessitaven que hi haguessin, encara que fossin de manera artificial, artificial, punts de vida en el qual aquesta fauna doncs fos resilient, com tu deies abans, i que tinguessin doncs una mica la capacitat de sobreviure en aquests espais. I això és el que han acabat sent les rescloses, tant les

0: La resclosa del Catllà, com la resclosa de la Riera, han sigut dos punts en els quals hi va parar aigua, a la del Catllà, gràcies a un pacte que tenim amb la pròpia Repsol, que ens deixa alliberar un petit cabal d'aigua, que la dota d'aquell cabal que veiem, i la resclosa de la Riera, que és el final de la línia del regants de la comunitat de regants de la Riera, on va parar l'aigua. Doncs gràcies a aquests dos punts tenim una població, per exemple, de tortugues ben establerta, les anguiles troben el seu punt mentre no hi acaba l'ambiental, doncs, on realment poden estar, i per tant, les rescloses, que són un patrimoni cultural, en aquest cas, també ens han servit com a patrimoni ambiental, fent una mica la funció de gorg, aquell gorg natural que tu vas pel riu sec i de cop i volta et trobes aigua, doncs les rescloses estan jugant una miqueta un paper similar.
1: Precisament, una resclosa, en aquest cas la de la Riera, va ser l'emplaçament triat per a celebrar la darrera edició de la Festa de l'Arbre, una cita internacional amb un origen molt tarragoní.
0: De recordar que va ser un tarragoní, en Rafael Puig i Valls, que amb el seu viatge als Estats Units va veure com allà, igual que aquí, s'havien arrasat boscos. Estàvem parlant de finals del segle XIX, en el qual s'havia plantat vinya, garrofer i demés, i boscos pràcticament no n'hi havia. Allà als Estats Units anaven més avançats amb el tema i allà ja havien vist que l'important era tallar fusta, però plantar-ne també. Ell importa aquesta idea i, a principis de segle XX, patenta, fomenta el que són les festes de l'arbre. Una cosa que després, això a la primera, si no recordo malament, és del 1899, i després es comença a estandarditzar i, de fet, es fa a nivell d'Espanya, es fa com una obligació, entre cometes, a les escoles que es fomentin les festes de l'arbre. I aquí tenim reculls com el primer arbre, quan entres a la Riera, el primer arbre sabem que és entre 1925 i 1927 que es planta, aquell plataner que tenim aquí, i es va plantar en una festa de l'arbre. Per tant, que sí, que a principis del segle XX ja es feien festes de l'arbre. Ha anat pujant i baixant la festa, però aquí la Riera ha sigut una cosa que hem anat mantenint. Si algú ve aquí a la Riera i aparca a baix al vial en aquell pàrquing que està ple de moreres, doncs allò és una festa de l'arbre quan jo era petitet dels anys 80. Per tant, que aquí a la Riera, poc o molt, hem anat salvant la festa de l'arbre i està xulo que en aquest cas ens acompanyi l'esplai que en pic i pugui. I també, val a dir, els alumnes de servei comunitari i ambiental dels instituts de la comarca que també participin activament en aquesta festa tan divertida.
2: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Com va anar la plantada? Ens ho expliquen els seus protagonistes, la Georgina Florejacs, de l'Associació Mediambiental de Sínia, nens i nenes de l'esplai Can Pic i Pugui i les monitores Berta i Sara des de la resclosa.
3: I doncs són llocs que també hem vist créixer tot això que havíem plantat quan eren nens, no? I aquí hem fet activitats d'alliberar peixos, vull dir que és un lloc que hi hem intervingut molt i es nota molt, de fet. Uns dies enrere la Cínia va venir aquí i va treure bastanta canya que creixia i en aquest marge de riu hem plantat alguns arbres de bosc de ribera, àlbers, ben a prop dels rius, i també vegetació d'així més de prop del riu, que han baixat tots a baix i estan els nens encantats de baixar a baix perquè, clar, per desgràcia no baixa gens d'aigua i està tot buit. I s'ha plantat també sargues, saucs, joncs, i després als marges brosers silvestres, arç blanc. Sí, són aquestes les plantes que s'han plantat.
4: Hem plantat alguns arbustos i arbres.
5: Hi havia diferents activitats. Podries plantar arbres o també podies transportar l'aigua per regar els arbres després de plantar-los, i jo he anat transportant l'aigua.
6: He jugat. He plantat una planta.
7: Una pala per i hem agafat una planta que ja estava plantada i l'hem posat al terra i després l'hem posat aigua i l'he rodejat de pedres.
8: Sí, jo ja havia participat altres anys i és molt divertit.
9: Jo també. Ha sigut el meu primer any i m'ha agradat molt. Ha sigut molt interessant.
10: I la veritat que molt contents de tots els nens que han vingut i ha estat una molt bona experiència perquè està molt guai que els nens també juguin amb els arbres, aprenguin com plantar-los i estiguin molt en contacte amb la natura, la veritat.
11: Nosaltres participem amb els nens, però totes les famílies estan convidades i ara, com ha dit la Berta, feia molt que no ho fèiem i vivim a un poble i es dona com per suposat que ho sabem fer tots, però ha sigut superbonic tornar a aprendre tots com plantar, vull dir, molt interessant.
10: Sí, de fet, jo crec que des que tinc 5 anys porto plantant, vull dir, està molt guai. També està molt bé veure-ho des de nens, ser una nena petita, no saps fer res, estàs amb l'ajuda dels pares, i ara ser tu la que està ajudant els nens a veure com s'han de fer les coses i tal. Està molt guai. La veritat que poder fer tota aquesta experiència des de petita està molt bé.
1: Les generacions presents i futures aprenen com n'és d'important preservar l'entorn natural i no alterar-ne el seu fràgil equilibri. Per això, des de la Sínia, insisteixen en una qüestió molt problemàtica, la introducció d'espècies invasores. El coordinador de l'entitat, Héctor Hernández, ens ho ha recordat.
0: Quan una espècie exòtica invasora entra en un hàbitat, doncs pot provocar un daltabaix, normalment per dos factors. Primer de tot, perquè, per exemple, en el cas de les tortugues, doncs són més voraces, més grans, fan una competència directa sobre l'espècie. I després, en segon lloc, pel fet de que a vegades els hi poden transmetre malalties. En el cas del cranc, els nostres rius, i segur que si algú ens escolta que té una certa edat, se'n recordarà que anaven als rius a buscar cranc autòcton per menjar-se'l, fins fa uns 40 anys. Quan va arribar el cranc americà, també va arribar amb una malaltia, que és la fanomicosi, que aquesta malaltia no afecta el cranc americà, però sí a les espècies d'aquí. I, per tant, la introducció d'aquesta espècie de fora no només va provocar l'expansió d'aquest animal, sinó que va provocar la desaparició pràcticament, bueno, de llocs com el riu Gaià, de l'espècie que n'era pròpia, com és el cranc autòcton. Això que provoca? Doncs provoca moltes variables. El fet que hi hagi una altra espècie que no té uns depredadors naturals, doncs fa que, bueno, doncs que, per exemple, en el cas del cranc, que hi hagi explosions de cranc, i a vegades vas per trams de riu i hi ha moltíssim cranc. I llavors allò que el cranc menja, doncs fa que les poblacions d'allò que menja pràcticament desaparegui. Per tant, és un problema molt greu, les espècies exòtiques invasores. A més, és un problema perquè no les podem erradicar. O sigui, quan una espècie invasora arriba, pràcticament és impossible erradicar-la i, per tant, hi hem de conviure. Com hi convivim? Doncs, bueno, aquí hi ha diverses estratègies i diverses espècies, però realment és un dels problemes avui en dia més greus als nostres ecosistemes i que, indirectament, en alguns casos ens pot perjudicar. I, per tant, que hem de ser molt conscients. Allò que diem sempre a la gent, no allibereu espècies exòtiques, mai. No allibereu res a la natura i, realment, és el favor més gran que li podem fer.
2: Ramó de Pedra.
1: Al capítol d'avui hem pogut copsar com n'és d'important el paper que pot jugar la societat civil. Una qüestió que tenen ben clara a la Sínia, com ha reconegut Héctor Hernández.
0: Com a societat civil hem aixecat el braç. O sigui, és d'aquells moviments en els quals la gent ens hem presentat i han dit nosaltres volem una cosa millor. I aquí ha sigut on bueno, la casuística ha fet que des de l'entitat doncs, molta gent haguem sigut capaços de col·laborar i participar i al final doncs, de ser un actor més en tot aquest procés, no? I al final, com tu bé deies, Diputació està fent una tasca important, hi ha molts ajuntaments, Ajuntament de Querol, Vila-rodona, Altafulla, Tarragona, que fa el Catllà, no em vull deixar cap, no me'n deixo cap, que estan picant molta pedra en aquest sentit, i com a societat civil, doncs, aixecar el braç i dir que estem aquí, que us volem ajudar, que volem participar activament. Deixa'm ser crític, també. Deixa'm ser crític en el fet de que nosaltres com a societat civil estem fent, però potser estem fent allò que no ens toca. Si els espais naturals protegits, com és el cas del riu Gaià, tinguessin el seu finançament, els seus tècnics que treballessin i de més, segurament potser la tasca de l'entitat hauria de ser una altra. I en aquest sentit, com a país, tenim encara un repte molt important. Tenim, crec que són 184 espais naturals protegits, però tenim un infrafinançament d'aquests espais. O sigui, no hi ha una partida pressupostària que estigui adreçada en aquests espais, no? I, per tant, hem de reivindicar que això sigui diferent i que al final doncs, sigui l'administració, perquè a més tu ho has dit, hi ha molta gent que ve a caminar pel riu, no? Sí, podem anar fent camins i podem fer el que faci falta, però aquests camins s'han de vigilar, hem de vigilar que no hi hagi hiperfreqüentació, s'han de netejar, etcètera. Qui ho farà això? Pues el que ha d'haver per nosaltres és una xarxa d'espais naturals protegit, però alhora gestionats. I aquí cal que realment com a país fem un pas endavant, que a sobre això donarà fenya a molts nois i noies que estan estudiant doncs ja sigui biologia, ja sigui graus mitjos, graus superiors, i que aquests nanos quan surten, que s'estimen el medi ambient, es troben que no tenen a on anar a treballar, no? Jo a vegades això ho explico quan vaig pels llocs, de dir, jo sí que he volgut ser policia, no sé si treballaria als Mossos d'Esquadra o no, però com a mínim sabria on anar-me a presentar, o si vull ser professor, o si vull ser administratiu, però si m'agrada el medi ambient, on me'n vaig a treballar? Bueno, doncs sí, algunes empreses privades, i al final les associacions, les entitats ambientals com la Sínia, hem cobert un espai que com a país tenim buit, i crec que no hauria de ser així, perquè les entitats ambientals, com tu dius, fem el que bonament podem, moltes vegades de manera una mica precària, i el que crec que hauríem de fer en els propers anys és que realment hi hagi una bossa de treball important i que molta gent, que a més està molt ben preparada, doncs pugui ajudar-nos a gestionar els espais naturals del nostre país.
2: Ramó de Pedra.
1: La recuperació dels espais naturals i del bosc de Ribera ha estat fonamental per a la supervivència dels ocells, que hem pogut escoltar en els 12 capítols anteriors. Us animem a que els torneu a sentir i endevineu els seus noms, que podeu trobar a la Guia dels ocells del Gaià de la col·lecció Ocells de Butxaca.
2: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
12: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
13: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: Alternatives més saludables a les begudes que són ensucrades, excitants o alcohòliques.
15: Les begudes amb un alt contingut de sucre, amb cafeïna o amb alcohol no haurien de formar part de la nostra dieta. De fet, podem optar per opcions molt més saludables. Aigua amb unes rodanxes de llimona, llima o menta, suc natural de cindri o de taronja o infusions fredes sense sucre no només són més saludables, sinó que també ajuden a evitar l'excés de calories, sucre i cafeïna que es troben en moltes begudes comercials.
13: Salut Activa.
16: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
17: Les begudes saludables, com a alternativa a l'aigua, han de complir una sèrie de requisits, i és que no portin sucres afegits de cap mena, ni sucres, ni mels, tampoc que no portin alcohol, que no portin excitants i tampoc un excés de sal. A partir d'aquí, l'ideal serien les begudes casolanes que fem a casa, que les podem fer a base de fruites, de verdures, de begudes vegetals, tipus avena, arròs, etc. I després, si li volem donar un punt més energètic, doncs, també podríem posar doncs, fruits secs, com podrien ser les llavors de chia o el sèsam, o inclús podríem posar algun greix saludable també, com podria ser el bocat o un oli de coco. A partir d'aquí podem fer les nostres combinacions saludables a casa, com podria ser aigua amb fruitetes, podria ser un batut de llet vegetal, no?, amb fruita, podria ser un gazpacho, o si volem donar un punt més energètic, doncs podria ser afegint unes llavors o inclús una mica d'oli de coco o uns flocs de civada, no? Una cosa és molt important, i és que hem de vigilar, veure que és...

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Estan vostès a la sintonia de Ràdio Molins de Rei 91.2 de la freqüència modulada amb el seu programa matinal i diari La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Pere Païssa amb tots vostès. Avui començarem escoltant unes sardanes enregistrades per la cobla genissenca quan va fer el seu 50è aniversari. I en primer lloc escoltem 50 anys de joia de Martirià Font i després Feliç aniversari, companys, de Miquel Subirats. Escoltem-les, doncs, amb la cobla genissenca.

Acabem d'escoltar la cobla genissenca de Taradell, que ens ha interpretat 50 anys de joia de Martirià Font i després feliç aniversari, companys, de Miquel Subirats. Bé, i ara escoltarem una altra sardana, també interpretada per la cobla genissenca, que es diu Anys Daurats, de Miquel Tudela. I seguidament escoltarem una sardana que va ser estrenada l'any 1901 a Cardedeu. Es diu La Fira Grossa i és del mestre Francesc Gené. Aquesta l'escoltarem interpretada per la cobla Els Mongrins.

Hem pogut escoltar la cobla genissenca que ens ha ofert la sardana de Miquel Tudela, Anys Daurats, i després la cobla Els Mongrins ens ha interpretat aquesta sardana estrenada l'any 1901, que es diu La Fira Grossa, i és del compositor Francesc Gené. Bé, i ara continuarem amb sardanes dedicades a Cardedeu i escoltarem en primer lloc Cardedeu, de Joaquim Poll i Baires, una sardana que va ser feta l'any 1948. I després, Cardedeu, Vila Insòlita, de Tomàs Gil i Membrado. Les dues són interpretades per la cobla Els Mongrins.

Acabem d'escoltar a la Cobla Els Montgrins, que ens ha ofert les sardanes Cardedeu de Joaquim Poll i Bairés, i després Cardedeu Vila Insòlita de Tomàs Gil i Membrado. Bé, ara farem una petita pausa, escoltarem unes quantes jotes de la Terra Alta, amb la Cobla també Els Montgrins, i després continuarem amb sardanes dedicades a Cardedeu. I escoltarem Cardedeuenca, una sardana feta l'any 1933 per Josep Ferrer i Torres, i després La Font de Can Miret, d'Emili Joanals.

Acabem d'escoltar la cobla Els Montgrins, que ens ha ofert Cardedeuenca, una sardana estrenada l'any 1933 i que és del compositor Josep Ferrer i Torres. I després hem escoltat La Font de Can Miret, una sardana d'Emili Joanals. Bé, continuem amb la cobla Els Montgrins i amb sardanes dedicades a Cardedeu i escoltarem Oda a Cardedeu, d'Emili Joanals també, i després Un jardí de juny, de Jaume Casademunt i Prat. Escoltem-les, doncs, amb la cobla Els Montgrins.

La cobla Els Mongrins ens acaba d'interpretar Oda a Cardedeu d'Emili Jonals i després Un jardí de juny de Jaume Casademunt i Prat. Bé, amigues i amics, i avui ja per acabar escoltarem la darrera sardana. Es diu Estela d'Or. És del compositor de la Catalunya Nord, Max Abart, i és també interpretada per la cobla Els Mongrins. I d'aquesta manera, amigues i amics, ens despedim fins demà. Que tinguin un bon dia i una bona hora. Adeu-siau.

0: les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.
1: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dimecres 17 de juny de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon Dia i Bona Hora a la sintonia de la ràdio nostra, de Ràdio Molins de Rei. Amb ara mateix 20 graus i mig de temperatura a l'exterior de l'emissora. I tenim també els operaris que estan fent la reforma del Teatre del Foment, que ja ens va explicar el seu president, l'Hermenegil, ara fa alguna setmana aquí al programa. Els tenim picant amb intensitat molt a prop de l'emissora. Espero que no es coli doncs el soroll, si no ens ho feu saber, però en principi doncs ara veig que no es cola perquè hem temut el pitjor, diguem, ara fa una estona amb la intensitat del treball que estan duent a terme. En tot cas, fet aquest apunt, comencem el programa. Avui Sílvia Artés i un servidor, l'Oriol Romeu, en aquest primer tram de programa, on us volem parlar aquesta primera hora, després d'actualitzar tota la informació de servei, l'actualitat local, el repàs a l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital, d'un taller, parlarem d'un taller que es durà a terme aquesta tarda des de l'assessoria d'afectivitat i sexualitat que estan duent a terme a la cooperativa Plaem, per tant amb el Pau i l'Helena. Sabeu que, i a més en fem falca també aquí a la emissora, doncs hi ha un dimecres que es troben a l'espai del Molí Jove per fer doncs aquesta assessoria, però avui han fet o han programat, vaja, un taller amb el títol Acompanyant les sexualitats. Serà a partir de 5:45 i fins a 7:00 en aquest espai del Molí Jove. En què consistirà, però, aquest taller? A qui va adreçat? Què és el que faran? Doncs en parlarem d'aquí una estona, 8:45, amb el Pau Peralta, que és el soci de l'Helena Llorenç Barba, per tant, membre de la cooperativa Aplae. Ens acompanyarà, doncs, a 8:45. D'un matí on, de moment, no tenim l'apunt del dia amb la Laura Herrero, per tant, el que farem també és repassar la programació de la ràdio nostra per una banda i de la televisió per l'altra d'aquest dimecres, i el que sí que tenim és el Ricard García puntual a la seva cita de la recomanació cultural, per tant recomanació de jocs de taula que farem uns minuts abans d'arribar a 9:00 del matí. Després de les notícies de 9:00 tindrem la cançó del dia que ens selecciona cada dimecres el Magí Canyelles, i després la tertúlia d'actualitat, avui recuperant el Pere Madurell, que per motius de feina doncs ha estat dues setmanes sense acompanyar-nos. Tindrem també el Toni Ramoneda, la Samara i l'Ansari, que també la setmana passada no ens va poder acompanyar, i en principi el Jordi Torró. La baixa d'aquesta setmana és de la Mari Carmen Juárez, per una banda, per motius personals, i l'Antonio Bonilla, per motius de feina. Amb els tertulians hi serem fins les 10:00 del matí, per tant arribarem a l'equador del programa, i després tenim l'espai polític del dia, per tant avui tenim preguntes en l'aire Molins amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Marc López, que ens acompanyarà doncs al tornar de les notícies de 10:00, amb una setmana on comença a haver-hi ja la prèvia amb les comissions informatives del ple del mes de juny, que es celebrarà la setmana que ve. Més coses que us explicarem. El divendres parlàvem de la molinenca, meteoròloga i física, la Mònica Usar, que ha guanyat el primer premi de comunicació científica Ràdio Associació Memorial Prat de Saba. El jurat ho ha decidit per unanimitat, expliquen en un comunicat, tot valorant la tasca divulgativa de la Mònica a través de diversos formats i mitjans amb l'ús planer de la llengua catalana. Dèiem que el premi es va donar a conèixer a finals de la setmana passada, i l'acte de lliurament encara trigarà alguns dies, serà el dimecres 1 de juliol a 7:00 de la tarda a la Casa Prat de Saba, en el marc de la Festa Major de Vic, la capital d'Osona. Avui la trucarem a la Mònica per felicitar-la i que ens expliqui més detalls d'aquest premi. serà després de les notícies de les 11, que podem parlar amb ella uns minuts. I després, a la recta final del programa, com sempre, ja sabeu que ens acompanya el Joan Vilaseca i Figueres amb el seu espai Parlem de... De què parlem? Doncs, habitualment, d'històries relacionades amb Molins de Rei, amb el Museu Municipal, també amb possibles efemèrides de la setmana i altres aspectes que considera el Joan oportú de compartir en aquest espai, on també podeu tenir premi si marqueu el 93668-6161. Després de les preguntes que us farà el Joan en funció de la història que ha explicat, ell acostuma a portar llibres i també algun CD de música per regalar a algú de vosaltres si us animeu, doncs, a participar-hi. Serà al voltant de 11:45 fins a arribar a les 12 del migdia, que posarem punt i final al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres. D'aquí una setmana és Sant Joan, festiu, per tant, doncs, no farem el programa habitual. I el que sí que us explicarem abans de tancar aquesta introducció és que a partir de les 12, un cop acabem el Bon Dia i Bona Hora, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia. Per una banda, tenim el programa Ona Rainbow avui, amb el col·lectiu Ona Rainbow Molins, i a partir de la una, la remissió del món interior, que, d'altra banda, aquesta setmana ja us vam explicar que no ens han pogut acompanyar la Marta i la Rocío des del programa. Però amb tot això, arribarem a les dues i ja connectarem, evidentment, amb la xarxa per escoltar les notícies en xarxa i la resta de programació pròpia d'aquesta casa fins la una de la matinada, que després repassarem. És dimecres 17 de juny de 2026. Comencem el Bon Dia i Bona Hora. Som-hi! Ara mateix són les 8 del matí i 7 minuts.

0: A veure, anem a fer un repàs a la informació de servei. Parlant de mobilitat, segons en informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, en principi tenim normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona, tret dels matisos que hem anat explicant aquests dies de Renfe Rodalies, però en principi doncs, tenim normalitat a l'àrea, a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona pel que fa al transport públic. Pel que fa al trànsit, anem a conèixer doncs, com tenim la situació connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Què tal, Ferran? Què ens expliques? Bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada avui dimecres amb dues incidències que arrosseguem des d'ahir al vespre. Tenim encara activa una avaria a Sant Julià de Vilatorta per la C25, on es talla un carril de circulació en direcció Girona. També tenim la retirada de càrrega a la via, concretament a la AP7, a l'altura de Vilafranca del Penedès, on també s'obliga a tallar un carril de circulació, en aquest cas, en sentit sud, en direcció Tarragona. Per altra banda, fa tot just uns instants, tenim un accident a la A2, a l'altura de Vilassana, que en direcció Lleida doncs talla la calçada provocant 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, si parlem de fortes cues amb intensitat, a hores ara destaquem el vessant Llobregat, on tenim la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a Barcelona, força col·lapsades amb mínim 7,5 quilòmetres cadascuna de les vies. També tenim 3 quilòmetres de cues en sentit nord per la C31 i C32 des de l'altura del Prat i que va en direcció a Barcelona. Tot plegat també ens deixa moltes retencions a les dues rondes de Barcelona en els dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Molt bé, gràcies, Ferran. Bon dia i que tinguis una molt bona jornada. Repassada la mobilitat, el que farem ara és repassar la previsió meteorològica. Quin temps hem d'esperar aquest dimecres, que ara mateix ens deixa una temperatura de pràcticament 21 graus a l'exterior de l'emissora, al carrer Foment número 6. Aquesta setmana, com hem explicat, no tenim el Jordi Miralles amb nosaltres, el nostre meteoròleg de capçalera, però sí que ens acompanya el meteoròleg de la xarxa, Luismi Pérez, que el tenim ja a punt perquè ens expliqui doncs, la crònica meteorològica. Hola, Luismi, endavant, bon dia.
2: Bon dia, una situació força suau ja a aquesta hora a totes les comarques metropolitanes i és especialment arran de mar on l'ambient és molt xafogós ja i on costa dormir, especialment a tota la conurbació de Barcelona. Moltes temperatures actuals que ja volten els 22, 24 graus. On més ha pujat aquesta temperatura mínima és el Barcelonès i el Maresme. I ja unes temperatures que una altra vegada tornaran a ser de ple estiu aquesta tarda. Arran de mar cap als 27, 28 graus, però amb una mica més d'humitat que ahir i, per tant, un palet també més de xafogós i cap a les comarques interiors, per tant, els dos Vallesos, cap a l'Alt Penedès, la comarca del Baix Llobregat Nord, arribarem fàcilment als 33-34 graus. Per tant, un ambient força càlid, haurem de buscar l'ombra, perquè a més el sol serà completíssimament dominant. Molt pocs núvols, alguns de prims i poca cosa més. N'estem pendents a la xarxa.
0: Molt bé, doncs gràcies, Luismi. Ens actualitzarem també a l'informatiu a migdia. El que no farem ja és escoltar més ofertes de feina, de moment, amb el Francesc Rueda, perquè ja li hem donat una volta a les que ja teníem, i per tant, doncs, ara sí que ja seria reiterar-se. Esperem que n'arribin de noves el més aviat possible. Informar-vos, d'altra banda, que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I, per últim, recordar-vos la farmàcia de guàrdia per avui, dimecres, dia 17 de juny, aquí a la Vila. Avui és la farmàcia Edgar Oriol. Aquesta és la farmàcia que trobareu al carrer Santiago Rossinyol, números 8-10, l'antiga farmàcia Mas, farmàcia Oriol, per tant, la farmàcia que trobareu oberta des d'ara a les 9 del matí fins les 10 de la nit. I sempre recordem que a partir de les 10, si necessiteu doncs, d'aquest servei, us haureu de desplaçar a les poblacions veïnes que sí que tenen, disposen del servei de farmàcia de guàrdia oberta tota la nit, com és el cas de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca, poblacions properes. Si no, doncs ja ho sabeu, fins les 10 de la nit avui trobareu oberta la farmàcia Edgar Oriol del carrer Santiago Rossinyol, números 8-10. Amb tot això ens hem situat a 2 minuts i mig per arribar ja a 9:15 del matí.

0: Fem un repàs a aquesta hora de l'actualitat local, parlant de política, i passava pel programa, després d'unes setmanes de no poder-nos acompanyar, amb la regidora portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, la Marta Espona, on repassàvem també amb ella diversos aspectes de l'actualitat local, com la problemàtica de la climatització al mercat municipal, per exemple. Fruit d'aquesta problemàtica i d'altres que posava sobre la taula, la regidora Marta Espona i des d'Esquerra creuen que el govern, lamenten, vaja, que el govern continuï actuant quan hi ha queixes reiterades sobre un tema. Ho expliquem. Hola, Sílvia, bon dia.
1: Bon dia. Doncs sí, des d'Esquerra es dèiem que creuen que el govern només acaba actuant quan hi ha demandes, reclamacions o denúncies repetides i quan es posen sobre la taula com a situació extrema. Posava com a exemple, com deia l'Oriol, demandes, per exemple, que hi ha hagut a les escoles, les protestes dels paradistes del mercat per les altes temperatures, perquè no va l'aire condicionat, o la denúncia del sindicat de l'Ajuntament a Inspecció de Treball per diferents temes de prevenció de riscos laborals. La setmana passada, el regidor de govern, Miguel Zaragoza, explicava que el tema estava en vies de solucionar després del que els han demanat des d'Inspecció de Treball, i ahir la portaveu d'Esquerra deia que alguna cosa falla si no s'actua fins que no hi ha queixes contundents.
2: Que s'hagi d'arribar a aquest extrem de la queixa per part del sindicat perquè doncs es posin al dia una sèrie de condicions totalment òbvies i ja no legals, sinó que és que són condicions mínimes de seguretat en el treball, doncs sí, hem d'esperar que un sindicat es queixi i ho faci públic, doncs em sembla que també és com una mica trist. I és el mateix que vam comentar també amb el manteniment de les escoles.
1: És l'opinió que manifestava ahir la portaveu d'Esquerra Republicana.
0: I en clau cultural i de propostes que tenim per aquests dies a la vila, us destaquem que demà dijous, serà el darrer concert de la temporada del cicle Clàssica a Molins.
1: I ho serà amb un duo format per la mezzo-soprano Elena Resurreisao i la pianista Llum Colomer. Interpretaran temes, d'entre d'altres, de Ravel, Bizet, Falla o Delibes. Un concert variat, on hi haurà paral·lelismes entre la música que es feia, que s'ha fet a Espanya i a França. El músic i saxofonista molinenc Miquel Bofill és el programador del cicle i ens avançava com serà aquest concert.
3: Un disc que ha fet, que es diu L'Andalusia al cor, ha fet un treball de paral·lelisme entre el que és la música francesa i la música espanyola de l'època. És un recorregut sonor entre dues mirades sobre Espanya i el que fan els compositors francesos entre el segle XIX i el segle XX. D'on neix la tradició hispànica i l'exotisme refinat i la veu popular de l'època. Sí, serà un concert interessant perquè porta realment, fa un repertori molt, molt variat.
1: Encara queden entrades, valen 15 euros, les podeu comprar a la plataforma Entràpolis o presencialment al Museu del Renaixement.
0: Molt bé, i fent un apunt d'esports, us expliquem també que el club de judo arriba al final de la temporada.
1: El passat cap de setmana van acabar la competició amb un campionat cadet, van fer un tercer lloc, i a infantil van assolir dues medalles d'or, una de plata i dos bronzes. També han participat al campionat benjamí i dos judokes van fer el tercer lloc. I a finals del mes de maig van portar un equip a la Vila Copa Catalunya per equips i van quedar primers, el que ha estat tota una fita pel club de judo. Daniel Pavón és el responsable del club i ha fet una valoració de la temporada.
4: Nosaltres tenim dos tipus d'ensenyament, l'alumne que vol aprendre judo però no vol competir i l'una que vol competir i cadascú té un assoliment d'objectius diferents. I aquest any ens hem vist que alumnes que no volien competir han competit i amb la base que s'hi ha estat donant durant aquests anys doncs han aconseguit podis a nivell de Catalunya.
1: El club té uns 300 alumnes que durant el curs entrenen a les tardes. També hi ha classes de defensa personal. Entrenen a la sala de judo que tenen a la zona esportiva Ricard Ginebreda de dilluns a divendres. I ara, que han acabat ja la temporada, a partir de la setmana que ve començaran els casals d'estiu al matí i la tecnificació a la tarda.
0: Doncs fins aquí aquest repàs a l'actualitat local, però el completem de seguida amb el repàs a l'agenda d'activitats. Perquè déu-n'hi-do les propostes que tenim, sense anar més lluny avui mateix, perquè ara 2:15 us parlarem d'aquest taller que durà a terme la cooperativa a Plaer. Això serà a partir de 5:45 de la tarda, però avui tenim la segona xerrada per parlar de prevenció d'onades de calor i de tenir les pautes i les precaucions per la revetlla de Sant Joan.
1: Sí, en parlàvem dilluns amb els responsables de fer aquestes xerrades que organitza l'Ajuntament. Els encarregats de dur-les a terme són membres de la Guàrdia Urbana, de Protecció Civil i de la Creu Roja per donar totes aquestes eines per evitar els efectes nocius de les onades de calor i també molt enfocades a la revetlla que la tenim ja aquí. Dimarts que ve és la revetlla de Sant Joan i donaran, com cada any, recomanacions i consells doncs, per tenir unes revetlles segures, tant pel que fa a fogueres, ja sabeu que ara està prohibit fer foc, com sobretot pels petards i els riscos que suposa. Doncs avui hi ha la segona xerrada, pels que no vau poder anar-hi el dimarts. De 6 a 7 de la tarda la Federació Obrera es farà aquesta xerrada i si no hi podeu anar avui, penseu que demà hi ha la tercera i última al canal, en aquest cas serà 8:45, de 8:45 a 9:15 al local de l'Associació de Veïns.
0: Molt bé, el dilluns precisament parlàvem amb el caporal de proximitat de la Guàrdia Urbana, el Diego Díaz, i la Sandra Ortigosa, tècnica de Protecció Civil. Podeu recuperar aquesta i altres entrevistes i seccions del programa a radiomolinsderrei.cat. Tenim avui també una xerrada dins dels actes de Vivim el Tour, que es farà a la Sala Gòtica.
1: És una xerrada que faran dos periodistes esportius, experts en ciclisme i que coneixen molt el Tour de França, l'han estat seguint durant anys. Són Carlos Arribas, del País, i Sergi López Egea, del Periódico, i els moderadors d'aquesta xerrada seran membres de l'equip del programa La Tapa Reina de Ràdio Molins de Rei. La xerrada està oberta a tothom avui a les 7 a la Sala Gòtica del Palau de Requesens.
0: Molt bé. I encara a les 7 avui tenim també convocatòria d'assemblea de socis de l'Associació Amics del Museu.
1: A les 7, com dèiem, també a la mateixa hora a la seu del Museu del carrer Pintor Fortuny s'ha convocat a totes les persones sòcies per parlar dels números de l'exercici del 2025, per exemple. També faran un balanç de les activitats fetes l'any passat. Es parlarà del present i futur del Museu Municipal, propostes també de cara a la propera temporada, increment de l'import de les sortides culturals, entre d'altres, i evidentment torno a veure paraules per les persones associades. A les 7, recordeu els socis, al local del carrer Pintor Fortuny.
0: Molt bé. De cara a demà, dijous, recordeu que l'Aula d'Extensió Universitària celebra el seu acte de cloenda amb una proposta a la Federació Obrera, com és habitual.
1: El tema és el vi, la música, fonts de cultura mediterrània. Explicaran els orígens comuns de la cultura del vi i de la música amb explicacions, com acostumen a fer també amb audiovisuals. I al final, els dos ponents animaran el públic a participar en un petit repertori de cançons sobre el vi i la verema. Els encarregats de fer aquesta sessió de cloenda són Valeri Cabós i Laura Forró.
0: Recordeu també que tenim l'últim concert de la temporada de Clàssic a Molins, com hem esmentat, i de cara a divendres tenim l'inici, encara seguim parlant del Tour de França i de la celebració de Vivim el Tour a Molins de Rei, tenim una nova iniciativa, que és el Tapa Tour Molins de Rei.
1: La intenció és promocionar la restauració local i vincular-ho al pas del Tour de França per Molins de Rei el diumenge 5 de juliol. Passaran per la carretera, recordem, havien d'anar fins a Santa Creu, pujant pel carrer Verdaguer, anar fins a Santa Creu, però per les restriccions de la pesta porcina es va canviar el recorregut i faran el seu pas per la carretera. La campanya Tapa Tour, dins els actes previs d'aquest pas del Tour, es farà, comença divendres i s'allarga fins al mateix dia 5 de juliol, i consisteix en que els establiments participants oferiran el seu plat estrella en format de tapa, en un format més reduït, acompanyat d'una beguda, i aquesta proposta ha de tenir un preu entre els 6 i els 8 euros. El que tindran en comú és que totes les tapes participants tindran un nom relacionat amb el món del ciclisme.
0: I tenim també, de cara a divendres, la presentació d'un llibre, ara feia temps que no parlàvem del José Antonio Agudo, que publica nou llibre i el presenta justament aquest divendres a la biblioteca.
1: Sí, Zekeley és el títol d'aquesta novel·la, situada a Londres victorià. Hi apareixen diferents personatges, com el príncep hereu de la corona, Jack l'Esbudellador, un detectiu de Scotland Yard, i també està vinculat a tot un tema de vampirs i de Dràcula. Tota una barreja de temes d'aquesta novel·la que, si us interessa, podeu anar divendres a la biblioteca a 6:45 a escoltar el seu autor.
0: Si parlem de dissabte, recordeu que tenim la darrera sessió de la temporada, en aquest cas del Cineclub Hall 2002.
1: Amb la pel·lícula Todo lo que fuimos, un film del 2025, se situa a Cisjordània, la història d'una família que va estar tres generacions al llarg de 70 anys. Es mostren les tensions polítiques i emocionals, doncs, amb la situació que viuen des de la Nakba israeliana de l'any 1948 fins al 2020. Un drama, doncs, sobre el conflicte àrab-israelià que podreu veure aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre de la Penny. Les entrades, com sempre, anticipades al web Entràpolis i, si no, a la mateixa taquilla del teatre on era abans que comenci la pel·lícula.
0: El mateix dissabte també tenim la celebració del final de temporada, el sopar final de temporada del Bàsquet Molins, la nit del bàsquet que es celebrarà dissabte al vespre.
1: Ja és un clàssic de cada any per part del club de bàsquet. Fan aquesta gran festa final, sobretot per les famílies dels i les jugadores. La faran el dissabte al vespre, sopar de Carmanyola, a l'escola Pont de la Cadena. Hi haurà també mencions, reconeixements, entrega de trofeus. Val 3 euros l'entrada. Hi haurà part i música amb ball. Els socis, doncs, s'hi han anat apuntant, els membres del club, en aquesta nit del bàsquet que es farà aquest dissabte, com dèiem, a l'escola Madurell.
0: Estem parlant molt del, perdoneu, del Tour, però resulta que també tenim aquest diumenge el pas de la Volta Ciclista a Catalunya, la Volta Ciclista femenina, per Molins de Rei.
1: Sí, passarà diumenge a 2:15 per la carretera, és el lloc habitual per on ha passat, doncs, la Volta i per on passarà també el Tour. Doncs, si les voleu veure, la Volta Ciclista femenina, diumenge, el pas és exactament a 2:15. Aneu-hi, doncs, en marge de temps, perquè ja sabeu que és molt força ràpid el pas de les ciclistes.
0: I també us hem d'explicar que el diumenge tornarem a tenir ballada de sardanes organitzada per l'agrupació folklòrica.
1: Com és habitual, a la plaça de la Creu, a les 7 de la tarda, en aquest cas, aquest diumenge, amb la Copla Marinada.
0: Molt bé. Recordeu també que tenim una exposició per gaudir, encara parlant de ciclisme, a la sala d'exposicions de Can Ametller.
1: Sí, déu-n'hi-do les activitats vinculades a aquest pas del Tour de França, a l'exposició que es pot veure fins al 5 de juliol a Can Ametller. Són 30 quadres de gran format, el tema és el Tour de França i són obres de Miguel Soro. L'horari és de dimecres a divendres de 6 a 8, el dissabte també a la tarda una mica més tard, de 6:45 a 9:15, i els diumenges al matí de 12:15 a 2:00.
0: I encara hi haurà una altra exposició relacionada amb Vivim el Tour, que ja en parlarem, que s'inaugura la setmana que ve. Serà del 26 de juny al 2 d'agost. Atenció, que podeu veure aquesta exposició, i en aquest cas es podrà veure els baixos de l'edifici del Molí. La inauguració és la setmana que ve, com dèiem, el dia 26, que és divendres, i hi haurà alguns dies que conviuran, doncs, les dues exposicions a Can Ametller i als baixos del Molí. Els baixos del Molí, insisteixo, es podrà veure fins al 2 d'agost, a partir de divendres que ve, i fins al 2 d'agost. L'exposició porta per nom Camins 1907-2026, i la setmana que ve, evidentment, coneixerem més detalls d'aquesta exposició.

0: Continuem. Ens queden 3 minuts i mig per arribar a 8:45 i arribarem repassant la informació general a través dels titulars de la premsa escrita, i a 8:45 ens centrarem en aquest taller que fa avui la cooperativa a Plaer, a l'espai del Molí Jove. Però ara, titulars de la premsa escrita.
1: Vinga, doncs comencem pel periòdico. Alguns temes coincidents, el tema de la guerra de l'Iran i aquesta treva o signatura de la pau que s'ha fet, i també avui l'expresident Zapatero ha de declarar al jutjat sobre aquelles joies que van trobar al seu despatx. Suposo que us sona el tema. Comencem pel periòdico. La foto és per Donald Trump i altres presidents o primers ministres, com el cas del president de França o el del Regne Unit. En aquest tema de Teheran, Trump ha pres a l'Iran i també Israel. El president dels Estats Units adverteix que si Teheran aconsegueix un arma nuclear patirà conseqüències terribles, i llança un dard a Netanyahu, diu: sense mi no existirien. Doncs bé, la seva línia d'amenaces, Donald Trump al centre de la fotografia a la portada del periòdico. Un altre tema també central d'aquest diari: Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports. El govern i Esquerra Republicana segellen el canvi legal per crear la nova autoritat aeroportuària. Altres temes: la directora de la Guàrdia Civil nega pressions a l'UCO i diu que amb l'Eire sols va prendre 2 cafès. I Barcelona amplia en un centenar la xarxa de refugis climàtics fins a un total de 500. En política comercial, competència obre expedient a 6 bancs per la guerra hipotecària. És el que destaca el periòdico. La Vanguardia també en fotografia de Donald Trump amb Zelensky a la cimera del G7, que reafirma la pressió a Rússia per acabar amb la guerra. Canvi, doncs, de guerra a les que té els Estats Units, doncs, sobre la taula. També la Vanguardia diu que el PSOE està expectant davant la declaració avui que farà l'expresident Zapatero. La COE demana que l'Estat pagui els primers 15 dies de baixes. I altres temes, doncs, els deures pendents a Espanya sense superar el trist debut en esports, parlant del Mundial. En salut, el sistema de salut aposta per la IA, però sota control humà. Un dels temes també en format més breu de la Vanguardia. El diari Ara també: Zapatero haurà de declarar avui sobre les joies. La imatge la mateixa de la Vanguardia de Zelensky i Trump a la cimera del G7. També altres temes: primers acords per fer viable la gigafactoria d'intel·ligència artificial. El projecte de Mora, la nova, haurà de ser avalada per Brussel·les, i Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic. I acabarem amb el Punt Avui, com sempre, que parla del final de curs. Ja sabeu que aquest divendres acaba el curs escolar. Fi de curs, i ara què? Acaba el curs escolar més convuls, amb més vagues que mai, el rebuig frontal a les propostes del govern que afronta l'estiu amb una crisi educativa oberta. Són els temes centrals de la premsa escrita.

Ara mateix són 8:45 del matí, completarem la informació general amb els diaris digitals d'aquí una estona, perquè ara el que volem fer és parlar-vos d'aquest taller que proposa l'assessoria d'afectivitat i sexualitat per avui, aquesta tarda, a l'Espai del Molí Jove.

0: I és que, com bé sabeu, ja fa alguns mesos que la cooperativa Plaer està duent a terme aquesta assessoria d'afectivitat i sexualitat, i avui proposa un taller a 5:45 de la tarda que porta per nom Acompanyant les sexualitats. I teníem ganes de conèixer més detalls. Per això ens acompanya uns minuts al telèfon un dels socis de la cooperativa, que és el Pau Peralta, que juntament amb l'Helena Llorenç doncs s'encarreguen de fer aquesta assessoria. Què tal, Pau? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Oriol. Què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, molt bé.
0: Doncs d'entrada, aviam, m'expliques en què consistirà aquest taller que fareu doncs aquesta tarda a partir de 5:45 a l'espai del Molí Jove?
1: Doncs mira, és un taller que va destinat a monitoratge, que va destinat sobretot a qualsevol persona en rol d'educadora que, sí, que treballi amb infants, amb adolescents, amb persones adultes, i va una mica a donar com els tips, com una mica les estratègies generals perquè qualsevol persona, sense ser sexòleg, pugui acompanyar amb seguretat la sexualitat de qualsevol dels seus, diguéssim, educants, infants...
0: Molt bé.
1: I això serà.
0: Per tant, estratègies, diguem, tips, com deies, a part bastant teòrica, que fareu de 5:45 a les 7, 1:30, no?
1: Correcte, sí, sí, serà una masterclass.
0: Serà
1: una molt fugaç.
0: Sí?
1: Sí, llavors hi haurà una part teòrica i hi haurà una part pràctica.
0: Molt bé.
1: La idea és que puguin sortir allà amb més seguretat, no?, per afrontar una mica el que està passant i donar-los un marc de pensament per acollir més la seva realitat.
0: És la primera vegada que feu un taller d'aquestes característiques, diguem, aquí a la vila, adreçat a monitors, sí, i monitores, sí?
1: Sí, així d'obert, sí. Així que si estàs escoltant això, vine.
0: Aprofita-ho. Molt bé. I el que passa és que s'han d'inscriure, llegia, no?, prèviament, a puntjove@molinsderrei.cat, el correu electrònic.
1: Correcte. Molt millor si ho fan. Però que si se'n descuiden ja s'inscriuran més tard.
0: Molt bé.
1: Que l'important és que ho aprofitin.
0: A l'espai del Molí Jove, que és on esteu duent a terme aquesta assessoria d'afectivitat i sexualitat, com dèiem, des de fa mesos. Com està funcionant fins ara aquesta assessoria?
1: Molt a poc a poc.
0: Molt a poc a poc.
1: Sí, i alhora hi ha un punt de... Bé, com que la sexualitat és un tema tabú,
0: sí,
1: llavors també és difícil que jo et pugui contestar aquesta pregunta obertament, no? I alhora, a vegades també és difícil que la gent s'hi apropi justament per això, no? Perquè, bueno, per tot el que pot suposar a exposar-te, no?
0: Sí.
1: I portar algú que penses que pot ser que només t'ho estigui passant a tu, però en realitat és molt clar perquè estic passant a molta més gent, no? Llavors, és un primer any d'inici més aviat discret, però té bona pinta.
0: Tot i que amb l'Helena i tu sempre expliqueu, no?, que vosaltres, evidentment, voleu crear un espai segur, no?, que quan us vinguin a veure, però tot i així, doncs, encara creus que pesa més, doncs, aquestes reticències, aquests tabús que puguem tenir, sobretot també en clau més de poble local, no?, de proximitat, no?
1: Sí, lo cultural és difícil, no?, de sobrepassar, però que hi hagi iniciatives com aquesta, i si destinin recursos, pues, de lo més encertat, per mica en mica, pues, anar generant un altre tipus de cultura, no?
0: Sí, per tant, encara que hagi sigut discret, la idea és poder seguir continuant per crear,
1: correcte,
0: doncs, aquest hàbit, no?
1: Exacte, sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: I heu estat, què era, el tercer dimecres de mes, era?
1: És el tercer dimecres de mes,
0: sí,
1: de 5 a 8, al Molí Jove. Sí, exacte.
0: Per tant, avui és tercer dimecres de mes i en comptes de fer l'assessoria, doncs el que feu és a aquest taller.
1: Exacte, aquest taller de formació adreçada a educadores.
0: Sí. Per tant, m'estàs dient que potser funciona molt millor els cursos que feu als centres escolars o instituts que no pas, doncs, aquesta assessoria aquí a l'Espai Molí Jove, eh?
1: O sigui...
0: Perquè el marc, clar, és diferent, m'imagino, també, el marc, eh?
1: Sí. I també la trajectòria, que portem ja uns quants anys,
0: sí,
1: no?, fent tallers i aquest sentiment d'assessoria. Llavors, en tot lloc s'han de repensar coses, no? I encara pot ser més efectiu. Però així d'entrada, sí, els tallers funcionen molt millor perquè el marc és diferent i perquè treballes dintre d'un àmbit de l'educació obligatòria, no? I per tant ja tens la gent a l'aula.
0: Sí.
1: Ningú ha de venir.
0: Bé.
1: Llavors, aquí està la petita diferència. Sí.
0: Justament també llegia, Pau, fa uns dies que heu començat o heu dut a terme la quarta edició d'Enganxa't a la sexualitat, que ja alguna vegada sí. Ens havíeu vingut a presentar aquí, que són uns adhesius, no?, amb sí. diversos missatges. Explica'm en què consisteix aquest projecte.
1: Sí, el projecte té a veure amb recuperar, és a dir, que les adolescents recuperin una mica què és pareix de sexualitat, perquè la realitat és que viuen molt emmirallats en la sexualitat adulta. No. Llavors, per portar-los una mica al què és per ells a través dels tallers que fem, diguem-ho, d'avaluació i de reconeixement, el que fan és dissenyar uns adhesius que després nosaltres, amb l'ajuda d'una amiga que és dissenyadora, els fem realitat més professionalment. Llavors, en aquests adhesius plasmen idees del que és per ells la sexualitat, al marge del que els han dit que és la sexualitat, no? Sinó que en els tallers ens dediquem a veure més què és per ells la seva sexualitat, perquè la sexualitat adolescent no és el mateix que la sexualitat adulta, no? Uh-huh. Llavors, intentem trencar això a través que ells siguin l'altaveu del que ells volen explicar sobre la sexualitat.
0: Molt bé.
1: I aquest any és la quarta edició, efectivament, sí. I ja tenim per aquí els tentatius, així que...
0: Molt bé. Per tant, cada any varien els missatges, entenc, llavors, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Per curiositat, no sé si els podem trobar en algun punt en concret, doncs, aquests adhesius, o els teniu vosaltres i els aneu repartint?
1: A les xarxes posarem tota la informació. Mm-hmm. Llavors, a Instagram, a @
0: sí.
1: Mateix ja aviat apareixerà tota la informació al respecte de on es poden adquirir.
0: Molt bé.
1: I per ara no en puc dir gaire més.
0: Molt bé, en tot cas, que és la quarta edició, que porta per nom aquesta campanya Enganxa't a la sexualitat, que són una sèrie d'adhesius. Bé, en tot cas, tornant a l'inici de la conversa, recordeu avui Acompanyant les sexualitats, aquest taller que ofereix doncs, la cooperativa Plaer a través de l'assessoria d'efectivitat i sexualitat al Molí Jove a 5:45 de la tarda, de 6:45 a 7. Si algú s'anima a última hora, que s'inscrigui a puntjove@molinsderei.cat o, si no, que s'adreci uns minuts abans de 5:45 en aquest espai del Molí Jove. Pau, alguna cosa més que vulguis afegir d'aquest taller?
1: Que és una oportunitat i que aviam si ho pot aprofitar el màxim de gent. I tant.
0: Molt bé. Doncs el Pau Peralta és, juntament amb l'Helena Llorenç, són els responsables de la cooperativa Plaer. Moltes gràcies, Pau, i que us vagi molt bé aquesta tarda.
1: Gràcies per aquest espai.
0: Fins aviat, adéu, que vagi molt bé. Adéu-siau. 6:03:15, una pausa i tornem de seguida amb els diaris digitals.

0: diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chi. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
3: Generació Chic.
2: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX

0: Seguim. Ens queden ara mateix 3 minuts per arribar a 3 quarts de 9 en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 17 de juny. És el moment de fer un repàs al que diuen els diaris digitals.
1: Vinga, doncs comencem per la premsa del Baix, que explica que l'AMB injecta 1,3 milions d'euros per prevenir incendis forestals als boscos metropolitans. L'àrea metropolitana posa en marxa, doncs, aquesta setmana les actuacions de prevenció d'incendis, una dotació d'1,3, com dèiem, 1,3 milions, destinada a incrementar la resiliència de les masses boscoses situades fora del parc de Collserola, reduir riscos de foc i potenciar l'economia verda i circular a través de l'aprofitament de recursos forestals. Els primers treballs d'aquesta campanya s'estan concentrant aquests dies en l'obertura i neteja de franges perimetrals de protecció a urbanitzacions com Torrelles de Llobregat o Gavà. El programa és pel període 2025-27 i inclou un total de 22 municipis metropolitans, centra el seu radi d'acció preferent a les muntanyes de l'Urdal, el massís del Garraf i la serralada de Marina. Anem al Viumolins, que destaca que les obres de l'estació obliguen a canviar d'andana per fora del recinte. Després de la posada en funcionament del nou accés del carrer Sant Antoni Maria Claret, el pas sota vies ha quedat tancat de manera permanent per permetre l'inici dels treballs del futur nou pas inferior, que serà totalment accessible i tindrà ascensors. Al mateix temps, també s'ha tancat el pas a nivell, que inicialment s'havia previst mantenir obert fins al final de les obres, però que finalment ha estat clausurat per motius de seguretat, segons expliquen fonts de Renfe al Viumolins. Amb aquesta nova situació, l'estació queda reorganitzada en dos accessos diferenciats segons la destinació dels trens. A la via 2, en direcció Barcelona, s'hi ha d'accedir des del vestíbul principal, mentre que per anar a la via 1, en direcció Martorell, s'ha de fer des del nou accés del carrer Sant Antoni Maria Claret. Segons Renfe, aquesta configuració es mantindrà fins que s'acabin les obres, ja que es considera la solució més segura perquè, segons expliquen al Viumolins, les dues entrades són plenament accessibles. Per canviar d'una banda a l'altra de les vies, els usuaris han de fer servir el pas exterior situat uns metres fora de l'estació. De moment, encara queda pendent la instal·lació de les màquines de validació de bitllets a l'accés del carrer Sant Antoni Maria Claret, ja que de moment encara no s'han instal·lat, i per tant cal validar el bitllet al vestíbul i després tornar a donar la volta fins a l'altra andana. Les mateixes fonts de Renfe confirmen que aquests equips s'instal·laran a finals d'aquesta setmana i es completarà d'aquesta manera la posada en servei d'aquest nou punt d'entrada mentre les obres continuen en marxa. I acabarem amb el 3cat.cat, que destaca que els metges fan avui l'últim dia de vaga abans de l'estiu i mantenen la crida a no fer hores extres. És la 12a jornada d'aturades que convoca el Sindicat de Metges de Catalunya des de la tardor i és l'última abans de l'estiu. Aquesta vegada s'han organitzat protestes simultànies a les 11 del matí a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. En el cas de Barcelona serà a la seu de l'Agència de Salut Pública i a les altres ciutats a les delegacions territorials de la Conselleria. Els facultatius reclamen un conveni propi, l'eliminació de les guàrdies de 24 hores, la planificació d'agendes amb límits de pacients, l'equiparació de la jornada laboral amb la resta de grups professionals i augmentar la plantilla per acabar amb la sobrecàrrega laboral. Metges de Catalunya critiquen la nul·la voluntat de la Conselleria del Govern a escoltar el col·lectiu i a negociar-hi. Aquestes mobilitzacions seran les últimes, com dèiem, abans de l'estiu, però el comitè de vaga format per sindicats mèdics d'escala estatal ja ha anunciat que plantegen la vaga indefinida a la tornada. Tot i el parèntesi estival, Metges de Catalunya mantindrà la campanya Ni un minut més, que va començar a principis de juny i que insta el col·lectiu a no fer hores extra al marge de la jornada ordinària i de les guàrdies. Durant la jornada d'avui, els serveis mínims queden funcionament normal d'urgències, tant atenció de malalts externs com l'atenció a malalts ingressats a les unitats d'observació d'urgències. També hi haurà funcionament normal de les unitats especials, com cures intensives, vigilància intensiva o unitats coronàries. Funcionament també normal de tractaments de radioteràpia i quimioteràpia. Funcionament normal a l'activitat quirúrgica inajornable. I mentre s'estigui ingressat, tot malalt haurà de ser respectat en el seu dret a ser atès. Funcionament normal també del servei de coordinació d'urgències i els sistemes d'emergències mèdiques. Els serveis farmacèutics es mantindran amb el personal adient que presti

serveis, entorns de guàrdia i nit que estiguin establerts, i el transport sanitari s'haurà de garantir el servei de totes les urgències, tractaments oncològics, de diàlisi i altres proves que siguin urgents. En tot cas, avui és i el Banc de Sang i Teixits també tindrà el 50% del servei. Per tant, avui jornada de vaga de metges, l'última abans de l'estiu, ja anuncien que a la tornada podria ser indefinida.

0: Seguim passant 3 minuts i 2 minuts i mig de 3 quarts de 9. Anem a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra, ja que avui no tenim tampoc l'apunt del dia, en aquest cas amb la Laura Herrero. Fem doncs un cop d'ull al que tindrem avui dimecres, quan acabi el Bon Dia i Bona Hora, seran les 12 del migdia. A partir d'aquí podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia fins a un quart d'una, i a dos quarts d'una tenim el programa Ona Rainbow, amb el col·lectiu Ona Rainbow Molins, amb la Mari i l'Helena al capdavant, fins la una del migdia. De una a dues, la remissió del món interior, i a les dues, connexió amb la xarxa per escoltar les notícies en xarxa, informació general de dues a tres, com sempre. De tres a quatre tenim el programa La Migdiada, i aquesta tarda tenim, per una banda, la remissió del programa El Concert, el programa de les sobretaules del diumenge, amb la Margarida Casadesús. En fem la remissió els dimecres a aquesta hora. I a les 5 tenim l'Arlet Valls i la Neus Pérez amb el seu programa Fora Clichés, acompanyant-nos aquesta primera temporada amb nosaltres els dimecres de 5 a 6 de la tarda. De 6 a 7 tenim el programa de l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat, el programa Serenor, com és habitual. I a partir de les 7, l'Obrint Camins, el programa que ens presenten l'Anna Ribas i l'Àngel Beumala. Agafa el relleu a les 8 del vespre el Generació Xic amb el Toni Ramoneda. I a partir d'aquí tenim l'Helena Álvarez amb el programa dedicat a l'emprenedoria Helena en Bach, de 9 a 10 de la nit. Dos programes de 30 minuts que repetim de 10 a 11. És, per una banda, el Parlem de Còmics, i per l'altra el programa Picama. I a les 11 també fem, en aquest cas, la remissió del Jazz Club de Nit amb el Miquel Tuset, que ens acompanyarà de 11 a 12. A mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, tertúlia que en principi avui farem amb el Toni Ramoneda, el Pere Madurell, la Samara Lanzari i el Jordi Turro. Avui tenim la baixa de l'Antonio Bonilla i de la Mari Carmen Juárez. La remissió de la tertúlia serà de mitjanit fins a la 1 de la matinada. A la 1 connectarem amb ICAT FM com en fem cada nit. Fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia d'aquesta casa, per tant, amb la selecció de sardanes que ens ofereix diàriament el Pere País amb el programa La Tenora. De dilluns a diumenge, com sempre expliquem, els 365 dies de l'any. És dels programes doncs, que ens acompanyen, així com també La Migdiada i les notícies en xarxa, que són els programes, diguem, fixes durant l'any en aquesta casa. I abans de saludar el Ricard García perquè ens recomani un nou joc de taula, anem a fer també un repàs al més destacat de la programació de la televisió.
1: Vinga, doncs comencem per les pel·lícules. Déu-n'hi-do, les que hi ha avui força entretingudes. Comencem a Vimat, a les 10 de la nit. Con Tiki és una pel·lícula noruega d'aventures del 2012. Se situa l'any 1947. El món se sorprèn per l'entusiasme del jove antropòleg i aventurer noruec Thor Heyerdahl, que emprèn una expedició sorprenent i perillosa. És un viatge de 8.000 quilòmetres a través de l'oceà Pacífic a bord justament del bot que dona nom a la pel·lícula, Con Tiki. Avui a les 10 a Vimat, que els agradi aquestes pel·lícules d'aventures. Després una altra, una comèdia francesa, també pels amants del cine francès i de les comèdies que són molt peculiars, a les 10 de la nit a TV3, avui, El vaixell de l'amor. Explica la història de la Justine, el seu marit i el seu grup d'amics que troben la solució als seus problemes de diners. Organitzar un fals creuer romàntic per al Frank, un ric inversor entestat a seduir. Només hi ha un problema, és la Justine, a qui el Frank, aquest ric empresari, proposa just de fer aquest cap de setmana d'enamorats. I a partir d'aquí, embolica que fa fort. El vaixell de l'amor a les 10 de la nit a TV3. Anem al canal Hollywood, El puente de los espías, també a les 10 de la nit, una pel·lícula de Steven Spielberg amb Tom Hanks com a principal protagonista, una pel·lícula del 2015, un thriller que explica la història de James Donovan, Tom Hanks, interpretat per Tom Hanks, que és un advocat de Brooklyn que es veu abocat al nucli de la Guerra Freda quan la CIA li encarrega la pràcticament impossible missió de negociar l'alliberament del pilot d'un avió abatut. Avui, El puente de los espías, a les 10 de la nit, al canal Hollywood. Una altra pel·lícula del 2023, a Factoria de Ficció, Misterio en Venecia, quan faltin 5 minuts per les 11. Una pel·lícula dirigida i protagonitzada per Kenneth Branagh, l'actor i director britànic. Està ambientada a Venècia, la Venècia de després de la Segona Guerra Mundial, una nit de Halloween. La història presenta un misteri en què s'estima el retorn del cèlebre detectiu Hercule Poirot, que està jubilat i viu a l'autoexili en aquesta ciutat, Venècia. Allà assisteix a contracor a una sessió d'espiritisme en un palazzo embruixat i en runes. Quan un dels convidats és assassinat, el detectiu es veu atrapat en un món sinistre, ple d'ombres i de secrets. Doncs aquesta pel·lícula de misteri, amb Poirot com a protagonista, Kenneth Branagh, que l'ha interpretat en diverses pel·lícules, Misterio en Venecia, a les 11:25 a Factoria de Ficción. I al Canal 33, a 11:45, una comèdia romàntica o romàntica, Núvia a la fuga, que té ja uns anys, de l'any 99, dirigida per Gary Marshall, que va dirigir també Pretty Woman, justament els dos protagonistes d'aquesta pel·lícula, Julia Roberts i Richard Gere. Núvia a la fuga explica la història de Ike Graham, que és un redactor d'un diari de Nova York, que descobreix el cas de la Maggie. És una noia, Julia Roberts, és una noia a qui li encanten els compromisos matrimonials, però a qui l'horroritza la idea del matrimoni. D'aquí el títol i el tema de la pel·lícula, Núvia a la fuga, avui a 11:45 de la nit al Canal 33. I pel que fa als programes, en destaquem dos, al Canal 33, a les 9 de la nit, Talent Creatiu. El programa no es limita a explicar la història del Pol Dunyó, que també, sinó que crea una història d'amor, l'amor que ell sent pel seu ofici, per una manera de viure i pel respecte envers els animals i el camp, a les 9 de la nit. I a les 10, La Renaixença, presentada pel Peyu. El programa dedica el capítol d'avui al tanc i en repassa els primers prototips. També recorda els esbossos de tancs de Leonardo da Vinci i el primer model conegut com a Mark One. Doncs aquests dos programes, a les 9 i a les 10, avui al Canal 33.
0: Molt bé, ens queden 5 minuts i mig per arribar a les 9. Anem a escoltar el Ricard García amb la seva recomanació d'aquest dimecres, parlant de jocs de taula, com sempre. Ell és membre, com bé sabeu, de l'entitat Molins de Jocs. Hola, Ricard, bon dia.
2: Bon dia, Molins. Avui m'atreveixo amb un joc més complicat, però un gran joc. Clans de Caledònia. A Clans de Caledònia, un joc econòmic, cada jugador és un clan escocès que el que ha de fer és explotar els seus terrenys i treure el màxim profit. I això com ho fa? Doncs cadascú tindrà un taulell personal i tots compartirem un territori hexagonal amb rius, llacs, muntanyes i prats, d'acord? En el nostre terreny tindrem una sèrie de peces de fusta en columna, que hi haurà vaques, cabres, formatge, pa, blat, whisky, miners i llenyataires. I totes aquestes peces les haurem d'anar col·locant en un torn nostre al territori central, al territori comú, extenent els nostres dominis al llarg d'aquest. D'acord? Cada vegada que posem una peça hem de pagar el preu que costa, depenent de l'hexàgon. Hi ha hexàgons que tenen un preu, altres tenen un altre, i el cost fix de posar una vaca o una cabra o un formatge o un pa o blat o cervesa o un miner o un llenyataire. Pagat això, col·loquem aquell espai que hem deixat buit del nostre taulí quan hem aixecat una vaca, per exemple, ens produirà. A l'acabar la ronda, mirem a la fase de producció. La fase de producció dirà: aquests elements de fusta, aquestes peces que heu col·locat al territori, també us donen un rèdit, us donen uns fruits. Doncs molt bé, guanyem llana si hem col·locat ovelles, guanyem llet si hem col·locat vaques. Si hem col·locat vaques i guanyem llet i hem posat un formatge al territori, podem fer servir aquesta llet que hem guanyat per produir formatge. Si no, no. El pa el podrem produir si hem fet un camp de blat. De la mateixa manera, si hem fet un camp de blat, aconseguirem aquest blat i el podrem fer servir per produir whisky. Si no, no. D'acord? Molt bé. A més, el llenyataire que haguem col·locat ens donarà uns diners, i el miner també. Quants més col·loquem, més diners ens produirà. Molt bé. Recollint tots els diners, evidentment en el torn anterior ens els haurem polit pagant tot això que he explicat, d'acord? Molt bé. Paral·lelament, al llarg de cada torn, podem fer això, és a dir, col·locar aquests elements que hem dit al territori central, o bé complir contractes. Podem agafar un contracte del mercat central que té un cost, d'acord? I que ens demana, per exemple, doncs, dos peces de llana, una peça de whisky, un tall de carn, que és agafar una vaca i tornar-la a col·locar on estava, per exemple. I això, si ho complim, té un premi, que és matèries precioses. Matèries precioses no estem parlant d'or, sinó que estem parlant de matèries precioses al segle XIX. Què són? Tabac, cotó, lúpol, per exemple, d'acord? Tots aquests elements, canya de sucre, aquests elements ens els donarà al fer un contracte. I això, al final de la partida, ens donarà punts. Quan més cotó tinguem, quan més lúpol tinguem, quan més canya de sucre tinguem, més punts aconseguirem, d'acord? A més, a part d'aconseguir a través de posar aquestes peces de fusta al territori el producte que volem, també ho aconseguirem si en lloc de, en el nostre torn, col·locar peces o fer un contracte, anem al mercat. I el mercat és un mercat en el qual hi ha matèria primera, doncs la comprem si la tenim o la venem si necessitem diners. I això farà, a més, que quan venem baixi el preu i quan la comprem pugi el preu. Per tant, hi ha molta interacció entre jugadors, perquè nosaltres hem de veure què ens interessa vendre, què ens interessa comprar i què ens interessa que l'altre pagui més o menys, d'acord? És un joc fascinant, és un joc amb el qual et passes unes bones dues hores llargues, potser, però que aprens moltíssim d'economia i, evidentment, de joc, perquè no deixa de ser un joc de taula divertidíssim. Qui guanya? Doncs que al final aconsegueix més punts de victòria tenint el territori més ampli dintre del tauler central, qui tingui més punts per contractes aconseguits, d'acord? I, evidentment, qui tingui més diners com a remanent. Un gran joc, Clans of Caledonia, molt aconsellable per a aquests que ja comencen a atrevir-se a jugar jocs una mica més complicats. Que vagi molt bé, Bolins.
0: Fantàstic. Adeu. Gràcies, Ricard. Les 9 del matí, ara tornem.
3: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora del matí, conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. No es descarta que hi pugui haver diversos detinguts al llarg del matí. I un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 de la nit per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit l'incendi i durant la inspecció a la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I una deflagració de gas aquesta matinada en un pis de l'avinguda Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat ha mobilitzat també quatre dotacions dels bombers. L'explosió ha fet cedir un envà, però no ha provocat danys greus a l'estructura de l'edifici. El SEM sí que ha hagut d'atendre a quatre persones amb danys. I pel que fa a la mobilitat, una variant, la C25 a Sant Julià de Vilatorta continua tallant un carril en sentit Girona. També un accident a l'A2 a Vilassana, direcció Lleida, també deixa un altre carril tallat i finalment tallada encara l'L702 Artesa de Lleida per esfondraments. I l'impuls a la candidatura Mor a la Nova a la Ribera d'Ebre perquè acull la gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. Hi ha, però, també veus contràries com les de les entitats ecològiques que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Marc Segura, que és coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, ha explicat que és lògic voler consumir l'energia el més a prop possible d'on es genera, com passa al sud de Catalunya. Ho ha dit avui al Notícies en Xarxa.
4: Bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible. perquè al final allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar. Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi allunyint.
3: Per la seva banda, l'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà també una transformació econòmica i industrial sense precedents. I José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals.
5: Notícies en xarxa.
1: Passen 3 minuts a les 9.
5: Informació local.
1: Avui continua el cicle de xerrades de prevenció d'onades de calor i de la revetlla de Sant Joan que organitza l'Ajuntament. Les xerrades van començar ahir dimarts. Avui n'hi ha una a la Federació Obrera i demà dijous una altra al barri del Canal. Les imparteixen la policia, Protecció Civil i la Creu Roja per donar eines per prevenir els efectes nocius de les onades de calor i també estan molt enfocades a la revetlla de Sant Joan que tenim ja a tocar. Doncs avui a les 6 de la tarda a la Federació Obrera i demà dijous a 7:45 del vespre a l'Associació de Veïns del Canal. També avui hi ha assemblea general de socis d'amics del museu a les 7 de la tarda a la seu del museu del carrer Pintor Fortuny 55. I avui també hi ha una xerrada al Tour des de dins en el marc dels actes previs al pas dels ciclistes del Tour de França per la Vila 5 de juliol. Doncs hi ha una xerrada que organitza l'Ajuntament i l'Etapa Reina, el programa de ràdio Molins de Rei. Han convidat a dos periodistes esportius, experts en ciclisme, Carlos Arribas del País i Sergi López Egea del Periódico. Faran una xerrada que serà moderada per l'equip del programa L'Etapa Reina de ràdio Molins de Rei. Avui, a les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica, entrada lliure. Justament aquesta setmana, que diumenge a 2:45 passa per la vila la tercera volta ciclista a Catalunya, la volta ciclista femenina que passarà per la carretera el diumenge a 2:45 del migdia. Divendres es presenta el llibre Zekeley de José Agudo Arriaza a la Biblioteca El Molí. Se situa a Londres victorià, per on s'ha estès tota la febre ocultista per tota la ciutat. Arriba el príncep hereu de la corona i gairebé just després comencen els brutals crims de Jack l'Esbudellador. Doncs aquesta novel·la d'intriga en aquest context històric, doncs en barreja diferents personatges, es presenta el llibre a càrrec del seu autor el divendres a 6:45 de la tarda a la biblioteca, entrada lliure. I també divendres comença el Tapatur Molins, vinculat als actes al voltant del Tour de França. Comença divendres i es farà fins al 5 de juliol. Consisteix en que els establiments participants oferiran el seu plat estrella en format de tapa amb una beguda i el preu ha d'estar entre els 6 i els 8 euros. Com a element diferencial, doncs, totes les tapes participants hauran de tenir un nom relacionat amb el món del ciclisme. Doncs Tapes Tour a partir d'aquest divendres. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui dimecres és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rossinyol, 8-10.
6: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, 91.2.
7: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
8: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
7: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
8: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
7: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
9: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:45 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
10: Garcia.
11: Què?
10: Diumenge fem programa.
11: Clar, com tots.
10: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
11: Ai, fullet, pensa que tu també hi surts, eh?
10: Ah, sí?
11: Sí.
10: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
11: Ai, fullet.
10: Ai, Garcia.
11: Mare de Déu, Senyor.
9: reobrim els diumenges. Amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
12: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: La cançó del dia, amb Magí Canyelles.
1: Bon dia, avui us proposo la cançó Tango del disc Vega, de Paula Grande i Anna Ferrer. És un disc produït pel festival Cantut, de Castellà de la Selva, aquest festival que recupera, es va fer tota una feina de recerca recuperant i enregistrant cançons dels avis de les comarques gironines, cançons cantades per gent gran, i després el que fa aquest festival és que de tant en cada 2 anys, em sembla, fa una producció o basada en aquest repertori, no? Tot aquest repertori recollit, doncs, proposa a diversos artistes que el reversionin i el facin al seu gust, diguéssim, seleccionant peces de tot aquest repertori. I en aquest cas és un disc del 2020 que crec que val molt la pena i que recomano escoltar sencer. Aquesta és la primera peça, Tango, de Paula Grande i Anna Ferrer.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimecres 17 de juny de 2026. De moment la compartim amb tres persones que van ser justament les que la setmana passada no ens van poder acompanyar. Fem relleus aquí, la mar de bé. Sí. Què tal, Jordi Turró? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, el Jordi no ens va poder acompanyar perquè vam tenir un petit accident, no?
1: Sí.
0: Millor ara?
1: Un cop.
0: Sí.
1: Hòstia, i tant millor. Hòstia,
2: millor. Ostres, com te'l vas donar aquest cop?
0: Sí. Bé,
2: si es pot saber.
1: No ho sé.
0: No ho sap. Bé.
1: Un dels problemes.
0: Aquest és el problema.
2: Vale.
0: Celebrem que estiguis millor per això i que estiguis aquí amb nosaltres. Pere Madurell, bon dia.
2: Bon dia.
0: En aquest cas, per motius de feina, no, Pere, que aquestes últimes setmanes no ens has pogut acompanyar.
2: Les dates prèvies a estiu...
0: Què li passa al Pere? No, no li passa res que està...
2: És una mica, no diré un descontrol, però les coses s'acaben de comprimir.
0: Sí.
2: Això em passa a dates prèvies a estiu. A vacances d'estiu...
0: Hi ha un pic de feina.
2: I més que un pic de feina, hi ha un pic de no sé què. I després també en dates prèvies a Nadals. També hi ha un pic de no sé què.
0: I tinc també telemàticament a la Samar Elansari, que per motius també de feina, la teníem a Madrid, no ens va poder acompanyar la setmana passada. Hola, Samar, bon dia.
3: Molt bon dia, què tal, com estem?
0: Bé, i tu, com estàs?
3: Molt bé, molt bé.
0: Sí?
3: Sí. Passant calor, però molt bé.
0: Molt bé. Ara volia parlar d'alguns temes locals, però amb el Pere parlàvem a fora, i fem un apunt ja que el tenim avui aquí, no? D'aquesta compareixença, ara en principi, ja s'ha produït a partir des de les 9, de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que em deies... Bé, hi ha molts titulars, sota l'ombra de corrupció al PSOE, expectant davant la declaració de Zapatero, que diu que té tot el suport de Pedro Sánchez. Em deies que és molt important, per això que passarà avui.
2: Home, és una peça essencial...
0: Peça essencial.
2: De l'estructura del PSOE, de l'estructura del govern actual de l'estat espanyol. Sí, sí, és una figura... Per tant...
0: I em deies que potser ja al migdia ja tindrem alguns...
2: Jo crec que es filtrarà ràpidament, les coses es filtraran ràpidament.
0: Sí.
2: Aquest és el sistema judicial que tenim, que es filtra tot el que no hauria de filtrar-se, es filtra tot.
0: Jo et deia que parlàvem... Hola, Toni Ramoneda, bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
0: El Toni, que és l'enllaç amb les setmanes anteriors també, que ens ha anat acompanyant i al qual li agraïm també la seva fidelitat. Que amb converses de carrer hi ha molta gent que... Jo posava l'orella que, escolta, si ja no ens en podem enfiar d'una persona que semblava honesta com, atenció, sempre amb la presumpció d'innocència i tot plegat, no, però que ha causat com una mica d'estupefacció.
2: D'impacte.
0: D'impacte, doncs, que afecti a una persona que semblava, aparentment, i sense jutjar ja del tot, honesta, no?
2: Jo crec que aquesta és la qüestió principal que està plantejant-se en aquests moments, que és la pèrdua o no de confiança en una figura que semblava essencial pel PSOE i, torno a dir, per l'equip de govern actual.
1: Sí,
0: Jordi.
1: El Rodríguez Zapatero en el seu dia li deien Bambi.
2: Sí,
0: Bambi.
1: Perquè deien que era inofensiu, que era massa bonista, que no...
0: Sí.
1: I ara, de sobte, que et trobis amb aquesta acusació, que no saps si serà o no serà... Però el de les joies sí que dius l'altre. A més, sembla ser que els americans ja feia temps que el seguien, és a dir, ja el tenien entre ulls per lo de Venezuela, perquè era un contacte veneçolà, diguéssim, amb el món, i en fi, ja veurem.
4: Passa que aquesta pèrdua de confiança no és d'ara,
2: no,
4: amb el cas del CTP, és que ho hem tingut amb mals càrrecs del PSOE, ho hem tingut amb mals càrrecs del PP, diria que fins i tot més. Ho hem tingut aquí amb clau més nostra, més catalana, doncs amb casos com el Pujol, com casos del 3% famós. Vull dir que això esquitxa, diria que va ben repartidet. És com la pedrera de Nadal que va tocant a tothom.
0: Sí.
2: Com diria la frase, plou sobre mullat.
0: Sí.
2: I en aquest cas no és una pluja, sinó que és un... En principi podria ser una tormenta important.
4: Ja el que deies, parlaves abans de filtracions i que al migdia possiblement sabem alguna cosa perquè al final tot s'acaba filtrant. La compareixença aquesta o la declaració...
2: Sí.
4: No és pública?
2: No, en principi no és pública perquè no és audiència pública, no és una vista, és la declaració, però es grava amb un vídeo i per tant les parts tindran accés a aquest vídeo.
4: Les parts, i, però no la premsa?
2: No,
4: migdia no veurem imatges de...
2: Que jo sàpiga no, perquè torno a dir, no és una vista pública. És una declaració dins del procés d'instrucció d'un procediment penal.
4: Ara sí que veia l'arribada del cotxe i tot això, el judici mediàtic, el passadís mediàtic aquest.
2: I el cotxe per la porta del davant o per la porta del darrere?
4: Per la porta principal, entrava.
2: Vale.
4: Però per un tema de seguretat, han dit.
2: Ah.
0: Bé, recordeu acusacions inicials contra ZP, que ara feia temps que no ho sentia, molt bé, Toni, ZP, Bambi, vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, la imputació d'un possible delicte fiscal i de contraband, i aquí també a causa de l'origen desconegut de les joies confiscades durant l'escorcoll del seu despatx al carrer Ferraz. Atenció, que aquí recordeu que les joies estan taxades en més d'un milió d'euros, 1,3 milions d'euros, que inicialment doncs, el portaveu oficiós de Zapatero va valorar entre 30.000 i 50.000 euros.
2: Deixem puntualitzar, jo diria, si m'equivoco m'ho dieu, que les joies no estaven en el despatx de la seu
0: de Ferrat,
2: sinó el seu despatx com a expresident.
0: Correcte, a mi també em sonava així.
2: Em sonava així, sí. A mi em sonava. Bueno, és un matís, sí. És un matís, eh?
0: Sí. Samar.
3: No, poc res afegir, és a dir, al final jo soc partidària del que deia el Toni, no? Que al final esquitxarreu i que, bueno, veurem a veure què passa amb Zapatero. I a mi personalment em fa pena, no? Perquè el considerava un tio, o sigui, que sempre ha abogat molt, no, per la diplomàcia en aquest país i en general, i que realment va ser la persona del PSOE que va apostar per posar allà el Pedro Sánchez, és a dir, al final... I que ara li hagi sortit això, ostres, doncs fa tambalejar, no? Fa tambalejar i fa tambalejar el govern que ja, o sigui, que ja està, per mi, des de fa molt de temps, a punt de caure. És a dir, però bueno, a poc a veure què passa amb Zapatero i bueno, és que al final és això, és que casos de corrupció hi arreu i jo crec que no es salva ningú i que els que no sabem és perquè encara no han sortit.
0: Mm-hmm. Bé, doncs a veure què passarà a partir d'avui, Pere, i en tot cas ja ens ho aniràs interpretant, tot el que vagi sortint, si ens permets.
2: Jo crec que ho interpretarem ràpidament tots, perquè veurem i escoltarem coses directament.
0: De totes maneres, tota aquesta imatge que es va deteriorant, no sé com es pot refer, si és que es pot refer.
4: És que l'alternativa, clar, és que l'alternativa per l'altra banda,
0: sí.
4: El que està clar... És que tot i que hem atomitzat una mica l'art polític i que ja no és tan bipartidista com abans, segueix semblant clar que la presidència, després es podran acompanyar dels palmeros que necessitin cada un, però la presidència recau o PSOE o PP a nivell nacional. I si l'alternativa als casos de corrupció del PSOE és el PP, com si vinguessin nets i polits a casa, hosti, clar, és que no sé què és pitjor. I... Si la crossa que aguantarà el PP són els fatxes de Vox, amb l'historial que porten, gent que la majoria del que és la seva gran llista que porten ara, encapçalada per allò que tenen com a número 1, que ha viscut tota la vida de xiringuitos muntats pel PP, precisament, gent que han viscut professionalment de la política aprofitant-se dels contactes de jo, doncs, bueno, és simplement anar canviant les tornes d'avui a qui et toca. I normalment aquests casos es destapen més que perquè la policia faci la seva feina d'investigació, que l'han de fer, es destapen perquè qui ha estat acusat d'alguna cosa... Tu m'acuses a mi, jo et trec un drap brut teu i així ens anem tirant uns als altres. I llavors dius, hosti, que dius, home, clar, és que és ell que m'ha acusat. Sí, bueno, però tu també hauràs fet alguna cosa perquè t'acusin. No sé, a mi, personalment, serà molt difícil que m'enganxin amb un milió i pico amb joies.
0: Sí, ja ho confirmes, eh? Val. Jordi,
1: no, ara la Samar deia que el Zapatero havia contribuït a la pujada de Sánchez, i és veritat, però els altres que hi van contribuir eren l'Avalos, el Cerdán, vull dir, tots els que han empentat el Sánchez, tot d'alguna manera o una altra han pringat.
2: Com tu dius, Jordi, han pringat, o en termes també populars, que això de tu m'acuses, jo t'acuso, l'altre t'acusa, jo tothom acusem, també es diuen en termes populars que han engegat el ventilador.
0: Han engegat el ventilador.
3: Exacte. Sí.
2: Que això té, jo crec que va pronunciar-ho d'una manera bastant, reconeguda fa anys, ja diria, el Jordi Pujol. Algú va dir que potser s'engegaria el ventilador. No sé si va ser el Jordi Pujol, però algun polític català important va pronunciar aquesta frase, que em va semblar molt, molt gràfica.
3: M'encanta, sí.
0: Sí, no? Perquè, clar, a més estem parlant de... Ara començarà el judici, no? Però ja, la gent ja s'ha fet una opinió prèvia de...
2: No, no, el judici, discúlpame, el judici no s'ha engegat ni ara, i veurem el dia que s'engega, perquè l'administració de justícia no és precisament ràpid. El que estem ara és en fase instructora.
0: Matisem bé, correcte.
2: Estem instruint l'expedient.
0: Instruint l'expedient.
2: Per acabar de delimitar si hi ha algun o alguns delictes, qui són els investigats d'aquests delictes, i tot això quan estigui acabat aquest expedient, que veurem quan acaba, després passarem a la fase ja de judici i vista pública.
0: D'acord. Doncs és un tema d'actualitat, de rabiosa actualitat, si em permeteu l'expressió d'avui, i aprofitàvem que teníem també el Pere aquí per comentar-ho. Per cert, de la declaració de renda, alguna observació? Recte final ja, no?
2: Que recte final.
0: Recte final, eh?
2: Sobretot tothom recordi que...
0: Què recordem?
2: El 25, ja diria, els que paguen s'acaba, si no estic mal, no tinc mal entès, el dia 25, per tant...
0: La setmana que ve.
2: La setmana que ve, per tant, acabem de tancar totes les declaracions de renda, perquè després Hisenda ens exigirà si no ho fem bé.
0: Val. Anem amb un tema local, Samar, que aquesta setmana doncs has tingut l'oportunitat de conèixer també nosaltres el projecte de reforma del Parc de la Mariona. Ens situem doncs al barri del Canal, perquè doncs hi ha aquesta proposta de reforma entre el carrer Menéndez Pelayo i la carretera, uns 3.500 metres quadrats d'espai obert, bàsicament per fer-hi jocs infantils i també altres jocs més enllà dels infantils, per diverses edats. Què et va semblar doncs, el projecte pilotat per l'àrea metropolitana de Barcelona?
3: A mi el projecte em sembla correcte, és a dir, al final ens trobem que el Parc de la Mariona, tota la zona de gespa, que està tocant, no?, que va des de l'Avinguda de Barcelona,
0: sí,
3: fins gairebé ja a l'escola, és una esplanada on no hi ha un sol arbre i al final és un espai verd que no s'utilitza, és a dir, al final el pots utilitzar durant X... moments a l'any, no?, que fas una activitat, per exemple, esportiva, que fas algun tipus d'activitats que poden muntar les entitats, però més enllà d'aquest tipus d'usos no s'utilitza per res més. És un parc que està completament buit perquè el fet de no tenir arbres, per exemple, a l'estiu és que el fa completament inutilitzable. Llavors, a mi em sembla bé aquest projecte de reforma. És a dir, jo el que no acabo de veure clar, que això suposo que també quan a mesura que vagi avançant el projecte i de més ja començarà com a agrupar-se d'alguna manera, és el tema dels jocs infantils adaptats a totes les edats, perquè l'àrea metropolitana va comentar doncs, que hi hauria jocs tant per nens dels 0 anys fins als 14. Llavors, i que estarien tots de tal manera que puguin, o sigui, que no estarien diferenciats per facilitar-ho doncs, a les famílies que si tenien un nen, per exemple, de 5 i un nen de 1, doncs que poguessin jugar en el mateix espai. I jo això no ho acabo d'entendre, però suposo que també és cosa meva, no?, de veure que encara no he vist el plànol sencer, que no he vist exactament el projecte, però bueno, a mi em sembla un projecte que és interessant, que a més afavoreix, no?, aquests espais públics destinats a famílies, canvia també una miqueta la imatge que tenim del parc, no?, perquè afegiran doncs, pèrgoles pel sol, afegiran també arbres, 19, si no me'n recordo malament, i després també doncs, altres tipus de mobiliari urbà, doncs, papereres, bancs per seure, i al final el que busquen és afavorir aquest canvi de l'espai, transformar una miqueta aquest espai d'una esplanada on no hi ha res a una zona de lleure que realment també es necessita al barri i d'aprofitar aquest espai per fer-lo una miqueta més verd i aprofitar que és l'espai realment més gran que té Molins de Rei i transformar-lo a les necessitats actuals. I després també una altra cosa és el tema del Correcant, que està com a l'altra banda, diguem-ne, tocant l'Avinguda Barcelona al costat de la Carpa Mariona,
0: sí,
3: que també el transformaran. I això també està bé, perquè ara mateix em sembla que no hi ha res, pràcticament, que és una zona que està ballada i ja està, i el que es busca és doncs, donar-li una segona vida, una volta, i aprofitar realment l'espai i bueno, fer d'aquest espai doncs, un correcant en condicions.
0: Aviam, s'aixequen mans, a Pere Madurell.
2: L'espai del parc de Riera Mariona jo crec que va ser important quan es va...
0: Fa 25 anys ara, eh?
2: Ostres, fa 25 anys.
0: Sí.
2: Perquè va ser un parc, és un parc enorme, amb un entorn que estava una mica deixat o degradat, incorporar-lo a la ciutat, i a més un espai públic. A mi em va semblar una idea magnífica, i jo el trobo que és molt xulo, però ara cal remodelar-lo una mica. Jo no conec el projecte, però, per exemple, el que és la pista de ciment on hi ha, per exemple, hi ha, la gent va, per exemple, a patinar o a jugar a futbol o a jugar a bàsquet i tal, a mi em sembla que aquesta s'hauria de mantenir, perquè
0: sí, això no es toca, eh?
2: Aquest no es toca. I a l'espai que hi ha una pretensió, dic pretensió perquè no s'aconsegueix a dia d'avui ja, òbviament, de tenir gespa, jo crec que la gespa s'hauria d'eliminar, s'hauria d'anar a buscar un terreny no de formigó de ciment, sinó un terreny de sauló, per exemple, amb arbres, com tu dius, Salmar, jo crec que aquí hi falta molt, molt arbrat i molta protecció. Jo crec que aquest espai és el que hauria de remodelar-se principalment. Mm-hmm. Però és un espai del Parc de Riera Mariona que jo crec que funciona i que amb una remodelació ben pensada encara acabarà funcionant millor.
0: Tot i que llegir alguns comentaris quan veu publicar la notícia a les xarxes, Samar, no?, de gent queixant-se, i traureu també els botellons del cap de setmana i posareu més llum. Gent veient també electoralisme, perquè això es farà a principis de l'any 2027, en fi, opinions per tot, però en tot cas sí que algunes eren, doncs, a tenir en compte.
2: Per això fixeu-vos que això no és execució d'obra, sinó que és control i vigilància. Que
3: bueno, ja temes d'usos del parc.
2: Sí, temes d'usos, però el control i vigilància és una matèria que jo crec més de guàrdia urbana i de presència de la guàrdia urbana en els moments que això es produeix, que acostuma a ser els caps de setmana.
4: El problema és que
3: de
4: quan...
3: Fet,
0: era
3: només un apunt. És que, de fet, bueno, quan vam presentar el projecte, precisament des de l'àrea metropolitana i des de l'Ajuntament van dir que aquesta reforma, entre altres coses... es feia perquè volien transformar l'espai per evitar que es continuessin fent botellots durant els caps de setmana, i que una de les maneres que això, diguem-ne, que implica aquest canvi d'ús, diguem-ne, de l'espai, és convertir-lo en un espai de famílies. Que normalment quan un espai es converteix en un espai destinat, diguem-ne, a un altre públic, o que té més elements, o que compta... que canvia una miqueta, diguem-ne, la seva distribució i millora, diguem-ne, els espais delimitats i de més, que una de les coses que fa aquesta sensació és donar una sensació de més seguretat, i que, per tant, en donar aquesta sensació de més seguretat també es transformen els usos directament des de la ciutadania. Jo crec que això caldrà veure-ho, perquè jo també he vist botellots en parcs infantils, és a dir, aquí a Badalona jo els he vist en molts parcs infantils al voltant de la zona del polígon on està la discoteca del Titus Carpa, però sí que és veritat que bueno, potser redueixen, no? I això és el que comentava, al final incrementat, jo crec, amb la seguretat i posant més patrulles, crec que és una bona forma. Dit això, no crec que només el fer els canvis d'usos del parc contribueixi 100% a acabar amb els botellots, perquè al final la discoteca està allà.
0: Toni.
4: És que jo no sé qui començaves aquest comentari, Samar, dient, diuen que amb el canvi d'usos o fent una zona, una nova distribució i establint aquí una zona que serà per famílies, amb parc infantil i tot això, canviem els usos. Home, canviem els usos depèn de les hores. Està clar que si es fa aquest parc infantil és molt possible que un diumenge al matí o un qualsevol dia al vespre quan surten de l'escola amb hores de sol, doncs no sé, al maig, a les 6 de la tarda de qualsevol dia estigui ple de nens jugant i passant-s'ho la mar de bé i tot perfecte, però que l'ús que se li dona un divendres o un dissabte a la nit serà exactament el mateix. I si no hi ha aquesta vigilància, si no hi ha aquest canvi d'ús real, el que hi haurà és que quan el dissabte i el diumenge al matí hi tornin les famílies a jugar, el que es trobaran és el que es troben ara tots els veïns de la zona. Ampolles d'alcohol tirades per terra, si no trencades, possiblement trencades dins de les instal·lacions que han de fer servir els nens, aquestes instal·lacions fetes malbé perquè qualsevol ganàpia li farà molta gràcia quan va torrat com una ceba tirar-se pel tobogán i rebentar-lo i totes aquestes
0: Caram.
4: Coses. Sí, sí, és que...
0: Això està sent molt apocalíptic ara.
4: Bueno, sí, no sé, digue'm Nostradamus si vols, però tingués tan clar els números de la primitiva com el que estic dient. I, és molt fàcil que això, estant al costat d'una discoteca, que no estic culpant a la discoteca en absolut, però que tots coneixem quina és la realitat d'aquesta zona, d'aquest parc, els dissabtes i els diumenges al matí, inclús de les naus industrials que hi ha al voltant de tot això, el que s'arriben a trobar dins dels seus patis de
0: això et consta?
4: I tant, no em consta perquè ho he vist jo amb els meus ulls, dic, hosti, anant a veure gent que té naus per aquí, dic, hosti, fota aquesta ampolla de whisky aquí. Oh, això és cada dia, ens hi trobem. Si aquesta ampolla de whisky que els hi han deixat allà els hi han deixat sencera, almenys no han d'escombrar els vidres, ni amb el perill de tallar-se, de punxar rodes de cotxes, d'una sèrie de coses. I això, per desgràcia, seguirà passant. Aleshores, el canvi d'usos d'aquesta... És evident que aquí fa falta fer-hi alguna cosa. Que és una llàstima haver tingut 25 anys una esplanada de gespa que no se l'ha mirat absolutament ningú, que no s'ha fet res, que no s'ha aprofitat per res. Alguna activitat, deies, esportiva, alguna cosa de l'esportíssim, algun concert a la carpa, però tenim una zona que quan es queixaven de que el centre, a la plaça de la Llibertat, per la festa major, hi ha massa soroll per les actuacions i tot això, allà és una zona que depèn com posis la megafonia, el so se t'anirà cap a fora vila, diguem, l'enviaràs cap als camps, cap al riu, i no cap als edificis. Clar, si som tan intel·ligents que podem a l'escenari mirant cap als edificis, el que estem és fotent de tot el barri del canal amb tot dins del concert. Però si ho poses al revés, doncs potser és un lloc on fer aquests espais que ja es va, no fa masses anys, no els 25, sinó fa pocs anys, es va dir, doncs això, de fer aquest festòdrom a la zona del parc de la Mariona, que ha estat 25 anys sense fer-se servir, per res, està claríssim. I ara li donem l'ús només de parc infantil? Molt bé, potser aquesta esplanada, que si pot jugar a futbol, si pot jugar a bàsquet, si pot patinar, potser també és un lloc on fer moltes més activitats, perquè l'espai te'l dona i no l'hem aprofitat.
0: Bé, però en tot cas ara serà espai de jocs, eh?
4: I sí, molt ben apuntat, que això vèiem que s'aprovarà segurament en el ple de juliol, i es licitaran, es faran els concursos pertinents i tot això que s'ha de fer quan es fan aquestes coses, però es començaran a veure moviments el primer trimestre del 27, o, quina casualitat, el maig tenim eleccions municipals.
0: Llavors vols dir que no podríem fer res, no es podria fer res durant els...
4: La llei ja marca que el que no hi poden haver són inauguracions.
0: Correcte, sí.
4: Però vaja, també s'ho van saltar per la plaça d'octubre, això.
2: Una pregunta, la inversió d'aquesta remodelació del parc de Riera Mariona...
4: 700.000 euros.
0: Sí.
2: Vale,
0: sí.
2: És estrictament metropolitana o és municipal?
4: 450.000 els paga la AMB.
2: 450.000?
3: Sí.
4: Més o menys, eh?
2: Vale.
3: Sí. 80 portarà directament. Ho he dit bé, saber, sa mare,
0: molt bé, sí, sí.
3: Sí, sí, sí, està perfecte. Són 80 el que portarà
4: directament. Llegia tu, eh? No és que ho sàpiga jo de...
0: Tu no tenies aquesta informació, Toni?
4: No, jo la tinc per la Samar, jo estic llegint a la Samar.
0: Sí, l'Ajuntament no aportarà uns 80.000 euros. I la resta la AMB.
2: Ah.
0: Sí?
2: Escolto.
0: Ens resolem els dubtes?
2: Jo crec que sí.
0: D'acord. Jordi? No?
1: D'acord amb el Toni, tot el que he dit abans.
0: Sí,
1: m'hi apunto.
0: Al respecte de quan s'arriben les eleccions...
1: A l'evolució de tot això conforme... vagin canviant les hores, diguéssim, sí. I tot això. Sí, absolutament d'acord.
2: Bé, deixem fer reparar el clau i fer una pregunta que la deixo a l'aire. Aquesta part, diguem-ne, de vigilància i control de la seguretat i del un ús correcte del parc, especialment el cap de setmana a la nit, per fer-lo tenim suficient plantilla en actiu de la Guàrdia Urbana que pugui facilitar aquesta actuació?
0: Trobàveu a faltar el Pere Madurell segurament per aquestes observacions? que ara ens deixes aquí a
2: plantilla en actiu, vull dir els que
4: no, no estan de baixa, vols dir.
2: No ho sé, el que no estigui en actiu.
0: Mira, llegim el 3cat info, per cert, que Lloret de Mar està sense policia local al cap de setmana per 38 baixes.
2: Hòstia.
0: Això és una notícia d'ahir. L'Ajuntament ha contractat, diu, seguretat privada, això, parlem de Lloret, i ha demanat un reforç dels Mossos per afrontar les absències simultànies d'agents que s'està generant en la negociació del conveni col·lectiu. És un conflicte laboral que ha deixat pràcticament sense efectius la policia de Lloret, a la comarca de la Selva, fins al punt que al cap de setmana l'Ajuntament ha de contractar seguretat privada per vigilar la comissaria. I també ha demanat reforç als Mossos d'Esquadra. 38 absències simultànies, fet que va provocar dissabte a la nit, per exemple, que no hi hagués efectius per patrullar. I l'origen de tot plegat està en la negociació, fins ara infructuosa, evidentment, per un nou conveni que no es renova des del 2012. Però així estan, per exemple...
2: Doncs, home, és això, allò que estàs llegint, Oriol, és una situació, jo entenc que puntual, de
0: Lloret. Molt puntual, sí, clar.
2: Em pregunto si el que tenim aquí Molins amb la plantilla de la Guàrdia Urbana és una situació puntual o si, i la resposta ja la sé, però jo no la diré,
0: sí?
2: O si aquesta és una situació que s'arrastra des de fa anys.
0: Val. Però quina seria la teva pregunta concretament?
2: Que si aquesta és una situació puntual, la de la plantilla en actiu de la Guàrdia Urbana d'aquí Molins de Rei i els percentatges d'actiu i no actiu, o si és una situació que s'arrastra des de fa anys.
0: Val. Perquè et consta, doncs, que hi ha molts agents de baixa.
2: Estic, però jo faig una pregunta, he fet una pregunta.
0: Ja, però darrere sempre hi ha, sempre hi ha entre línies.
2: Me la respons tu,
0: jo no sóc sempre responsable de, pues, de la Guàrdia Urbana,
2: jo,
0: per
2: jo,
0: sort.
2: Jo tampoc.
0: D'acord. Per sort, vull dir que és
2: un enrenou. I reconec el paper magnífic de la Guàrdia Urbana d'aquí Molins de Rei, eh?
0: Ah, una cosa no té l'altra, vols dir?
2: No, clar, que només faltaria, clar que no. Clar que no.
0: Val. Samara, algun afegit o més?
3: No.
0: Val.
3: Jo per mi.
0: Ah, i per cert, alguna novetat del mercat municipal? Samar,
3: no, de moment encara no. És a dir, jo vaig quedar amb ells que qualsevol novetat que m'expliqués,
0: sí?
3: A més, sé que tenien reunió amb l'Ajuntament.
0: Exacte.
3: Sé que tenien aquesta reunió amb l'Ajuntament i tinc entès que potser han pogut arribar a un preacord, però no tinc encara res més. No tinc encara res més. Però bueno, esperem que sí, perquè sobretot que s'arregli. Que s'arregli perquè ja fa molts anys que ho reclamen, és a dir, no es pot passar. O sigui, no pot passar això amb la calor. És que és insufrible. Mm. Jo vaig ser-hi al mercat la setmana passada, sí que és veritat que, clar, no hi havia molta gent i que al final feia molta calor fora. Llavors, quan fa molta calor fora, tu entres i dius, vale, doncs aquí s'està una miqueta millor. Mm-hmm. Però sí que és veritat que quan portes una estona ja es nota, és que ja es nota que no hi ha aire. Ja es nota, llavors...

0: s'invertirien.
1: Hòstia,
0: amb una licitació urgent.
1: Clar, però és que no oblidem...
0: Hi ha prevista una part al pressupost 2026. Digues, digues.
1: No oblidem que això funciona per concessions, i la concessió és un sistema que en el que no tens la propietat. És a dir, tu licites per tenir una concessió. El tema de les concessions de les parades, si voleu... Bueno, ja n'hem parlat alguna altra vegada, i si voleu, aquí hi ha carn per tallar per...
0: Mai millor dit.
1: Per avorrir, sí.
0: Però... Perquè et consta, també...
1: Bueno, em consta, n'hem parlat aquí i ho sabem.
0: Sí,
1: però
0: sí, sí.
1: Anant al tema ara, que és el tema aquest de la climatització i aquesta sauna, aquest servei de sauna que et donen quan vas a comprar, no oblidem que això és una concessió, que és el que començava dient, i que per tant la concessió vol dir que tu fas una oferta, si guanyes te'l donen per una sèrie d'anys, però no tens la propietat segueix sent, en aquest cas, de l'Ajuntament, que és... al final, el propietari és com quan tu llogues un pis. Si tu llogues un pis que tenia aire condicionat i tu estàs pagant per un pis amb aire condicionat i s'espatlla l'aire condicionat, és el propietari qui ha d'agafar i fer que aquest aire condicionat funcioni. Per què? Perquè jo estic pagant un lloguer en el que dins del lloguer s'incluïa un servei d'aire condicionat. Si tu no m'estàs donant el tot el que jo estic pagant com a lloguer, o bé em baixes el lloguer, o bé les regles automàticament. Si aquí el propietari de les concessions, és el responsable de tenir això en la manera en què s'ha llogat, o en el que se t'ha donat aquesta concessió. Tu pagues per una sèrie de serveis, tu pagues per tenir aquesta parada en un lloc on hi haurà doncs serveis públics, on hi haurà un aparcament, on hi haurà una sèrie de coses. Tot això, si no hi és, algú està faltant a la paraula. I el que no pot ser... A veure, una cosa puntual l'entenem tots, però és que aquí aquesta cosa puntual fa 6 anys que s'allarga. Llavors, clar, dius, ostres, no és un tema de... És que mira, la setmana passada ha passat això i ara no trobem... Perquè això li passa a qualsevol, eh? Si vosaltres a casa teniu un problema amb l'aire condicionat avui i busqueu un professional que us l'arregli, ja et dic jo que no vindrà aquesta tarda. No n'hi han. No n'hi han i van a tope de feina. Però amb 6 anys, igual sí que qualsevol de les partides que ha arribat de qualsevol dels 6 pressupostos es podia desviar una mica per un cas que és urgent.
0: Bé, recordeu que es va fer aquesta solució dels pingüins, però que no ha sigut...
1: En un espai de
0: no ha sigut satisfactòria.
2: No.
0: No ha sigut satisfactòria. I per tant, ara cal la reforma total.
2: És el que s'havia d'haver fet, és a dir, és que no, perquè el tema dels pingüins sí que és veritat que per una habitació per 30 metres quadrats funciona i va molt bé, és a dir, jo he tingut a casa, però...
1: Clar, a nivell domèstic potser sí, però
2: és que no. És que no. Jo me'n recordo quan nosaltres, perquè els meus avis tenen una casa, una urbanització allà pel Vendrell, per allà, on tenien un hort i de més, i quan estaven construint la casa van posar pingüins perquè era absurd posar aire condicionat, no?, quan encara la casa estava a mig fer. I hòstia, eh? Hòstia, sí que és veritat que en el que quan es posava només un perquè estaven canviant i tal, no sé què, si aquest un, com agafés el menjador, ja no t'agafava res més, és a dir, ja està, perquè no... Llavors, sí que és veritat que potser per un pis i una habitació, això, 20-30 metres quadrats com a màxim, va molt bé, però quan estem parlant d'espais tan grans, és que no es nota.
0: Bé, en tot cas, aquesta és la situació i veurem si es resol el més aviat possible. Se'ns comunicava que sí que es vol fer una licitació d'urgència, per tant que s'agilitzi la tramitació.
1: Ara quan acabi l'estiu ens ho mirarem, no?
0: No, precisament és abans que s'acabi l'estiu.
1: Clar, és que jo no és per donar ànims, però venim... O sigui,
0: a veure, d'on venim?
1: No, venim del que venim, però és que ens estan anunciant una de les primeres onades de calor de l'estiu durant aquest cap de setmana i primers dies de la que ve. Avui passarem dels 30 graus i anem a més. La pobra gent que està pagant religiosament la seva parada, la seva concessió,
0: això ha quedat clar,
1: no té tots els serveis. És així de fàcil resumint, és això. I aquí hi ha gent que ha pagat, que està pagant un lloguer que li hem dit que amb aquest lloguer entrava una sèrie de coses que no tenen. Aleshores, no sé, també s'hauria de recollir.

0: que si tu no compleixes amb totes les parts que t'obliga el contracte, doncs o bé els hi allarga 6 anys la concessió perquè porta 6 anys sense donar un servei, els hi rebaixes el preu de, no sé, hi ha molts acords a fer, però el que està clar és que no és de rebut que els paradistes estiguin allà perquè una cosa, tu hi vas a comprar i estàs doncs mitja hora, una hora, però hi ha gent que s'està allà moltes hores, eh? Moltes hores, i les condicions de treball han de ser dignes, no només pels clients, també pels treballadors, i que al final són els que estan pagant les concessions.
1: Això t'ha quedat molt clar, de les concessions veig que enfatitzes molt amb aquesta qüestió.
0: Bueno, perquè és que no vull entrar en l'altre tema.
1: Sí que hi vols entrar, sí, perquè...
0: Bueno, ja n'hem parlat diverses vegades. Coses. Quantes parades hi han tancades? Per què no s'obren? Perquè no es poden licitar d'una amb una i per tot... Tot això és un altre tema.
2: Que, però que no havien sortit 14 parades que havien anat acumulant, és una manera de fer també, eh? És a dir, per què cada vegada que es tanca una parada, per què l'hem de treure concessió nova? No, esperem, no sé, 10 anys a tenir-ne un grapat, tenir-ne 14, i llavors traiem la... Estic fent ironia. I llavors traiem la concessió. I doncs aquestes, que jo dic 14 perquè és el número que em sona, però em sembla que estaven per aquí. Perquè no sé què passa, que continua havent moltíssimes parades desocupades. No hi havia hagut un programa de nova concessió. És que no ho entenc.
1: És que deixeu moltes preguntes a l'aire.
2: Home, Oriol, perquè tu...
1: Tu deixes moltes preguntes a l'aire...
2: Tu ets l'oracle, tu ens...
1: No sóc l'oracle, jo no sóc cap veu oficial. Samar, vols afegir alguna cosa més?
0: Com a veu oficial de Samar?
3: No, digueu.
1: A veure, espera't, és que anem entrant documents. Anem entrant documents aquí. És el que té generar amb el Pere, és perillosíssim. Ja, és que hi ha molta lletra aquí, Roger, perdona, eh? Que m'ha entrat, tenim diversos d'acord, és un contracte de subministrament i obres per la climatització del mercat, no de lloguer, exacte, que el Toni aquí està...
0: No, jo quan parlava de lloguer no em referia al lloguer de...
1: Matisem-ho bé.
0: No, jo em referia que el que té la concessió al final el que acaba tenint és un lloguer sobre una parada, no?
1: Val.
0: O sigui, jo he licitat per una concessió, me l'han donat per 50 anys, 15, 22, els que siguin. I durant aquest temps, que això serà meu, però no de propietat, perquè quan acabi aquesta concessió jo em torno a quedar com estava el primer dia. Per tant, no faré una inversió que allà es quedarà, sinó que la inversió l'ha de fer el propietari, i la propietat en aquest cas és l'Ajuntament, és qui ha de subministrar els serveis que dona quan licita. És a dir, senyors, vostè liciti, quan donaria per aquesta parada? Bueno, què em donaràs a canvi? Doncs miri, vostè tindrà una plaça d'aparcament a baix al magatzem, sí. una càmera de fred, tindrà això, tindrà allò, tindrà tal, entre ells hi ha... això té aire condicionat? Sí, home, i tant, funciona perfectament, molt bé. Doncs quan una d'aquestes coses que tu et donen per aquest lloguer que dic, o aquesta licitació, no s'està complint, una de les dues parts està incomplint, així de fàcil. I quan davant aquest incompliment, doncs, que no dic que ho faci, incompleixin de forma voluntària i perquè els hi dona la gana i perquè són així de dèspotes, no estic dient això, al contrari, segur que busquen solucions, però han tingut 6 anys per buscar-les, 6 anys de pressupostos que es podrien haver desviat diners per arreglar coses que són realment importants, i ara, fins que no s'han plantat i han posat pancartes i han posat i s'han fet veure una mica més, ara comencem amb les licitacions d'urgència, reparacions d'urgència, i tot s'acorre perquè això, i que consti que no em paga ningú del mercat, eh?
1: No et paga ningú, ens ho pots aquí confirmar?
0: Jo sí,
1: sí, eh?
0: Però vaja, Zapatero també confirmava que no eren seves les joies o que valien no sé quan.
1: Bé, escolta, millor que d'aquí una setmana a Sant Joan, parlem de Sant Joan, cremem-ho tot a la revetlla o què?
0: Cremem
1: els mals esperits. D'aquí una setmana no vingueu, que és festa?
2: Mira, doncs avui faré l'actuació que anualment faig uns dies abans de Sant Joan, cada vegada en faig
1: com
2: més
1: es
2: abans.
1: Concreta?
2: Que es concreta en treure la bústia metàl·lica de ferro.
1: Una setmana abans?
2: Ui, a vegades més abans. Ho faré avui.
0: Sí, ja, ha de coincidir amb que posen les paradetes de vendre petards.
1: Sí, clar. No, ja hi són, ja.
2: Per tant, la bústia que volava pels aires fa anys, la trauré avui mateix. Ja està decidit.
1: Tu t'havies trobat la bústia a uns metres...
2: Bueno, volada, diguem-ne.
1: Volada al carrer Fascina.
2: Correcte.
1: Val. Tu recomanes la gent que tingui bústia fora que la tregui? Que cadascú és lliure,
2: jo crec que és una mesura de sentit comú recomanable.
1: Sí.
0: El que recomanaria és que la gent no posi petards on no toca.
2: Ja, ja, però aquesta part del Consell això, ja me l'estalvio perquè...
1: Això ja ho vam intentar explicar correcte. El dilluns, sí, amb aquestes xerrades que s'estan fent sobre prevenció d'onades de calor, per una banda, però per l'altra, per les precaucions adients a la, per la rebella. Eh?
2: Deixeu-me dir, ja que estem en prevencions de mesures de calor i l'aire condicionat i tot això, recordar i insistir que la primera mesura que hauríem de fer cada dia al matí quan ens llevem és, abans de marxar de casa, baixar les persianes... Toldos, no, estic parlant
1: molt seriós. Consells.
2: Toldos, aconsello tenir instal·lats toldos que protegeixin l'impacte del sol directament a les finestres i a la,
1: sí.
2: i a la façana de la casa, i per tant, els toldos baixats, jo de fet els
1: tinc
2: tot l'estiu baixats.
1: Val.
2: Torno a dir, tancar les persianes, a la nit, en canvi, obrir-les i generar corrents d'aire. Aquestes són les primeres mesures. La segona és, si tens aire condicionat o el necessites o el vols, evidentment fer-lo servir, però primer aconsegueix una temperatura que potser la pots baixar un parell de 3 de graus fent aquestes mesures. Em sembla de sentit comú i inclús d'estalvi.
1: D'acord. Doncs són uns consells adients que veníem de Sant Joan, del treure la bústia.
2: Correcte.
1: I de ser prudents... i de no deixar alimentació, diguem...
2: I mentre la tregui, és possible que passi el carter per anar fent repartiment, i llavors tenim el comentari clàssic de cada any. Ah, ja treus la bústia, sí, ja la trec ara perquè no me la rebentin. Molt bé, cap problema, jo si tinc alguna carta et trucaré i llavors me l'agafes.
1: Quina proximitat.
2: No, però ja és una cosa que repeteix cada any. Ja és un costum, ja, diguem-ne.
1: Sí, jo crec que ha sigut aquesta setmana que han aparegut ja les paradetes dels petards.
0: Sí, ja fa dies, es veuen.
1: En tenim al Parc Mariona, precisament, en aquella zona, a la Rambla de la Granja, i no sé si alguna més. I vindrà com cada any, no?, d'aquest any menys petards, aquest any se'n... No?
0: Si han de viure dels que els hi compri jo...
1: Malament,
2: o
1: oi?
2: O jo, correcte.
1: Malament, diem.
0: No poden tancar.
1: Però no, en tot cas, aquesta és la setmana forta, diguem, dels sí. petards. I sí. tu tindràs ambient a la plaça de l'Església, també, Jordi.
4: Sí, a la plaça de l'Església. I sobretot dimarts també els contenidors que hi ha davant de casa.
1: Sí.
4: Tiren el petard dintre, el tanquen i bum!
0: Quina gràcia.
4: El dia següent estan tots destapats, com si diguéssim.
0: Bueno, si només són destapats...
1: Sí, no, que no estiguin més cremats, perjudicats, no. oi? Cremats.
2: Sí, recordem aquests contenidors que per fallos clamorosos de disseny...
1: Atenció, vinga.
2: Els eliminaran
1: els i
2: implantaran uns altres.
1: Sí.
2: No, és el que va, la notícia que va sortir fa unes setmanes que vas dir tu, Oriol, eh? Recordo.
1: Ja comencem.
2: La notícia.
1: Sí, sí, però això s'ha dit ja fa dies, sí.
2: Hem invertit quant amb aquest disseny de... No, si és per saber-ho, perquè aquest invertit vol dir hem pagat quant per aquests contenidors que no funcionen? No, només ho dic.
1: Mm-hmm. Val, millor que no siguin perjudicats pels petards, diguem, doncs, no?
2: Bueno, per que els hi quede de vida...
1: No, doni... No.
2: Estic fent broma.
1: Millor que
2: tirar petardos dins dels contenidors, eh?
1: Sí, molt bé, ja podem anar fent aquestes recomanacions que jo crec que la gent que ens escolta ja està
0: conscienciada.
1: Tirar petards
0: s'ha d'anar a llocs...
1: I compte, no anem al bosc, tampoc, a 400 metres...
0: No hi pots anar, ni amb petards ni sense. Que hi ha
1: això d'entrada.
0: No, perquè hi ha els porcs, allà. Llavors, llavors has d'anar a zones, diguem-ne... anava a dir desèrtiques, despoblades, lliures.
1: Sí. A parcs.
0: Parcs d'aquests que tens metros i metros que no s'hi fa res.
1: Sí.
0: No sé. Tornem a l'inici de la tertúlia.
1: Sí.
0: I parlem de la Mariona.
1: Sí.
0: Ah, és que resulta que si no l'hem fet servir, no el podem fer servir per pas públic, no el podem fer servir a l'estiu per anar a fer res, perquè allà no hi ha ni un metre quadrat d'ombra. Almenys que serveixi per tirar petards.
2: Hi ha una ombra molt, molt exitosa, a més amb terrasses de bars, que jo crec que sí està molt bé, que és al lateral del parc, tocant, diguem-ne, amb el carrer.
1: Sí,
2: aquella ombra és la mostra evident que amb arbres i aconseguint ombres aconsegueixes èxit. Per tant, el que hem de fer és implementar aquesta ombra i aquests arbres al territori, per exemple, de la gespa que no funciona. Ja.
1: Quantes idees que has donat avui, Pere?
0: Sí, jo... Encara els hi sobraran els pingüins.
1: Sí.
0: Al mercat,
2: els posin allà, correcte.
1: Sí. Molt bé, Samar.
0: Igual faran la mateixa feina.
1: Sí, alguna cosa més que afegeixis de la rebella, dels petards, de les fogueres...
3: No, si jo, o sigui, jo no compro petards, a mi no m'agraden.
1: Uh-huh.
3: A mi no m'agraden gens. passaré la revella a casa amb el gos, que tampoc li agrada.
1: Ostres, ai, el gos.
2: Ostres, pobre, sí.
0: Un altre clàssic,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, ho passant malament. Ahir a la nit el vaig baixar una estona i ja van tirar un petard i es va espantar. Bueno, estàvem amb un parell de gossos més i els tres ja es van posar com... en alerta, en alerta.
2: Li dones algun tipus de pastilla per tranquil·litzar-lo una miqueta?
3: Li dono natural.
2: No, bueno, sí, sí,
3: unes
2: gotetes cosa
3: d'aquestes de feromones que són naturals i que el que fan és que el relaxen, l'acostumen a relaxar-se. Llavors això li comences a donar uns dies abans.
2: Molt bé.
3: I ja el mateix dia, doncs, ja en teoria li hauria d'haver de funcionar.
2: Excel·lent.
3: El cotxe li funciona. Amb els petards no sé, perquè fins ara no li feien por, llavors...
1: He vist en alguns cartells de punt d'informació per aquí a la vila uns cartells que posa això, reduïm el soroll per Sant Joan, no van firmats, per una revetlla sense soroll, sense petards, que no sé qui ho firma, perquè és, no, només era un full, i diversos fulls enganxats, vaja, en punts d'informació, però va en aquesta línia, que molt admirable, però jo crec que serà complicat.
2: Reduïm el soroll, la idea em sembla interessant.
1: Sí,
2: però que per aquesta idea a més fa falta un cert control també.
1: I qui ha de fer aquest control?
2: Mira, aquest matí m'ha passat a les 8 del matí pel carrer una moto. Jo diria que l'escape no el portava lliure, el portava amplificat.
1: Sí.
2: No entenc, no entenc com aquesta moto per dins de Molins de Rei pot estar circulant. És que no ho entenc, la veritat, no entenc com no l'han parat mai. És que no ho comprenc. Per tant, hi ha, com sempre dic, hi ha una part d'educació, de bona gestió de la gent, i hi ha una part de control. Aquesta part no hi podem renunciar, sí, sí, tampoc.
1: Bé,
0: el millor control és l'autocontrol, sempre.
1: Sí.
2: És una part de control.
1: És una part. En tot cas, dimecres que ve, recordeu, 24 de juny, Sant Joan, que tingueu bona revella i bon Sant Joan, Toni Ramoneda, Jordi Turró, Pere Madurell, Samara Lansari, i també, avui no ens han pogut acompanyar, però els hi desitgem a l'Antonio Bonilla i a la Mari Carmen Juárez. Gràcies.
0: Sí, tenim festa la setmana que ve, eh?
1: Sí.
0: Festa al matí, m'aprofito per fer la falta.
1: Perquè a la tarda, a les 8 del vespre, hi seràs puntual, Toni?
0: Encara que sigui Sant Joan,
1: xic,
0: hi haurà programa al Generació. Sí.
2: Molt bé.
1: Que bé, ja ho anunciarem. Gràcies i que tingueu bona setmana de moment.
2: Igualment.
1: Gràcies. Adéu-siau.
3: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora i s'estan fent entrades en diversos municipis, també fora de Tarragona, com pot ser Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. Des del Sindicat de Metges Catalunya apel·len directament al president de la Generalitat per donar sortida a un conflicte del que diuen s'ha desentès la Conselleria de Salut. Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: Sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. La diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència, i per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president, i per tant a ell li pertoca donar sortida a aquest conflicte.
1: És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i també reclamar un conveni propi. I l'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament de Cubelles amb 2.000 euros per diversos vessaments de microgranulat de cautxú procedent del camp de futbol municipal a la platja de la Mota de Sant Pere entre el 2023 i 2024. L'AGA considera que els abocaments que es produïen durant episodis de pluja intensa suposen un risc per al medi marí i reclama mesures per evitar-ne la continuïtat. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta continua tallant un carril sentit Girona, a banda també diversos accidents, per una banda a l'A2 a Vilassana, direcció Lleida, també un altre a l'A27 a Villalonga del Camp i un tercer a la B23 a Molins de Rei.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 10.
4: Informació local.
3: El Cineclub tanca la temporada aquest dissabte amb la pel·lícula Todo lo que fuimos, un film del 2025 situat a Cisjordània. És un drama sobre el conflicte àrab israelià. Se situa en el lapse de temps que va des de la Nakba israeliana de l'any 1948 fins al 2020. La pel·lícula la podreu veure a la Penny, al Teatre de la Penny, el dissabte a les 7 de la tarda. Com sempre, les entrades entre Àpolis o, si no, la taquilla del teatre. Diumenge, la grupa continua amb les ballades de sardanes d'estiu a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda, diumenge amb la Copla Marinada. I l'Ajuntament ja té preparat el Juga't l'Estiu, aquesta activitat de tarda per a infants de 4 a 12 anys a l'Escola Pont de la Cadena. Comença el proper 29 de juny i s'acaba el 24 de juliol, cada dia amb activitats diferents, amb jocs d'aigua, tallers de cuina i diferents activitats variades de dilluns a divendres. Si voleu més informació, podeu enviar un correu a jugalestiu@molinsderrei.cat o adreçar-vos a l'Ajuntament. El preu per sessió és de 5 euros i per setmana de 20 euros. Activitat de tarda a l'Escola Pont de la Cadena. I l'Ajuntament, que també engega els pressupostos participatius per joves, si teniu idees i voleu participar i fer aportacions de propostes, teniu temps fins al 21 de juny entrant al formulari molinsderrei.cat/ppj. I també recordem que fins al 5 de juliol a Can Ametller podeu visitar l'exposició al voltant del Tour de França. Són quadres de Miguel Soro, quadres de gran format amb imatges del Tour, quadres que ha fet ell de ciclistes i moments d'aquesta prova. La visita, l'horari de visita és de dimecres a dissabtes a les tardes i els diumenges al matí, fins al 5 de juliol, que és el dia que passa el Tour per la vila. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rossinyol, 810.

0: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
1: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
0: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
1: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
0: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Adeu, filla. T'espero per dinar?
4: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
5: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
7: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
8: Generació Chic.
7: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
9: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
10: Ràdio Molins de Rei.
11: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Les 10 del matí i 8 minuts. Continuem en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres. De seguida saludarem el Marc López, regidor de Enlaire Molins, com fem aquest dia de la setmana sempre. Repassarem l'actualitat política. Després recuperarem el darrer espai poètic que compartim un cop al mes amb el Cesc Vives, Notes Disperses, amb dones poetes com a protagonistes. Serà a 11:15 en comptes de l'Art és Vida. Avui recuperem aquest espai. Ja sabeu que en funció de l'actualitat doncs intentem encabir altres entrevistes, i si no, doncs recuperem aquest espai, que no ho havíem fet fins ara. Per tant, és un espai que vàrem fer a finals del mes de maig i a l'espera de poder fer ja el del mes de juny. Recordeu que habitualment aquest espai que compartim amb el Cesc el situem els dimarts, l'ubiquem els dimarts a 11:45, però avui excepcionalment en farem aquesta remissió. Després de les notícies de les 11, trucarem una estona a la Mònica Usar perquè, com us comentàvem la setmana passada, acaba de guanyar el primer premi de comunicació científica Ràdio Associació Memorial Prat de Saba. Se li donarà el premi el dimecres 1 de juliol a les 7 de la tarda a la Casa Prat de Saba, que es troba a la capital d'Osona, Vic, i justament es fa aquest dia en el marc de la Festa Major de Vic. En parlarem d'aquí una hora, i després el Joan Vilaseca amb el seu espai Parlem de, per tancar el programa a les 12 del migdia. Saludem a aquesta hora del matí el regidor d'Enlaire Molins, en Marc López. Què tal, Marc? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Bon dia, oients.
0: Molt bon dia. Veig
1: Et veig en veure encostipat.
0: No, són aquestes, com t'ho diríem, bé, que a primera hora del matí, ara ja no està en primera hora, però va apareixent i després ja hi ha marxa, eh?
1: Ah, molt bé, molt bé, és que dic, oi, dic, em sembla una mica...
0: Serien els populars, diguem, pollastres que es mantenen aquí, per entendre'ns, però no... En principi, no em consta que estigui encostipat, no.
1: No consta,
0: ara, que comença aquesta època que, efectivament, els aires acondicionats, depèn de quin lloc, estan a tope, i amb la calor que hi ha fora, això sí que és perillós, eh?
1: Sí, bueno, si entres al mercat, això segurament no et passi, però...
0: La primera observació. Bé, que sembla que està en vies de solució, segons ens deia el regidor Miguel Zaragoza, eh?
1: Bé, mira, jo tenia una cosa apuntada,
0: sí.
1: I quan me preparava l'espai aquest nostre que tenim,
0: digues.
1: Vaig apuntar-me, dic, va, què en sabem del mercat? Tenim novetats? El regidor de Zaragoza què diu? Perquè dic, hòstia, dic, ha passat una setmana, dic, segurament vindrem a l'espai polític, el tractarem, sí. I em preguntaràs, i jo t'anava a fer més les preguntes de tu que no a mi, no? Però,
0: sí.
1: Però ahir la tarda, com que ja vam començar...
0: Comissions informatives?
1: Exacte.
0: Sí.
1: Vam tenir primer reunió d'ADE i després de CIP, i precisament a la reunió d'ADE, de l'ADE de Desenvolupament Econòmic, vam tractar amb la Carme diferents punts.
0: Carme Madurell, regidora precisament de Mercats,
1: Exacte. Però sí. Bueno, aquí ja saps tu que són també, com tot, especialistes de passar-se la pilota d'una a l'altra.
0: Sí.
1: I la Carme deia que això era més de territori, que ho parléssim, sí, amb el regidor Corredera. I llavors, bé, tot i així, després ens va informar i, en principi, a veure, no hi ha molt bones... O sigui, hi ha notícies, però és que tampoc és que hi hagin molt bones notícies, perquè al final, momentàniament, continuarem amb aquests pingüins, ¿vale? Sembla ser que s'està com analitzant o mirant d'aviam si es pot ficar una màquina a dalt de la coberta, però s'ha d'analitzar i estudiar la viabilitat per a veure si hi cap o no hi cap, no tal. Tot i així, s'està movent, perquè el dia, crec que acaba una licitació que s'ha fet el 27 de juny, però jo crec que entre que s'acaba la licitació s'analitzen igual les propostes i al final s'implementi, jo crec que anem una mica tard, o anem justos de tempos. Llavors, jo crec que aquest estiu em sembla a mi que el mercat tornarà a patir una mica. Però, bueno, sí, és veritat que s'estan intentant fent coses, però jo crec que anem sempre una mica justos de temps o com jo dic, amb els dits enganxats. Però, bueno, és igual, en qualsevol cas, crec que encara no s'han reunit o es reuneixen aquest dijous, o no,
0: sí,
1: sé si igual tu tens més info que jo, però...
0: No, sabíem que es reunirien aquesta setmana, però no teníem el dia exacte.
1: Crec que és dijous, crec. o igual ara em compong amb alguna altra cosa, però bé, el que se'ns va dir o se'ns va comunicar era això, que la solució momentània era la dels pingüins i s'està analitzant, aviam si momentàniament, fins que això no es liciti o no, aviam si tal, però clar, al final recordem sí. que jo sempre dic que aquest mercat és el nou mercat, però és un mercat que ja té 20 anys. Uh-huh. Llavors, bé, doncs no, es veu que no és només la màquina, que també hi ha uns conductes o hi ha una sèrie de coses que són les que s'han de canviar i que això implica. A mi el que em sorprèn és que portem ja molt de temps així i que un any més doncs, arribem a aquestes alçades i ens torni a enganxar. Ja dic, se'ns tornin a enganxar els dits. Però bé...
0: Just no el regidor Lucas Ferro ens deia dilluns que això sí que s'ha donat ordres de que hi hagi una licitació d'urgència en aquest sentit.
1: Sí, sí. Per això, però la licitació no s'acaba fins al dia 27.
0: Correcte, d'aquest mes de juny, sí.
1: Clar, 27 de juny. Després, entre que igual s'avança o no s'avança, què? Vull dir, la setmana que ve 27 és 27, a veure, 23... En què cau?
0: Serà dissabte, dissabte.
1: Divendres. Dissabte, doncs, dissabte i diumenge, que començarem a moure les coses dilluns 29. I entre que comencin, no sé com va això, però igual allà es licita i després que les empreses i nada, bum, bum, bum, que mínim de 2-3 setmanes, no? Mm-hmm. Ens plantem a finals de juliol, I després del mercat la gent ja està com aquell que diu una mica de vacances per no moltes parades ja estan de vacances. Llavors, jo crec que, bueno, doncs igual, com jo dic, no sé si després a l'agost hi haurà alguna empresa que ens treballi i que ens pugui fer. Jo crec que anem justos. Per molt ràpids que vulguem anar, anirem una mica justos. I més quan ja les reivindicacions ja s'han fet o aquests pics d'onades de calor ja han vingut. Però bueno, és igual. Ei, doncs learning, aprenentatge i de tot en traiem una part positiva. Però anem una mica, ja et dic, una mica justos.
0: Bé, just aquesta setmana també, Marc, que ens confirmava el regidor Lucas Ferro, perquè venia el dilluns com és habitual, que l'equip de govern té intenció d'externalitzar el servei del cementiri municipal. No sé si s'us ha informat també ja i què en penses al respecte.
1: A veure, jo la informació que tinc és una informació que bàsicament me l'heu facilitat vosaltres.
0: Sí?
1: I des de la Casa Gran no, jo no he rebut cap informació. És veritat que igual, això pot ser que igual s'hagi parlat en anteriors comissions informatives abans de que jo entrés a de regidor, però des de que fa 6 mesos que jo he anat, jo no en tinc constància d'aquest tema, llavors. Bé, escolta'm, tot el que... Jo l'únic que veig aquí, i és que quan vaig llegir el que em veu passar i he anat escoltant el que han pogut parlar d'alguns companys i tal, crec que és un... No va dir un producte, no, és, o un projecte tampoc, és un... Com un tema diria jo. He vist que és un tema d'un 3+1, no? És a dir, són 3 anys de conveni o això, de 3 anys de PAC, només un prorrogable, i el que crec és que indirectament estàs com una mica hipotecant ja el proper govern que pugui venir, perquè això, entre cometes, s'ho hagi de menjar. Llavors, bueno, no sé si això ara és el millor moment per fer-ho, s'ha de fer, no? El que sí que crec i és que necessitem, no?, que aquest espai com és el cementiri, pues estigui potser com més cuidat, més curós, més, diguem-ne, que dignifiquem, no?, aquest espai dels nostres éssers estimats. Bé, escolta'm, és que tampoc et puc dir jo massa perquè m'agradaria també una mica entendre el motiu pel qual ara diem o ens hem plantejat fer això. No sé si és que no tenim o no dotem dels suficients recursos per fer-ho, si és que igual tenim uns costos molt... Són preguntes que m'agradaria fer, que les faig així ara en veu alta i reflexiono en veu alta, Si és que igual té uns costos de manteniment molt alts i preferim pues, buscar una empresa externa, bé, en qualsevol cas sí que bueno, pues, ja ho tractarem o prego, indagarem una mica més sobre aquest punt. L'únic que sí que crec és això, no?, que s'ha de pensar molt bé perquè, bueno, si es decideix fer ara, el proper govern que entri pues és d'aquelles coses que bueno, ja estan fetes i quasi bé que s'ho haurà de menjar tot el que li quedi de mandat. Mm. Vale? Llavors, bueno, pues, ja anirem fent sobre la marxa.
0: Recordeu, ara deies que el document que t'hem passat, que és públic, vull dir que no és que haguem filtrat res secret, sinó que està a la plataforma de contractació, per tant és públic, esmenta que seria un pressupost de 410.000 euros i un termini d'execució de 3 anys, per això esmentaves, no? Que ens aníem al 2029 i, per tant, doncs...
1: Més un prorrogable.
0: Més un prorrogable, correcte, per tant, clar, afectaria doncs, el proper mandat, evidentment.
1: Totalment. Llavors, clar, jo no sé quan està previst si això s'implementa o s'executa i es tira endavant. No sé si això ja és que hi ha intenció de començar, m'ho invento, al setembre del 26, llavors ja ens n'aniríem al setembre del 30, o és que es vol començar al gener del 27, llavors ja ens acabem al gener del 31. Llavors, per això dic que seria aquest últim any de mandat que queda, o últims 6 mesos de mandat, i quasi bé

0: intento sempre mantenir-me discret i prudent. La veritat, jo vaig veure el projecte, a mi el projecte em va agradar molt. Crec que és un espai, un canvi, com tot, hi haurà crítiques, tothom ho criticarà, hi haurà qui ho critica, però és veritat que aquí s'ha de tenir en compte que al final és un parc que, diguem, està molt dins de rei, no? Però qui s'encarrega de la gestió és l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, aquí perquè el que jo preguntava l'altre dia, no? O el Xavi també m'explicava, no? I és que podem opinar, podem dir la nostra, etc. Però al final, diguem-ne que això ens ve donat més des de l'àrea metropolitana. Llavors, bé, jo crec que a dia d'avui, tal i com està, sobretot la part més de lo que és l'Avinguda Barcelona, amb Menéndez Pelayo, que és aquella part on hi ha l'espai més verd, diguem-ne que està com una mica potser, entre cometes, deixat, o s'ha convertit més en allò en un pipicant, no? Perquè hi ha aquella gespa, que inclús hi havia allà unes fustes que estaven també en mal estat, que les van treure i de més. Crec que aquell espai ara, de la manera en què se'ns ha ensenyat el projecte, amb les imatges i les fotos, crec que quedarà un espai, una zona molt maca en quant que s'implementen pues, jocs infantils, també a més s'adapta, llavors aconseguirem que la part aquesta del pipicant que jo dic ara s'ha convertit on la gent porta els gossos per sociabilitzar, es mourà a l'altra banda, o que ja a dia d'avui hi ha un pipicant però que crec que igual pues, no s'utilitza o no es fa servir a l'ús adequat. Llavors jo crec que és un espai, home, crec que anirà bé i segurament pues, ho agrairem tots. Inclús dignificar també l'espai, la zona, jo crec que és un... És, ostres, crec que és una part xula, és bonic.
1: Recordem que no és un pipicant, sinó que és espai d'esbarjo pels gossos.
0: Sí, però ja m'entens.
1: Oficialment, diguem, és així.
0: Sí, sí.
1: Bé, escolta, tu tens gos i ho pots saber perfectament, no?
0: Sí, sí, però que jo hi deixo, vull dir, jo he anat allà i ho he vist, ho he passejat, i la gent arriba a aquella zona amb aquelles grades que hi ha així, com jo dic, grades imaginatòries,
1: vale?
0: I tothom deixa el gos suelto, lliure, i au, saps? I després, si ets educat i ets curós, pues, si veus que el gos fa caca, la reculls, però hi ha gent que, bueno, com que dèiem allà i allò és verd, pues, bueno, el gos corre i s'ha anat al Capravo, i quan el gos al Capravo dius, bueno, pues ara no aniré a veure on ha fet la feina, m'entens? Llavors, clar, diguem-ne que aquella zona, crec que de la manera en la que s'està treballant on pot quedar, pues crec que ho agrairem tots, perquè al final, bueno, no, com jo dic, està una mica, bueno, pues, saps que no m'agrada ser tan crític, o no m'agrada poder dir que igual a vegades les coses estan deixades o tal, però bueno, crec que hi ha hagut una manca per part de tots, inclús d'incivisme per part de molts, i aquell parc s'ha anat en aquell espai igual deixant, fins que al final, oi, doncs, crec que el que farem és un canvi totalment de paradigma i crec que s'ha de fer, i a més, ostres, ja et dic, a mi em van comprar molt quan vaig veure les imatges i tal. És veritat que és, diguem-ne, una part del parc, de la Mariona no és tot el parc, perquè jo vaig preguntar si la part on hi ha les pistes i la part dels escars i tal, em van dir no, és la part aquella, a més molt així, amb molts tècnics, perquè era, no sé si són 3.000 metres quadrats o no sé quan és.
1: Sí, 3.500.
0: Veus? Em van dir no, és només la part que va de l'Avinguda de Barcelona fins a Menéndez Pelayo a l'alçada de tal. Vale, perfecte, ja està. Llavors, bueno, ei, jo endavant, vull dir, crec que ens pot quedar molt bé.
1: Molt bé. De les comissions informatives d'ahir, algun comentari que vulguis fer de la preparació ja del ple de la setmana que ve?
0: Pues la veritat és que ahir va ser, sobretot a la Comissió Informativa de Sostenibilitat i Territori, va ser una comissió que, déu-n'hi-do, hi havia molts temes, es van tractar, bueno, pues, diferents punts o diferents obres que estan com en procés de licitació, vam tractar també els temes de mobilitat i de via pública, no? La regidora d'Esther Espino ens va comentar els carrers que s'asfaltaran ara el mes de juliol, com és el de Santa Maria Claret, el Carme Galceran, el camí antic de Santa Creu d'Olorda. És a dir, que notarem ara un mes de juliol intens en quant a obres de millora de la via pública. També ens va comentar que arreglarem ara, s'arreglaran les voreres, la part que queda també

0: carrer Verdaguer, ens va comentar algú també del carrer Foment, passa que aquí ben bé, no sé, jo em vaig perdre, no sé exactament quina part del carrer Foment us arreglaran, igual això també té algun impacte per tu.
1: Val, però, doncs ja, ja ens ho faràs
0: però
1: saber.
0: Igual, però igual pot estar bé que ho acabeu de preguntar. Vale? Va ser el punt clau, aquí no es va preguntar molt pel tema del mercat, vale? Llavors jo que ja tenia apuntat això, de la licitació que finalitza el dia 27 de juny. Vam parlar del tema d'habitatge, tenim pendent, vam demanar en una comissió informativa si els membres de portaveus o regidors podíem anar a veure la visita d'obres d'aquest edifici que estem fent de protecció oficial. Estem pendent de tenir una visita. I també es va tractar molt un punt de barris de muntanya, però de moment no voldria jo avançar-me a aconteixements, però bé, estava allà el gerent i se'ns va comentar bé, la intenció que hi ha de fer una creació d'una oficina de barris de muntanya per poder tirar endavant tot aquest projecte. I bé, ja et dic, una comissió informativa bastant densa en quant a continguts, però bé, vull dir, cap problema.
1: Molt bé. Doncs ho anirem deixant aquí, Marc. No sé si vols afegir alguna cosa més.
0: No, ja et dic.
1: Perfecte.
0: Esperem. Jo sobretot espero que els dels paradistes del mercat puguin trobar-se el més aviat possible i fer aquesta reunió i que no a última hora tinguin algun canvi. I aviam si aquesta licitació realment avança amb urgència i busquem solucions.
1: El Marc López és el regidor portaveu d'Enlaire Molins. Moltes gràcies, Marc, per acompanyar-nos.
0: Gràcies, Oriol.
1: Bona setmana.
0: Bon dia i bona hora. Que vagi molt bé igualment.
1: Que vagi bé. Gràcies. El que farem a aquesta hora del matí, a 3 minuts per arribar ja a 11:15, és recuperar el darrer espai de les notes disperses, espai poètic que compartim amb el Cesc Vives des d'ara fins a les 11, i a les 11 el que farem és trucar a la Mònica Usart.

0: I acabant aquest mes de maig, és el torn de les notes disperses, aquest espai mensual poètic que compartim amb el Cesc Vives. Hola, Cesc, bon dia.
1: Bon dia, Oriol, bon dia a tothom.
0: Del qual n'és curador d'aquest espai, que avui doncs portes convidades.
1: Hi porto dues convidades, bueno, la Sílvia, que moltes
0: Sílvia
1: vegades...
0: Sílvia, bon dia i bona hora.
1: Ja
2: bon dia.
1: Acompanyat. Bon dia, Sílvia.
2: Què tal, com esteu?
1: I avui per s'inicia la Rosa, que havia participat una vegada
0: sí.
1: també.
0: Sí.
3: Hola, molt bon dia.
0: Hola, Rosa Vives, bon dia i bona hora.
1: La Rosa havia participat amb el Verdaguer, em sembla.
0: Potser
1: sí.
0: És possible.
1: Sí.
3: Fa molt de temps.
1: Fa molt de temps.
0: Com a veïns del carrer.
1: El carrer, exacte.
0: I avui, per què les has convidat i, sobretot, quin serà el contingut de l'espai?
1: Perquè avui iniciem la segona part de la branca groga, que són dones del segle XIX, i com que tots són dones, he convidat a dues dones perquè ens llegeixin la seva poesia.
0: I, de fet, en tindrem una tercera, que avui no pot ser aquí amb nosaltres.
1: Exacte, però que és sí. la Montse Gavarró, que avui està a casa seva, però que li hem gravat la seva poesia gravada i ens acompanyarà també.
0: Molt bé. Doncs, sense més preàmbuls, si et sembla, entrem en matèria.
1: Engeguem.
0: Quan vulguis.
1: Doncs avui parlaré de la veu de dones poetes del segle XIX. Aglutina els anys 1811 i 1899, gairebé tot un segle. Coneixerem sis dones poetes més, abans de l'esclat poètic del noucentisme. Amb la tasca de recuperació de textos femenins realitzada fins ara, variades contribucions d'estudi i comprensió del fenomen des de diferents perspectives han permès demostrar que en l'univers català no podem parlar de moviment de veus femenines. Els textos conservats ens revelen una llarga tradició d'escriptura femenina que no s'interromp en el transcurs dels segles i que evidencia que les dones del panorama catalanoparlant van saber trobar canals de legitimació i espais d'escriptura adients al llarg de la història. Elles van convertir la paraula en la seva eina d'emancipació i identitat, en un moment en què la llengua catalana lluitava per recuperar la seva dignitat. Aquestes sis dones poetes que avui presento són Agnès Armengol i el Teió, Agne de Valldaura, Antònia Gili i Güell, Lluïsa Trullol i Plana, Remei Marliu i Palençó, Maria Trulls i Alguer.
3: Agnès Armengol i el Teió. Neix a Sabadell l'agost de 1852. Poetessa, narradora i compositora molt vinculada al moviment de la Renaixença. Destaca no només per la seva escriptura, sinó també per la seva tasca de dinamització social i per la defensa del paper de la dona en la cultura. Activista cultural i fundadora de la secció femenina de la Lliga Regionalista Sabadell, va participar en diversos jocs florals obtenint alguns premis, arribant fins i tot a ser-ne secretària en un cas. Un fet poc habitual per les dones de l'època. A banda d'escriptora, va ser una excel·lent pianista i compositora. L'Ais, 1877. Aquest va ser el seu primer recull important. Els Lais, L-A-Y-S, són composicions líriques curtes d'origen medieval bretó que ella adapta. Parlen de la tristesa, de la pèrdua i de la bellesa de la natura de forma molt melancònica. És una poesia de confidència, com si parlés a l'orella del lector.
4: Passen els núvols pel cel d'atzur, passa la ratxa pel bosc ombriu, passa la barca pel mar segur i l'aigua clara dins del riu. Tot passa en aquest món sens fi, la joia, el somni i el dolor, però l'amor que et tinc a tu, aquest no passa en mon cor. Com l'heura que s'agafa al mur i amb ell s'abraça fins a morir, així mon ànima en el futur voldrà sempre, sempre seguir.
3: El seu estil és senzill. Utilitza un llenguatge planer però elegant, buscant connectar amb les emocions del lector. Tracta temes com la llar, la maternitat, la natura i la fe cristiana. Es va esforçar per dignificar la llengua catalana en un moment de recuperació nacional. En el següent poema es veu la seva vessant més intimista, pròpia de la primera etapa de la seva carrera, on la casa i el foc esdevenen refugis espirituals. Aquí apareix l'element clau de la seva biografia, el piano. Per ella, la música és l'única medicina capaç de guarir la melanconia.
5: Dins la llar.
2: Vora el foc, que trista és la vetllada quan la pluja bat els vidres al balcó. Dins el meu pit, l'ànima desolada s'omple de dubtes i de trista tristor. Més, si de sobte una nota ressona del vell piano que dorm en un racó, la pau divina l'esperit corona i es torna en vida la meva buidor.
3: Sabadell, primer cera, 1925, dins el llibre homònim. Aquest és potser el seu poema més emblemàtic. No només descriu la ciutat de Sabadell, sinó que la personifica. El poema destil·la l'orgull de la Manchester catalana des d'una mirada femenina i poètica.
4: Sabadell primicera, vila de pau, de cases blanques, reres, on el silenci era un amic fidel, quan les masies eren les primeres a saludar la llum que ve del cel. Oh, Sabadell de l'era i de la vinya, de l'hort tancat i del camí ral, on la virtut i el treball es feien pinya per aixecar un poble patriarcal.
3: Més, ai, que el temps vola a mala lleugera i el vapor ja ressona pel Vallès. La vila antiga es torna capdavantera i el taler canta el seu brugit cortès. Ja no és la falç qui marca la jornada, és la sirena qui crida al matí i la ciutat, de fum i llum banyada, obre els seus braços a un nou destí.
2: Sigueu vosaltres, generacions novelles, les que guardeu aquest caliu sagrat. Mireu al cel, busqueu les 7 estrelles, però no oblideu mai la vostra ciutat.
3: Agnès Armengol i el Taió mor el 30 de gener de 1934 a Sabadell.
0: Agne de Valldaura. Agne de Valldaura és el pseudònim literari de Joaquima Santa Maria i Ventura. Neix a Barcelona el 5 d'abril de 1853. És una rellevant escriptora, folclorista i traductora catalana de la Renaixença. Especialitzada a recollir i transcriure tradicions populars, llegendes i contes catalans. Publica bona part de la seva obra en revistes emblemàtiques de l'època com La Il·lustració Catalana, L'Ogai Saber, Calendari Català i la revista femenina Feminal. I col·labora amb Dolors Montsardà en projectes per millorar les condicions de vida i l'educació de les dones obreres. Aquest poema és un exemple clar de la seva lírica romàntica. Agne de Valldaura utilitza el paisatge marí com un mirall de l'ànima, utilitza la metàfora de la mar com a consol.
3: A la vora de la mar. Mira la mar com brilla sota el sol. Com les onades venen a morir, semblen sospirs que porten el consol a qui no té més joia que patir. Així, mon pit, en hores de tristor, mira passar les ones del record, buscant en va la pau i la dolçor que sols es troba en l'últim i sant port.
0: La seva producció es divideix entre la poesia i el recull de tradicions. 1877, guanya el Premi del Certamen Literari de la Joventut Catòlica de Barcelona i col·labora, entre altres, en els periòdics La Uraneta, de Buenos Aires, i a La Llumanera, de Nova York. El seu nom és molt conegut en l'àmbit educatiu, ja que l'editorial Barca Nova utilitza Agne de Valldaura com a nom del seu projecte de llibres de text de llengua catalana i literatura per l'ESO, en homenatge a la seva figura. En el proper poema veiem la influència de la Renaixença més optimista. La natura no és trista, sinó que és una rialla i una font d'esperança.
4: Flors de maig. Ja ve el maig amb la seva rialla, vestit de flors i d'aromes complert. El rossinyol, la selva ja brolla i en el camp s'estén com un mantell verd. Oh, primavera, estació de l'esperança, obriu les ales, voleu pel cel blau, porteu al món la joia i la bonança i els nostres cors la benaurada pau.
0: Els poemes d'Agne de Valldaura tenen sovint un toc narratiu. Sembla que ens vulgui explicar una història o una llegenda a través dels versos. Agne de Valldaura, mort el 29 de maig de 1930 a Barcelona.
3: Matomba. Tenir-la voldria ben a prop del mar, que l'oreig que eix cria la pogués besar. Que sempre en ses portes la daurés el sol, que l'au de les costes i estengués son vol. Que si algú passava, que s'hi aturés, Si per mi resava, Déu li pagui el res. Que mai d'enyorança si sentís cap plor, que allí s'hi descansa, més l'ànima no.
2: Antònia Gili i Güell. Antònia Gili Güell neix a Vilafranca del Penedès el 12 de maig de 1856. Destaca com a poeta catalana de la Renaixença, coneguda per la seva sensibilitat i el seu compromís amb la cultura catalana de l'època. Estudia magisteri, però una malaltia crònica li va impedir exercir la professió. Aquesta circumstància la va portar a refugiar-se en l'escriptura i la vida intel·lectual des de casa seva. Participa activament en els Jocs Florals de Manresa, Sabadell, Blanes i Lleida, on guanya diversos premis de poesia.
4: Ho és per bé del terme. Quan apunta el sol, fa veure que es lleva. I a gaire rosada, avui, en les feixes, més dels seus veïns, ningú li contesta. Bé la saben prou les seves malvades tretes. Abans d'aclarir, ja seguint les terres amb el sac al coll, per tot fent repleda. El poble li diu, és per bé del terme, puig de fruits robats té la golfa plena. Les vinyes veïnals ens d'hora verema, penjant els raïms als ceps de la seva. Encara gosa dir, fent la rialleta, que ell hi té més fruit que Déu no hi fa créixer. Com sempre, el pecat a la penitència se'l menja el neguit i l'enveja que el seca. I diuen la gent, si en vida ja crema. Quan li ve la mort, tothom se n'alegra. Tan negre ha tornat, ja el treuen de pressa i han vist un buscall. El seu cos no hi era. Qui ho creu? Qui no ho creu? La dita és aquesta.
2: La seva obra s'emmarca dins dels corrents de la Renaixença amb un llenguatge acurat i temes que van des de l'espiritualitat fins a la descripció de la vida quotidiana. Col·labora en revistes rellevants a l'època com La Veu del Montserrat i la Revista Popular. Com que va viure gran part de la seva vida marcada per la malaltia, la seva poesia és molt interior, però alhora plena d'una llum espiritual molt serena. Tot i que va viure a Barcelona, Antònia Gili mai va oblidar les seves arrels de Vilafranca del Penedès. El següent fragment del poema és la descripció del paisatge de la seva infantesa al Penedès, perquè el poema és una evocació de la vinya i el paisatge penedesenc. Veiem una Antònia més costumista. Descriu l'esforç de la terra amb un respecte gairebé sagrat. És una poesia que celebra el treball i la natura.
3: Recordant el Penedès. Oh, vinyes verdes del meu terrer amat, que sota el sol de l'agost us torreu. Sou l'esperança del pagès suat i la riquesa que del cel ens veu. Quan ve la verema i el raïm és ros, tot és gatzara, càntics i suor. I en el repòs del vespre, el cor joiós dona les gràcies amb un cant d'amor.
2: A l'Ateneu barcelonès es conserven exemplars originals de les seves obres. Antònia Gili era amiga de Dolors Monserdà, una de les grans intel·lectuals del moment. En moltes de les seves poesies es nota aquesta influència mútua de voler dignificar la figura de la dona escriptora. Antònia Gili mor el 17 de novembre de 1909 a Barcelona. Al carrer de Patritxol hi ha una placa commemorativa de la casa on residia. Ara escoltarem la cançó d'Anna Roig, del disc de l'any 2023, que també dona nom al disc A portar bellesa al món.

0: Lluïsa Trullol i Plana. Lluïsa Trullol neix a Figueres el 2 de maig de 1858 en el si d'una família de la noblesa rural i intel·lectual empordanesa. La seva família estava estretament lligada a la casa Trullol de Cabanelles, a l'Empordà, una casa pairal de gran importància històrica a la zona. Estudia a Figueres i també a Cabanelles, on tenia la llar pairal. Com moltes dones de la seva classe social i època, va rebre una educació refinada que li va permetre conrear la literatura, tot i que sovint la seva obra va quedar a l'ombra de la producció masculina de la família, ja que era germana d'en Sebastià Trullol i Plana, amb qui compartia la passió per les lletres. La seva producció literària s'emmarca plenament en el moviment de la Renaixença.
1: Hivern. El cel està grisenc. Les grues passen altes, blanqueja la gelada pels clots de bon matí, la tramuntana freda, xalint, releixint, jo marxo de casa. De pa n'hi ha poc, la gana m'empaita. La sort qui la té? La sort qui l'atrapa? El sol és rogenc, el sol també marxa. Ell va arruixat d'or, jo ple d'enyorança. Bé prou tornarà després de l'obada, com torna el rupit, com torna la guatlla. La sort qui la té? La sort qui l'atrapa? De serres per munt s'allunya la plana, amb vel de tristor la boira s'atansa. De negre és la nit i aquest vent que em canta, que bon és la llum, que bon és la mare. 10 anys han passat, 10 anys i una tarda, l'hereu del casal arriba a França. Un carro pintat, 2 eugues de marxa i 100 unces d'or al fons de la manta. Més ric i més ros que el blat de la plana, mostatxo retort i estels per mirada. El sol ha tornat darrere de l'aua, com torna el rupit, com torna la guatlla. La sort, qui la té? La sort, qui l'atrapa?
0: Les seves composicions solen tocar temes com la fe cristiana, l'amor a la terra, patriotisme romàntic i la vida familiar. Col·labora amb l'entorn cultural que l'envolta i més tard amb les seves nebodes, les germanes Maria Àngels i Montserrat Vayreda i Trullol, explicades en aquest espai el 29 d'abril i el 13 de maig de l'any 2022, respectivament. Lluïsa Trullol és una baula fonamental per entendre la tradició literària dels Trullol. Es casa amb el notari Miquel Fons i va a viure a Barcelona. Lluïsa Trullol no buscava la fama dels grans certàmens barcelonins. La seva era una poesia més vinculada a la terra, a la llar i a les publicacions de l'Empordà. Com que la seva casa

0: pairal era Cabanelles, el santuari de la Mare de Déu del Món, que domina tota la plana de l'Empordà, era la seva referència espiritual i paisatgística constant. En el fragment del següent poema, dedicat a aquesta muntanya, s'hi nota la influència d'en Jacint Verdaguer, que va passar llargues temporades al santuari, però amb un to més domèstic i serè. La natura no és salvatge, sinó una guia per la gent de la casa pairal.
1: A la Mare de Déu del Món. Gegant que guardes la plana empordanesa, amb el front blanc de neu o blau de cel, ets per l'esguard una sagrada promesa que ens atansa la glòria, traient-nos el vel. Des de la casa on el cor s'arrela, miro el teu cim amb amor i amb fe. Ets la llum dolça, la mística vela que guia el rumb de qui no té res.
0: La poesia de la Lluïsa Trullol es defineix per l'amor a la pàtria petita. Ella escriu sobre el que veu des de la finestra, la tramuntana, les oliveres i el campanar de Cabanelles. La seva paraula és clara, com l'aire de l'Empordà. Per ella, la fe no és només un dogma, sinó part del paisatge i de les feines del camp. Lluïsa Trullol mor a Figueres el 22 de gener de 1904, a l'edat de 45 anys.
2: Remei Morliu i Balançó. Remei Morliu i Balançó neix a Barcelona l'any 1854. Destacada poeta, educadora i escriptora, molt activa durant el moviment de la Renaixença. Estudia la carrera de magisteri obtenint el títol de mestre el 1888. Compagina la docència amb una intensa activitat literària. Poeta molt guardonada a la seva època. L'any 1915 és nomenada sòcia d'honor de l'Acadèmia Bibliogràfica Mariana de Lleida.
3: El Rosari de la Vella. Mare de Déu, que sóc vella. Quants anys tinc? 90 en duc. Entre els anys i els fills que em deixen, porto un pes massa feixuc. Sort, Déu meu, sort que el rosari m'aconsola en mes dolors i que, quan estic més trista, res un pare nostre o dos. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu, pregueu per nosaltres pecadors que en nostres angoixes sols tenim a vos. Ai, fill que tant adorava, que dur per mi t'has tornat. El vostre sant nom s'hi ha santificat. Porteu-me amb vos, Senyor gloriós, si és la vostra voluntat. Santa Maria, que això escolteu, pregueu, pregueu per nosaltres pecadors que estem plens de penes i plens de dolors. Senyor, Senyor, seu-me conhort, ara i en l'hora de la meva mort. Que sigui aviat, que ja estic cansada i tothom cansat. Mans i cames em tremolen. Ja fa tant temps que no em volen que de finar sento anhel. Pare nostre, vingui amb mi al sant regne vostre. Porteu-me ben prompte al cel, a la llum esperançada on s'afon d'una vegada tota pena i tot turment. Ja es reposa suaument. Glòria patri. Amén. Amén.
2: Remei Montliu, com les autores que ja hem comentat, forma part de la primera generació de dones que van guanyar visibilitat pública a través de la literatura. Com que és una de les autores més premiades, la seva poesia té un estil molt acadèmic, amb una mètrica perfecta i un vocabulari molt ric i elegant. Aquest poema és un exemple de la seva sensibilitat romàntica, com moltes de les seves contemporànies utilitzava els instruments musicals com a metàfora dels estats de l'ànima.
0: La veu de l'arpa. Quan l'arpa vibra sota els dits de neu, sembla que un àngel ens parli des del cel. Cada nota és un sospir. Cada so és un déu que ens despulla de l'ànima el seu vel. Oh, música divina! Oh, dolç parlar, que ens portes lluny d'aquest món de tristor, fent-nos en somnis la glòria tastar i omplint de llum les ombres del dolor.
2: Remei Morliu dominava tant la tècnica que sovint l'anomenaven la musa dels certàmens. Sabia perfectament com tractar els temes de fe, pàtria i amor que demanaven els jurats dels focs florals. Remei Morliu, mort a Barcelona l'any 1936.
4: Maria Trulls i Alguer. Maria Trulls i Alguer neix a Prats de Lluçanès. L'any 1861 va ser una escriptora i pensadora catalana reconeguda com un exemple de superació personal i intel·lectual. Tot i que va néixer a Prats de Lluçanès, en una família de condició humil, va viure a Esparreguera i des dels 10 anys a Igualada. A causa d'una paràlisi patida als 14 mesos, no pot anar a l'escola. Aprèn a llegir i escriure a casa, gràcies a la seva mare. Autodidacta, d'esperit lliure i resilient, pensadora que escriu des de la immobilitat física. Figura rellevant del lliure pensament i el feminisme a Igualada. Pel seu tarannà independent i crític, era coneguda popularment com la protestanta.
0: La primavera ve. Una flor d'ametller m'ho ha dit a cau d'orella. Una flor d'ametller. La primavera ve. Un gall també m'ho ha dit en despuntar l'aurora. Un gall també m'ho ha dit i el meu cor ho ha sentit.
1: Manté contacte amb grans intel·lectuals de l'època i col·labora activament en la premsa local i feminista com La Conciencia Libre i El Igualadino. L'obra es divideix en dues parts principals segons la llengua. Des de mi encierro, en castellà, recull de poemes on reflecteix la seva experiència vital, i Les meves filles, en català, dedicat amb gran sensibilitat a les seves flors, plantes i animals que ella considerava com a filles. Fusiona les idees republicanes i lliurepensadores amb una lectura personal de la Bíblia i l'espiritisme. La seva poesia destaca per una unió íntima amb les forces de la natura. Maria Trulls va col·laborar estretament amb Belén de Sàrrega, una de les líders feministes i lliurepensadores més importants del moment. A través de revistes com La Conciencia Libre, defensava l'emancipació de la dona i l'accés a la cultura com a eina d'alliberament. Tot i la seva paràlisi, la seva ploma era àgil i sovint polemitzava amb els sectors més conservadors d'Igualada.
4: El recull Les meves filles és potser la part més emotiva de la seva obra. Com que no podia sortir de casa, el seu món es reduïa al seu terrat i a les seves plantes. Personificava les flors i els ocells, dialogant amb ells en els seus versos. Aquesta obra mostra una sensibilitat gairebé franciscana i panteïsca, on la natura és el vincle directe amb la divinitat. La història de Maria Trulls és la d'una dona que, des de la immobilitat física a Igualada, va aconseguir que les seves idees volessin per tot Catalunya i més enllà. El recull és la part més íntima i genuïna de l'obra de Maria Trulls. Aquest poema defineix perfectament la seva veu des de la reclusió.
0: A la meva llimonera. Tu, que ets la reina del meu terrat, que amb la teva verdor m'alegres la vista, no saps pas, filla meva, el consol que m'has donat en aquesta vida meva, tan solitària i trista. Les teves flors són estels de blancura, el teu perfum és l'alè del meu llar. M'ensenyes que fins en la desventura hi ha una bellesa que es pot adorar.
1: Maria Trulls representa la resistència intel·lectual des dels marges. Maria Trulls mor a Igualada l'any 1933. Té un carrer dedicat a la ciutat d'Igualada, el Pla de la Massa, en reconeixement a la seva tasca com a pensadora i a la seva lluita per la cultura, malgrat les barreres físiques. La seva producció recull pòstumament l'any 1934 en un volum titulat Obres completes, editat pel seu marit Aurelio Rubio.
4: Aquestes sis autores representen la diversitat territorial i ideològica de la dona catalana del segle XIX.
1: I ens aturem aquí, fins aquí aquest repàs, aquest recorregut per aquestes dones. Agraïm, doncs,
4: agraïm
1: també la col·laboració.
4: A la Sílvia, a la Rosa,
1: moltes gràcies.
4: I a la Montse,
1: efectivament. Sí, sí, i el Tossès per tenir cura d'aquest espai.
4: I a vosaltres per acompanyar-nos.
1: Tots agraïts.
4: Per collir la poesia a l'emissora de Molins de Rei. Ara, per tancar aquestes notes disperses, escoltarem la cançó Que difícil dir que no, d'Anna Roig, del disc de l'any 2023, A portar bellesa al món.

0: Tanquem, doncs, aquesta tercera hora del programa, havent recuperat aquestes notes disperses. Per cert, la setmana que ve tornarem amb material nou, però ja a l'horari habitual, dimarts, a 11:45. Ara el que fem és una pausa per escoltar les notícies i de seguida us parlem d'aquest premi, primer premi de comunicació científica Ràdio Associació, Memorial Prat de Saba, que ha guanyat la meteoròloga de casa nostra, la Mònica Usart. La trucarem després de les notícies i després amb el Joan Vilaseca també completarem el programa. Fins ara mateix.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en clau política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control al Congrés.
3: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente, con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
2: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i el PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació i emmagatzematge i distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i s'estan fent entrades en diversos municipis de Tarragona, com és Salou, però també de fora, com és Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos, un foc que afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
1: Notícies en xarxa.
4: Passen 3 minuts a les 11.
1: Informació local.
4: Avui continua el cicle de xerrades de prevenció d'onades de calor i de la revetlla de Sant Joan que organitza l'Ajuntament. Les xerrades van començar ahir dimarts. Avui n'hi ha una a la Federació Obrera i demà dijous una altra al barri del Canal. Les imparteixen la policia, Protecció Civil i la Creu Roja per donar eines per prevenir els efectes nocius de les onades de calor i també estan molt enfocades a la revetlla de Sant Joan que tenim ja a tocar. Doncs avui a les 6 de la tarda a la Federació Obrera i demà dijous a 7:45 del vespre a l'Associació de Veïns del Canal. També avui hi ha Assemblea General de Socis d'Amics del Museu a les 7 de la tarda a la seu del Museu del carrer Pintor Fortuny 55. I avui també hi ha una xerrada al Tour des de dins en el marc dels actes previs al pas dels ciclistes del Tour de França per la Vila el 5 de juliol. Doncs hi ha una xerrada que organitza l'Ajuntament i la Tapa Reina, el programa de ràdio Molins de Rei. Han convidat a dos periodistes esportius, experts en ciclisme, Carlos Arribas del País i Sergi López Egea del Periódico. Faran una xerrada que serà moderada per l'equip del programa La Tapa Reina de Ràdio Molins de Rei. Avui, a les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica. Entrada lliure. Justament aquesta setmana, que diumenge, a 2:15, passa per la vila la tercera volta ciclista a Catalunya, la volta ciclista femenina, que passarà per la carretera el diumenge a 2:15 del migdia. Divendres es presenta el llibre Zekelei, de José Agudo Arriaza, a la Biblioteca El Molí. Se situa a Londres victorià, per on s'ha estès tota la febre ocultista per tota la ciutat. Arriba el príncep hereu de la corona i gairebé just després comencen els brutals crims de Jack l'Esbudellador. Doncs aquesta novel·la d'intriga en aquest context històric, doncs, barreja diferents personatges. Es presenta el llibre a càrrec del seu autor el divendres a 6:45 de la tarda a la biblioteca, entrada lliure. I també divendres comença el Tapatur Molins, vinculat als actes al voltant del Tour de França. Comença divendres i es farà fins al 5 de juliol. Consisteix en que els establiments participants oferiran el seu plat estrella en format de tapa amb una beguda, i el preu ha d'estar entre els 6 i els 8 euros. Com a element diferencial, doncs, totes les tapes participants hauran de tenir un nom relacionat amb el món del ciclisme. Doncs Tapes Tour a partir d'aquest divendres. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 8-10.

0: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Els divendres, faves tendres.

0: Demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Ara mateix són les 11 del matí i 9 minuts. Continuem en directe el bon dia i bona hora d'aquest dimecres 17 de juny. Última hora del programa. D'aquí una estona vindrà el Joan Vilaseca, com sempre, amb el seu espai Parlem de... Parlem sobretot de Molins de Rei, del Museu Municipal d'Històries que doncs, tenim a dins del museu, però més enllà del museu, i a més, més enllà de Molins de Rei. Ara ens arriba el Joan Vilaseca, que sembla el sastre de Panamà, amb aquest barret que ens porta avui, després ho comentem tot plegat, i el que farem ara, però, és parlar-vos d'una bona notícia, que ens agrada també destacar-ne aquí al programa, evidentment. I com us dèiem, el què queda divendres, la convilatana Mònica Usart, com bé sabeu, física i meteoròloga, ha guanyat el primer premi de comunicació científica Ràdio Associació Memorial Prat de Saba. El jurat ho ha decidit per unanimitat, explica el comunicat, tot valorant la tasca divulgativa de la Mònica a través de diversos formats i mitjans amb l'ús planer de la llengua catalana, entre altres virtuts. El premi es va donar a conèixer, com dèiem, a finals de la setmana passada i l'acte de lliurament es farà el dimecres 1 de juliol a les 7 de la tarda a la Casa Prat de Saba, que això es troba a la capital d'Osona, a Vic, coincidint justament aquestes dates amb la festa major de la ciutat. Hola, Mònica Usart, bon dia i bona hora.
1: Hola, què tal, bon dia.
0: Què tal, com estàs? Enhorabona i felicitats pel premi, eh?
1: Moltes gràcies. Molt contenta, molt emocionada, molt agraïda.
0: Sí. Et perdíem una mica la cobertura. La Mònica, que li agraïm també que ens acompanyi en el transcurs de la seva, del seu dia laboral, però em sembla que estàs en una cabina, oi? I estem fent telemàticament i a vegades la cobertura ens falla, eh?
1: Sí, em sents bé per això ara?
0: Ara, de moment, sí.
1: D'acord, no em moc. Saps què passa? Que estic tan emocionada amb el premi que faig moltes gesticulacions quan contesto. I aleshores jo crec que ha sigut això. Res, deia que estic molt agraïda. És el primer cop que es dona un premi d'aquest tipus. A vegades potser costa molt, no?, que es premi tot el que és el món científic i més dins dels mitjans de comunicació. I que, bueno, un honor i un plaer que hagin pensat en aquest premi per tot el col·lectiu de meteoròlegs, d'astrònoms, de divulgadors científics, d'investigadors, perquè crec que és una feina que moltes vegades doncs, costa que traspassi fronteres, no?, i surti més enllà del que són els estudis científics i res, que sigui doncs, el preludi de molts premis més.
0: Molt bé, hem de dir que el jurat estava format, o està format, vaja, per la Blanca Déu, descendent d'Eduard Rifà, quan parlem de Ràdio Associació dels inicis, doncs Eduard Rifà és un dels noms que sempre apareixen, Anna Alsina, que és descendent de Josep Prat de Saba, que dèiem de la Casa Prat de Saba, Toni Illa Català, coordinador tècnic de la Casa Prat de Saba, i membre, atenció, de l'Agrupació Astronòmica d'Osona, que això et deu agradar, Manel Dot, de Meteo Osona, la Margarida Moles, que és la secretària del Consell Rector de Ràdio Associació, i la Neus Bonet, presidenta de Ràdio Associació. I atenció, perquè el que expliquen, el jurat argumenta que la Mònica fa una tasca divulgadora en l'àmbit científic, centrat en aquest cas en l'àmbit de la meteorologia, fomenta el coneixement de les ciències entre tots els públics, fa propostes que esperonen el sentit crític i fa un ús del llenguatge planer que potencia la riquesa de la llengua catalana. Què et sembla i si t'hi sents identificada en totes aquestes argumentacions?
1: Déu-n'hi-do, són moltes coses, eh? Però sí, clar, nosaltres jo crec que dins dels mitjans de comunicació, sobretot durant els últims anys, hem hagut de desenvolupar aquesta capacitat més divulgativa per fer arribar el missatge a la gent. Jo crec que abans els meteoròlegs potser l'únic que fèiem era fer un pronòstic del temps i a mesura que van avançant els anys anem entrant com cada vegada més a casa la gent, no? Per què? Perquè entrem a les tertúlies, passen situacions extremes, sigui una dana, sigui una sequera, sigui una gran ventada, que nosaltres hem d'entrar i explicar a la gent què està passant, o el simple fet del canvi climàtic, no?, que ja té moltes arestes, que també ens toca explicar. Aleshores, entre tots, jo crec que entre els que ens dediquem a això i els periodistes que ens envolten, hem hagut d'acabar doncs, desenvolupant aquest tipus de missatge més planer perquè era l'única manera de fer entendre a la gent el que estava passant. No? No cal a vegades ni moltes paraules tècniques ni voler aprofundir molt, sinó voler fer arribar a la gent el missatge que tu vols, perquè és el missatge més important. No? I aleshores jo crec que entre tots hem anat desenvolupant aquesta capacitat de fer-ho i els últims anys ha anat en augment, perquè si tu dius fa 20 anys es parlava de canvi climàtic, doncs poc. i fins i tot es posava en dubte, no? I actualment, en canvi, tot és canvi climàtic, això també és l'altre extrem que no sempre és cert. Per tant, jo crec que aquí sí que tots aquests punts que van dient, a més hem de desenvolupar també un punt més, que és com explicar les coses buscant diferents vies. Per exemple, en el meu cas no només ha sigut pel tema de la ràdio, sinó a la tele també cada dimarts faig experiments per poder explicar això, no? Doncs
0: sí.
1: Intentar donar-hi voltes i pensar com allò ho pots explicar en un experiment, perquè aquella persona que està a casa tranquil·lament mirant un programa i que potser no té gaires ganes, no? d'aprofundir o de donar-hi voltes, almenys li arribi alguna idea de per què aquell fenomen es produeix o quina física hi ha darrere, no? També a RAC1, els divendres ara analitzem cançons del temps i aprofites la cançó, no? Que aquella persona està amablement un divendres al migdia escoltant una cançó animada que li agrada i a més li introdueixes una mica de ciència entre mig i li vas explicant si allò que diu aquella cançó és cert o si hi ha idees errònies, no? Llavors sempre intentar buscar diferents camins. Pels llibres, els llibres també ha sigut un punt afegit més. I que al final ha sigut un conjunt de feina que hem fet entre molta gent i que al final ha donat el seu fruit.
0: Molt bé. A la televisió has estat amb l'Altaveu, no? El programa de la Dana i Boronat.
1: Sí, actualment, sí. Encara, i fa sí? uns anys amb l'Arús.
0: Efectivament, sí.
1: Sí, uns anys a l'Arús Cities, també, que és com introduir ciència en un programa d'humor.
0: Sí.
1: Que això també és complicat. Això amb el Matina Codina també ho fem cada matí, no? Hem acabat fent cançons del temps en clau d'humor, però que també han arribat a molta gent i a vegades agafes molts públics diferents i trobes el canal per fer-ho, per comunicar-te amb ells, doncs és un èxit.
0: I a més de la ràdio, parlant de les cançons del temps i de la divulgació del temps, també vas tenir durant una època el podcast Oxigen, no? Que també va servir per
1: sí.
0: fer aquesta divulgació.
1: Sí, amb el podcast Oxigen vam començar doncs, amb conceptes més bàsics, intentant doncs, cada capítol dedicar-lo a un fenomen diferent, i després ja vam voler agafar també un altre camí, dic vam voler agafar i era jo sola, però un altre camí que era agafant històries que la gent havia viscut, fenòmens extrems que la gent havia experimentat, doncs a través d'aquestes històries també explicar a la gent, perquè a vegades doncs, jo crec que no t'has de quedar amb una sola manera de fer, perquè segurament el públic és més reduït i si n'abarques més, doncs arribes a més gent. I al final és l'objectiu. Tenim nosaltres, jo crec, els meteos que estem dins dels mitjans, ens trenquem molt el cap perquè la gent entengui allò que expliquem, acaba sent el nostre objectiu i sobretot en dies de pronòstic del temps, un bon missatge pot salvar vides, fins i tot perquè si no arriba bé la informació d'aquell dia, que és un dia de perill, per exemple, doncs això pot ser un error, no? I llavors al final acaba sent el nostre objectiu.
0: Uh-huh. I parlàvem també dels llibres, que no sé si m'he descomptat,
1: sí.
0: però tenim el Mirant el cel, Mirant els núvols, Mirant l'univers, no?
1: Sí,
0: Només
1: el
0: seran quatre
1: de la
0: gotes.
1: Candelera també.
0: Home, per favor, aquest, efectivament.
1: Sí.
0: Fenòmens extrems, que és l'últim, em sembla, no?
1: L'últim
0: no?
1: és Fenòmens extrems. Sí, sí ara en
0: tenim
1: un
0: el
1: que
0: temps,
1: sortirà a l'octubre.
0: Tenim el temps a la maleta, tenim aquest que vas fer amb
1: sí.
0: La Gemma Puig,
1: Atrapades
0: en el temps.
1: En el temps. I el Només seran quatre gotes.
0: I el Només seran quatre gotes, efectivament. A l'octubre en sortirà,
1: sí, sí, sí.
0: en sortirà un altre, doncs?
1: Sí, en sortirà un altre, que es diu Canvi de temps, que l'hem escrit conjuntament amb el cap de pronòstic del Servei Meteorològic de Catalunya, el Santi Segalà, i una mica va sortir la idea arrel de la Dana. Quan hi va haver la Dana ens van plantejar moltes coses, tot el tema de les alertes als mòbils, els avisos que fa la gent, si la gent entén exactament què se li vol dir i què no, si la gent sap com funciona tot el que hi ha darrere, tant sigui d'un mitjà de comunicació com del Meteocat, i aleshores conjuntament doncs hem fet aquest llibre que sortirà de cara a la tardor.
0: Mm-hmm. Molt bé. I com dèiem, el conte de la Candelera també, que de fet cada any us anuncien, no? Tot i que
1: sí.
0: no sempre cada
1: tot
0: any
1: que
0: hem
1: no
0: tingut...
1: signem.
0: No heu signat cada any amb la paradeta,
1: sí.
0: però sí que és un clàssic del programa de la Fira, eh?
1: Sí, que és veritat, perquè cada any doncs, la gent que vulgui el pot obtenir, a més és un conte que no passa de moda, no? Vull dir, la Fira de Candelera fa molts anys que es manté i que és una fira doncs, que té els diversos sectors, que és per on passa aquest conte, per on van circulant aquests dos nens, i aleshores és un conte que jo crec que no té data de caducitat i es podrà llegir sempre.
0: Coneixies la Casa Prat de Saba, per cert, de Vic?
1: Doncs no,
0: no, eh?
1: No la coneixia. Sí que tinc un company de feina que la coneixia, que l'ha visitat i me n'ha dit meravelles. Jo no, però el dia 1 de juliol tindré la sort, i aniré abans i tindré la sort de visitar-la.
0: Però sí que la majoria de membres del jurat, no? Pel que quan anàvem comentant, que no sé
1: sí,
0: si...
1: Sí.
0: Sí?
1: Sobretot, mira, amb el que he tingut més contacte és amb el Manel Dot.
0: Amb el Manel Dot.
1: El Manel, sí, és observador meteorològic de Vic, i jo quan vaig començar dins del món de la meteo als mitjans vaig fer les pràctiques a TV3. I aleshores allà recordo que cada tarda doncs jo trucava o em trucaven diversos observadors de Catalunya, i aleshores teníem allà una llista i anàvem apuntant temperatura màxima del dia, mínima, si havia plogut, si no... I aleshores, amb aquesta gent no només tenies aquesta conversa, amb alguns sí era més escueta, però amb altres no. Amb altres estaves una bona estona parlant, i recordo que amb el Manel hi parlava molt. I sempre ens apostàvem coses, no? A veure, nevarà dilluns? Sí, no, va, si neva et convido a esmorzar. I això ho hem anat arrossegant, però amb el Manel no hem anat mai a esmorzar i sempre ho hem tingut pendent. I em va fer molta il·lusió que el Manel formés part d'aquest jurat i poder-lo veure el dia 1 de juliol amb la resta de gent del jurat, també tinc ganes de conèixer.
0: Molt bé. Molt important també la tasca aquesta dels observadors, no? De la gent que teniu repartida
1: sí.
0: per tot el territori.
1: Sí, la veritat és que sí, perquè les dades totes sumen. No només en tenim prou amb les que podem tenir la xarxa del Meteocat, que no pot arribar a cada racó de Catalunya, sinó que tenim gent que té dades i llistes de dades de fa molts, molts anys, que això és el que al final ens permet veure també com està canviant el clima, no? I com evolucionant. Si no tinguéssim totes aquestes dades, tots aquests anàlisis no els podríem fer. I hi ha sèries de dades que són llargues i gent que cada dia està agafant les dades matí i vespre i te les passa i fan una feina de formigueta. I llavors jo crec que totes les dades siguin de les xarxes automàtiques, o sigui, persones que truquen i et diuen quines són les dades que tenen, o avui en dia via xarxes socials també, tot això suma. Per nosaltres és una informació que després podem aportar a la resta d'audiència i, per tant, ens va molt bé.
0: Per tant, el resum seria, Mònica, que aquesta versatilitat estimula, no? I motiva a anar fent coses més enllà de la informació
1: sí.
0: estrictament meteorològica de cada dia, que
1: sí.
0: això doncs, també té una limitació, no?
1: Sí, clar, només fer el pronòstic del temps doncs és una informació que és una informació de servei, no?
0: Sí,
1: que la gent cada matí li pot anar bé, però que si ho pots complementar amb tota aquesta feina més divulgativa i explicar més coses de fons i fer una mica de divulgació, doncs jo crec que sempre va bé i que la gent en respon bé, perquè si veiessis que al teu entorn, doncs això no interessa, segurament aniries perdent aquestes ganes de fer coses, però en canvi veus que la gent ho va rebent bé i que hi ha persones que potser no li interessaria la meteo, que ara sí, o el clima, o tenen curiositat per algun tema i ho pot resoldre, i aleshores això és energia, és energia.
0: Molt bé, i a tot això també sempre disposada a col·laborar, no?, amb moltes entitats, fins i tot del consistori, que et van preguntant durant el cicle anual, no?, per la previsió meteorològica, per les seves activitats a l'aire lliure, eh?
1: Clar, sigui festa major, sigui fira, sigui el que sigui, però per això estem, eh? Vull dir, jo sempre li dic a tothom, si no és que m'enganxes a l'altra punta de món al mes d'agost, sempre estic disponible per respondre al pronòstic del temps. Sí que és veritat que avui en dia tenim moltes eines, és a dir, fa 30 anys segurament si no t'ho resolia algun expert, doncs era complicat tenir una previsió del temps, però avui en dia tothom té a mà un mòbil, no?, que li pot dir quina previsió hi haurà. Hi ha molts cops que la gent et ve i et diu, escolta, el mòbil em diu això. Tu estàs d'acord o no? Jo prefereixo que em diguin, quin temps farà, Mònica?
0: Sí.
1: Sí, que no pas desmentir o portar la contrària a un altre pronòstic que, en el fons, doncs, també s'ha fet de manera matemàtica, com si diguéssim, i també hi ha alguna font fiable darrere. Prefereixo fer el meu pronòstic perquè els meteoròlegs sempre podem aportar alguna coseta.
0: Molt bé, doncs, escolteu, recordeu a la Mònica Usart, que ha guanyat aquest primer Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació Memorial Prat de Saba, que l'acte de lliurament serà d'aquí unes setmanetes, el dimecres,
1: sí,
0: precisament.
1: Sí, 1 de juliol.
0: 1 de juliol.
1: Sí.
0: A les 7 de la tarda a la Casa Prat de Saba, en el marc dels actes de la Festa Major de Vic. Doncs molt bé, Mònica,
1: sí.
0: Enhorabona de nou. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies, Oriol.
0: I
1: que vagi molt bé.
0: A tenir paciència aquesta setmana amb la calor, no?, també.
1: Oi, sí, a partir del cap de setmana es dispara molt la temperatura. Crec que fa una estona el Meteocat ja ha tret un preavís d'una
0: sí?
1: onada de calor.
0: Vaja.
1: Per tant, seria la primera de la temporada.
0: Ja comencem.
1: Paciència. Paciència amb la calor, sí.
0: Molt bé. Doncs, Mònica, gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i per atendre el programa, i que vagi molt bé la setmana, eh?
1: Que vagi bé, una abraçada.
0: Una abraçada, que vagi molt bé. 6 minuts i 11:45. Anem a escoltar Nico Roig i el Joan Colomo, que ens canten Ets un colom.

cors. Milions s'han fet, milions. I quants cops t'has dit que ho deixaries tot? Milions de cops,

0: Dos minuts i arribarem a dos quarts de dotze. Parlem de Joan Vilaseca, bon dia i bona hora.
1: Hola.
0: Com estem?
1: Bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Dius que et vas bé amb el barret?
1: Sí, perfecte, ja fa temps que el porto.
0: Que bé.
1: I vaig molt més bé. A la muntanya no, a la muntanya em poso la gorra.
0: La gorra, molt bé.
1: La gorra de muntanya.
0: Escolta'm, assemblea ordinària de socis avui, dels amics del museu, eh?
1: Sí, avui tenim primer...
0: Un petit apunt.
1: Primer tenim la reunió nosaltres.
0: Reunió interna.
1: La reunió interna que dura unes dues hores. I després vindrà, a les 7, vindrà l'assemblea ja de l'any per tancar...
0: Que no hi ha masses novetats, sinó que és l'assemblea ordinària.
1: És l'assemblea ordinària, no tenim massa novetats, eh?
0: D'acord.
1: Sí, sí.
0: A les 7 de la tarda al Museu del Carrer Pintó Fortuny.
1: Justament.
0: Socis i sòcies, doncs, esteu
1: convocats.
0: Només
1: els socis i sòcies.
0: Correcte. I esperem la vostra assistència per poder-vos explicar tota aquesta informació i, a més, fer una estona de tertúlia amb coca i cava.
1: Això
0: ho he llegit.
1: Que es dic que era per socis i sòcies, o si no, obriran el carrer.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Només per socis i sòcies.
1: Coca, cava i xocolata.
0: Carai.
1: És a dir, faltava una cosa.
0: Val la pena, doncs, anar a l'assemblea.
1: Sí, sí, sí. A més, és gratis. Molt bé, perfecte.
0: Bé, doncs ja ho sabeu, amics, socis i sòcies d'Amics del Museu. Bé, entrem en matèria?
1: Entrem en matèria. Mira, primer tot direm el que donarem, el CD,
0: sí,
1: de Fight o Faith.
0: Faith.
1: De George Michael.
0: Home, George Michael, sí.
1: Sí, escoltarem.
0: La cançó que dona nom al disc. Sí.

0: Molt bé, doncs aquest CD de George Michael, una de les cançons més conegudes de la seva discografia, Faith, amb què ho acompanyarem?
1: Acompanyem d'un llibre que parla de la família La Riera. Recordeu el programa La Riera?
0: Sí.
1: Doncs,
0: la sèrie, eh?
1: La sèrie, eh?
0: Sí.
1: I va ser una sèrie molt exitosa, encara ho recordem. Llavors van fer un llibre explicant tota la història de La Riera i al mateix temps ho van acompanyar de les receptes tradicionals amb els plats que no eren ficció, de veritat, de l'empresa. I l'altre és un llibre francès, que és de Jean Couteau, que són Els infants terribles, que és una obra que refresca el record, expressa d'una manera molt elegant l'amor, i l'amor que ha commogut sempre la naturalesa humana.
0: Molt bé. Recordeu el telèfon de l'emissora, 93668661. Després de cada història el Joan us farà una pregunta i podeu guanyar tot això. Entrem en matèria, doncs.
1: Entrem en matèria, com que la setmana que ve és festa.
0: Sí, és el teu sant.
1: És el meu sant, sí, sí.
0: El dia del teu sant i, per tant, no hi haurà programa.
1: No hi
0: ha
1: programa. Perfecte, doncs parlaré com si fos la setmana següent de tot el de Sant Joan.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Perquè,
0: sí, sí. Vale.
1: Mira, entrem amb el 21 de juny, que és l'entrada de l'estiu. Juny és el mes de les persianes baixades. Es tornen els raigs de sol prims i fins a paracolar-se per la polleguera de les portes i les escletxes de les persianes. Estan sempre volent entrar a la casa, fins i tot hi ha un raig de sol assegut a la cadira del menjador. Em dóna el sol als ulls des de bon matí, com si em volgués deixar una mica sec perquè no vegi el que passa. Juny és el mes de les papallones, del saúc florit de blanc. És el mes en què els taurons peregrins, amb els seus collarets de brànquies, surten a la superfície. El mes en què els estudiants són com fantasmes que vagaregen per una casa obscura en la que ressona l'eco fresc de la pilota d'un partit de Roland Garros. Juny és el mes de la llum desbordada, del sol per tot arreu, al final d'una festa. El dia 21 de juny, després en tornem a parlar, el sol entra en el signe de cranc i, per tant, amb l'estiu oficial. És un dels dies més llargs de l'any, que durarà 15 hores i 12 minuts de sol. I el dia 25 el sol ja sortirà un minut més tard. Aquests dies les ombres són més curtes que mai, ja que el sol està situat molt amunt i els migdies és just a sobre dels nostres caps. Per això portem barret. El nostre gran protagonista de la setmana és, sens dubte, però Sant Joan. Estem parlant de la setmana que ve, que és festa. De refranys meteorològics per aquest dia n'hi ha molts. Tants que podem explicar què ha passat el solstici, que ha arribat l'estiu i com serà la nova estació a través de les dites. El solstici d'estiu és el moment en què el sol està més alt a l'horitzó i en gaudim més hores. Cada any pels vols de Sant Joan, i per això es diu que aquesta nit, la nit de Revetlla, és la més curta de l'any. A partir d'ara anirem perdent a poc les hores de sol fins a l'solstici d'hivern, al desembre. Com diu la dita, Sant Joan escurça els dies i el Nadal els estira. La nova estació és de les altes temperatures, encara que el refranyer ens adverteix que, per bé o per mal, no et treguis la roba fins a Sant Joan. També diu que un cop arribat es nota de valent. El dia de Sant Joan el sol es cou el pa. Certament, es considera que el temps que ha de fer és ni calor abans de Sant Joan, cosa que no passa, ni fred abans de Nadal, fa l'any bo i cabal. Precisament la calor és la responsable que un adagi recomani algunes abstinències a partir d'aquest dia i fins a finals de setembre. De Sant Joan a Sant Miquel, ni dona, ni vi, ni peix. Massa exagerat, no creieu? Altres refranys. Sant Joan deu un ruixat, si ell no el paga, Sant Pere el pagarà. I el consell, malgrat que l'aigua encara està una mica fresqueta, bon bany de Sant Joan, salut tot l'any. A l'estiu, tota la cuca viu. També es diu, i a més dels allaus de turistes, ara no tants poder per la crisi, si és que ens arriben a bandades, les mosques i els mosquits que comencen a criar amb temperatures de 25 a 30 graus. A partir d'aquí, a més calor, més crien, i per tant més n'hi ha. Atenció, quan veiem gaires mosques a casa, ja que fan vida a una distància entre 100 i 500 metres d'on ponen els ous, i una sola mosca acostuma a pondre en 500. Les mosques poden volar a velocitats de 65 km per hora i recorren uns 10 km cada dia. N'hi ha que arriben als 30 o 32 km en un sol dia. Ara hi hem d'afegir el mosquit tigre i la mosca negra. Aquests només pica entre 6:45 i 9:15, tant del matí com del vespre. Semblant ho fa el mosquit de tota la vida, que només ataca a primera o a última hora del dia, mai durant la migdiada. Per cert, només piquen els mosquits femelles durant l'època de reproducció. Ens injecten un líquid verinós i el nostre cos respon a aquesta minúscula gota de verí enviant més sang a la zona per neutralitzar-la. Això, justament, és el que beneficia el mosquit femella, ja que la sang, que és el seu aliment, va cap a ella amb més quantitat. Les femelles necessiten la sang per madurar els ous que després ponen dins de l'aigua. Els mosquits mascles, en canvi, s'alimenten només de vegetals, sobretot de les flors. Juny, per tant, és el mes de les persianes i de les mosquiteres baixades per preservar-nos d'un estil desitjat, però si és només calorós ens queixarem. Si es molesten les mosques i els mosquits, ens neguitejarem. Aquesta il·lusió d'un temps de sol i oci no serà complert, com tampoc no ho són les altres estacions de l'any. Sempre seran segons el nostre ànim.
0: Molt bé, doncs hem fet aquesta primera aproximació amb l'entrada a l'estiu, oficialment el 21.
1: El 21, eh?
0: Sí, de juny, el diumenge.
1: Diu, quin dia de juny el sol entra en el signe de cranc i, per tant, amb l'estiu oficial?
0: Quin dia pot ser?
1: On és un dels dies més llargs de l'any i que durarà 15 hores i 12 minuts el sol.
0: Déu-n'hi-do.
1: És el dia 21 de juny o el dia 23 de juny?
0: 9-3-6-6-8-61-61, si ens voleu ajudar a respondre aquesta pregunta molt senzilla, que de cultura popular, i a més ara ho ha reforçat el Joan.
1: Si tenim el CD...
0: Sí.
1: I tenim el llibre de la Riera, és molt bonic perquè està ple de fotografies recordant l'exitosa sèrie de TV3, i l'altre, Els infants terribles, de Jean Couteau, que és un clàssic francès.
0: Molt bé. Recordeu que teniu tots aquests obsequis, però que d'altra banda també ens podeu trucar sense la necessitat d'endur-vos...
1: Sí, exactament igual.
0: ...cap d'aquests obsequis. 9-3-6-6-8-6-1-6-1, si voleu respondre aquesta pregunta que us acaba de fer el Joan. Molt senzilla,
1: Molt senzilla.
0: Tenim trucada, Joan.
1: Bon dia, bona hora, amb qui parlo?
2: Hola, sóc la Cristina Borràs.
0: Hola, Cristina.
1: Bon dia, Cristina.
0: Bon dia.
2: Què tal?
0: Molt bé,
1: bé aquí bé. Qui no fa calor, aquí? Qui no fa calor, aquí?
2: No, jo aquí a casa meva encara no, tampoc. No gaire.
1: Aquí a la ràdio. Aquí a la ràdio.
2: Bona tarda.
1: Aquí a ràdio tenim aire condicionat, eh?
2: Hombre, tu diràs.
1: Ara, com sortia, ja t'ho explicaré. Sí. Molt bé, Cristina, digues.
2: Sí, bueno, és el 21, el dia Sant Lluís, no?
1: Justament, el dia Sant Lluís. Perfecte, doncs mira, tenim aquí, tenim aquest CD, que és molt bonic, aquell llibre de la Riera, que és molt maco.
2: Sí, i no, vull l'altre, el de la...
1: Els infants terribles?
2: Ara, sí.
1: Aquest, vale.
0: Molt bé. Recordem que serà la setmana que ve que el portaràs.
1: La setmana que ve no, serà d'aquí 15 dies.
0: D'aquí 15 dies.
2: Ah, sí, té raó. Bueno, la setmana que ve fem festa tots plegats. Sí,
1: sí, la setmana que ve fem festa, per tant, te'l portaré aquest dia, Cristina.
0: Ja ho recordarem.
2: Vale, molt bé. Ja recordarem. El primer de juliol, ja. Vinga, gràcies.
0: Molt bé.
1: Molt bé, perfecte. Gràcies, Cristina. Molt bé, gràcies.
0: Gràcies, Cristina. Efectivament, ara molt bona apreciació, perquè la setmana que ve no hi serem.
1: Molt bé.
0: És festiu Sant Joan.
1: Sant Joan.
0: D'avui en parlarem encara més històries, sí, però ara...
1: Ara entrem...
0: Bé, relacionat també.
1: El botànic del SEM,
0: Sí.
1: I parlarem del espernallac o la flor de Sant Joan.
0: Molt bé.
1: Si anem seguint tot Sant Joan. L'espernallac, o camamilla groga, o camamilla de Mahó, o bruïda femella, o camamilla blanca, o herba de Sant Joan, o flor de Sant Joan, o botja de Sant Joan, cordonet o santolina, que en castellà es diu abrotano. Fixeu-vos en les diferents maneres de denominar aquesta planta aromàtica. He dit moltes vegades que tenim un vocabulari molt extens a Catalunya per dir una mateixa planta o una mateixa cosa. És aquesta planta aromàtica de grans propietats estomacals i digestius. Aquesta planta la trobem a l'espai 13 del botànic del SEM. és una més dintre de la riquesa del vocabulari de la nostra llengua. A part de trobar-la en el recinte del Botànic, al seu lloc natural es troben zones pedregosos o argilenques assolellades, majoritàriament calcàries, des del nivell del mar fins als 2.000 metres d'altitud. És una mata que pot fer 3 pams d'alçada quan és florida, amb nombroses tiges primes i quasi verticals que porten les inflorescències. Les fulles són lineals i amb nombrosos segments situats en diverses files. Aquesta forma de les fulles dona a l'espernallac certa semblança al xiprer. Precisament això vol dir exactament aquesta paraula llatina, que és xama ecparicissus, que vol dir xiprer nan. Totes les plantes tenen un nom llatí. Les inflorescències són arrodonides amb tot les floretes iguals i tubuloses. Sol tenir un color grisenc o groc intens i tota la planta és molt aromàtica i molt olorosa. Aquesta planta sol florir en torn de la festa del naixement de Sant Joan i per això en alguns indrets també és coneguda com la flor de Sant Joan. Aquesta flor és molt rica en essències i gaudeix de grans propietats estomacals i digestives. S'usava com estomacal o digestiva presa en infusió. També se li han atribuït virtuts vulneràries, espasmodòriques o vermifugues, que també per remeiar les llagues i infeccions en general. Segons una tradició molt arrelada, sempre cal posar en ebullició un nombre senar de cabassoles de santolina, ja que si el nombre fos parell, llavors la tisana fa l'efecte contrari, produeix mal de ventre. Això que acabo de dir és una tradició sense cap fonament. Els antics frares posaven espernallac dins dels armaris per tal que la roba no s'arnés, puix que la seva intensa flaire és un dels millors i més eficients insecticides de caràcter natural i ecològic, tant que sobresurt en pobles rurals, li deien guarda-roba. Els caputxins, abans de l'exclaustració, abans de 1836, tenien una gran estima a dues plantes remeieres, el donzell i la santolina, perquè eren unes plantes remeieres usades repetidament en diverses fórmules i preparats. Per exemple, per guarir la hidropèsia, l'acumulació anormal de líquids al cos, recomanaven prendre, tal com ho diu l'escrit d'un Uitret, una porció de sàlvia, de romaní, de llentiscle, d'espígol, d'espernallac, i tot això se posa dins d'una olla amb vi negre del bo i se fa bullir bastant temps. Luego, que se treu del foc, se posa l'ovi.

0: dos quartos de lliri de Florència amb tres nous moscades, una unça de canyella d'Holanda, i per porró d'aiguardent se posa una lliura de sucre candi. Aquesta maceració ha de mantenir dins d'una garrafa ben tapada, posada sol i serena, almenys durant dues llunes, o sigui, una quarantena de dies, per tal que el sol exciti els principals actius de tots aquests elements posats en maceració.
1: Molt bé.
0: Aquestes coses que tenen el botànic, eh?
1: Sí.
0: Que a vegades les mirem només per fer bonic i, en canvi, tenen una relació històrica molt important.
1: Molt bé, doncs mig minut i tres quarts de dotze, hem completat aquesta segona història, de la qual farem aquesta pregunta.
0: Els antics frares posaven espernallac o flor de Sant Joan dins els armaris, i jo havia vist a casa també, aquestes coses, i per tal que la roba... Per què es posava dins l'armari? Perquè la roba sarnés, tingués aquests foradets, o no sarnés? Per què era?
1: Molt bé. 9-3-6-6-8-6-1-6-1. A veure, sabíeu respondre al Joan a la pregunta que us fa? És molt fàcil, molt senzilla.
0: Si es posava la roba perquè sarnés, és perquè féssim forats.
1: Sí, o al contrari.
0: O al contrari, o no sarnés. I al mateix temps donava un bon... A l'obrir la porta de l'armari era molt bonic de veure i al mateix temps donava bona fragància.
1: Us agrada la música de George Michael? Doncs pot ser vostra, si responeu correctament a aquesta pregunta, perquè tenim el CD Faith. Hem donat ja el llibre de Cristina i ens en queda l'altre, no?
0: Ens queda la Riera, que és la història, sí, molt bonica, moltes fotografies.
1: Sèrie...
0: I molts dels menjars que es feien allà són menjars reals, no eren menjars... Estaven fets precisament per la sèrie.
1: Correcte. Molt bé, doncs això
0: tenim
1: i altres coses explica aquest llibre. 9-3-6-6-8-6-1-6-1, si ens ho sabeu respondre. Estem fent un espai avui amb molta temàtica de Sant Joan.
0: Sí, tota.
1: De fet, tota?
0: Tota, sí, avui sí.
1: Perquè ara anem, i ara hi anem directes, eh? Deixem ara... les línies obertes i la gent, si vol, doncs ja trucarà.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Parlarem per primera vegada en tants anys,
1: sí,
0: de Sant Joan Baptista. No l'he parlat cap any. Imagineu-vos.
1: I us aneu d'enrafiar perquè el Joan ho té tot documentat
0: tot.
1: I tot arxivat, eh?
0: Diu, per què se celebra la seva nativitat, és a dir, el seu naixement, en el solstici d'estiu? Doncs molt bé. Sant Joan Baptista és l'únic sant que celebra dos dies. És bo aquest, eh? Un dia la seva nativitat, el naixement, i un dia la seva mort, el que anomenem dies natalis, perquè la seva mort es considera el seu naixement a la glòria. Descomptant Santa Maria, Mare de Déu, la nativitat de la qual se celebra el 8 de setembre i la dormició, o la mort, el dia 15 d'agost, i per descomptat el Nadal de Jesús i la seva mort en creu, el Divendres Sant, inesperable de la seva resurrecció, tres dies més tard. Doncs, per què celebrem la nativitat de Joan? Alguns autors del segle IV situen la nativitat de Joan el 24 de juny en relació amb la nativitat de Jesús, el 25 de desembre. Això ho explica el Tractado de Solsticia et Equinoxia Concepciones en Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi et Joannis Baptista, de finals del segle IV atribuït a Sant Joan Crisòstom. Aquest text posa el dia 25 de desembre com el dia de naixement de Jesús, el sol que ha de créixer, i el naixement de Sant Joan el 24 de juny en el sentit que ell ha de fer-se petit perquè vingui Jesús. La nit de Sant Joan és la més curta de l'any i a partir del 25 de juny començarà a escurçar-se, com hem dit, el dia. Segons l'evangelista Lluc, Joan Baptista fou concebut 6 mesos abans que Jesús, que bé que ho expliquen. Per aquesta raó, el naixement de Joan fou fixat en el segle IV, en el dia 24 de juny. Dos solsticis, dos naixements, dos equinoxis, dues concepcions. El 25 de març, Jesús, i el 24 de setembre, Joan Baptista. Consultant Sant Agustí en el Sermó 287, que és un veritable tractat de cosmologia, diu: avui Joan ha nascut, a partir d'aquest dia els dies es van fent més curts. El 25 de desembre el Crist neix, en aquest dia els dies van sent més llargs. Sant Agustí, citant Joan Baptista, diu: cal que Joan minvi i que ell creixi. A Catalunya existeixen moltes dites

0: referents a Sant Joan, avui recordarem les que, fruit de l'observació del creixement del dia i de la nit a l'estiu, han popularitzat certes festes dels santorals. Per exemple, per Nadal un pas de pardal, per Sant Esteve un pas de llebre i per Ninou un pas de bou. I l'altra, per la Mare de Déu d'agost a les 7 és fosc, aquesta última relacionada a la data del 15 d'agost amb la pèrdua d'una hora de llum des del dia 24 de juny. I acabarem novament amb Sant Agustí, el sermó, 190. Tingueu, doncs, aquest dia de Sant Joan per un dia solemne, no com els infidels a causa del sol visible, sinó a causa d'aquell que ha fet el sol.
1: Caram!
0: Paraula de Lleó 13. Això ho he dit jo, l'últim.
1: Sí. Això és un afegit del Joan.
0: Això és un afegit últim del Joan, eh? Sí.
1: Molt bé.
0: Bé,
1: molt bé. Doncs ja no pots dir que no has fet mai Sant Joan Baptista.
0: No, no l'havia fet mai de la vida. I d'una manera una miqueta així, més espiritual, més eclesiàstic, però bueno, ja m'agrada.
1: Bé.
0: Sant Joan Baptista neix el 24 de juny i el dia 25 de desembre neix Jesucrist. Quin espai de temps hi ha entre l'un i l'altre?
1: I tens una trucada que suposo que ve de l'anterior pregunta.
0: Doncs anem per la trucada i després la pregunta.
1: Vinga, sí.
0: Molt bé, bon dia, bona hora, en qui parlo?
2: Ai, perdó.
1: Sí.
2: La Teresa Márquez.
1: Ah, la Teresa Márquez, bon dia.
0: Bon dia,
2: sí,
0: eh?
2: Bon dia als dos, sí. Sí, bona a tothom. És que abans he trucat i ja m'han passat directe sense dir res.
1: Vaja.
2: Mira, ja, però bueno, he tornat a trucar ara.
0: Així m'agrada, Teresa. Molt bé. Què dius, Teresa? A veure, si saps la pregunta. Quina
2: sí,
0: pregunta?
2: La de la planta de l'armari, per la roba, que no sarni.
0: Sí. Que no sarni, que no faci aquells forats, eh? Perfecte.
2: Sí,
0: això, les arnes, és terrible. Eh?
2: És terrible.
0: Cosa que no fan, cosa, sempre que ho he dit aquí, que no fan els dragons petits.
2: No.
0: Els dragons petits s'han de conservar perquè són els que es mengen tots els animals que hi ha al voltant del llum.
2: Ah, això mateix, sí.
0: Sí, aquells no se'ls ha de fer res, eh? Perquè és el contrari. Molt bé, doncs perfecte. Mira, tens aquí el llibre, el CD del George Michael o el llibre de la Riera.
2: El llibre de la Riera.
0: Ah, molt.
1: Doncs d'aquí 15 dies el tindràs aquí.
2: Ja,
1: va
2: bé, moltes gràcies.
0: Sí, perquè la setmana que ve no vinc, eh? Per això he fet avui aquest, eh?
1: Estarà celebrant el seu sant.
2: Et volia felicitar ja per la setmana que ve, perquè
0: molt bé. Ah, bueno, si esperes, que com que fas bé de dir-ho, perquè millor el que tinc aquí davant, el senyor director, encara no m'ho dirà, doncs millor m'ho diu, doncs bueno. Se m'enfadarà, no em deixarà fer l'últim.
1: No, home, no.
0: Bueno, Teresa Márquez, d'aquí 15 dies el tindràs aquí.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: I moltes gràcies per felicitar-me abans.
1: Gràcies, Teresa.
0: Perfecte, gràcies, eh?
1: Que vagi molt bé.
2: Molt bé.
1: Adéu-siau.
0: Molt bé, adéu.
1: I tenim aquesta pregunta pendent, doncs, de Sant Joan.
0: Tenim la pregunta de Sant Joan, sí. Quants dies van des de Sant Joan, que és el dia de Sant Joan, clar, fins al dia del naixement de Jesucrist?
1: Sí.
0: 6 mesos o 8 mesos?
1: Vinga. 9-3-6-6-8-6-1-6-1. I mentrestant completarem tot aquest perfil de Sant Joan,
0: que no tindrà pregunta, sinó només parlarem Sant Joan, que ja em dic que era el solstici d'estiu, i parlarem de la festa nacional dels Països Catalans.
1: Molt bé.
0: Els catalans, com molts pobles d'Europa i de les riberes de la mar Mediterrània, sempre hem celebrat el solstici d'estiu, el dia més llarg de l'any. Fa milers d'anys, els nostres avantpassats, aquest dia, retien culte al sol i a les forces naturals, festejant comunitàriament la fi de la collita. L'adveniment del cristianisme no pogué desplaçar aquest ritus pagà i el recobrir amb la vocació de Sant Joan. En l'època del nostre major esplendor nacional, els nostres reis abonaren aquesta festa popular, que ja no celebraven tan sols els pagesos de la ruralia, sinó també els gremis ciutadans. La festa de Sant Joan passà a formar part, així, del nostre bagatge cultural com un dels trets que ens configuren com a catalans. Tant és així que, suprimida, com els gremis i totes les institucions catalanes, pel ben aguanyat, ai, mal aguanyat, volia dir, eh? Felip V, en el primer memorial de greuges que els síndics de la Corona d'Aragó el 1760 enviaren al rei d'Espanya, ja hi figura el restabliment. A la Renaixença, amb el redescobriment de les nostres formes de cultura popular, s'estudià i propagà tot allò que es relaciona amb aquest dia. Verdaguer participà en aquest nou esplet de la festa. Pensem que és un dia festiu, tot, i que no és un dia de precepte religiós ni cap commemoració política estatal. Al segle XX i l'actual XXI, el cúmul de significats comunitaris, festius i màgics, pensem que la revetlla amb coca i el costum d'anar a veure sortir el sol, reminiscències de l'àpat ritual del solstici d'estiu, s'hi afegeix la motivació patriòtica explícita. Maragall i les figures capdavanteres d'aquell moment impulsaren la celebració de Sant Joan com a diada d'afirmació de la germania menor dels catalans i la voluntat de recobrament de la pàtria. Una coordinadora de les entitats culturals, juvenils i esportives d'arreu dels Països Catalans, després d'àmplies consultes populars i debat, va acordar a l'any 1980 de celebrar Sant Joan el solstici d'estiu com a festa nacional dels Països Catalans. I així es va fer. A nombrosos pobles i barris de les nostres ciutats es van constituir comissions de la festa que van celebrar-la de mil maneres diverses, segons les circumstàncies de cada lloc i posant-hi la imaginació que caracteritza les iniciatives populars, tots units per l'esperit de la crida de la festa nacional. La participació va ser extraordinària i la col·laboració de tothom, des de les cases comercials fins a ajuntaments, ho van fer possible. I així, ara, cada any, des de fa dies, es prepara a cada lloc l'arribada de la flama del Canigó i que arribi a tots els racons de la nostra geografia, l'esclat i el ressò que tots volem. Entre tots, per tant, fem gran la festa nacional dels Països Catalans.
1: Molt bé. I fins aquí, doncs, aquestes quatre històries relacionades d'alguna manera o altra amb Sant Joan. I has dit que no faries pregunta d'aquesta història?
0: No, d'aquesta no, però voldria recordar la que ens falta.
1: Sí.
0: Ens faltava...
1: La tercera història.
0: Sí, Sant Joan Bautista neix el 24 de juny i el 25 de desembre neix Jesucrist. Això segons com expliquen les històries. Quin espai de temps hi ha entre l'una i les altres? 6 mesos o 8 mesos? I ens queda el CD.
1: Molt bé. Heu de marcar el 93668-6161. El CD és de George Michael. Hem escoltat al començar l'espai la cançó Faith i ara n'hem triat una altra que porta per nom One More Try, que l'escoltarem també mentre esperem si algú s'anima a trucar, i d'aquesta manera ens servirà també per tancar l'espai d'avui.

0: Amb aquesta música i aquesta cançó concreta de George Michael tancarem el Parlem de. Gràcies, Joan Vilaseca.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Que passis un feliç dia del teu sant la setmana que ve.
1: Esperem-ho. Esperem-ho, sempre s'espera això, eh?
0: Sí.
1: I resulta.
0: I que t'ho passis molt bé.
1: Gràcies.
0: Fins aviat, doncs, una abraçada. Gràcies. Als oients també gràcies per acompanyar-nos un dia més. Us deixem ara amb la Sílvia i l'informatiu Molins de Rei al dia. Tenim el programa a Ona Rainbow a 1:15, reemissió del món interior a 1:00 i la resta de programació d'aquesta casa que ens porta sempre fins a 1:00 de la matinada. Que acabeu de gaudir del dimecres i el bon dia i bona hora i tornem demà a 8:00 del matí. Que vagi molt bé.

0: Bon dia i bona hora.
1: Són les 12.
2: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
1: Bon dia. Avui parlem de diversos temes polítics. Per una banda, l'Ajuntament ha obert a concurs públic la gestió del cementiri. Ho explica un dels membres del govern i també coneixem l'opinió d'un dels grups de l'oposició, Esquerra Republicana. Justament des de l'oposició, avui l'Aire Molins ha lamentat que l'Ajuntament va tard per renovar l'aire condicionat del mercat. Altres qüestions, doncs, parlant dels actes previs al pas al Tour de França per la vila, hi ha força activitats. Avui hi ha una conferència que faran dos periodistes esportius especialitzats en el Tour, que porten molts anys seguint el Tour etapa a etapa. Un acte organitzat per l'Ajuntament i el programa de Ràdio Molins de Rei, l'etapa reina. I a més d'aquesta qüestió, també una altra proposta per avui, adreçada a educadors i a personal de monitors, a un taller de sexualitat acompanyant les sexualitats que fan des de la cooperativa A Plaer al Molí Jove, una activitat gratuïta dins dels tallers que hi ha de forma periòdica sobre sexualitat i afectivitat social. I també avui hem parlat amb la molinenca Mònica Usar, és física i meteoròloga i rebrà el primer premi de comunicació científica de Ràdio Associació el proper 1 de juliol. El jurat ja ha fet públic el nom de la persona guanyadora, que és la molinenca Mònica Usar. Aquests són els continguts informatius del Molins de Rei al dia d'avui, 17 de juny. Comencem.

0: Comencem amb la informació de servei. En primer lloc, el temps. Continua fent calor ara mateix, 32 graus a l'exterior de la ràdio en aquest dia clar, amb sol i molta calor ja a les 12 del migdia. Anem a veure el temps que ha de fer els propers dies. Ens ho explica Luis Mi Pérez, del Servei Meteorològic de la Xarxa. Bon dia.
1: Bon dia. Les temperatures que una altra vegada tornaran a ser de ple estiu aquesta tarda. Arran de mar cap als 27-28 graus, però amb una mica més d'humitat que ahir, i per tant un palet també més de xafogó, i cap a les comarques interiors, per tant els dos Vallesos, cap a l'Alt Penedès, la comarca del Baix Llobregat Nord, arribarem fàcilment als 33-34 graus. Per tant, un ambient força càlid. Haurem de buscar l'ombra perquè, a més, el sol serà completíssimament dominant. Molt pocs núvols, alguns de prims i poca cosa més. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies i bon dia. Pel que fa al transport públic, hi ha servei alterat al tram. A les línies T4, T5 i T6, freqüències alterades per una avaria a les instal·lacions i normalitat a la resta de la xarxa, segons el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat. Acabem els serveis amb la farmàcia de Guàrdia. Avui dimecres a la Vila, la farmàcia de Guàrdia, oberta fins a les 10 de la nit, és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 8-10. En l'Aire Molins lamenta que l'Ajuntament vagi tard per renovar l'aire condicionat del mercat. El govern ha publicat la licitació per renovar tot el sistema de climatització del mercat, valorat en uns 250.000 euros. És un concurs públic d'urgència, però l'Ajuntament no ha dit quan estarà el nou sistema instal·lat al mercat. No ha donat terminis. La setmana passada, recordem, diversos paradistes del mercat van fer públic un comunicat per mostrar el seu malestar i indignació perquè fa 6 anys que la climatització del mercat no funciona i han de suportar temperatures altes que perjudiquen els paradistes, la clientela i també els productes frescos que venen. I a finals de setmana passada el govern explicava que ja estava en marxa la licitació, que ja ho tenien prevista per pressupost 2026 i que a més es reunirien properament amb els paradistes. Avui el portaveu de l'Aire Molins, Marc López, ha dit que van tard.
2: Jo crec que anem una mica tard, o anem justos de tempos. Llavors jo crec que aquest estiu em sembla a mi que el mercat tornarà a patir una mica, però bueno, sí, és veritat que s'estan intentant fent coses, però jo crec que anem sempre una mica justos de temps. A mi el que em sorprèn és que portem ja molt de temps així i que un any més pues, arribem a aquestes alçades i ens torni a enganxar, ja dic, ens tornin a enganxar els dics.
0: Doncs és l'opinió del portaveu de l'Aire Molins al voltant d'aquesta qüestió. Per una banda, el govern deia que no seria una cosa ràpida. Altres membres del... Això ho deia Miguel Zaragoza. Ahir Lucas Ferro deia que potser en un parell de setmanes estaria feta la licitació. En tot cas, haurem d'anar veient pas a pas si arriba a poder-se col·locar la nova climatització per aquest estiu, cosa que almenys des de l'Aire Molins es dubta. I una altra licitació perquè l'Ajuntament ha obert a concurs públic la gestió del cementiri. Fins ara hi havia un treballador municipal al cementiri que suplien amb la brigada o contractacions externes quan era necessari o durant pics de feina. El portaveu dels comuns i membre del govern, Lucas Ferro, ha dit que consideren que és un model de gestió amb limitacions i per això ara fan aquesta licitació que integra.
3: Els serveis funeraris, no? Les exhumacions, les inhumacions, les lloses del cementiri, etc., tot el que té a veure amb la gestió dels enterraments, no? Els serveis auxiliars, la consergeria, la vigilància, la jardineria, la neteja, la seguretat de l'espai, etc., etc., i els serveis administratius. Considerem que d'aquesta forma ens permet fer un salt d'escala en la forma que podem gestionar ara mateix amb recursos propis el cementiri, que ho fèiem amb una persona, amb suports puntuals de la brigada, de serveis subcontractats, etc., etc., i això ens permet donar una gestió més integral que ens permetrà donar una millor resposta i una millor gestió de l'espai.
0: Ja s'ha publicat la licitació del contracte d'aquest servei de gestió del cementiri municipal per més de 410.000 euros. És una concessió de 3 anys amb l'opció de prorrogar-la un any més. L'aportació d'aquest 2026 és de gairebé 33.400 euros i els anys següents són l'any que ve 134.400 euros, el 28 137.700 euros i el 2029 105.000 euros. La primera valoració d'un dels grups de l'oposició l'ha fet Esquerra. Creuen que el cementiri és un servei molt proper a la gent i que s'ha de veure com es fa i com s'actualitza l'espai i també com com es dignifiquen els espais patrimonials. Marta Espona és la portaveu del partit.
4: Necessita una actualització al nostre cementiri, a banda del plantejament dels columbaris, per exemple, que és una realitat d'avui dia i, per tant, que també necessita doncs, el seu espai. Però també necessita una definició pel que fa a aquestes tombes més patrimonials, més artístiques, que recorden doncs, la presència d'algun personatge important per la vila, i que cal doncs, també dignificar tots aquests espais. És per això que el nostre grup ja fa temps va demanar que es tingués en compte tot aquest aspecte patrimonial que hi ha dintre del cementiri.
0: Com, per exemple, el mausoleu on hi ha enterrada Margarida Xirgo o l'espai del pintor Miquel Carbonell. Avui hi ha una xerrada dins els actes previs al Tour de França. Es titula El Tour des de dins. L'organitzen l'Ajuntament i l'Etapa Reina, el programa de Ràdio Molins de Rei, que es dedica al món del ciclisme. I han convidat a Carlos Arribas del País i Sergi López Egea del Periódico. Serà una xerrada moderada per l'equip del programa justament de la ràdio l'Etapa Reina. Els convidats són dos periodistes que han estat anys fent informació sobre el Tour. De fet, entre els dos sumen més de 60 participacions en el Tour. L'han cobert com a periodistes acreditats etapa per etapa des dels anys 90. Ells aportaran una visió interna de què passa al Tour. Ens ho ha avançat Roger Castell, membre de l'equip del programa de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina.
5: Ens van aportar un munt d'anècdotes de la prova, en clau esportiva, en clau d'organització, de tota aquesta mobilització que representa un Tour de França a nivell doncs, de França, però també quan surt a altres països, com en aquest cas a Catalunya. També, evidentment, la manera d'explicar les coses. Una professió que ha canviat molt com el periodisme, ells són crònica escrita, i han hagut de fer moltes coses o molts canvis a la manera d'entendre-ho, però com transmeten la seva visió des de dins d'una prova. I crec que ens aportaran això, una visió de com ha canviat també el ciclisme i el Tour de França, concretament en aquestes darreres 3 dècades.
0: Doncs la xerrada, si voleu escoltar-los a primera mà, es fa avui a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica i l'entrada és lliure. És un dels actes previs al pas del Tour, una campanya, un conjunt d'activitats que s'han anomenat Vivim el Tour. N'hi ha més aquesta setmana perquè demà divendres comença la campanya gastronòmica Tapa Tour, que comença demà i s'allarga fins al 5 de juliol, que és quan passaran els ciclistes del Tour per la carretera. La intenció és promocionar la restauració local i aprofitar doncs, el pas dels ciclistes. Tapa Tour consisteix en que cada establiment que hi participi oferirà el seu plat estrella en format de tapa acompanyat d'una beguda i el conjunt ha de costar entre 6 i 8 euros. I l'element diferencial és que totes les tapes hauran de tenir un nom relacionat amb el món del ciclisme. I també vinculat al món del ciclisme, no del Tour, però sí de la Volta Ciclista a Catalunya, diumenge passa la Volta Ciclista Femenina per Molins de Rei a partir de 2:15. De fet, passen a 2:15 per la carretera. Hi haurà afectacions, evidentment, a la circulació i als guals, al passeig del Terraplè, des de Verdaguer fins a Avinguda Barcelona i l'Avinguda Barcelona, Avinguda Barcelona fins al carrer Llobregat. Diumenge, pas de la Volta Femenina de Ciclisme a 2:15 per la carretera. Avui hi ha un taller d'assessoria d'afectivitat sexual acompanyant les sexualitats que s'adreça a persones monitores, persones educadores, per conèixer i aprendre estratègies per treballar tant amb infants com a adolescents i joves com també amb adults. El taller el fa la cooperativa A Plaer aquesta tarda al Molí Jove. Pau Peralta és membre de la cooperativa i ens ha explicat de què anirà i a qui s'adreça aquest taller.
6: És un taller que va destinat a monitoratge, que va destinat sobretot a qualsevol persona en rol d'educadora, sí, que treballa amb infants, amb adolescents, amb persones adultes, i va una mica a donar com els tips, com una mica les estratègies generals perquè qualsevol persona, sense ser sexòleg, pugui acompanyar amb seguretat la sexualitat de qualsevol dels seus, diguéssim, educants, infants. Hi haurà una part teòrica i hi haurà una part pràctica.
0: Doncs avui a 5:15 del Molí Jove. La inscripció és gratuïta, l'heu de fer a puntjove@molinsderei.cat i encara queden inscripcions, per tant, encara us hi podeu apuntar. La física i meteoròloga Mònica Usart rebrà el primer Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació Memorial Prat de Saba. La Molinenca rebrà aquest primer premi. El jurat ho ha decidit per unanimitat, tot valorant la tasca divulgativa d'Usart a través de diversos formats i mitjans, amb l'ús planer de la llengua catalana, i el premi se li donarà el proper 1 de juliol en el marc de la Festa Major de Vic. A l'acte, el jurat destaca que Usart fa aquesta difusió especialment a la ràdio, en concret a RAC1 i a RAC105, però també a través d'altres mitjans, com la tele o la publicació de llibres per infants i per adults, també a través de conferències o tallers, sense deixar de buscar noves fórmules de divulgació, com l'anàlisi de cançons que esmenten algun fenomen meteorològic. Per tant, utilitza diferents formats i vies per difondre temes meteorològics. Usart ha explicat a Ràdio Molins de Rei que ara la seva feina és més divulgativa pels nous fenòmens, sovint provocats pel canvi climàtic, i per explicar-lo s'ha hagut d'adaptar i fer servir un llenguatge planer, no tècnic, per poder arribar al missatge, a fer arribar el missatge a la gent.
7: Anem entrant com cada vegada més a casa la gent, no? Per què? Perquè entrem a les tertúlies, passen situacions extremes, sigui una dana, sigui una sequera, sigui una gran ventada, que nosaltres hem d'entrar i explicar a la gent què està passant, o el simple fet del canvi climàtic, no? Que ja té moltes arestes que també ens toca explicar. Aleshores, entre tots, jo crec que entre els que ens dediquem a això i els periodistes que ens envolten, hem hagut d'acabar doncs, desenvolupant aquest tipus de missatge més planer, perquè era l'única manera de fer entendre a la gent el que estava passant, no?
0: La finalitat d'aquest Premi de Comunicació Científica de Ràdio Associació és valorar i reconèixer persones o iniciatives que destaquin per la seva divulgació i excel·lència comunicativa en català a l'hora d'explicar els fenòmens meteorològics o científics al gran públic. I aquest primer premi és per la molinenca Mònica Usart. Abans d'acomiadar-nos, novetats pel que fa als joves, ara que estan a punt d'acabar el curs escolar, també les universitats, la majoria acaben ara. Durant el període de vacances escolars es fa una programació especial per adolescents entre 12 i 17 anys durant el mes de juliol al Molí Jove, en concret a la sala polivalent i també als espais exteriors de l'equipament. S'ha de fer inscripció prèvia a les activitats i són totes gratuïtes i activitats diverses. Hi ha, per exemple, diversos dies espai de trobada, també hi ha tallers, per exemple, un de manteniment de bicicletes, un de realitat virtual, també hi ha una sessió per parlar de videojocs, hi ha un taller justament de la cooperativa A Plaer, hi ha jocs de taula gegants, també club de lectura o tallers de cuina durant tot el mes de juliol en horari de matí o de tarda. Inscripcions gratuïtes al correu molijove@molinsderei.cat. Punt i final a l'informatiu d'avui dimecres. Tornem demà dijous amb més temes. Que vagi bé, bon dia.

0: Molt bon dia, us desitgem a totes aquelles i aquells que ens sintonitzeu al 91.2 FM Ràdio Molins de Rei. Arrenca un dia més aquí a Rona Rainbow. Som a les portes d'un nou programa, al vostre espai de trobada, de respecte i, sobretot, de celebració de la diversitat. Però, com sempre, no estic sol a l'estudi. Al meu costat, la meva companya incansable, Elena, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Mari, i molt bon dia a tota la nostra estimada audiència. Avui, Mari, us portem un tema absolutament fascinant i necessari. Avui parlarem de codis, parlarem de llenguatges, de colors, d'objectes quotidians i de mirades. Avui farem una revisió profunda, rigorosa i alhora molt optimista de la simbologia LGTBIQ+.
0: Perquè, al cap i a la fi, la història del col·lectiu és també la història d'un llarg camí que va des de l'ocultació forçada fins a la visibilitat orgullosa, des de l'estigma imposat pel poder fins a la reapropiació d'aquests mateixos símbols per convertir-los en banderes de resistència, d'amor i de comunitat.
1: Així és, Mari. Sovint mirem la bandera Rainbow que avui penja de balcons, d'ajuntaments i que decora tants espais i pensem que la simbologia del nostre col·lectiu va començar allà, a finals dels anys 70, a San Francisco o a Stonewall. Però la realitat és molt més rica, molt més complexa i, a vegades, punyent.
0: Sí, Elena, i és que molt abans que poguéssim sortir al carrer de manera massiva a manifestar-nos i a celebrar Prides, la comunitat LGTBIQ+, va haver de desenvolupar un llenguatge secret. Un llenguatge xifrat, invisible per als ulls de l'opressió o de la societat heteronormativa, però perfectament clar per a qui necessitava trobar un igual, un refugi o un espai de seguretat.
1: Perquè entendre els símbols del passat ens ajuda a valorar les llibertats del present. I com no pot ser d'una altra manera, tot anirà ben acompanyat d'una selecció musical exquisida de la mà de Common Arts, Judy Garland i Gossip. Prepareu-vos perquè el viatge comença ara mateix. Eli, molt bon dia quan es donis l'entrada. Iniciem programa.
0: El programa d'avui a Ona Rainbow pretén ser un petit acte de justícia poètica i històrica a través d'aquells elements que s'utilitzaven per perseguir, per assenyalar o per castigar a les persones LGTBIQ+, i com el col·lectiu els ha capgirat fins a convertir-les en veritables icones d'empoderament.
1: Parlarem dels camps de concentració. Sí, perquè cal fer memòria, però ho farem des de la perspectiva de la victòria de la supervivència. Però també parlarem de codis més lúdics, de l'argot verbal, d'expressions que fèiem somriure i que salvaven vides als anys 80, com el famós «Tu entens?» o les referències literàries i cinematogràfiques com ser amic de la Dorothy.
0: I anirem encara més enrere, Elena. Viatjarem a principis del segle XX a les subcultures de les dones de l'alta societat, a l'ús de les monocles dels smokings i aquells cercles secrets com els clubs de costureres dels anys 50, que en realitat eren una autèntica xarxa de suport i amor entre lesbianes que resistien a l'era de la postguerra i al macartisme.
1: Comencem el nostre recorregut històric pel que possiblement és un dels exemples més punyents, evidents i lliçons de dignitat més grans de la història de la humanitat, la transformació del triangle rosa. Per parlar-ne, ens hem de traslladar a un dels capítols més foscos d'Europa, el règim nazi i la Segona Guerra Mundial.
0: Com molts de nosaltres oients sabeu, els nazis utilitzaven un sistema de classificació visual extremadament cruel dins dels camps de concentració. Cada personera havia de portar cosit un símbol de roba que determinava el motiu de la seva detenció.
1: Els jueus portaven l'estrella de David groga, els presos polítics un triangle vermell, els testimonis de Jehovà un triangle morat, i els homosexuals, que eren detinguts, deportats i torturats, eren marcats amb un triangle rosa. Cal dir que les dones lesbianes sovint eren marcades amb el triangle negre, considerades pel règim com a persones asocials, ja que la seva sexualitat escapava del control de la reproducció de l'Estat.
0: Doncs aquest triangle rosa estava dissenyat per a ser un pseudoestigma visible, una marca de vergonya, d'infrahumanitat, que incitava a la resta de presos i als mateixos guàrdies a exercir sobre ells la pitjor de les violències. Era un símbol de mort i deshumanització.
1: No obstant, arribat als anys 70, amb el naixement del moviment d'alliberament gay modern a llocs com Alemanya, els Estats Units o el Regne Unit, els activistes van fer una reflexió profunda. Van decidir que la millor manera d'honrar aquells que havien patit la persecució i de garantir que mai més ningú ens tornés a tancar en un armari o en un camp era agafar aquest mateix símbol d'opressió i capgirar-ne el significat.
0: És un procés que la sociologia anomena reassignificació o reapropiació cultural. Els activistes van començar a utilitzar el triangle rosa, sovint invertit, com un símbol d'orgull, de memòria històrica i de protesta. El missatge era clar. Allò que vau fer servir per intentar destruir, nos avui ho fem servir com un escut de protecció, com un recordatori, però també de la nostra inestroncable capacitat de sobreviure.
1: I aquest impacte va arribar al seu punt àlgid als anys 80, concretament a Nova York, durant l'esclat de la crisi de la sida. El col·lectiu ACT UP, que lluitava desesperadament perquè els governs investiguessin la malaltia i no deixessin morir milers de joves gais, va dissenyar un cartell que ha passat a la història del disseny i de la política universal, amb el triangle rosa com a protagonista i un impactant eslògan: Silence equal death. El silenci és igual a la mort.
0: Veure com un símbol nascut del feixisme més atroç es convertia en la insígnia d'una de les lluites pels drets civils més vitals i plenes d'amor de finals del segle XX és una lliçó per a totes les generacions. Avui dia, monuments d'arreu del món, com el Homomonument d'Amsterdam, tenen la forma d'un gran triangle rosa de granit que s'endinsa en l'aigua, servint com un espai de pau, de record i de reconciliació amb la història.
1: Però el símbol del triangle no només es destacava a través de monuments, sinó que era tot un element d'activisme viu. Viatgem en el temps, directes a la Barcelona del 1987. Imagineu-vos l'escena, la mítica discoteca Studio 54 plena de gom a gom, llums de neó, la suor de la pista i, de sobte, milers de mans aixecades dibuixant un triangle en l'aire.
0: I entre aquesta multitud estava jo, bastant feliç, ballant, aliena completament a aquest gest que veia al meu voltant, del qual m'adonava que no era una simple salutació moderna. I amb els anys vaig entendre que era tot un símbol de resistència d'una comunitat que demostrava orgull i supervivència en plena crisi del sida. I a l'escenari, la icònica veu d'en Jimmy Somerville.
1: Doncs de la mà dels símbols del col·lectiu i les vivències personals que fan història, ens anem a la primera pausa musical d'avui. Us portem tot un himne que ho va canviar tot. El número 1 indiscutible de 1986. Amb tots vosaltres, The Commoners, amb Don't Leave Me This Way.

Després d'aquest viatge pels símbols visuals de la postguerra, ens endinsem ara en un terreny que personalment trobo divertidíssim i d'una intel·ligència aclaparadora: el poder de la paraula.

0: Parlem dels símbols en la comunicació oral, d'aquelles frases fetes i codis lingüístics que s'utilitzaven especialment a les dècades dels 70, 80 i 90 per poder identificar-se sense córrer el perill de ser detingut o agredit. Doncs comencem pel clàssic dels clàssics de casa nostra. La pregunta, tu entens?
1: Ai, Elena, quants records i quantes converses s'han obert amb aquesta senzilla pregunta. Durant els anys de la dictadura franquista i els primers anys de la transició, a l'estat espanyol la paraula homosexual o gay estava completament associada a la criminalitat a través de lleis tan infames com la Ley de Vagos y Maleantes o la posterior Ley de Peligrositat i Rehabilitació Social.
0: Per tant, pronunciar aquestes paraules en públic podia significar anar a la presó. Què va fer el col·lectiu? Crear un codi basat en el verb entendre. Era una meravella de codi, perquè si la persona a qui li preguntaves era hetero i no coneixia aquest codi, simplement responia, entendre el què? El català? Les mates? I així el lligam quedava ben protegit. Però d'aquest fenomen no va passar només aquí a Catalunya o a Espanya.
1: De fet, en el món anglosaxó, especialment als Estats Units i al Regne Unit, des de la segona meitat del segle XX, tenien la seva pròpia variant literària i cinematogràfica. La famosa expressió «Are you a friend of Dorothy?» «Ets amic de la Dorothy?» Aquesta és una de les històries més boniques de la cultura pop LGTBIQ+, ja que la Dorothy, a qui fa reverència l'expressió, és, ni més ni menys, la protagonista del Màgic d'Oz de l'any 1939, interpretada per la eterna icona gay Judy Garland.
0: I per què va triar el col·lectiu la Dorothy com a símbol de referència? Doncs per diversos motius ben clars. En primer lloc, la trama de la pel·lícula és l'acceptació de la diferència. La Dorothy viatja a un món ple de colors vius, un contrast brutal amb el blanc i negre de Kansas, on fa amistat amb personatges que són completament marginals, estrambòtics i fora de la norma social.
1: Tots ells s'accepten tal com són, s'ajuden mútuament i caminen junts per les rajoles daurades. A més, la cançó principal, Over the Rainbow, més enllà de l'Arc de Sant Martí,

0: Continuem el nostre apassionant recorregut a Ona Rainbow i ara ens endinsarem en una part de la història de la simbologia que té a veure amb els codis dels colors, els teixits, la indumentària i l'orientació. Començarem viatjant a les nits de les grans ciutats dels anys 70 i 80 per parlar d'un codi visual absolutament pràctic i fascinant que feien servir els homes de la comunitat i que ha passat a la història de la cultura queer amb el nom de The Hanky Code o el codi dels mocadors.
1: Això és disseny comunitari pur, Helena. Imagineu-vos una època on no existien aplicacions mòbils de cites, on els espais d'oci eren foscos, sovint sorollosos, de vegades clandestins, i on expressar obertament les teves preferències sexuals específiques o els teus gustos podia ser complicat a causa de les barreres de l'idioma o de la timidesa.
0: Doncs el col·lectiu gay, especialment dins de la subcultura del queer i els moteros de San Francisco i Nova York, a principis dels anys 70 va idear un sistema visual perfecte. Perfecte. Consiste a portar un mocador de roba de color visible, brillant, de la butxaca del darrere dels pantalons texans.
1: I cada color tenia un significat molt precís, oi? Si portaves un mocador blau fosc, indicaves una preferència concreta. Si era de color vermell, una altra. Si era groc, negre o marró, no entrarem en detalls per saber quina cosa corresponia a què, perquè és un programa per a tots els públics, però és que, a més, el costat on portaven el mocador també era un indicador de rol.
0: Portar-lo a la butxaca esquerra generalment indicava un rol actiu o de lideratge, mentre que portar-lo a la butxaca dreta indicava un rol passiu o receptiu. D'aquesta manera, només caminant per un local o creuant-te amb algú pel carrer de la nit, per la nit, es podia establir una comunicació sexual de consens absolutament clara i sense haver de dir ni una sola paraula. Un sistema de seguretat, eficàcia i llibertat corpòria impressionant.
1: Un codi d'autonomia eròtica brutal. Però avui també volem fer un focus molt especial en la invisibilització històrica de les dones lesbianes i de com van haver de crear els seus propis símbols en un món doblement opressiu, per ser dones i per estimar a altres dones.

0: Si tirem enrere en el temps, fins a principis del segle XX, a les dècades dels anys 10, 20 i 30, ens trobem amb una estètica lligada a l'androgínia a les grans capitals com París, Berlín o Londres, on les dones lesbianes de l'alta societat o dels cercles intel·lectuals van adoptar determinats codis de vestimenta superinteressants.
1: I és que, Helena, si parlem d'agafar roba masculina i convertir-la en un símbol de resistència i d'identitat lèsbica, hi ha una peça que ho va canviar tot. Un parell de programes enrere us parlaven de com el gran dissenyador Yves Saint Laurent va sacsellar el món l'any 1966 quan va presentar l'Smoking, l'Smoking adaptat a la dona, oi?
0: Tot un trencament de gènere brutal i revolucionari per a la passarel·la de l'època. Però el que molta gent no sap és que el mestre Saint Laurent no es va inventar aquest concepte del no-re. Ell, com a bon dissenyador i home queer, es va inspirar directament en la genealogia i la història de les dones lesbianes del París dels anys 20 i 30. Unes dones valentes que ja utilitzaven l'smoking masculí molt abans que París el pugés a l'alta costura.
1: Exacte. Hem de viatjar a la bogeria del París d'entreguerres, a l'anomenat París Lesbos, i allà les escriptores, pintores i aristòcrates bisexuals i lesbianes, com la mítica Radcliffe Hall o la pintora Romaine Brooks, van decidir que per a trencar amb el rol de dona submissa que la societat els imposava, havien d'adoptar els símbols del poder de l'home, el

0: vestit de jaqueta tallat a mida, la corbata, el barret de copa i, atenció, el famós monocle.
1: El monocle, això és fascinant, Mari. Perquè avui dia veiem un monocle i pensem en un lord anglès, de l'alta societat, o en un personatge de dibuixos animats. Però en el París dels anys 20, col·locar-se un monocle a l'ull d'una dona era un codi visual instantani. Era la manera de dir-li a una altra dona, enmig d'una festa d'un cafè, jo sóc lèsbica. Era un senyal d'estatus, d'intel·lectualitat i, sobretot, de visibilitat queer.
0: A més, hi havia un lloc mític on tot això confluïa, el famós cabaret Le Monocle, fundat precisament a Montmartre als anys 20 per una dona anomenada Lulu de Montparnasse. Allà, les cambreres i la majoria de les clientes anaven vestides estrictament amb l'smoked clàssic, duien el cabell curt d'estil garçon i posaven un monocle. Era un refugi on podien ballar de fons amb el jazz que escoltem ara mateix, estimar-se i ser elles mateixes, lluny de les mirades de la reprovació del carrer.
1: Per tant, fixeu-vos quina línia temporal més bonica. Allò que va començar com un codi secret, de vegades clandestí, 40 anys després, Yves Saint Laurent ho va recollir, ho va estilitzar i ho va llançar al món de l'alta costura com el cim de l'elegància i el poder femení, canviant així la història de la moda per sempre més.
0: I parlant de codis i d'espais de seguretat, Helena, hem de parlar d'un benaveritable i llegenda urbana que va resultar ser completament real i que va tenir lloc a l'edat d'or del cinema, entre els anys 20 i els 50. I és que abans hem esmentat els famosos clubs de costureres, oi? Doncs atenció, perquè lluny de ser un grup anònim de veïnes que reunien a sergir mitges a Hollywood, això era el codi secret per a la xarxa lèsbica i bisexual més glamurosa, poderosa i secreta de la història de la humanitat, el famós Hollywood Sewing Circle.
1: M'encanta, Mari. I és que el nom ja sol té un cinisme meravellós. El terme el va acunyar la mítica actriu i productora de cinema mut, Alan Azimova. Ella organitzava festes privades a la seva mansió de Los Angeles, on les dones de la indústria es podien relaxar.
0: Perquè el gran públic no sospita res, deien que reunien per a un cercle de costura. Però de fil i agulla no en veien ni un. Allò era un refugi de llibertat, desig i amor per fugir del feroge control dels estudis, de la censura de l'època, el famós Cody Hayes.
1: I és que, atenció als noms, perquè la llista de costureres, entre cometes, fa caure de cul, eh? No estem parlant de figures secundàries, estem parlant de les deesses absolutes de la pantalla gran. La gran impulsora i anfitriona de moltes d'aquestes trobades va ser la inigualable Marlene Dietrich.
0: La Dietrich, coneguda pel seu estil andrògin fascinant, que lliga tant amb el que parlaven abans, obria les portes de casa seva a estrelles de la talla de la misteriosa Greta Garbo, la indomable Joan Crawford o la intel·ligent Barbara Stanwyck. Fins i tot es diu que la gran Katharine Hepburn hi treia el cap de tant en tant.
1: Doncs totes elles havien de viure una doble vida absoluta. Davant de les càmeres posaven marits de conveniència amb els anomenats Lavender Marriages, o matrimonis de lavanda, inventats per departaments de premsa per mantenir l'aparença heterosexual de cara a la galeria.
0: Aquelles dones utilitzaven la ironia d'un terme tan domèstic com la costura per protegir el seu amor, les seves carreres i les seves vides. Eren icones de la moda, dives del cinema, però sobretot eren companyes de trinxera que sabien perfectament el que significava viure i estimar en secret.
1: I per aquesta tercera pausa musical d'avui farem un salt cap a la modernitat amb una formació musical que ha recollit tota aquesta tradició de codis, de visibilitat i d'orgull i l'ha transformat en un èxit internacional incontestable. Ens quedem amb la banda americana Gossip, liderada per la carismàtica, rebel i obertament activista feminista i queer, Beth Ditto.
0: Escoltem el seu èxit aclaparador de l'any 2009, Heavy Cross, una cançó plena de força, de ritme indie rock i electrònic que ens parla de carregar amb les pròpies creus del passat, de trencar les barreres del judici dels altres i de ballar sobre les dificultats amb tota dignitat i llibertat. Deixeu-vos encomanar per la seva energia aquí.

0: I amb aquesta explosió d'energia de l'Avez Dito, anem enfilant, ara sí, els últims minuts del nostre programa d'avui aquí a Ona Rainbow, al 91.2 FM Radio Molins, la ràdio nostra. Déu-n'hi-do, quin repàs tan emotiu i tan ple d'aprenentatge hem fet avui en aquesta mitja horeta.
1: Encara queden molts més codis ocults, com el de les flors, de les violetes, de la poetisa Safo de Lesbos o els anells verds de l'època victoriana. Però avui ja no ens queda més temps. Ens ho guardem per una altra ocasió.
0: Esperem que hagueu passat una estona tan entretinguda com la que hem passat nosaltres. I si us quedeu amb ganes de més, recordeu que podeu tornar a escoltar el programa dissabte a 9:45 de la nit. I a radiomolins.com ens teniu les 24 hores disponibles, amb els programes de les temporades anteriors, tots molt interessants.
1: Eli, tot un luxe i un plaer tenir-te al capdavant. Amb tu sempre és tot tan fàcil que no cal cap codi. I no marxarem sense donar-vos una càlida i especial abraçada, perquè sense vosaltres, estimats radioients i estimades radioients, això no seria possible. Cuideu-vos molt i...
0: Fins aviat!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acabat la seva declaració davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, després de més de 3 hores, durant les quals només ha respost les preguntes de la seva defensa i del jutge. En la declaració ha negat haver exercit cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. La Fiscalia i l'acusació del PP han demanat com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences quinzenals. Està acusat, recordem, de presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig pel rescat i de contraband i delicte fiscal per les joies del seu despatx. I també en política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control del Congrés.
2: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
1: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I la Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat demanar una reforma del Codi Penal per endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc i grans plantacions o tràfic de marihuana. També ha avalat per unanimitat una proposta que condemna els darrers tiroteigs i reclama més contundència policial i judicial. I els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat un operatiu contra una xarxa dedicada a la importació i distribució de productes falsificats. A Salou s'han detingut almenys 10 persones i s'ha intervingut abundant material falsificat. L'actuació s'ha desenvolupat sense incidents i la investigació continua oberta. I Metges de Catalunya ha advertit que intensificarà les protestes després de l'estiu si el govern no respon a les seves demandes. Durant una nova jornada de vaga, el sindicat ha reclamat un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral i ha assegurat que està disposat a augmentar la pressió fins a dificultar el funcionament del sistema sanitari. Es tracta de la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Avui continua el cicle de xerrades de prevenció d'onades de calor i de la revetlla de Sant Joan que organitza l'Ajuntament. Les xerrades van començar ahir dimarts. Avui n'hi ha una a la Federació Obrera i demà dijous una altra al barri del Canal. Les imparteixen la policia, Protecció Civil i la Creu Roja per donar eines per prevenir els efectes nocius de les onades de calor i també estan molt enfocades a la revetlla de Sant Joan que tenim ja a tocar. Doncs avui a les 6 de la tarda a la Federació Obrera i demà dijous a 7:45 del vespre a l'Associació de Veïns del Canal. També avui hi ha assemblea general de socis d'amics del museu a les 7 de la tarda a la seu del museu del carrer Pintor Fortuny 55. I avui també hi ha una xerrada al Tour des de dins en el marc dels actes previs al pas dels ciclistes del Tour de França per la Vila 5 de juliol. Doncs hi ha una xerrada que organitza l'Ajuntament i l'Etapa Reina, el programa de ràdio Molins de Rei. Han convidat a 2 periodistes esportius, experts en ciclisme, Carlos Arribas del País i Sergi López Egea del Periódico. Faran una xerrada que serà moderada per l'equip del programa L'Etapa Reina de ràdio Molins de Rei. Avui, a les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica. Entrada lliure. Justament aquesta setmana, que diumenge a 2:45 passa per la vila la tercera volta ciclista a Catalunya, la volta ciclista femenina, que passarà per la carretera el diumenge a 2:45 del migdia. Divendres es presenta el llibre Zekeley de José Agudo Arriaza a la Biblioteca El Molí. Se situa a Londres victorià, per on s'ha estès tota la febre ocultista per tota la ciutat. Arriba el príncep hereu de la corona i gairebé just després comencen els brutals crims de Jack l'Esbudellador. doncs, aquesta novel·la d'intriga en aquest context històric, doncs, barreja diferents personatges. Es presenta el llibre a càrrec del seu autor el divendres a 6:45 de la tarda a la biblioteca, entrada lliure. I també divendres comença el Tapatur Molins, vinculat als actes al voltant del Tour de França. Comença divendres i es farà fins al 5 de juliol. Consisteix en que els establiments participants oferiran el seu plat estrella en format de tapa amb una beguda, i el preu ha d'estar entre els 6 i els 8 euros. Com a element diferencial, doncs, totes les tapes participants hauran de tenir un nom relacionat amb el món del ciclisme. Doncs Tapes Tour a partir d'aquest divendres. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui, dimecres, és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 8-10.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola, bona tarda. Un dimarts més aquí al Món Interior. Bona tarda, Rocío.
1: Molt bona tarda, Marta.
0: I està bo.
1: Home, perquè m'ha donat temps per recuperar-me. Però vaig venir, ja tu saps com vaig venir.
0: Una mica tocadeta.
1: Sí, una miqueta.
0: Però bé, bueno, penso que després de l'anterior, que vas estar 2 setmanes...
1: Home, és que l'anterior vaig arribar dilluns i vam fer el programa dimarts. Clar,
0: sí, però em sembla que el dimarts següent encara estaria,
1: bueno,
0: estaves
1: potser,
0: medio...
1: Però aquest any he tingut una setmana per recuperar-me. Això està molt bé, clar. Ja recupero la meva veu.
0: Bueno, doncs ben
1: però
0: trobada,
1: molt bé,
0: eh? Estic
1: molt contenta. Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Sí, sí.
1: Tenia ganes de venir, també.
0: Se t'echa de menys, ja,
1: ja
0: ho saps. Una cosa, el tema de la frase...
1: Què?
0: O sea, hoy no m'ha impagut, o sigui, esta frase.
1: Bueno, bé, també l'efecte sorpresa també és quan no t'agrada. La sorpresa pot ser positiva o negativa. No sempre ha de ser positiva.
0: Home,
1: la
0: jo reconec que normalment sempre em sorprens, però clar, avui no sé.
1: T'esperaves una altra cosa. Bueno,
0: sí.
1: Pues això és la vida. Que esperes una cosa i a vegades sí, a vegades no.
0: Ja dic, a veure què diu la nostra convidada.
1: A l'efecte sorpresa pot ser positiu o
0: després
1: negatiu.
0: Després li explicarem perquè la nostra convidada no sap de què va la frase. I ara, a veure, ella després què en diu. Però abans hem de felicitar els que fan anys que poca gent els felicita, perquè, a veure, avui és Santa Úrsula.
1: A veure, Úrsula sí que tinc, sí.
0: Sí?
1: Sí. Úrsula sí, però Úrsula no és tan estrany.
0: Bueno, a veure, tampoc, a veure, no és com Montserrat.
1: No, home, no, però sí, sí.
0: Salina.
1: No.
0: Coneixes alguna Salina?
1: No.
0: Alguna Orofrígia?
1: Tampoc.
0: Orofrígia. Mira, ara que...
1: D'on serà aquest sant, Orofrígia?
0: No ho sé, però és sant Orofrígia. I, a més, la gent que ara està de moda poner nombres raros, pues lo postuló. Orofrígia.
1: Ai,
0: segur
1: queda.
0: Que serà la primera de la guarderia.
1: No,
0: no hi
1: ha
0: ninguna.
1: Bueno, la verge, que porta el nom, i la noia.
0: I la que li posin. Després és sant Malco. M'agrada Malco.
1: Malco.
0: Malcolm X, em recorda, no sé, Malco. I Astèrio.
1: Astèrio també.
0: No coneixes cap Astèrio?
1: No, la música.
0: Pues Astèrio és com muy tuyo, no?
1: Sí, no, però no conec. Em quedo amb l'Úrsula, és el més...
0: El que toques més. Bé, avui també és el dia de la poma.
1: Ah, mira, aquesta fruta que... Que ni xixa ni limona.
0: Sí.
1: Sempre està bé, és com la frase, ni bé ni malament.
0: Està.
1: Està.
0: Bueno, escolta, quan s'ha de menjar... A veure, perdona,
1: quan s'ha de menjar està
0: bé, però
1: de
0: poma
1: no
0: està
1: és,
0: boníssim.
1: No és un...
0: Jo que, quan bec poma penso... Elvira.
1: Elvira, sí.
0: Sí, l'Elvira. Sí. Un petonet.
1: A mi m'agraden les pomes, per això.
0: A mi també. Sí, la Golden, la Reineta, la...
1: Aquesta, la verda, a mi m'agrada.
0: La Golden, aquesta és la Golden, sí. Estan bones. Avui és el dia de comptar botons. Jo no sé... Quin espavilat va decidir que avui era el dia de comptar botons?
1: Mira, jo tenia una casa a una urbanització a Montserrat.
0: A veure què
1: és. No, és que el meu veí era... No sé on treballava, suposo que treballaria botons. El seu...
0: A Santana.
1: Terra, el seu terra, quan entraves al jardí, era sí. Tot de botons.
0: Què dius?
1: T'ho juro. Sí, era tot botons. Era, encara a veure pedra, eren botons. Sí. No sé si hi havia alguna foto. Si trobo alguna foto,
0: mira, avui seria el dia del senyor que tenia, pues, comptava botons.
1: Sí, sí.
0: Avui és el dia d'anar al futur. I escolta,
1: ja està molta
0: com
1: relació,
0: són les coses?
1: Sí.
0: Estàvem, perquè jo avui a la prèvia estava...
1: Parlaves
0: que tots els nostres ràdio... Sí, ja saben que jo amb les visualitzacions tinc allà com un trauma, i li estava explicant una cosa i mira, és veritat, no hi havia caigut que avui és el dia d'anar al futur.
1: Mira, ja, si ho visualitzes, arribes.
0: Sí. I avui és el Dia Internacional del Xampany.
1: Ah,
0: ja podria ser el
1: més.
0: Cava. Ja podria ser el
1: això
0: cava, eh?
1: Més ja, eh?
0: Ja podria ser el cava. Doncs
1: pues sí que hi ha dies internacionals avui, no?
0: Bé, avui són molts perquè avui juga el Barça i han de competir contra el Barça.
1: Ah,
0: llavors
1: hem de fer alguna cosa.
0: Hay que ponerlo todo. Jo ja ho vaig visualitzar i vaig dir, mira, tal dia jugarà el Barça, ens quadra amb el programa i ja. La sort és que és un podcast, es queda allà i d'aquí 10 anys el poden
1: escoltar.
0: Encara
1: que jugui el Barça no poden
0: escoltar-ho.
1: I és
0: igual que jugui el Barça. Doncs avui amb nosaltres tenim a la Gènia Valls. Bona tarda, Gènia.
2: Bona tarda.
0: Què tal? Com estàs?
2: Encantada d'estar aquí.
0: Jo t'explico. A veure, tu què et sembla la frase? La frase inicial de la Rocío, que sempre diu, té que veure amb el convidat o el que parlarem.
1: Home, i el que parlarem no penses que està res a veure amb la somriure?
0: Home, però el somriure és com molt genèric, no? Sí. És la millor carta de presentació.
1: Quan tu penses en somriure, en quin penses? En femení o en masculí?
0: Ah.
1: Què et ve més al cap?
0: Res.
1: Res. I no m'has cuidat femení.
0: A tu què et ve?
2: Res.
0: Oi que sí?
2: Sí,
0: no,
2: sí,
0: és que és llesta. És que és llesta, eh? Aquí on te la veus, és llesta.
1: No ho semblo, però...
0: Clar, és veritat, no... no... Bueno, però a veure, un moment, a veure. La Gènia és coach especialitzada en lideratge femení.
1: Perfecte.
0: I programació neurolingüística.
2: Sí, senyora. Sí.
0: Clar.
1: És de les meves. Som del club, la Gènia i jo.
0: Sí, sí.
1: Estàs en desavantatge, ho veus, no?
0: I a sobre és convidada meva.
1: Això a sobre, això. Ho portes a l'enemic a casa.
0: Sí, perquè la Gènia no ho sap, però jo et dic una cosa. Aquí només venen guapos o guapes, per tant, si estàs aquí ja eres del club, i després, además, no ens juntamos con cualquiera,
1: això
0: el David ho sap, sí, claríssimament, sí. I després, ara ja m'he perdut, em faig vella.
1: I és guapa per fora i per dintre, clar.
0: Sí, no, però li estava dient... Ah, sí. Llavors, què passa? Que sempre estic amb desavantatge. Sempre venen, molts venen coach, psicòlegs i això, i per part meva procuro que no vinguin, i t'he convidat jo.
1: Que sempre es convido jo a aquesta part de coach, psicòlegs i tot això.
0: Però bueno, perquè a mi em sembla molt interessant el que fa la Gènia, i vaig pensar...
1: I no t'has pogut resistir.
0: La convido,
1: clar.
0: Sí.
1: Bueno, passa res, Marta.
0: Què et sembla?
2: Jo encara m'estava preguntant per què m'havies convidat a mi, tenint en compte que...
1: No,
2: que,
1: home,
0: ui, però amb ella la conec.
1: De tothom s'aprèn.
0: Hombre, clar, jo amb ella la tinc ja molt coneguda.
1: Clar, no, això no passa res.
2: Noves formes de mirar.
1: Això mateix.
0: Ei, hem d'ampliar. A més...
1: Diferents mirades, diferents maneres de treballar.
0: Mira, vosaltres dos, ara quan estàvem fent la prèvia, perquè clar, estàvem comentant amb la Gènia una mica com fas les sessions de coaching i tot, clar, tu toques també, passes pel cos... Mm.
2: Sí, i la veritat que jo no era gens de tocar, i ara quan ho faig, no ho faig pensant.
1: Ja.
2: És quan començo una sessió, jo començo, i després com que em deixo dur. L'altre dia estava amb una noia que l'havia conegut aquell dia, i vaig acabar agafant-li de la mà i preguntant-li, confies en mi? Per fer-li una cosa, tocar-la una mica més. I quan ho vaig fer tot molt natural, va funcionar molt bé, i quan vaig acabar vaig dir, què feia jo agafant aquesta noia de la mà, que l'acabava de conèixer i a més molt íntimament. Surt.
0: Bueno, és que quan
1: bueno,
0: toques...
1: Que durant la sessió, no?, el que va sortir, no?, també sorgeix. El que demana, no?, la persona, et demana el moment, no?
2: Sí, és una cosa que el conscient jo no el desactivo mai, però l'inconscient agafa molt espai.
0: Bueno, és que parla molt a l'inconscient. Abans ho comentàvem, no?, que per desbloquejar qualsevol cosa ha de passar pel cos.
2: Sí. Pel cos o... De fet, sí. Però hi ha diferents maneres de passar pel cos, que pots fer-ho tocant i pots fer-ho sense tocar.
0: Però clar, el tocar té molt de poder, eh?
2: Sí. També es pot fer sense, però s'ha de saber com i quan i en quin moment. Hi ha coses que jo igual les faré tocant i coses que no, però s'ha de tenir en compte que passa pel cos. Els bloquejos són bloquejos emocionals, i tenir en compte que les emocions deixen rastre en el cos, i si vols desfer aquest bloqueig emocional, hauràs d'alguna manera tocar on està perquè allò pugui circular. Aquella emoció que és una informació que t'arriba, quan no és informació perquè no pots amb ella, es queda dient, bueno, no em fas cas ara, i em faràs cas més endavant. I acaba fent nosa. Llavors aquí s'ha d'anar a buscar, i està el cos.
0: I jo penso, tothom s'atreveix? Perquè normalment, quan parlem de temes de coaching, segurament que tu també t'ha passat, Rocío, és com, bueno, va, voy, a ver què me dicen, i jo m'implico lo mínim. Però clar, quan passa pel cos... Aquí, parlant clar i català...
1: Però aquí no menteix.
0: Tan verdes. Toca.
2: Sí, i aquí amb el temps vas desenvolupant formes de fer-ho, perquè les coses estan succeint, de vegades la persona et diu no. Vale. Si et faig... Tens un bloqueig, vaig a treure tal, i el teu cos et demanarà moure's. Com que jo estic sentint el que tu estàs sentint, que em serveix de guia, i per això ho puc fer també per online, perquè tu sents... en sessió i ho estic sentint. Sí, llavors jo tinc la sensació de moure'm i em moc, perquè el cos et demana treure's un bloquejos marxant. I veig que la persona que diu jo no sento res s'està movent. I llavors dius, veus que t'estàs movent? Sí. I al començament em deien, no, això perquè t'estic copiant a tu. Ara no, ara jo noto el que em passa, tinc ganes de moure'm i no em moc. I quan la persona es mou, que m'ha dit, no sento res, què fas estirant l'esquena, què fas estirant els braços,
1: clar.
2: Se t'ha mogut alguna cosa. Ah, potser. I aquí comença el primer contacte amb hi ha coses al cos, i no només pensant, això està afectant el meu cos, com me'n moc i com no em moc.
0: Quina poca consciència tenim del nostre cos.
2: Sí.
1: Sí, en principi estem com molt dissociats, no?
0: I de més, tampoc no ens el reconeixem. Bueno, suposo que forma part de la poca consciència, perquè la gent, per exemple, per gravar un vídeo, quantes proves fas? Perquè no t'agrades el primer, però clar, jo la primera vegada que et veig, o tu la primera vegada que em veus, jo no et dic, ai, espera un moment, que em torno a presentar. Ai, espera, que aquesta...
1: Jo no estic bé.
0: Aquesta Marta no m'agrada, espera, que borro.
2: Però aquí encara pots rectificar, amb un vídeo queda gravat per sempre.
1: Clar.
2: No, però és cert, no ens reconeixem, hi ha unes expectatives, ens mirem al mirall, i ara m'agrado, aquesta sóc jo. No, quan no t'agradaves també eres tu. I sí, això passa. I la consciència del cos en solem tenir poqueta.
0: I el tema de treballar, perquè treballes més amb dones, no? Toques sí. més al tema femení, però també has tocat masculí, o sigui, també has fet processos sí. de coaching amb homes?
2: Sí, també amb homes, sí, perfils no alfa.
1: Ja, més sensible.
0: Bueno, és que el perfil alfa ja no ve.
2: No ve.
0: Clar. No, hombre, porque el ya lo sabe todo.
1: Claro.
2: És així. Clar. I perfils alfa femenins poden venir també per un tema molt puntual, però després ja està allò, ja està, no? Ja. Perquè hi ha poca en la vida. Sí, en canvi jo el que faig molt són temes de superar el síndrome de la impostora i aquí als homes també es passa, però passa més a les dones. I llavors és anar a buscar què és el que... Quan has après tu que no ets prou.
1: Ja.
2: I quan aprens, com has après, pots desaprendre. I llavors anar desaprenent perquè al final diguis, soc jo, estic aquí i faig el que puc.
0: Clar, bueno, això de... Bueno, ara parlarem del tema aquest de desaprendre, perquè a més tens un post a l'Instagram que parla d'això, de com ens van inculcant i com va deixant... Bueno, el pocito este que després et crea les inseguretats. Però una que no tenia inseguretats, o almenys així a priori, era la Cèlia Cruz, que avui, tal dia com avui, del 1920, va néixer, i a mi m'encanta la Cèlia.
2: Sí.
0: Ale, David, posem la Cèlia.

0: Eso, la vida es un carnaval.
1: Celia.
0: Sí, es que aquí som disfrutona.
1: Sí, se es nota. M'encanta.
0: Hombre, és que si no... Mira, jo penso que la vida tu has de passar-ho bé, perquè les desgràcies ja venen soles. Per tant, mentre no hi ha una... Entre desgràcia i desgràcia, entonces, saps? Entre
1: que... Fem el que podem.
0: Sí, una s'ho ha de passar bé. I passar bé també passa doncs, pel tema aquest, no? De conèixer-se. I de reconèixer-se, abans estàvem parlant, no? I el tema de, que em deies del tema dels alfes.
2: Sí.
0: Homes i dones, també hi ha moltes
1: també
0: dones.
1: També n'hi ha. Sí, per ser energies, clar.
0: Clar, i amb elles, o amb ells, és igual, els alfes. Sí, com les sonrises de Rocío del principi. Clar, què passa? Que et costa, no? Suposo que els hi costa més amb ells que passi pel cos.
2: Jo no sé perquè no... No tinc gaire contacte, perquè jo treballo síndrome de la impostora. Llavors, que hi ha persones molt brillants, normalment, i que no són capaces d'expressar aquesta brillantor, perquè no se la senten, perquè van a mirar la coseta que no acaba d'estar bé, i que els costa dir, aquí estic jo. I això és el que treballem.
0: Què és el síndrome de la impostora, per la gent que ens està escoltant i no sap què és?
2: M'encanta que et facis aquesta pregunta. Les dues psicòlogues que van fer aquest estudi no li van dir síndrome. Síndrome sembla que estiguis malalta, no?
1: Sí,
2: és una mena de...
0: Com una malaltia.
2: Sí, molts símptomes junts que tens i síndrome de la impostora. De fet, elles van parlar del fenomen de la impostora. Mm. Una cosa que succeeix. A tu, quan t'has dit que ets una dona, que no pots... El que sí, com a home també pot passar, perquè hi ha moltes dinàmiques familiars, hi ha el preferit, hi ha la persona que se li veu amb totes les capacitats. Aquest és l'intel·ligent, aquest és el simpàtic. El simpàtic igual també és síndrome de l'impostor.
0: Moltes vegades això des de la família ja comencen allà.
1: Les etiquetes comencen allà.
0: Sí, sí.
2: Per això que tens la família, que la tenim dones i homes, i després tens el context del món, aquí ens pesa més a les dones, per això les dones el patim més sovint.
0: Mm. Llavors, el síndrome... Seria, bueno, o com li... Síndrome no, fenomen.
2: És una cosa que succeeix. Quan sí, tu t'han dit que tu ets simpàtica, després com vas a dir que sóc brillant, encara que ho siguis? Igual no t'han descobert a casa teva que ets brillant, perquè ets brillant en una cosa que ja no valoraven.
0: O si em diuen que sóc simpàtica, he de ser simpàtica.
2: Bueno.
0: I potser... Clar, perquè jo puc ser molt simpàtica per una persona i per una altra pensar. No sé on te li veu la simpatia.
1: No. No són aquestes etiquetes, no? I clar, sí. Amb la família és el primer vincle que tenim, no? D'alguna manera, llavors, tot el que et diuen, no? D'alguna manera fa poso i tu creus, no?
0: Sí. Bueno, o allò de, bueno, això no està fet per tu.
2: Sí, sí, sí. I després encara que ho facis, ho fas, però clar, no bueno, ho faig més o menys, però no pots creure que tu en allò ets bona. I després un fenomen molt curiós, que és, si tu, per exemple, els deures, no sé vosaltres, si els feia sola, els heu fet soles... Mm. Quan arribes a la feina i alguna cosa que no et surt, dius, me catxis, no sé prou, no? En canvi, aquell nen, aquella nena, que quan no en sabia li han posat una profe particular, l'han ajudat els pares, quan està a la feina i una cosa no sap fer,
1: ho demana, no?
2: Facem un consultor, la persona del costat, no. A qui necessito,
0: ostres,
2: amb tranquil·litat.
0: Cert,
1: eh? Clar, com tu, no? Si depèn de la teva infància, com has sobreviscut, no? Que dic jo... Mm. Ja després es gestiona d'una manera o d'una altra, no? Perquè potser demanar ajuda tu no entra en el teu marge perquè dius jo mai he demanat ajuda, no sé, demanar ajuda. O persones que sí, que això, que han tingut aquesta ajuda, pues, ho poden demanar i no veuen cap mal amb aquest demanar ajuda, no? I quantes persones no piden? Perquè això
0: perquè ens
1: de
0: costa
1: demanar,
0: ens costa.
1: Perquè no estem acostumats.
2: És com has après que és el clar. Món. D'una banda et pot costar, perquè també pot ser una qüestió d'empatia, si tens accés a empatia no aniràs a demanar ajuda, perquè és com penses, sents que treus una cosa a l'altra persona, que igual no té ganes de fer-ho. Però també és aquí referit al síndrome de la impostora, és pensar, no estic alçada perquè no en sé prou. I en canvi l'altra persona diu, no, en sé prou perquè jo acabo provant. El que passa que les coses s'hi arriba en conjunt, amb suport.
0: Això passa a molta gent. Penso.
1: Clar, la creença que jo tinc, no?, de demanar ajuda és habilitat, o demanar ajuda és... ho tinc que saber tot. No. Tu saps una cosa i hi ha coses que no arribes. Per això, amb el conjunt podem arribar més lluny, per sempre es diu això, no? Perquè si tu m'ajudes a mi, potser el que jo no sé trobar, tu ho trobem
0: les dues. Fer equip.
1: Sí. Això mateix.
0: Clar, algú que t'ajudi. Bé, jo penso... I això passa més amb dones que amb homes, no?
2: Passa més amb dones. I sí, està molt relacionat amb l'autoestima. I una vegada més, que ens diu el context, les famílies ara és diferent, però segons quina edat tinguis, era el nen el que volies. Jo he tingut, a casa meva són dues nenes, però tinc companyes que tenien un nen i el nen és que los niños son más nobles.
0: Claro.
2: És que...
0: Ostras, los niños son más nobles.
1: Y los niños no lloran, los niños son más nobles. Claro.
0: Bueno, sí. Això també el niño pobre, no lloran, el que tiene que llorar.
2: I les niñas s'enfaden. I això ens afecta a cadascun d'una manera.
1: Claro.
2: En el cas que té a veure amb lideratge femení que ens afecta més, això, doncs els senyors són més nobles, si hi ha diners només perquè una de les criatures estudiï és el nen, són els cosins meus, etcètera, etcètera. Wow. Llavors, clar, tu ets de segona. Bueno, vale.
0: Clar, bueno, ara també això podia passar fa uns anys i ara penso que és continua sent-hi, però és pel tema de les exigències, és a dir, a la dona hem d'estar guapes.
2: Sí.
0: Arriba una edat que parece que nosaltres tinguem 60 anys, però l'aparença n'ha de ser de 35, perquè si no ja has d'anar ben vestideta, depèn com, i si pot ser amb talons que són incòmodos, però perquè és el que... Es són les exigències que la societat penso que ens marca, i també a veure, la societat... Clar, la societat pot dir el que vulguis, però bueno, tu també te les autoimposes. Llavors, clar, tornes a estar amb que, a part de ser bona, tens totes aquestes... Totes aquestes càrregues a sobre, no?
2: Sí, i també depèn, és cultural, depèn a quin lloc més i un altre lloc menys. Jo conec una senyora que és de Granada, que va estar visquent uns anys, em sembla que era a Saragossa, i t'havies de maquillar cada dia, encara que fos anar a comprar, i va aterrissar a Barcelona, no sé per què, i va dir, d'aquí no em moc, perquè era com la seva Granada on ella va estudiar. I fins i tot així, aquí nosaltres hem d'anar més bufones, que se'ns demana més.
0: Sí.
2: Però no tant com uns altres llocs.
1: Sí.
2: De fet, quan més vals com a persona, et veu més com a persona, menys exigències tens com a dona. Per això, quan a mi el que m'agrada, quan faig les sessions de lideratge femení, és treure la persona, que parli d'una manera que vegin la persona, que se'ls oblidi si és home o dona, no que s'acosti a ser com un home.
0: Això costa molt.
2: És anar a l'essència de la persona. Clar. I que surti. I quan aconsegueixes treure això, no estàs veient, estàs rebent sentit. El missatge, la fortalesa, el que sigui de la persona. És molt maco de veure.
0: Clar, és que moltes vegades t'ho fixa't, no? Quan de vegades les persones o les dones que tenen una imatge pública, la manera, quan són brillants, sempre se les ataca pel físic. Este vestido no hi va bien, mira quines sabates, mira que va mal pentinada. Tu fixa't, sempre, o si s'ha engreixat, sempre... És, ataquen a aquesta part, clar, quan tu ja t'han format o ja has traspassat i només se't veu a tu, clar, ja no, és difícil que algú, que per mi sembla una mica pedant i molt simplon, es posi amb la teva aparença.
2: Quan no et coneixen no els importa el que fas, sí, el que passa que, clar, tampoc no podem agradar a tothom, arriba a tothom, però dins del teu context, si tu aconsegueixes treure de tu i des de la teva essència... Admetem que estàs al lloc que et correspon, que no estiguis allà per qualsevol altra cosa, però que tens la categoria per estar on ets, llavors ja està, ets tu, estàs mai una persona. Tenia un cap rus que era masclista.
0: Clar, perquè, sí, perdona, sí, després de 8 anys clar. És la primera convidada que jo sàpiga que parla rus.
1: Sí, sí, sí.
0: Després despedeixes el programa, tu, en rus.
2: Ara això. doncs aquest senyor... Recordo que un dia s'estava queixant la directora comercial d'una empresa en la que treballàvem i parlant, i a més que és que les dones no serveixen pels negocis, Clar. I jo me'l quedo mirant, i a la conversa ja no li seguia, me'l quedo mirant, i ell, oi, i al final de cop es queda callat, allò que veus que se li sent una bombeta, i diu, vale, tio, però tu ja saps què vull dir, les dones, tu ets tu.
1: Clar.
2: Jo era jo. No era la resta. Per mi jo era la gènia, era una persona.
0: Yeah.
2: I en canvi ell parlava de les dones en general.
0: Però mira...
1: Però aquesta creença, no? Aquesta creença t'estan dient durant tota la teva vida que les dones no valen pels negocis i tu no muntes un negoci perquè dius, clar, les dones no valen pels negocis. Aquest missatge queda, no?
2: Sí.
0: Bueno, i avui en dia, amb tot el carinyo, en una època tan consumista com estem, ens valem de coses superflues, perquè moltes vegades ens amaguem darrere d'això, a darrere d'un vestit, a darrere d'un bolso, a darrere de...
1: Que per això les dones han de, com, de lluitar més, no? Quan estan en puestos a llocs de responsabilitat, és com que han de demostrar més que un home per això, no? Perquè és com que aquest, tenim aquest missatge, no?
0: Clar,
1: que per mi, masculinitzen molt.
0: Clar, és que per mi és important el fet de dir no, no, aquest bolso no em porta a mi, no parla de mi. Jo però el sí que, porto amb ell.
2: Sí, però, sí, el que passa que forma part de l'aparença executiva, que diem que són tres coses. És l'aparença física, és com tu parles, expresses el teu missatge, com funciona el cap, bàsicament, i després la teva emocionalitat, que tinguis aquesta serenor que ens transmet, que puguis arrossegar perquè diguin, és que jo vull que li diguis tu, perquè vull sentir-me segura. Llavors la imatge, que compta per molt poquet, però hi ha de ser.
1: Clar.
2: Si no hi és, com a mínim al començament. Una part
0: perquè
2: és...
0: enganxi.
2: Perquè, sí, és aquesta persona és. I una part és la part física, si tu fas esport molt millor, arts marcials, el que vulguis, i la roba, que no vagis polida, i els diners parlen. Els diners són jerarquia. I la presència executiva va de jerarquia, perquè t'expresses millor que l'altre, perquè les teves emocions és molt més madura emocionalment que una altra persona, o perquè ens brillen gran el dit. Llavors, abans era sí que era molt més la roba que tocava portar, les faldilles i tal, ara a Barcelona no, però la roba molt polida, i si allò es veu que és un cashmere, millor que si és de mercadillo, clar.
0: Sí, però jo penso que quan... No sé, estoy entre dos coach i a veure què dic, però vosaltres no us ha passat mai que veus algú i evidentment el veus físicament i dius menudo cardo, i comença a parlar, dius ostres, pues, escolta que jo li veu el què, que a mi m'agrada perquè m'enganxa, perquè... I ja no veus l'aspecte físic d'aquella persona, és que no veus ni els pantalons, veus la persona.
2: Tens tota la raó. Això passa. I m'ho preguntava en una formació que era per directives, i parlàvem de presència executiva, i sí que passa que el que volen en una empresa és que, o si tu fas una xerrada o el que sigui, que t'arribi el missatge, que siguis capaç de fer la feina que fas, però arriba un moment, més amunt, que l'aspecte també és important, perquè...
0: Home, és presència.
2: Quan et reuneixes amb persones, tens una primera opció.
1: Sí.
2: I no tothom és capaç de veure... A través de...
0: No, clar, llavors, et veurà després.
2: Et veurà després. I, si no, ja has perdut aquesta opció. Llavors, necessites les tres. Com a molt mínim, fins que ets coneguda i ja saps qui ets tu.
0: Sí, no,
1: hi ha un vincle més fort o et coneixes més, però que a primera vista, no? Clar, hi ha aquesta presència executiva que dius, no? Si estic en un rol d'executiva, pues ja, bueno, com estàs, uns protocols. No?
2: Estàs representant l'empresa. I llavors quina imatge dones, i a la primera com entres als llocs, i segons com et vegin, així et tracten. Llavors, si tu vols que et tractin com una persona que té poder, i per tant que mirin a tu cap amunt, has de presentar-te com algú que està amunt.
0: Clar, no.
2: Sí.
0: Bueno, perquè també, bueno, no ho has d'aparentar, sinó que ho has de ser, i a part també ho has d'aparentar, no? De dir,
2: sí,
0: aquí estic. Una cosa, tu normalment sempre treballes amb persones executives, amb dones?
2: Normalment sí. Managers i
0: directives. I hi ha moltes inseguretats?
2: Moltes. I això és molt maco quan es fa una sessió grupal, perquè veus persones amb currículums brillants i que la persona quan parla val la pena... i t'està explicant les seves inseguretats, que és molt terapèutic fer-ho en grup, i veus al costat que se la miren i dius, a tu et passa això?
1: Com a mi, no?
2: Sí, i després parla una altra. Sí, això passa.
0: I potser moltes vegades comparteixen la mateixa inseguretat.
2: Coses semblants, perquè han arribat doncs, passant moltes... Sí, molts entrebancs. I llavors dius, m'ho crec, bueno, estic, però no sé, que no vegin que no sé prou, que igual, que no vegin que estic nerviosa.
1: Clar, jo crec que encara en aquestes posicions que has de demostrar més, que llavors és més, no? Llavors una cosa és el meu currículum i una altra cosa és la meva situació personal. Jo puc tenir un currículum excel·lent i això, no? Em falta aquest treball, no? De la síndrome de la impostora, de la meva autoestima, i en aquestes posicions és com que he de demostrar més, llavors és com més el yin i el yang.
2: Sí, aquí has d'estar com, clar, molt completa, perquè actualment, clar, també el lideratge ha canviat. Ara el lideratge demana empatia. El que és un bon líder canvia. I des de la pandèmia també ha canviat, perquè ara has de tenir presència per pantalla, que abans era una cosa que no es tenia en compte. Això va canviant. Ara entra també molt l'empatia i saber que capaç de connectar amb les persones. Però, per exemple, pots trobar que manar, que dius, si tu ets jefa, figura que manes, no?
1: No,
2: doncs manar pot costar. O tu pots dir, vale, he de demanar que ho facin, ho demano, però ho faran. I hi ha dones que es troben que... Ostres, ho he de demanar. Creu-vos-hi perquè facin cas. Sí, clar. Perquè no s'acaben de creure que tenen a... que estan aquí de ple dret.
0: Déu-n'hi-do. Bé, ara així...
1: A la
0: cançó de la Gènia, que al final hem canviat a últim moment, és Recomendació del senyor David. A veure quina és.

0: molt m'agrada aquesta frança. Preciso.
1: Sí, escolta, anem de dones i de fa uns quants anyets, eh?
0: Sí, aquesta cançó hi ha una, no sé si ho veus a les xarxes, que surt un pare amb una nena petita al cotxe i llavors ella li canta al pare i es posa a cantar així i és aquesta cançó, és molt mac. I així, si ho trobo, t'ho passo.
1: Bueno, és que aquí ja sabeu que la que domina temes musicals és la Rocío. La Rocío, concierto que hay, concierto que está Rocío.
0: Ahí voy.
1: Yo
0: m'agrada molt la música en directe.
1: Conec nada y menos. Però bueno, mira. Seguim. Estàvem parlant del tema de les inseguretats, de les directives una mica. Clar, jo penso, però clar, quan tu tens una posició... Jo sempre dic, la jerarquia te la donen, el poder te l'has de guanyar, però clar, el tema de tenir poder és molt important. Clar, quan tu demanes ajuda, depèn del que tu t'han inculcat, pot semblar que sigui inseguretat de dir, ostres, ara jo com demano ajuda si soy aquí la jefarra, no? I a veure si mostraré inseguretat i puc perdre poder. No es troben amb això?
2: Com pregunto. Què? Sí, el dir no sé és una de les coses que treballem. O quan es fan una pregunta.
1: I què s'hauria de dir en comptes de no sé?
2: En aquest moment no tinc la resposta, m'informo i et responc. Això segons si la pregunta te la fan a tu, i si no, anar a la humilitat de dir vaig a preguntar-ho, o potser vaig a preguntar a algú de més avall.
1: Mira, no sé si has escoltat, és una de les xerrades TED que són més vistes, de la Brené Brown, que parla sobre la vulnerabilitat, que és una de les condicions que ha de tenir un bon líder. Clar, una cosa és ser vulnerable, no, però mostrar-la, clar, perquè quan tu t'estàs mostrant és complicat, atacar-te.
2: Com tot, depèn del context. Tu has de saber quines persones davant de qui ho estàs fent, però per ser capaç de mostrar la teva vulnerabilitat has de tenir una bona dosi de seguretat. Clar. De dir, no passa res per mostrar el que...
0: Clar, és un treball personal.
1: Això seria Gènia 2.
0: Clar.
1: Punto. Clar. Punto. Número 1, passem, treballem tot el tema del tema de l'impostor i ja després anem al punto 2, no? De dir, me muestro.
2: Va sortint tot mica a mica. Clar. Perquè, de fet, va... Sí, la cosa va funcionant com a capes. Quan toques una cosa... De la forma que jo treballo és quin objectiu vols, què vols fer millor, què vols fer que ara no et surt. I llavors vegem què pots anar fent, preguntes què pots anar fent. I arriba un moment, perquè és coaching terapèutic, que igual no pots o no et surt. Ja saps què has de fer, saps com fer-ho, però no et surt. Llavors toca anar darrere, a veure quan vas aprendre tu que això no podies. I aquí darrere pot haver dolor, pot haver por, pot haver sorpresa. Parlàvem abans de la sorpresa paralitza.
0: I que la sorpresa...
1: Però la sorpresa no està relacionada amb la por?
2: Sí. Clar.
0: Perquè no saps.
1: Clar, perquè
2: hi ha una paràlisi.
1: És la incertesa.
2: És la incertesa.
0: Que això, la sorpresa pot ser bona o dolenta, no? És algo que et sorprèn, però no ha de ser cap...
2: I no saps cap on anirà. Tu no pots estar preparada.
1: Clar, la incertesa el ser humà no l'aguanta.
2: Clar.
0: Per això hi ha gent que li fa festa sorpresa i no li senten bé. Perquè és aquesta...
1: Escolta, hi ha molta gent, que no volen...
0: Claro, perquè no controlen.
1: Sí, no els hi agrada la sorpresa.
2: Però és que paralitza, atac per sorpresa. Clar, tu no t'ho esperes, clar. I llavors tinc jo la iniciativa. I tu has d'anar, allà, què puc fer amb això?
1: Depèn de tu.
2: Sí.
0: Et deixes en mans d'un altre.
1: Ostres, no ho havia vist mai jo d'aquesta manera. És a dir, clar, el fet de cedir el control no ho aguanten.
0: Claro.
1: Uau.
2: No, clar,
1: però... a mi dar-me totes les sorpreses que
2: Però, però imagina't que tu ets directora, ara no sé, ets CEO i tens una

0: d'entrada ja et crea inseguretat. Quan tu vas amb inseguretat, tens menys energia per fer el que has de fer. Llavors la sorpresa pot ser molt punyetera.
1: Per això és treballar, tenir la confiança, no? Treballar la confiança en tu perquè passi el que passi, no? Si he de dir, mira, això no ho sé, ho miro i et truco la setmana vinent, o ho miro i parlem un altre moment, però que tu no veixis això com que és algo que està mal. Mm-hmm. Llavors tu ho transmiteixes d'una manera més, amb una fortalesa, no ho veus com una vulnerabilitat i una debilitat. Llavors has de treballar aquesta seguretat teva per quan passa això, que no saps el que va passar, tu confies en tu.
2: I això ho treballaràs a la formació que tens a l'11 de novembre, que és Lidera amb les teves emocions?
0: Lidera amb les teves emocions és el nom del cercle que el fem dins de l'ININ i funciona com a capes. Cada mes hi ha una reunió, hi ha temes diferents. Hem parlat, per exemple, què pots aprendre dels psicòpates per liderar amb seguretat. Aquesta va ser boníssima, perquè hi ha
2: la postura corporal, vaja.
0: Tot dosificat. Aviam que sí i que pots incorporar i que no pots incorporar. Llavors totes funcionen com a capes, de fer mica i mica. L'última, em vaig sortir una miqueta del guió perquè vaig entrar de ple en tema inconscient, i vaig dir, vinga, avui endavant, i resulta que tenia preparat a fer un exercici i no vam arribar a fer-lo perquè m'han fet moltíssimes preguntes.
1: Clar.
0: Vaig acabar confessant que la meditació que fèiem per entrar bé en... De fet, era hipnosi, i ja vas dir, com? Hipnosi? Perquè la meditació, guai, no? La hipnosi, quin susto.
1: Yeah.
0: Doncs, segons quina hipnosi, és molt suau. Bueno, hipnosi, meditació, formes de veure o formes de plantejar-ho. Mm. I parlàvem... Tenia prevista aquesta que parléssim del poder, parlarem del poder i parlarem de tècniques que pots aplicar per treure't aquestes pors, que deia ella, enfortir-te... Perquè el poder, quan el tens, perquè jeràrquicament és una de les parts que pots tenir poder, si és capaç d'expressar-ho. I si no, també el concepte de wise power, que diuen, que una part sobretot...
2: Què és el wise power?
1: La sabedoria.
0: Power. És poder savi. És un concepte, aquí en lideratge hi ha molts conceptes, no? I aquest...
2: Claro, perquè jo aquí, entre vosaltres dos, jo pregunto.
0: Doncs aquí es basaria en la maduresa emocional, tenir en compte... que visquis més pel propòsit que pels objectius, perquè estem en un món que es mou molt, no saps què passarà. Fins i tot amb una empresa, si un objectiu tal recte, la que et canvia el món, a la que et surt una nova normativa, has de ser capaç de canviar l'objectiu sense perdre de vista el teu nord.
2: Llavors, el propòsit de vida és importantíssim.
0: I per una empresa també. Què fem amb aquesta empresa? Fem cotxes o fem mobilitat o... Llavors, un objectiu, tenir... Bueno, aviam, igual si no es pot, com ho canviem i com anem per continuar fent el que aquesta empresa ha nascut per fer. Llavors, aquesta flexibilitat i la base de tot està, en lloc de dir això o això, és això i també
1: això.
0: Que de vegades és contradictori, però ser capaços de mirar les coses des de molts angles. Per poder-ho fer, jo faig una hipnosi molt suau, no desconnecto mai l'inconscient, el conscient. Hi ha hipnosis que et deixen com així adormit. Jo no, faig una cosa molt, molt suau per fer servir les dues coses i és com jo parlo, tu parles. Però llavors, com que obres i tot allò que tens bloquejat, que no li feia cas, molt coneixement de molt de temps que ara no hi accedeixes, doncs, plup, et ve. I en aquell moment, perquè està en l'ambient correcte, igual et ve aquella resposta que tu no hi arribaves amb faig això o faig allò. Perquè pot haver una tercera via.
2: Sembla mentida el poder de la meditació, perquè jo durant 6 mesos vaig estar fent meditacions cada dia, quatre cops o 5 dies la setmana. I jo li deia, em sembla, te lo dije a ti, i li vaig dir al meu profe, perquè va dir, què tal amb les meditacions? Com vas? Perquè jo no toco mai el cos, jo sempre tot és de cap. Mm-hmm. I clar, per mi meditar, imagina't, saps? I li vaig dir, ostres, pues és que tinc més idees.
1: Clar.
2: Tenia més idees, sí. I abans de meditar algo que et toca a tu, penso que és molt important això que tu dius. I clar, que et vingui, no? Allò que... O recordar, o tenir una idea, o... No ho sé.
0: I que les sessions aquestes grupals, que una és el dia 11, que aquesta és per persones del grup, però ja poden accedir a l'ININ, lideren les teves emocions, i a partir d'aquí hi ha informació per accedir.
2: Pot venir qualsevol...
0: Hi ha filtre. Perquè està a un nivell alt i volem que poder continuar així. Està obert.
2: Sí.
0: Però és per directiva, sí. Hi ha
2: han de partit. Ser dones directives?
0: Sí, dones directives.
2: I qualsevol línia?
0: I la motivació que sigui la del grup. Llavors ja no dic quina és la motivació bona.
2: Clar, no, perquè llavors... Perquè si no,

0: Evidentment l'han copiat, no? Però sí. Llavors, en aquest cercle, jo normalment començo o amb 10 minuts de qigong, qigong femení, que posa en moviment l'energia del cos, i si no, faig una meditació, hipnosi, també de 10 minutets, i a partir d'aquí hi ha coses que podem parlar que no sortirien, però quan has posat en marxa aquest sacre dels sentiments, així, hi ha coses que és molt difícil que surtin. Clar, no estàs apretant, senzillament estàs facilitant que la persona pugui entrar en contacte amb ella mateixa per deixar anar allò que en aquest moment l'està frenant.
1: Ostres, em sembla superinteressant. I normalment aquests grups quan són? Vull dir, quantes dones són?
0: És molt reduït i van canviant, perquè són dones que tenen una agenda complicada. Sí, però 6 persones, així. Llavors, mai no seria més de 8, perquè si no ja no seria coaching, seria una altra cosa.
2: Clar.
0: Llavors, jo sóc una persona introvertida. Quan les sessions grupals normalment soc de les que no parlo, perquè hi ha 2 o 3 persones alfa que acaben agafant el micròfon i no el deixen anar, i la gent i no sempre es gestiona bé el temps, i aquí vaig dir, jo aquest grup el porto com si fos per mi. Yeah. Llavors gestiono el temps. Llavors sí que vull un grup màxim 8 persones perquè tothom tingui el moment de parlar, el moment de brillar i es puguin conèixer entre elles.
2: Treballar més individualment encara que sigui un grup, no?
1: Sí. Escolta'm una cosa, i si algú, per exemple, que està escoltant el programa et vol trobar, o sempre treballes en grups o treballes a nivell individual?
0: Jo treballo a nivell individual, tinc aquest grup, que aquest grup és pro bono, i després sí que faig com sessions per empresa, grupals, per directives.
1: Llavors, per contactar amb tu, a través de l'Instagram, Jenny Valls?
0: Sí, o LinkedIn.
1: A través del LinkedIn.
0: Jenny Valls, també.
1: I si no, a través del LinkedIn, també?
0: No.
1: A través de LinkedIn?
0: No.
1: O sigui, tu fas per exemple, el dia de l'11 de novembre, és per LinkedIn, és per un grup que ja està...
0: És per un grup que ja està fet, o per dones que poden entrar, si encaixen amb l'objectiu que té el cercle. Llavors, és tan fàcil com entrar a la pàgina a dins de LinkedIn, a líder amb les teves emocions, que és el cercle, llavors es demana sol·licitar entrar, i llavors aquí comencem la conversa de com encaixa, com no encaixa.
1: I una cosa, quin horari és aquesta forma? Bueno,
0: aquesta que es fixa. És un cop al mes, depèn del dia, segons on tinc l'agenda, trio el dia o si no, triem entre les persones que poden venir, bueno, que voldran venir, i és de 6:45 a 8. I és a Barcelona Activa?
1: Sí. Home, bon horari és bo, vull dir, és un bon horari. I anava a dir, aquest grup està tancat, però tu dintre de LinkedIn en continues fent. Ho dic perquè si hi ha algú que ens està escoltant i digui, ostres, vale, mira, jo no sóc una directiva, però m'ha agradat el que ha dit i m'agradaria. Feu altres grups, no? Es van anunciant allà o...?
0: A LinkedIn hi ha altres grups d'altres coses.
1: O sigui, que millor que parlin amb tu.
0: Sí, perquè de lideratge femení sé que hi ha uns altres dos que jo no els conec. Aquest és el que porto jo, que el porto d'una manera... És el grup el que a mi m'hauria agradat tenir.
1: A la teva, clar, no? I a més, quan tu parles de lideratge o de coaching, cadascú té la seva manera. Tothom comença amb una meditació.
0: No, de fet, jo vaig fer un MBA que tenia una part de desenvolupament directiu que va estar molt bé. Per mi es va quedar curt perquè quan arribes, vale, ja sé què he de fer, sé com fer-ho, però hi ha coses que no em surt. Què faig amb el que no em surt? Practica, de vegades el pes és massa gran. Clar. Justament aquí anem a desfer nusos.
2: Clar.
0: I en desfem.
1: I el poder del grup?
0: Sí, canalitzat, perquè jo ho vaig fer en grup, lideratge...
1: No, vull dir, aquest grup que tens...
0: Sí, bueno, també la qualitat de les persones que hi ha. També hi ha alguna persona que ha entrat, que igual el filtrat no ha estat molt bé, però després dir que allà no estava, perquè si no estàs disposada a parlar de tu, i és molt
2: bueno, i això naturalment ja surt. Les persones que no hi són, no han d'estar.
0: I clar, i estem parlant de segons quines coses també, clar, si és de parlar que és immersion in acquisitions i la persona no sap què va, o està en 30% i no sap què va... No, perquè seria un altre marc. Abans l'havia fet obert a tothom. En aquest moment sí que faig a aquest nivell.
1: Doncs escolta, ha sigut un plaer tenir-te aquí. S'ha acabat.
0: S'ha acabat. Per mi. Moltes gràcies per quedar-me.
1: No, encantades. Ens hem passat bomba. O sigui, jo he après moltes coses.
2: Sí.
1: Així és que, bueno, i amb vosaltres, doncs, fins al dimarts que ve. Petonets.
2: A

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu d'atenció entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
2: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
0: Ara falta veure si a Zapatero se li imposen mesures cautelars. La Fiscalia i l'Acusació Popular demanen la retirada del passaport i compareixences quinzenals davant del jutge. És dimecres 17 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
4: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones, volíem dir, d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
0: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
4: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
5: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
0: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
4: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com ara Badalona.
0: En cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
4: La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, a literatura infantil i juvenil, són altres obres guardonades.
0: Els esports. Leo Messi meravella el món una vegada més, Joan Barberà.
6: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Victòria, triomf 3-0 davant Algèria, amb gran protagonista per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
0: I molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revella de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida, i de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus, això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots, que de fet s'estan inflant a hores d'ara, i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí, i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen, recordem, delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria, i també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades amb més d'1.300.000 euros. Carina Bell, bon dia.
8: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024, l'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Pel que fa a les mesures cautelars, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per l'expresident, el mateix que finalment ha acabat demanant l'acusació popular, coordinada pel PP. Això malgrat que Vox i Azte Oir, entre d'altres acusacions, havien demanat al PP que demanés presó provisional al·legant risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
0: Doncs tenim notícia d'última hora, justament en relació a això que ens explicaves, Carina, perquè s'acaba de conèixer que finalment el jutge ha rebutjat retirar el passaport a l'expresident Rodríguez Zapatero i no li imposa cap mesura cautelar. Carina, el mateix expresident, a més, un comunicat per escrit als mitjans de comunicació insistint en la seva innocència.
8: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
0: El president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i al seu torn el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, tot advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
4: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
2: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica.
4: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que està nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
0: Doncs els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE també han planat sobre la sessió de control al govern de la Generalitat, en aquest cas al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Gasino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. D'aquesta manera, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
10: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
11: Es el millor president del govern que ha tingut Espanya. Volem més, diu l'Obama del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el Obama més del seu partit ajudi
9: a
11: això.
9: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern. Illa ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
1: Notícies en xarxa.
0: Catalunya diu adeu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material, que segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Judit Vallès.
12: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
13: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
14: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
13: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellà del Vallès, on encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
15: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellà, Aleix Canalís.
16: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
15: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
0: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les 4 capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre, tot plegat per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateix el col·lectiu. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. De fet, mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga ha estat aquest matí del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
18: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció. I em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
17: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Leonard.
19: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran
5: de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
17: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
0: És un quart de tres, almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu aquest matí contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg de la jornada, tant a la demarcació de Tarragona mateix com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
19: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el top manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
0: I encara en clau de seguretat, està tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Festival Sonar, que arrenca demà a la Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
20: Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat. I això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendenta en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
21: Ampliem cobertura i horaris. Més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents. Tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano, sobretot, és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
20: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, malgrat l'acord de pau. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups al Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
4: Sánchez ho ha dit en la sessió de control d'avui al Congrés.
22: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
4: Segons Sánchez, els resultats del paquet de mesures són positius, ja que s'ha contingut la inflació i s'ha consolidat el creixement econòmic i la creació d'ocupació.
0: L'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya en l'informe Euroconstruct d'estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández, bon dia.
23: Bon dia. El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
24: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció, i per tant, al final, pues, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, pues, generarà un problema i una incertesa.
23: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte sigui major amb la regulació de persones migrants. En conclusió, la previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrebada i assegura que el tornaria nedant al Marroc.
2: Ha estat en una publicació a xarxes socials després d'assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. A la publicació, Albiol també lamenta que amb l'actual codi penal el detingut demà tornarà a ser al carrer. Amb tot, defensa que a Badalona la Guàrdia Urbana continuarà sent ferma davant de qui es dediqui a delinquir.
0: Dos adolescents ferits greus a la Granada, l'Alt Penedès, en esfondrar-se a la teulada d'una nau a on s'havien enfilat.
2: Els fets van passar ahir al vespre. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
0: És moment per a la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres de les obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
6: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
3: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkel, el de literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en altres literatures és per al Gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
0: A l'Alt Empordà, el cicle d'espectacles Butaques de tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala programarà 5 espectacles entre l'octubre i el desembre. Té tots els detalls. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
7: El circ arribarà amb força aquesta tardor a l'Escala. L'Ajuntament s'ha adherit al segon pla d'impuls del circ de Catalunya i d'aquest acord entre Ajuntament, Generalitat i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya n'ha sortit el cicle Butaques de Circ. L'Escala fa així un pas definitiu per obrir a tots els públics aquesta art escènica. Sergi Vallès és el codirector de Butaques de Circ.
8: Una sèrie d'espectacles variats que ens passen per espectacle de circ de carrer i de sala i que al mateix temps recull un ampli ventall de públics, és a dir, des de teatre familiar fins a teatre per tots els públics. És fàcil, quan parlem de circ, caure en el prejudici de la carpa i el que vèiem quan érem petits, i en canvi el circ és una altra cosa, actualment és una altra cosa.
7: El cartell del cicle Butaques de Circ hi figuren espectacles de carrer de gran format com el E i Ufa, shows aeris com Pífia, i finalment espectacles de sala com l'UA i Triplet. La programació busca apropar el circ a nous públics i ampliar la diversitat escènica i cultural al municipi.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Leo Messi meravella el món una vegada més.
25: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
26: Un dia especial, porque la primera vez hacer 3 goles en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por el resultado, por empezar de una manera positivo. Es un mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue Fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugar.
25: A la Lliga F, l'Espanyol i la jove jugadora Ainhoa Domènech han arribat a un acord per ampliar la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2028. En l'acord es preveu que aquesta temporada tingui fitxa del filial, però que a partir de la pròxima ja ho faci com a jugadora del primer equip de ple dret. I el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més.
9: He crecido bastante. El día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
25: En futbol, la nit èpica al Palau Blaugrana amb la victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia als penals en el primer partit de la final de la Lliga. Els blaugranes van anivellar dues vegades el resultat advers i en els penals es van endur el triomf al final del partit 5-5 i els penals 3-2, victòria del Barça. Javi Rodríguez és el tècnic blaugrana.
10: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que yo los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los primeros me acuerdo de Dida, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
25: En bàsquet destaquem que Madison Connor, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Uni Girona per a la propera temporada. La jugadora nord-americana d'1,80 m i que juga en la posició d'escorta arriba procedent de l'Estepona. En handbol també és notícia que el Barça i el jugador francès Timothy Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte de lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. Tenia contracte amb el Barça fins al 2027, l'amplien dues temporades més. Nguessan s'ha convertit en un dels jugadors més importants de la plantilla blaugrana, on va arribar l'estiu del 2016 procedent del Chambéry francès.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
1: El diccionari Termcat.
12: 40 anys, 40 paraules.
13: 2024. Tant. Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
1: Marta Sabater.
14: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del Termcat es va recollir aquest canvi l'any 2019.
5: Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I, malauradament, els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
15: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu d'atenció entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
16: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
17: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
0: El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'Acusació Popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. És dimecres, 17 de juny de 2026, i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
2: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
0: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
2: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
18: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
0: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
2: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí a la demarcació de Tarragona i també en una nau de Badalona.
0: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
2: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
0: Els esports, Leo Messi meravella el món una vegada més. Joan Barberà.
25: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb gran protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.
0: I estem també molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. Des de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
19: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i, per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb quatre gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria. I també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més d'1.300.000 euros. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga, finalment el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident. Al·lega que es tracta d'una persona de pública notorietat, cosa que dificulta que no se'l pugui localitzar. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
0: Carina, el mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència.
6: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
0: Doncs aquest cas ha planat avui en la sessió de control al Congrés. El president Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat un altre cara a cara per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia, mentre que el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
2: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
16: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
2: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
4: Notícies en xarxa.
0: Catalunya diu adeu a l'amiant i ho fa amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei, a més, integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material. Judit Vallès.
3: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
8: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
20: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
8: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès. Allà encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria d'elles en edificis privats. Ràdio Castellar, Jordi Rius.
21: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Àlex Canalís.
22: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellar, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellar, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
21: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
0: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província. Ha estat en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran aquest conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern i mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir aquest diàleg. El seguiment, per cert, de la vaga ha estat avui del 4%, segons Salut, i del 29%, segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
24: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció i em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
23: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
27: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos a hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
23: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
0: Un altre conflicte obert és el que enfronta els mestres i docents amb el govern. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal de comunicació.
2: Una eina, ha dit, que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
7: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè, efectivament, el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
2: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
0: No deixem la política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita a declarar com a investigats l'exconseller Joan Ignasi Elena, d'Esquerra Republicana, i l'exlíder d'Iniciativa Verd, Joan Herrera, pel cas de contractacions sospitoses a l'Ajuntament d'Altafulla.
2: La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell, se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar, i que està investigat al Tribunal Suprem. Aquest jutjat sosté que Elena i Herrera, administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular des de l'Ajuntament d'Altafulla.
0: Gairebé 3:15, almenys 10 detinguts avui a Salou ha estat en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
9: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A les portes d'una nova onada de calor, avui hem sabut que Treball ha detectat 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida el 2025. Aquestes s'han traduït en sancions per un import de prop de 170.000 euros.
2: Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava el temporer que va morir l'agost passat al Carràs, al Segrià, en plena onada de calor.
0: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
10: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el sector laboral i anticipar així els riscos derivats del canvi climàtic. Aquest incorpora una sèrie de directrius adaptades a cada sector per tal d'aplicar la normativa de forma eficient. Entre els casos més destacats, la directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, Núria Gilgado, ha detallat com s'aplicarà al sector agrícola.
11: Que en determinades situacions en el que hi hagi risc de cops de calor, doncs s'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, garantir doncs, que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
10: Al global del 2025, Treball va detectar fins a 124 infraccions per risc de temperatures altes al conjunt del país.
0: La candidatura de Móra la Nova per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial continua sumant adeptes. La Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus assegura que acostar aquesta mena d'indústries allà on es fabrica l'energia és positiu.
2: I per tant defensa la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
12: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
2: Per Segura, al sud de Catalunya, i en concret Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, és un terreny propici per ser seu d'un projecte com aquest.
0: Anem ara fins al Segrià. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida finalitza la reforma

0: Compte amb un quiròfan obstètric i amb una nova sala específica per l'atenció de parts d'alta complexitat, com ara parts de natges, bessons, prematurs o parts instrumentats complexos. Els nous espais també inclouen zones específiques per als professionals i espais de descans que contribueixen a millorar les condicions de treball dels equips assistencials. Entre les novetats incorporades també destaca una habitació independent de l'àrea obstètrica destinada a l'atenció de famílies que afronten la pèrdua d'un nadó durant la gestació o el part.
1: A la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu a la Generalitat per falta de garanties en el projecte de la variant, en aspectes com, per exemple, el soroll hídric o bé de reparcel·lació agrària. Admeten que ara ja no és una qüestió de si es fa o no l'obra, sinó de si es fa que s'ha de fer bé. Olot FM, Gerard Puigdemont.
2: Després d'analitzar les respostes de les 42 al·legacions presentades, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas conclou que algunes d'aquestes no responen i continuen veient falta de garanties a la viabilitat del projecte de la variant. Magda Roca és l'alcaldessa.
3: S'analitzarà, es definirà, es concretarà durant l'obra. No ens donen les garanties que necessitem com a municipi.
2: En base al que els han dit experts que han estudiat el cas en detall, a l'alcaldessa Magda Roca no la convencen les paraules de la consellera Paneque, ni tampoc el canvi de rumb que van conèixer fa pocs dies a la direcció del projecte. Ja no és David Prats, sinó Ramon Ramírez Llorente. Respecte a això segon, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas mostren encara més desconfiança, ja que asseguren que no el van veure prou ficat amb l'obra. Per tots aquests motius, l'Ajuntament ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu, amb l'objectiu de demanar informes addicionals per assegurar que tot es farà bé. Abans d'un mes, la Generalitat els hauria d'haver respost.
1: I és moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
5: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
4: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per A cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
1: El Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'aquest estiu. Avui s'ha presentat el cartell que inclou les actuacions en aquesta localitat del Tarragonès de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero, on a la torre Josep Sánchez.
6: La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes del festival. Són 4 concerts que tindran lloc entre el 17 de juliol i el 21 d'agost i que es faran en l'escenari que s'habilita cada any al Roquer de Torredembarra, a tocar del port i amb el mar Mediterrani de fons. El cicle l'organitza l'Ajuntament de la Torre amb la col·laboració del mateix port. El regidor de Cultura, Daniel Pujol, destaca que el festival Roca Foradada és una cita molt consolidada en la programació d'estiu al municipi i remarca la qualitat dels artistes d'aquesta edició.
7: Any rere any s'ha consolidat com una cita destacada de l'estiu de la nostra vila, tant per la qualitat de les propostes com pel marc incomparable on es desenvolupa. Aquest any us presentem un cartell format per 4 concerts d'una qualitat musical excepcional.
6: Les entrades, a un preu general de 10 euros i a un reduït de 7, s'han posat a la venda avui mateix.
1: I el Festival Grec de Barcelona celebrarà els 50 anys amb una gran festa en 3 actes que combinarà passat, present i futur. Mario Gas, un dels protagonistes del Grec del 76, serà l'encarregat del pròleg de la celebració.
8: La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per 4 curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Clart Muixart i Marc Salicru. Abans, però, l'actor Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal. I el tercer acte de la festa serà als jardins del Teatre Grec, ball amb Los Informals DJ.
1: I és moment per als esports. amb en Joan Barberà. Molt bon dia.

0: Joan, Leo Messi meravella el món una vegada més.
1: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria amb protagonisme per a Messi, que la setmana que ve farà 39 anys i segueix fent coses especials.
2: Un dia especial perquè la primera vez hacer 3 goles en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por el resultado, por empezar de una manera positiva. Es un Mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol, el segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugar.
1: A tot això, el Real Madrid ha fet un comunicat fa pocs minuts on explica que ha demanat a la UEFA que prengui mesures disciplinàries contra el Barça pel cas Negreira. El conjunt blanc, l'entitat que presideix Florentino Pérez, ha presentat a la UEFA una carta adreçada als seus òrgans disciplinaris. En aquesta carta, el club blanc ha informat a la UEFA de l'existència d'elements de proves rellevants que reforcen de manera concloent les indicacions ja conegudes des del principi sobre l'existència de pagaments a llarg termini opacs i sense cap justificació verificable realitzats pel Futbol Club Barcelona, a qui va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Real Federació Espanyola de Futbol, José María Enríquez Negreira. Això és el que ha especificat en el comunicat al Real Madrid, que demana mesures disciplinàries contra el Barça. També hem de destacar, a la Lliga F, el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
3: He crecido bastante. El día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
1: En futbol sala, nit èpica al Palau Blaugrana, victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia. Els penals, escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
4: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que yo los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Didas, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
1: 1-0 està dominant el Barça en aquesta final, en una sèrie al millor de 5.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional i ha defensat la seva innocència. Zapatero, més un comunicat en què lamenta que se l'acusi de greus delictes que defensa no haver comès i assegura que ho defensarà en plena confiança. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu les coses que diuen d'ell, i els hi demana confiança assegurant que no els decebrà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Dos sectors que ens porten a estar més alerta pel que fa al risc d'incendi. En el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
2: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
3: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com deia, ara estem entrant amb una, fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà, per tant un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia de Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
2: Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos, i ha demanat prudència a la població.
1: El comitè científic que assessora el govern espanyol en la gestió del brot de pesta porcina africana alerta que cap de les principals mesures de control de la malaltia s'ha aplicat fins al moment amb tota la intensitat desitjable. En un informe publicat aquest juny, els experts reconeixen l'esforç realitzat a les administracions, però consideren necessari reforçar sobretot les actuacions de vigilància. I no deixem aquestes dates perquè els treballadors que gestionen els fingers a l'aeroport del Prat han convocat 6 jornades de vaga de 24 hores els dies 20, 23, 27 i 28 de juny, i també el 4 i el 5 de juliol.

0: Informació local.
1: Avui continua el cicle de xerrades de prevenció d'onades a calor i de la revetlla de Sant Joan que organitza l'Ajuntament. Les xerrades van començar ahir dimarts. Avui n'hi ha una a la Federació Obrera i demà dijous una altra al barri del Canal. Les imparteixen la policia, Protecció Civil i la Creu Roja per donar eines per prevenir els efectes nocius de les onades a calor i també estan molt enfocades a la revetlla de Sant Joan que tenim ja a tocar. Doncs avui a les 6 de la tarda a la Federació Obrera i demà dijous a 7:45 del vespre a l'Associació de Veïns del Canal. També avui hi ha Assemblea General de Socis d'Amics del Museu a les 7 de la tarda a la seu del Museu del carrer Pintor Fortuny 55. I avui també hi ha una xerrada al Tour des de dins, en el marc dels actes previs al pas dels ciclistes del Tour de França per la Vila 5 de juliol, doncs hi ha una xerrada que organitza l'Ajuntament i l'Etapa Reina, el programa de ràdio Molins de Rei. Han convidat a dos periodistes esportius, experts en ciclisme, Carlos Arribas del País i Sergi López Egea del Periódico. Faran una xerrada que serà moderada per l'equip del programa l'Etapa Reina de ràdio Molins de Rei. Avui, a les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica. Entrada lliure. Justament aquesta setmana, que diumenge a 2:45 passa per la Vila la tercera volta ciclista a Catalunya, la volta ciclista femenina, que passarà per la carretera el diumenge a 2:45 del migdia. Divendres es presenta el llibre Zekeley de José Agudo Arriaza a la Biblioteca El Molí. Se situa a Londres victorià, per on s'ha estès tota la febre ocultista per tota la ciutat. Arriba el príncep hereu de la corona i gairebé just després comencen els brutals crims de Jack l'Esbudellador. Doncs aquesta novel·la d'intriga en aquest context històric, doncs barreja diferents personatges, es presenta el llibre a càrrec del seu autor el divendres a 7:45 de la tarda a la biblioteca, entrada lliure. I també divendres comença el Tapatur Molins, vinculat als actes al voltant del Tour de França. Comença divendres i es farà fins al 5 de juliol. Consisteix en que els establiments participants oferiran el seu plat estrella en format de tapa amb una beguda i el preu ha d'estar entre els 6 i els 8 euros. Com a element diferencial, doncs, totes les tapes participants hauran de tenir un nom relacionat amb el món del ciclisme. Doncs Tapes Tour a partir d'aquest divendres. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui, dimecres, és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rossinyol, 8-10. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: Ràdio Molins de Rei. Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
3: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
4: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
6: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
5: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
6: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
5: Informa't al Molí Jove.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: L'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
2: Bona tarda, doncs si anem a començar el concert d'aquesta sobretaula de diumenge, i avui començarem doncs amb un concert per a piano i orquestra. És el concert per a piano i orquestra número 1 de Frédéric Chopin. Aquest concert té les seves controvèrsies, les seves a vegades discussions, perquè en primer lloc representa que no és el primer que va escriure, sinó que és el segon, però com que el va portar, van escriure l'1 i el 2 gairebé alhora, i primer va presentar el segon que havia escrit, doncs se'l coneix com a concert número 1. Però vaja, això és una anècdota. De fet, l'anècdota que hi ha més, que es parla més d'ella, és que Frédéric Chopin, tots sabem que és un gran compositor de piano, és aquell que fa cantar, fa plorar, fa entristir i fa alegrar, doncs el piano. És un gran compositor de piano. I llavors ens trobem que en aquest concert, en el concert per a piano i orquestra, l'orquestra té un paper molt fluix, i aquí hi ha la controvèrsia. N'hi ha que diuen que és que Chopin no dominava l'orquestra i per això no en va fer més, i n'hi ha que diuen que no, que el que feia Chopin és precisament enaltir el piano i que l'orquestra no se'l mengés. Sigui com sigui, el concert és molt bonic i, sens dubte, doncs, la part pianística és la més agraïda, la més bonica. Sentim, doncs, ja sense més, aquest concert no té explicacions de com van els moviments, perquè ell va fer una música que li sortia a ell, que la tenia en el seu pensament, i va fer aquesta música. És el clàssic concert de tres moviments. El primer és un allegro maestoso, el segon és una romanza larghetto i l'últim és un rondó vivace. Sentirem, doncs, ara aquest concert per a piano i orquestra, que ens l'oferirà l'Orquestra de Filadèlfia sota la direcció d'Eugène Normandie, i el pianista solista serà Émile Gilels.

convidada serà de John Pritchard, que ens oferirà, per acabar el programa d'avui, el tercer moviment del concert per a piano i orquestra número 1 en mi bemoll major, però aquesta vegada, canviant de compositor, ens anem a buscar a Franz Liszt. Aquest tercer moviment és un allegro marciale animato. Sentim-ho.

0: Acabem d'escoltar el tercer moviment del concert per a piano i orquestra número 1 de Franz Liszt, que ens ha ofert l'Orquestra Filharmonia sota la direcció de Jan Pritchard. I aquí hem pogut escoltar el pianista solista, ha sigut Charles Rosen. Espero que el programa d'avui els hi hagi agradat.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi que afecta part de l'edifici de l'IRTA, Cerdanyola del Vallès. L'avís és de les 3:22. L'edifici ja està evacuat. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Cullell. Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs a aquesta hora 15 dotacions de bombers encara continuen treballant en aquestes tasques d'extinció, que això sí, ens han comentat que evolucionen favorablement. Hem de destacar que no hi ha persones ferides en aquest incendi i que els propis treballadors de la instal·lació s'haurien autoevacuat abans que no arribessin els bombers. En aquests moments es treballa en tres sectors de treball diferents. Primer, l'interior de l'edifici principal, després l'interior d'una de les naus adjacents que conté palla i que s'ha cremat completament, i finalment els bombers també estan treballant per evitar que les flames, que encara cremen, això sí, amb molta menys força, es propaguin a la vegetació del voltant. En aquests moments aquest incendi encara crema, però com hem comentat, les tasques sembla que evolucionen de forma favorable.
1: Moltíssimes gràcies, Josep. Doncs ja ho sentíem, estarem pendents a veure com evoluciona. Més qüestions. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes després de 20 anys de lluita. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 100.000 morts anuals al món. Escoltem la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
1: I més d'un centenar d'entitats socials i drets humans i de drets humans i més de 50 personalitats de la cultura i la comunicació han impulsat un manifest per donar suport a Roger Espanyol, l'independentista que va perdre un ull per una bola de goma de la Policia Nacional l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. El manifest s'emmarca en la campanya més àmplia d'activitats i un concert al voltant del judici que serà el proper mes de setembre. I la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria Literatura Catalana. La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits, en aquest cas el Gremi de Llibreters.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació local.
5: El Cineclub tanca la temporada aquest dissabte amb la pel·lícula Todo lo que fuimos, un film del 2025 situat a Cisjordània. És un drama sobre el conflicte àrab israelià. Se situa en el lapse de temps que va des de la Nakba israeliana de l'any 1948 fins al 2020. La pel·lícula la podreu veure a la Penny, al Teatre de la Penny, el dissabte a les 7 de la tarda. Com sempre, les entrades a Entràpolis o, si no, la taquilla del teatre. Diumenge, la grupa continua amb les ballades de sardanes d'estiu a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda, diumenge amb la Copla Marinada. I l'Ajuntament ja té preparat el Juga't l'Estiu, aquesta activitat de tarda per a infants de 4 a 12 anys a l'Escola Pont de la Cadena. Comença el proper 29 de juny i s'acaba el 24 de juliol, cada dia amb activitats diferents, amb jocs d'aigua, tallers de cuina i diferents activitats variades de dilluns a divendres. Si voleu més informació, podeu enviar un correu a jugalestiu@molinsdeRei.cat o adreçar-vos a l'Ajuntament. El preu per sessió és de 5 euros i per setmana de 20 euros. Activitat de tarda a l'Escola Pont de la Cadena. I l'Ajuntament, que també engega els pressupostos participatius per joves, si teniu idees i voleu participar i fer aportacions de propostes, teniu temps fins a 21 de juny, entrant al formulari molinsdeRei.cat/PPJ. I també recordem que fins al 5 de juliol a Can Ametller podeu visitar l'exposició al voltant del Tour de França. Són quadres de Miguel Soro, quadres de gran format amb imatges del Tour, quadres que ha fet ell de ciclistes i moments d'aquesta prova. La visita, l'horari de visita és de dimecres a dissabtes a les tardes i els diumenges al matí, fins al 5 de juliol, que és el dia que passa el Tour per la vila. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rossinyol, 8-10. Ràdio Molins de Rei, la ràdio...
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
8: Generació Chic.
7: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
9: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
10: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
11: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
12: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
9: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvinguts a Fora Clixés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Molt bona tarda, família. Aviam, sigueu on sigueu, al cotxe, caminant pel carrer o estirats al sofà intentant decidir què mirar aquesta nit, benvinguts una setmana més a Fora Clitxés.
2: Hi ha coses que formen part de la nostra vida, sense que ens n'adonem.
1: Ens fan riure.
2: I ens fan plorar.
1: Ens mantenen desperts fins a les 3 de la matinada dient «Només un capítol més!».
2: Ens fan enamorar-nos del personatge que ni tan sols existeix.
1: I de vegades ens espanten tant que acabem mirant sota el llit abans d'anar a dormir.
2: Però darrere de totes aquestes emocions hi ha molt més del que sembla.
1: Hi ha fórmules,
2: història,
1: canvis socials
2: i una evolució constant que continua transformant la manera de com expliquem històries.
1: Exacte, però abans de començar, com sempre, jo sóc la Red Valls.
2: I jo la Neus. I know you got the
1: answers. We all wanna know. Tots hem dit alguna vegada aquesta pel·lícula és de por, o aquesta pel·lícula és una comèdia, o jo només miro acció.
2: Però qui decideix que és una comèdia? Quan una història deixa de ser romàntica i es converteix en un drama? I perquè alguns gèneres existeixen des de fa més de 100 anys?
1: Avui obrim un dels grans melons del cinema.
2: Perquè el tema d'avui és, Arlet,
1: els gèneres cinematogràfics, part 1. Perquè com els gèneres musicals hi ha molt, molt a parlar i de fet no crec que sigui l'únic programa que parlem d'aquests gèneres cinematogràfics.
2: Home, has dit part 1.
1: Efectivament.
2: Parlarem dels seus orígens, de les seves diferències i de les seves contradiccions i de com han vingut
1: han evolucionat
2: sí, al llarg del temps.
1: Exacte. Començarem explorant alguns dels gèneres més influents de la història del cinema.
2: I descobrirem que darrere de cada etiqueta hi ha molt més que una simple categoria.
1: I ara, per vosaltres, oients, com cada setmana, una pregunta. Si només poguéssiu veure un únic gènere cinematogràfic durant la resta de la vostra vida, quin escolliríeu? Perquè jo ho tinc molt clar.
2: Quin?
1: Estic entre dos.
2: Ah, llavors no ho tens tan clar.
1: Ah, sí, ho tinc superclar. O sigui, escolliria dos. I això t'ho diré al final del programa. Aviam si te'n recordes.
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1...
2: Hem arribat al final del programa!
1: Vols que t'ho digui ja?
2: A veure, jo crec que ho sé.
1: Bueno, és que en realitat hi ha tres que m'encanten, són els meus gèneres preferits.
2: Però un Arlet, un
1: no,
2: t'has de quedar.
1: No,
2: t'has de quedar en un.
1: No, em quedo amb tres.
2: No.
1: Un gènere és el musical, el teatre musical. El segon gènere seria acció...
2: Home, teatre.
1: Acció-aventura... Bueno, musical, perdó, musicals. El segon gènere cinematogràfic seria el que és acció-aventures. M'encanta el que és de policia, que són d'explotar cotxes. No sé, m'encanta. I perquè en algun moment m'agradaria ser James Bond. No ho soc, però algun dia ho seré. I el tercer, que podria ser, que és el que em caracteritza, com a persona, perquè sóc així i perquè llegeixo molts llibres d'això i perquè em sento un adolescent tota l'estona, és el romanç. M'agraden molt les pel·lícules romàntiques.
2: És que jo crec que et quedaries amb el romàntic.
1: Però 100%. Va. És la meva predilecció. Però sí, les tres m'agraden molt.
2: I el meu, l'adivines?
1: Terror, seguríssim que no.
2: Segur que no?
1: Jo crec que tu la que més t'agrada és comèdia. I t'agrada molt la comèdia francesa, t'agrada molt la comèdia argentina i t'agrada molt les pel·lícules espanyoles.
2: La comèdia espanyola.
1: La comèdia.
2: La comèdia en general.
1: Sí, a la Neus li agrada molt la comèdia. Proseguim.
2: Vale. Si penseu que els gèneres cinematogràfics només serveixen per donar pel·lícules...
1: Espereu, perquè avui descobrirem què han provocat polèmiques, canvis socials i fins i tot revolucions culturals. I comença la Neus.
2: Amb una notícia... Bueno, una notícia, amb una d'esto que no estic d'acord.
1: No està d'acord.
2: Però gens ni mica,
1: per
2: vamos.
1: Això, per això la diu ella.
2: El titular és... Les pel·lícules de terror, ajuden a reduir l'estrès.
1: Això és el que diuen.
2: Home, a mi em provoca un estrès increïble, eh? Però bueno.
1: Bueno, perquè no ens agrada. No solem fer, però hi ha molta gent
2: no m'agrada perquè
1: ajuda.
2: Em produeix estrès.
1: 100%.
2: Diuen, que no m'ho crec, que diversos estudis han observat que veure terror activa mecanismes emocionals que, un cop acabada la pel·lícula, poden generar sensació d'alleujament i relaxació.
1: Això és la gent que està malament del cap. Nois, no, passa res.
2: A veure, Sí, clar, òbviament portes una hora i mitja o dues hores en tensió, clar que quan acaba la pel·lícula estàs relaxat i dius, ai, per fi, però no, no, no estic d'acord.
1: Vale, jo porto. El western va construir una història que mai va existir del tot, i a mi això em fa molta gràcia, perquè realment hi ha moltes imatges que tenim del Far West que provenen més del cinema que de la realitat històrica. Si vosaltres us fixeu en una realitat, allò és menys 20 de real. M'explico?
2: I el graciós famós... que és que surti aquella cosa rodolant
1: no,
2: pel
1: jo
2: mig.
1: Penso que fer pel·lícules western són, és que crec que serien les, són, de fet, crec que són les més divertides de fer.
2: Dit, són 10
1: són
2: vegades.
1: 10 vegades, perdó. Crec que són perquè són, perquè són, crec que s'ha... No, jo m'encantaria fer una pel·li western, perquè ha de ser superdivertit. Ha de ser superdivertit. El tema és, els famosos duels al mig del carrer, els xerifs heroics, els pistolers solitaris, que són en gran part una construcció cinematogràfica, tots aquests personatges, no? Doncs es veu que Hollywood va crear un... Bueno, es veu no. Hollywood va crear una llegenda tan poderosa que avui molta gent la confon amb la història real. Però, nois, carinyos, no, no és real. El que passa en el western se queda en el western. Vale.
2: Vale. Les comèdies... Ah, mira, això sí que m'agrada, eh? Són el gènere més difícil d'exportar. Ja, ho entenc. El que fa riure en un país sovint no funciona en un altre. L'humor és una de les formes culturals més difícils de traduir.
1: Perdona, és que... Pere, perdona que talli, és que m'ha vingut una cosa. Així com exemple, el que ha dit la Neus, per exemple, la gent normalment quan veu comèdies franceses normalment no sol riure.
2: Clar que solen riure.
1: No, però hi ha molt poca gent que l'era de la comèdia francesa. I la Neus, o sigui, jo les he vist i a mi m'encanta, em fa molta gràcia. Però el que em reia d'exemple de que no tothom està com acostumat a obrir-se a totes les... O sigui, no tothom li fa gràcia a tot tipus de comèdia.
2: Vale.
1: Per exemple, la de Dos rubias en pelo en pecho, per exemple, és una pel·lícula que fa molta gràcia i tothom que la vegi dirà, això és un disbarat.
2: Sí.
1: Per això.
2: Però clar, el que estic dient és com que és difícil de traduir, per exemple, tema polítics.
1: No, sí.
2: Sí, temes polítics, si et mires una pel·lícula francesa, a mi per molt que m'agradi la comèdia francesa,
1: no,
2: si parlen de fer una broma de política... No l'entendré
1: no
2: i no em riuré, em riuré amb les altres coses.
1: Efectivament. Prossegueix, perdó.
2: Vale. El que deia, les bromes depenen del context, del llenguatge i de les referències culturals. Uh-huh. Per això algunes comèdies són un èxit absolut en un país i en l'altre passen completament desapercebudes. La pel·lícula meva top de comèdia francesa,
1: sí.
2: Bienvenidos al Norte.
1: Boníssim.
2: És boníssima.
1: Uga.
2: Però clar, jo la broma aquesta, que bàsicament és el que es basa a la pel·lícula, de que en el nord sempre fa, en plan, són amargats perquè sempre fa mal temps i tal, i no sé què. A veure, jo això no ho entenc, però em fa gràcia la situació i ja està.
1: I que diuen, en comptes de dir Coca-Cola normal, diuen Uga.
2: Sí, però això no té res a veure.
1: És boníssim, és boníssim. És que a mi això m'encanta, em fa molta gràcia. Vale, proseguirem. El primer gran monstre del cinema té més de 100 anys. Uau. Us imagineu una persona, un iaio? No. No és un iaio, vale? Vull parlar de Dràcula, Frankenstein o Nosferatu, per exemple, que continuen inspirant pel·lícules actuals en el segle... Ai... actuals un segle després de la seva aparició. Això, vale? O sigui, tots els seus avenços tecnològics, aquests personatges, per mi, bueno, continuen funcionant perquè representen pors universals. La mort, el desconegut, la pèrdua de control. L'altre dia vaig veure Dràcula. Brutal, brutal. Res a dir. Són proves que algunes històries mai passen de moda, no? I al final és com un gran monstre que sobreviurà molts i molts anys, perquè al final tothom sap el que és Dràcula i Frankenstein. On es farà, tu? M'explico? Molt bo. Vale, proseguim. Sí.
2: Les bandes sonores poden fer-nos sentir por sense veure res.
1: Sí.
2: La música de Tiburón, per exemple, és probablement l'exemple més famós. Només dues notes poden generar tensió immediata. Jo quan entro a la platja, el meu cap comença...
1: És que, clar...
2: De fet, si traiem la música de moltes escenes de terror, sovint deixen de fer por. Amb això, és que clar, vol dir que la banda sonora és tan important, diria el que el més important de les pel·lícules en moltes ocasions, i és responsable de que més de la meitat de les emocions, o sigui, de què no.
1: Sí,
2: que és responsable de més de la meitat d'emocions que sentim davant de la pantalla.
1: Vale.
2: Paraules avui quan llegeixo.
1: Jo crec que t'estàs marcant un Arlet, eh?
2: Sí.
1: No, jo penso que al final hi ha bandes sonores, hi ha moltes cançons, hi ha molts gèneres cinematogràfics, vale? Però al final, tu quan escoltes, per exemple, la que tu deies, la del Tiburón, és que l'escoltes i ja saps d'on és.
2: Saps què passarà.
1: Efectivament. Jo me'n recordo que també quan ficaven la banda sonora que hi havia, bueno, la cançó típica de Noche en el Museo.
2: Sí.
1: És la típica. I fiquen allò i jo dic, Noche en el Museo. Vull dir que és algo sí, natural. Sí, sí, i sí. Això crec que és molt positiu. Vale. El gènere romàntic és un dels més criticats i un dels més rendibles. Estem molt d'acord. Estem molt d'acord. Molts espectadors afirmen que no els agraden les pel·lícules romàntiques, però que continuen sent de les més consumides arreu del món.
2: Mm-hmm.
1: Jo sóc una de les que la consumeix molt, aquest gènere cinematogràfic, he de dir. És una gran... És, o sigui, un dels grans misteris del cinema és el romanç, no? Perquè ningú les reconeix, aquestes pel·lícules, com el seu gènere preferit, però les dades d'audiència demostren que continuen acumulant millors espectadors any rere any. Jo crec que l'essència de l'enamorament i l'essència d'enamorament a la primera vista, la tensió, és com algo molt humà, no? Els humans són molt carnals i són molt de... Hi ha gent i gent, eh? Però són molt d'estar amb gent del cos i la visceralitat. Llavors... Sempre alguna pel·lícula romàntica d'aquestes que, ai, ens ve de gust... O sigui, no cal, podem anar molt lluny, si volem. Podem anar, per exemple, a Footloose, que fa molts anys que està... Bueno, la pel·lícula fa molts anys, no sé ara mateix 15 anys, però és una pel·li que és preciosa, és un, bueno, és un romance, literal. És un romance. Llavors, tothom va allà. La critiquen molt, però... És molt bon gènere, eh?
2: Ens ha dit que la Rilla agraden tant les pel·lícules romàntiques i tu ets tant de pel·lícules.
1: Soc
2: que
1: molt.
2: Alguna nit que diem de veure alguna pel·lícula i és, bueno, va, pues mirem una romàntica que a tu t'agrada. Sempre, la plataforma que entris o és recién llegada i s'ha estrenat fa un dia o és impossible perquè la Rilla les ha vist totes.
1: Jo les he vist totes. És una desgràcia, en realitat.
2: És aquesta, ja l'he vist, i aquesta també. Bueno, doncs mirem una altra cosa.
1: Vagis a la plataforma on vagis. És que és una desgràcia, perquè al final les he vist mil vegades totes. És molt fort. I a més, a mi m'encanta veure coses i veure cine. M'encanta veure les pel·lícules i les sèries. Bueno, proseguirem.
2: Em toca ja?
1: Et toca.
2: L'acció moderna va canviar per culpa d'una pel·lícula.
1: Mm-hmm.
2: Quina pel·lícula? Matrix.
1: Molt bé. Les pastilletes de colors.
2: Exacte. Va revolucionar els efectes visuals i encara avui hi ha moltes produccions que continuen copiant recursos que van popularitzar. Això mateix.
1: M'encanta la Neus intentant dir paraules.
2: L'anomenat Bullet Time va permetre veure una acció, o sigui, el que t'afecta és una acció congelada mentre la càmera gira al voltant.
1: Boníssima. Molt
2: vale.
1: Bona.
2: Això va marcar un abans i un després. Matrix, doncs...
1: Perdó, que això com es diu?
2: Estava acabant.
1: Perdó, acaba.
2: El cinema d'acció ja no s'ha tornat a rodar de les mateixes maneres que es feien abans de Matrix.
1: Com es diu aquest pla que es fa recte tot junt? És que jo abans ho sabia.
2: La seqüència.
1: No. Ai, molt bona la sèrie aquella de... La Uf, sèrie de plaseqüència. Del nen aquell, buà, increïble. No sé com es diu ara. Innocència, es diu Innocència? No ho sé. Si es diu així, l'heu de mirar. Vale? I si no, doncs no la trobareu. Vale, escollir les pel·lícules segons el final. Jo això ho faig molt. I més llibres que
2: ai,
1: no
2: sí,
1: pel·lícules.
2: M'encanten els spoilers.
1: M'encanten els spoilers perquè així sé si m'agradarà la pel·lícula i val la pena perdre el temps mirant-la. Si no m'agrada el final, per què perdre el temps? Per què perdre el temps? No perd la gràcia. Al final és un spoiler petit que et diu si acaba bé o no acaba malament o que acaba d'aquesta manera o acaba d'una altra. A mi m'estalvien una de temps increïble. Vale, alguns estudis sobre comportament audiovisual indiquen que moltes persones prefereixen saber si una pel·lícula acaba bé abans de veure-la. Com per exemple jo. A mi els estudis no me'ls han fet, però segur que donaria a pleno. Per alguns espectadors, l'experiència no consisteix en la sorpresa, sinó en el viatge emocional. De fet, hi ha qui busca spoilers expressament per decidir si una història val la pena o no. Que aquesta persona es diu Arlet. Clar que sí. És que és increïble definir-se un mateix, eh?
2: Jo em faig spoiler d'algú i ja no miro la sèrie.
1: És el millor, a mi m'encanta. Jo sempre dic que em facin spoiler.
2: Jo vaig veure Marley molt més tard del que la gent va veure, en plan de quan va sortir... Mira, em van fer un spoiler, em van fer spoiler del final, que jo no tenia ni idea, perquè quan escoltava algú parlar de Marlí em tapava les orelles, no vull saber què passa.
1: A mi em diuen el final de Marlí i com ha estat fet, i jo juro que no miro la sèrie. I no m'hagués passat res, no m'hagués mort, per no veure la sèrie.
2: Ah, no.
1: Bueno, proseguirem.
2: Sí, Perquè això només és una petita mostra del que amaguen el gènere cinematogràfic.
1: Exacte, perquè cada gènere explica una manera diferent d'entendre les històries.
2: I algunes són molt més complexes del que semblen.
1: Així que, personetes, obrim el meló!
0: Obrim el meló.
1: Ui, ui, aquest melonet que ens fa tenir cinema per estona.
2: Perquè darrere de cada pel·lícula hi ha una manera diferent d'explicar el món. Estem dient pel·lícules i també entren sèries.
1: Exacte.
2: O sigui,
1: entra tot
2: sèries.
1: El món audiovisual.
2: Exacte.
1: Vale? Curtmetratges també.
2: I tant.
1: I cada gènere té les seves regles.
2: Sí, i les seves virtuts.
1: I també els seus defectes, com
2: exacte.
1: Qualsevol altra cosa.
2: Comencem força.
1: A mirar, en aquest programa d'avui parlarem dels típics, vale? Dels típics més típics, i ja endinsarem en de més profuns i menys típics. Vale?
2: Home, jo crec que t'has deixat un típic aquí, eh?
1: Sí.
2: Ah, no, ja l'he trobat.
1: Sí, vale. Comencem amb drama.
2: Venga.
1: Vale? No suporto el drama. No puc, perquè em fa passar-ho molt malament i no ho tolero. Vale?
2: Origen. A mi no em desagrada.
1: Origen del drama. Crec, vols que digui l'origen?
2: L'origen. Digues tu l'origen.
1: És un dels gèneres més antics de la història.
2: Mm-hmm.
1: Vale? Jo crec que també té una arrel a lo tràgic, vale? Perquè
2: i tant.
1: Venim de... Sí, sí, drama total. Té les seves arrels al teatre de l'antiga Grècia.
2: Guaita, tu.
1: Va ser un dels primers tipus d'històries que el cinema va començar a explicar. Es centra, en certa manera, en conflictes humans, emocionals i socials, que això és l'únic que m'agrada del drama. O sigui, al final el drama, quan pensem en un drama, pensem en una pel·lícula que ens toca emocionalment. O sigui, el drama no necessita explosions ni monstres, o sigui, el seu gran protagonista és el conflicte humà.
2: Ui, mira, ara m'he recordat, ja sé quin altre gènere m'encanta, a mi, part de les comèdies. Basats en fets reals.
1: Ah, sí.
2: No sé
1: sí.
2: com es defineix aquest gènere, però tot el que sigui basat en fets reals,
1: potser és històrica? No ho sé.
2: Podria.
1: No sé, perquè al final és la història, no? Sigui present, passada, no sé. Suposo que és gènere històric. Ja ho mirarem, o parlarem. Això, a mi m'agrada el drama, l'únic que m'agrada el drama que digui, uah, m'encanta, és perquè et genera, és conflicte humà i com la societat a vegades pues, té les seves parts dolentes, són temes socials, uh-huh. Vaja, històrics. Llavors, pues, al final, això crida perquè al final et veus reflectida, no?, en aquest aspecte. Vale, per bona.
2: Em permet reflexionar sobre la vida,
1: uh-huh.
2: Genera una gran connexió emocional amb els personatges,
1: sí.
2: Perquè a tothom li passen coses tristes.
1: Sí, i a
2: sí,
1: més...
2: És més difícil que et passi una comèdia a la teva vida, o
1: sí,
2: un musical.
1: Sí, és com una realitat, és com un mirall a la vida
2: uh-huh.
1: quotidiana,
2: sí.
1: Podríem dir.
2: Tracta temes socials, històrics i humans molt profundament i ha donat algunes de les pel·lícules més importants de la història.
1: Per fosca, per dir alguna cosa, vale? Podríem dir que per mi la part fosca seria que pot caure en l'excés de dramatisme, que llavors potser és too much. Hi han pel·lícules que dic, uf, massa drama. Alguns espectadors els consideren lent. Jo, per exemple, hi ha pel·lícules, és veritat, que són molt lentes. Pots explicar-ho això, dramàtic, sense que sigui tan lent.
2: Mm.
1: Vale? No cal que ho allarguis tant. I que de vegades busca fer plorar més que explicar una història. I això és veritat. És molt, bon, molt profund, això, eh? No
2: sí,
1: m'has dit
2: tant.
1: Res sobre això i és molt
2: no,
1: profund.
2: No, molt bé, molt bé.
1: Hem portat un parell d'exemples de cada gènere que toquem avui i hem portat tres. Comencem per la típica. La dius
2: clàssic
1: tu?
2: Clàssic dels clàssics, Titanic, la història d'amor, bueno, no sé per què l'estem explicant perquè tothom sap de què va, però d'amor
1: si
2: entre dos joves de classes socials molt diferents a bord d'un famós vaixell que acaba enfonsant-se, perdó per l'espoiler.
1: No passa res, ens encanta l'espoiler. Veus, això és un gran drama, és un gran drama, però...
2: És llarga.
1: Però és un drama que a mi m'encanta veure.
2: Perquè té amor,
1: i perquè està basat en fets reals. No sé si la història d'amor és real o no. No estic informada d'aquest...
2: Jo crec que no.
1: No, però la història va ser real, o sigui, és molt fort que un transatlàntic de cop i volta xoqui amb un iceberg i se'n vagi al traste. La de gent que hi havia allà dintre i lo freda que devia estar a l'aigua. Bueno, però seguirem.
2: Jo crec que això és el de menys, eh?
1: Vale. Hem portat Forrest Gump, del 1994. La vida extraordinària... La vida
2: extraordinària.
1: Molt bé, Neus! Bravo! Bé. Bravo! D'un home senzill que acaba vivint alguns dels moments més importants del segle 20. Molt bé. Gran pel·lícula.
2: Uh-huh. Vinga, digues l'última.
1: I l'última, m'encanten. M'encanten les pel·lícules que van de... Ho sento. Però és basat en fets reals, també. La llista de Schindler, del 1993. M'encanten les pel·lícules que van d'Holocaust. No sé mai dir això. Són brutals. I no he dit la llista de Schindler, però hi ha moltíssimes. La vida és bella. La vida és... Sí, no? La vida és bella.
2: Sí,
1: jo vaig veure moltíssimes perquè vaig fer el meu treball de recerca d'això i em vaig informar tant. Les 13 roses.
2: Molt bona.
1: Molt bona. Boníssima. I és una pel·lícula, bueno, la història real d'un empresari que va salvar centenars de jueus durant l'Holocaust, vale? Així, uh-huh. En plan resum, mega resum. Hi ha una cançó que posarem avui.
2: És
1: un clàssic, vale?
2: Igual podríem de clàssica que la primera pel·lícula.
1: Exacte, podríem haver escollit qualsevol altra cançó, però és que és un clàssic, vale? Simbolitza perfectament la capacitat del drama de generar emocions que al final continuen vives molts anys després d'haver vist una pel·lícula com Titanic. Per favor, Celine Dion, quina veu que té.

0: agafem...
1: Després del karaoke.
0: Després del karaoke, que segur que heu fet tots i totes a casa, o a on estiguéssiu. Vell gènere preferit de la Neus, així que ell explicarà l'origen.
1: La comèdia.
0: Molt bé, Neus, endavant.
1: Té els seus orígens a les representacions còmiques gregues.
0: No sé què passa amb Grècia.
1: Bueno, és increïble. Va ser un dels primers gèneres del cinema mut. Mhm. Amb el Charles Chaplin.
0: Molt bo, molt bo.
1: Ah, mira, just ara el Charles Chaplin. Com Charlie... Mira, jo aquests noms són massa complicats per mi.
0: Charlie Chaplin, està bé. Tu contem com a Charles Chaplin.
1: Era mi amigo. Sí, sí, sí.
0: O Buster Keaton.
1: També.
0: Keaton.
1: Sí, van ser un dels grans pioners d'aquest gènere.
0: No els hi calia parlar perquè ja ho feien tot. És increïble.
1: I molt internacional.
0: I la feina que... O sigui, és el doble de feina. I la comèdia ja és difícil de fer. Poder. Això és poder.
1: Sí, els actors sempre dieu que la comèdia és la cosa més difícil.
0: En teatre i en cine i en tot el que sigui art, el gènere més difícil, però més difícil en diferència...
1: Perquè la gent sol pensar que és el drama.
0: No, el més difícil en fer és la comèdia, perquè fer riure l'altre és molt més complicat del que un es pensa. Llavors, quan un actor és còmic, te l'has de guanyar. Perquè, sí, és així. Si no fas comèdia, doncs et costarà el doble i el triple. És un gènere molt difícil de fer. Has d'entendre el públic, has d'entendre tot, has d'entendre què és el que fa... O sigui, has de fer un extrem tràgic perquè s'enriguin de la situació. Bueno, és que és molt difícil, la comèdia.
1: El que deies, la funció, o sigui, la funció, la missió de la comèdia és fer riure. I, spoiler, el que estàvem dient...
0: Que és el que hem dit, que fer riure...
1: És el més complicat.
0: És el més difícil del món, de gèneres. Sí. Bueno, tombar i fer voltarelles, en plan disparar, western i tot això, això és molt difícil, però no estem parlant de l'actuació. Jo ho intentaria. Ho intentaria, llavors.
1: I tant.
0: No és el mateix. Vale, part bona. Penso que la part bona de la comèdia no és que uneix públics molt diferents, que això és molt positiu. Ajuda a tractar problemes seriosos des de l'humor, traient-la una mica de ferro a les coses... que a vegades és el que fem les persones. Estem malament, intentem amagar les coses i ens enfotem de nosaltres mateixos o de la situació per fugir de la realitat. I això és molt quotidià, també. No deixa de ser un mirall de lo que nosaltres vivim. I també que és un dels gèneres més universals i ningú, és que ningú diria, i em jugaria i posaria la mà al foc, ningú ha fet la vida que ha fet i ha portat els anys vivint sense veure... És que tothom ha vist comèdia, segur.
1: Sí.
0: Algú de comèdia. Vale, per fosca, si és que en té alguna, perquè clar...
1: L'humor canvia molt segons l'època. Això està clar, igual que l'època, la història, el lloc. Alguns acudits envelleixen malament. Perquè clar, abans hi havia un humor, ara hi ha un altre. Bueno, sí. Passa el que passa. I es pot caure en estereotips molt fàcilment.
0: Sí, efectivament.
1: Exemples.
0: Temps moderns, del 1936. L'humor canvia molt segons l'època, alguns acudits amb elles, i hi ha pues, aquests estereotips, no?, i aquestes maneres de funcionar. I és com una manera d'enriure-te'n del que hi ha i com un humor, no?
1: Sí.
0: Una mica de tot.
1: Res a Conan Las Vegas, del 2009.
0: Boníssima, boníssima.
1: Molt bona saga de pel·lícules, diríem.
0: És molt... Bueno, sí.
1: És
0: molt bona. És que són molt bons tots. Sí. Són boníssims tots.
1: És un grup d'amics que es desperten després d'una festa sense recordar res i amb un nuvi desaparegut. Una mica de misteri també té, no?
0: No, sí, però és que et rius molt.
1: Ah, mira, pel meu aniversari de l'any passat van a fer un escape room de Risa Conan Las Vegas.
0: Molt bo! Molt bo. Boníssim. És que és increïble aquesta... Bueno, saga seqüència... Vale. I un clàssic intocable. És brutal. És brutal. El del 2011. Una amistat inesperada entre dues persones completament diferents transforma les seves vides. És preciosa, a més. És que és preciosa. És massa bonica.
1: Jo afegiria aquí una mica Bienvenidos al Norte.
0: Sí, sí. Perdona,
1: una comèdia francesa.
0: Sí.
1: Que és graciosa perquè bàsicament és una família del sud. És un home que és carter. I l'envien a treballar al nord de França, que es pensa doncs, que la gent és molt amargada, com he dit abans, que tot el rato està plovent, fa mal temps, no es pot viure, no sé què, i arriba i és una realitat completament diferent.
0: 100%.
1: En plan, ell es pensa que tothom... Sí, clar, hi ha l'escena típica, que és que ella està conduint, el para la policia perquè va molt lent, i li diu, ¿dónde vas? I diu, no, es que voy a trabajar al norte. I el policia li diu, ay, pobre,
0: tira. Ay, pobre, suerte, tira, no te voy a decir nada, ve lento si quieres. És que, clar, vale, i també no hem parlat de Bridget Jones, són moltes pel·lícules, vale? Adoro a la Bridget, o sigui, a l'actriu que fa de Bridget, meravellosa, i de fet, per això hem escollit aquesta cançó que es diu All By Myself, de Celine Dion, també, no sé què ens passa avui, que és de Bridget Jones, que és una de les grans comèdies romàntiques modernes, i aquesta cançó representa perfectament l'humor basat en les inseguretats, els embolics amorosos i les situacions absurdes que fan funcionar aquest tipus de pel·lícules. Baby.

0: Vale, venim amb el gènere preferit de la Neus, el terror. Uau! Vale, el terror, origen.
1: Tot teu, no penso dir res.
0: Vale, ara. Aviam. Neix inspirat en novel·les gòtiques del segle XIX. A veure... Gòtic total, és que ho podem deduir. Vale, es popularitza amb el cinema expressionista alemany i és un dels gèneres més antics del cinema. Vale? Mm-hmm. Part bona. Què no podríem dir de la part... Sí, ja dic jo la part bona. Part bona és que explora temors universals, i això està molt bé, i ho fa al límit, que crec que també està bé. Permet parlar de problemes socials de forma simbòlica. Uh-huh. I és un dels gèneres més creatius visualment. O sigui, s'ho curren molt.
1: Ah, no, sí. Jo no et dic que no s'ho
0: curren. Perquè si no fossin bones, no et cagaries de por de la manera que ens caguem de por.
1: Arlet, saps el meu nivell? Jo veig Scary Movie
0: no, i
1: et passo molta por.
0: Scary Movie és una comèdia brutal, que per cert, era un bon exemple.
1: No, jo passo por, a mi no em fa gràcia aquesta pel·lícula. No em fa gràcia.
0: És molt graciós, i més quan li clava el ganivet a la teta, pobra, i li surt la silicona. És que tot és boníssim. És tot molt
1: però a mi
0: graciós.
1: Aquesta tensió d'abans.
0: Que diuen que, no. diuen que la nova pel·lícula és bastant trunyo. No ho sé, no l'he vist. M'encantaria veure-la. Vale, part fosca, te la deixaré tu perquè tens moltes ganes, ho sé.
1: Bueno, pot avisar...
0: Avisar que t'assustaran.
1: Pot abusar de la violència gratuïta. Sí? Algunes pel·lícules prioritzen l'impacte per sobre de la història. Uh-huh. I a mi em fa estar mínim 3 mesos sense poder dormir. Pel de més, ei...
0: Pues la Neus no veurà pel·lícules de terror.
1: No.
0: Vale, exemples de pel·lícules. Hi ha moltes, vale? Però hem escollit L'Exorcista del 1973, que, o sigui, ja la sabem tots de què va la història, no?
1: Sí, no cal explicar-la.
0: Vinga, és que si no, ja... Vinga.
1: Psicosis, del 1960.
0: Boníssim, ja ens imaginem l'escena
1: de la dutxa.
0: Suficient. Molt bona pel·lícula, que de fet jo vaig fer una assignatura on jo estudiava, que era de saber perfectament el que passen a cada pel·lícula. I vaig analitzar Psicosis, i és que el tio ho tenia tot analitzat. Boníssim. I a més entràvem i vèiem la pel·lícula com mil vegades i a més feien cameos, increïble. Aquesta assignatura em va donar la vida perquè he entès moltes pel·lis antigues.
1: Bueno.
0: Era innecessari aquest.
1: No
0: passa res. Com sempre, coses innecessàries.
1: I a mi no m'agrada el terror, però per exemple, les històries passades són fets reals de desaparicions, assassinats, etc. Ja, etc.
0: És raro això, Neus, això és molt raro, eh?
1: Que ho passo malament, però m'encanta.
0: Sí. Vale. Cançó que hem ficat per a aquesta meravellosa... Bueno, aquest meravellós gènere. Endavant, tu mateixa.
1: Una cançó de Michael Jackson,
0: uh-huh.
1: Que es diu Thriller.
0: Thriller.
1: Thriller, com estigui. S'ha convertit en una de les representacions musicals més icòniques de l'univers del terror.
0: De fet, jo quan era petita i vaig descobrir Michael Jackson, em vaig fer caguet a sobre quan vaig veure el videoclip. De veritat, em vaig fer caguet a sobre. De cop i volta tots érem zombis.

0: I ara anem a pel gènere preferit de l'Arlet.
1: Sí, sí, sí.
0: Tot teu.
1: M'encanta aquest gènere. O sigui, és que em dóna la vida. El romans, molt bé. Les pel·lícules romàntiques, ens encanta. Origen, o sèries, o curtmetratges, el que vulguin. Origen, prové de la literatura romàntica. Ai. Va, tu pots. Del segle XVIII i XIX.
0: Sí. És una cosa molt forta, eh? A mi mira rellotges que no siguin digitals i els números romans i tot això em costa molt. És com que visualment, com que les mates em costen, ja directament m'he de posar contra els palets, saps?
2: Un,
0: dos, tres.
2: Pots dir.
1: Gràcies, Neus, per salvar-me. Vale. És un dels gèneres més populars de la història del cinema i, òbviament, ve de la literatura romàntica, que a mi m'encanta llegir llibres, així que, pues, fabulós. De quin ve la passió? Per aquest gènere. Vale. Hi ha pel·lícules romàntiques bones, hi ha pel·lícules romàntiques nyonyes, hi ha pel·lícules romàntiques que són una absoluta merda. Vale? Jo, de veritat que m'agraden molt, però jo sé acceptar que hi ha pel·lícules romàntiques que són un cunyàs. No ho negaré.
0: Per bona?
1: Per bona. Pues que connecta experiències universals, que també crec que és molt... O sigui, explora les relacions humanes i és el que deia abans també amb el drama, no? Que és com molt, molt humà i molt proper, perquè al final tot lo romàntic és el que passa. Nosaltres som persones que tot el rato estem fent relacions, vincles, ja siguin familiars, ja siguin de parella, ja sigui de... Llavors, al final lo romàntic és com cridar els quatre vents la paraula amor, no? De moltes maneres, pot ser amor tòxic, amor sa, el que vulguis. Amor rebelde, incomprès, molts tipus d'amor. Llavors, sí. Això és que és molt humà. Llavors, per mi això és molt bo també, perquè és com passa la vida real.
0: Per fosca?
1: Ai, digue-ho tu, perquè em vale. Molt trista.
0: No. Pot transmetre ideals poc realistes,
1: sí?
0: O sigui... Sobretot la gent jove es pot creure que l'amor és d'una manera i no ho és. I sovint repeteixen fórmules molt semblants, com per exemple les pel·lícules de Nadal, que totes és
1: 100%.
0: Dos joves que un marxa a viure en una altra ciutat, no, torna a la ciutat de Natal i es retroben i s'enamoren. Ai, no, apareix un altre. Ai, no, ara no sé amb qui quedar-me.
1: La frase és volviendo a la ciutat natal.
0: Al final ha de tornar a la ciutat on ella vivia, però no, però queda en la ciutat natal.
1: O la típica tia que s'enamora del xico mal, o és que són sempre els mateixos patrons. No, però vull dir que són pel·lis romàntiques típiques. Vale. Hi ha, per exemple, pel·lícules com Pretty Woman del 1990, que a mi m'encanta, o sigui, crec que és una pel·lícula 10, Nothing Hills de 1999, i Diari de... Oh, el Diari de Noah, per favor, increïble. És com un drama així romàntic, també té un punt de drama. Sí que no ho hem dit, però realment hi ha molts gèneres que es barregen, igual que els gèneres musicals.
0: I tant.
1: Diari de Noah del 2004, 4 anyets tenia. I hem escollit una cançó que m'encanta, crec que és un clàssic, és de Dirty Dancing, i és I Had the Time of My Life, i simbolitza un dels moments més icònics de la història del cinema romàntic, que és una cançó que parla d'amor, creixement personal i records inolvidables, exactament el que busquen moltes pel·lícules d'aquest gènere.

0: Vaya tema cote. Vale, western. Per acabar els gèneres cinematogràfics, acabarem avui amb western. Origen.
1: Neix.
0: Ho hem fet a l'hora, tu mateixa.
1: Neix a Hollywood. Inspirat en la conquesta de l'oest americà.
0: Conquesta.
1: Que sé, sí, he vist una paraula rara i m'he inventat ja el
0: conquesta.
1: Que deia. Conquesta. I va ser durant dècades el gènere més popular dels Estats Units.
0: De cop i volta m'he imaginat una contesa.
1: És que no sé què dir.
0: Conquesa, has dit. Vale, per bona, doncs que va revolucionar el llenguatge cinematogràfic i ha inspirat molta infinitat de pel·lícules modernes. Mm-hmm. En tot. Sí. I per fosca, doncs que sovint ofereix una visió simplificada de la història i ha perpetuat alguns estereotips culturals que a vegades dius...
1: Com es noten els gèneres que no...
0: Que no ens... Sí, passem de llarg, eh? Sí. No, a mi m'agrada el western, l'únic és que no és dels millors, per mi. Exemple de pel·lícules: El bo, el lleig i el dolent, del 1966. Uh-huh. Els Sense perdó, del 1992. I Ballant amb llops, del 1990. No és un gènere que visualitzem molt nosaltres.
1: No. La veritat és que gens, però no passa res.
0: I hem posat una cançó típica de western que es diu The Ecstasy of Gold.
1: D'aquí?
0: Ennio Morricone. Morricone. És italià, segur, no és broma. Probablement és una de les melodies més emblemàtiques de la història de western. Posarem res. Un trosset molt curtet.

0: Pel·lícula.
1: A quina pel·lícula, exacte. Terror, no sé, pot ser terror, pot ser comèdia.
0: I en la vida ens donarà 2 punts.
1: Exacte. Pot ser terror, pot ser comèdia, pot ser drama, o potser una d'aquelles bandes sonores que enganyen més que un tràiler. Ai, que un tràiler, sí.
0: Sí, un tràiler.
1: Vale, l'invitat és el Sergi Armentano.
2: Hola.
1: Hola. Té unes ganes d'estar aquí?
3: Sí, que sí.
0: No ha sigut obligat per ningú.
1: No ha sigut obligat, no ha rebut un missatge. Vine
2: que
1: a ajudar-nos.
2: Que sí, que ho
1: està. Vale, no, que és broma. Vale, va. Pues, David, va. Mata'ns una mica. Ai, em sona molt.
0: És terror.
1: No.
0: Sí, és terror, 100%. Jo sé quina pel·lícula és això.
1: És que a mi em sona molt, també.
2: És que no sento res.
1: No sent res?
0: He pujat el volum. És que jo diria l'exorcista.
1: Molt bona!
0: Sí, és que per no m'agradar-me, tu...
1: molt bona, tia. Vale,
0: ho
1: següent.
0: Escoltes ara o no?
2: Sí, sí.
1: Següent. Ostres, que fort.
2: Exorcista, home! No sé d'on és, però és un clàssic.
1: Sí. Això té és com acció, no? Però no ho sé. No, no vull dir res, no vull dir res. Ai, no
0: western.
1: Sé.
0: Western.
1: No, western, western no és.
2: No,
1: no, no és western, això. Ah, és de Star Wars!
2: Això no és Star Wars.
1: No?
2: No, no és Star Wars. Però no sé d'on és, no sé d'on és.
1: Però em sona molt a Star Wars.
0: A mi també.
2: Però què diu?
1: Què és, doncs?
2: Com ha de ser Star Wars, això?
0: No, no.
2: No, no sé, no sé.
0: Si t'hem portat aquí per
2: algú, eh?
1: Què és, què és? Digues, digues. Què és això, per favor?
0: Apocalipsi Now, una
1: és
0: pel·lícula bèl·lica.
1: És, ah, que ens ha ficat gèneres, ens ha ficat gèneres no només els que hem parlat avui, sinó els que David ens ho posa difícil. Vale, proseguim. David, per favor. Hòstia.
2: No, no sé d'on és.
1: No sé d'on és. És que et passes. És que, pues és que et passes, tio, és que clar.
0: Diu que no havíem nascut quan va sortir aquesta pel·lícula.
1: És que et passes.
2: Ai, sí que em sona, sí.
1: Ah. Em sona... de cop i volta m'ha vingut Peter Pan, però no és Peter Pan.
0: Va, un gènere.
2: Gènere.
1: És que, a més, són molt... Clar, però és que no pot ser que no siguin dels que hem parlat avui.
0: I tant que pot ser. Jo diria...
1: És un dels que hem parlat avui. Jo estic entre...
0: Terror, no?
1: No, jo estic entre aventura... No. Aventura... No, però és que hem parlat
0: avui,
1: això.
0: Ha dit.
1: Espera't. Estem parlant...
0: Però és comèdia.
1: Comèdia, sí.
0: Sí!
1: Joi, la neu, hòstia, com està la neu.
2: Tenia molta pinta comèdia.
1: Vale, proseguim. No, no, porta'm 3 punts, porta'm un nombre.
2: Clar.
1: D'on és? No t'he escoltat jo,
2: Loca Academia de Policia.
1: Ah, per favor, fica algo més clàssic, però que
2: més del clàssic.
1: Plan, però ve del plan B.
0: Xt, escolta.
1: David.
0: Home,
1: això és western. Western, això és western.
0: Un punt.
1: No és Django, no? Com es diu allò? Rang. Ah, és Django? No, ah, dic
2: ui. És molt més antic que això. Aquesta la posàvem quan jugàvem al banc, al joc de taula.
1: D'on és això?
0: És de totes les pel·lícules, surt a tot arreu aquesta cançó. De
1: què?
0: Totes.
2: De l'oeste, però no sé quina m'ha donat.
0: Ah, de l'oeste, però...
1: Ah, no em puc creure que haguem dit la pel·lícula i no haguem dit que és d'aquesta pel·lícula.
0: El bueno, el feo y el malo.
1: No, no, és que
2: el
1: aquí
2: bueno,
1: malament. Vale, proseguim, següent. Que no ens... Quina ràbia. Home! Na, na, na. Això és musical 100% i això és Chicago. Ma, per favor, és que...
2: Molt bo.
1: A quin gènere creus que vas? És que ni 10 segons. És que, home, els que domino, domino, els que no.
0: Fantasia.
1: Neus. És tu en Londres i jo a Califòrnia? No.
2: No.
1: Na, na, na, na.
2: Sí.
0: Forrest Gump.
2: No.
1: No, no, no. Ai, no, és que em ve amb Peter Pan i no és Peter Pan.
2: Em surt alguna cosa, rotllo, ET.
1: ET, sí!

0: perquè el David m'ho ha dit, eh? Tampoc és
1: joder, pues ho ha dit ET. Hòstia, és que és
0: molt fort. És?
1: Fantàstic. No. Ciència-ficció.
0: Bueno, fantasia, ciència-ficció. Van de la mà.
1: Següent. Harry Potter.
2: Molt bé.
1: Per favor. I és... És que podria ser com...
0: Fantasia.
1: Sí, és... Molt bé, que estàs ara t'estàs portant bé, ara, eh? Vale, següent.
2: Temón.
1: Oh, Rei León! Rei León, i és Temón. Musical. Un moment, és que clar... Ah! Gonyama... Musical.
0: Musical.
1: Ja t'ho he dit.
0: Animació. Animació.
1: No, però és musical.
0: Però és animació.
1: No, perquè la cançó d'animació no, no té aquesta cançó de lletra.
2: Oh, i tant.
0: I tant.
1: La no, la cançó original.
2: La pel·lícula.
1: La cançó original té aquesta cançó.
0: Seguim. Oh, ja
1: pues
0: està.
1: Error meu. Pues digue'ns-la, perquè perdrem.
0: No.

0: Sí que l'he vista, sí.
1: Romeo i Julieta? No.
0: Què
1: no. No sé quina és, dic, això no em sona.
0: Jo sí que l'he vista, però no sé quina és.
1: Ah. Ai, però com es diu? Buah. Com es passa, eh? No...
0: A veure, són...
1: Ah, joder. Ai, perdó. Lo que el viento se llevó.
0: No diguis paraules.
1: Jolines. Vale, i alguna més? Mare meva, quin disgust, hem quedat com al culet, eh?
0: Fatal.
1: Vale, va.
2: No passa res.
1: Pues anirem al final. Mira, aquesta és l'energia que ens ha quedat després de fallar la majoria. Aviam. Què he de dir per acabar, no? Direm. Que després d'aquest viatge queda clar que darrere de cada gènere cinematogràfic hi ha molt més que una etiqueta.
2: Hi ha història, cultura, pors, emocions i maneres diferents d'explicar el món.
1: Potser avui no hem descobert quin és el millor gènere,
2: perquè probablement no existeix.
1: Però sí que hem vist que cadascun ens fa sentir coses diferents.
2: Ens falten molts gèneres cinematogràfics per tocar, així que estigueu atents.
1: Gràcies a Ràdio Molins de Rei per continuar donant-nos aquest espai on podem obrir melons sense que ningú truqui a la policia.
2: Gràcies també a David Rius, el tècnic capaç de convertir qualsevol desastre radiofònic en una obra d'art sonora.
1: I a Àlex Gilabert, la veu de les nostres sintonies, que ja forma part del mobiliari emocional del programa. Família, la pròxima setmana, la propera setmana, que mireu una pel·lícula...
2: Pregunteu-vos per què us ha fet sentir el que heu sentit.
1: Per què us ha emocionat.
2: O per què us ha fet tapar-vos els ulls. I recordeu que al final...
1: El cinema no només s'explica,
2: es viu. I atenció,
1: la setmana que ve parlarem de...
3: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Manlleu és el municipi català de més de 20.000 habitants amb més presència d'amiant per habitant. Segons el cens de la Generalitat, la ciutat acumula 669 cobertes amb fibrociment, amb més de 5.100 tones de material i una ràtio de 242 quilos per veí. La dada coincideix amb l'aprovació al Parlament de la nova llei per accelerar l'erradicació de l'amiant, un material prohibit des del 2001. Manlleu ja treballa per localitzar i retirar tot aquest material. Ens ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid.
2: A l'Ajuntament sí que ja tenim elaborat el cens de les nostres instal·lacions i, a més, el que s'està fent és que ens entren sol·licituds de títol privatiu que tenen doncs, el veí o que han detectat una instal·lació i que estan preocupades per si això pot generar doncs, problemes a nivell de salut. Llavors es fa la visita de l'inspector, es fa un informe i es fa el requeriment.
1: A tot Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb fibrociment. I 12è dia de vaga i avui convocat des de l'octubre per metges de Catalunya exigeixen la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El secretari general Xavier Leonard apel·la al president de la Generalitat.
3: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala, ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: I almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Man en diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com també Badalona. I els agents rurals estan testant un sistema d'intel·ligència artificial per controlar la població d'ossos al Pirineu. La proposta, encara en fase de desenvolupament, pretén que el sistema sigui capaç de reconèixer i individualitzar cada os directament a través de les imatges captades per les càmeres de fototramping distribuïdes pel Pirineu. L'objectiu és estalviar-se les mostres d'ADN per identificar l'individu a través dels patrons físics i també de les imatges. I el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala es adhereix al segon pla Impuls al Circ a Catalunya i programa 5 espectacles de circ entre octubre i desembre. Després de l'èxit de Butaques de Primavera, Butaques de Tardor també comptarà amb 4 espectacles teatrals de primer nivell.
4: Informació local.
5: Diumenge, 2:15, passa per la vila la tercera volta ciclista a Catalunya, la volta ciclista femenina que passarà per la carretera el diumenge a 2:15 del migdia. Divendres es presenta el llibre De Kelei de José Agudo Arriaza a la Biblioteca El Molí. Se situa a Londres victorià, per on s'ha estès tota la febre ocultista per tota la ciutat. Arriba el príncep hereu de la corona i gairebé just després comencen els brutals crims de Jack l'Esbudellador. Doncs aquesta novel·la d'intriga en aquest context històric doncs barreja diferents personatges. Es presenta el llibre a càrrec del seu autor el divendres a 6:45 de la tarda a la biblioteca, entrada lliure. I també divendres comença el Tapatur Molins, vinculat als actes al voltant del Tour de França. Comença divendres i es farà fins al 5 de juliol. Consisteix en que els establiments participants oferiran el seu plat estrella en format de tapa amb una beguda i el preu ha d'estar entre els 6 i els 8 euros. Com a element diferencial, doncs, totes les tapes participants hauran de tenir un nom relacionat amb el món del ciclisme. Doncs Tapes Tour a partir d'aquest divendres. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 8-10.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
2: No!
1: Nosaltres t'ho posem fàcil.
2: Yuhu!
1: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
3: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa.
6: Ain't got no troubles in my life.
5: Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
3: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Serenor és el programa que comença aquí a Molins de Rei cada dimecres a les 6 i 8 minuts. I estem amb el Mario. Què tal, Mario? Com
1: estàs
0: tu?
1: Molt bé, aquí, encantat d'estar aquí.
0: Oh, i tant, això ja m'ho crec. I la... Ai, la... Ui, la Gemma.
2: Que,
0: sí, bona tarda. Que farem avui el programa perquè tenim un parell de baixes per diferents raons, que, bueno, que avui cantava la filla i tot el rotllo aquest,
1: Vull dir, home, que, clar, li fa il·lusió. Tu... A mi ens va ensenyar el vídeo l'altre
2: dia.
1: Sí,
2: que va cantar.
0: Ah, i bé.
1: I sort. Jo de jove havia cantat.
0: També.
2: Ah, sí?
1: I tocava la,
2: ah, sí?
1: La guitarra elèctrica i tal. Oh, els meus pares no van vindre mai.
0: Va!
2: Ostres!
0: Ja hi comença, ja comença. Escolta, però vindrem ara, si vols, nosaltres. Per què no portes la guitarra i un dia ens toques?
1: Ui, perquè fa temps que no toco.
0: No toques ara. I això es perd, esclar.
1: Bueno, de seguida que l'agafes, tornes a agafar... El que passa és que abans feia composició i ara, quan escolto els temes, clar, ha variat tot molt, no?
0: Yeah.
1: Han quedat una mica antics. Però, bueno, ho feia com a hobby.
2: Molt bé.
1: I la música m'anava molt bé.
0: Jo t'ho plantejo, com
1: no,
0: que puguis...
1: La música per mi... Avui parlava perquè hem fet anglès i hem fet un dinar als que fèiem anglès,
2: sí.
1: I parlant de la lectura i de més, he preguntat, algú llegeix poemes? Perquè jo és que mai he llegit. I m'ha dit, la professora m'ha dit que sí, i m'ha dit, bueno, tu escoltes música? Dic, sí, diu, la música és poesia. Dic, ah, bueno, tens raó. Ara sí. Sí, sí, sí.
0: O sigui que ja saps què has de fer.
1: Sí, tinc el llibre que ens
0: música
1: va donar...
0: Música i llibre de... Te'l vaig donar?
1: No, ens el va donar...
0: El Vara.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Sí?
0: Sí.
1: Però, bueno...
0: Costa una mica entrar allà, allò és com bastant complexa, no? Però jo hi he entrat, una mica sí. Potser no massa, però és que no, jo la poesia no ha estat mai un fort per mi, no, però aquest dia quan vaig entrar un amic em va agradar, perquè és que jo ja tinc 400 llibres d'ell i llavors cada llibre és una que parla des del que podríem anomenar l'infern. Estem parlant d'un xicot que no ha vingut aquí, però que ja vindrà algun dia, que el tenim conegut allà a Ràdio Sant Boi, perquè allà també fem un programa. I llavors aquest xicot, doncs, bueno, vull dir, a vegades entra en el camp de les dificultats, també, ell com a persona. Ell treballa de terapeuta, i aquest treball el combina, doncs, escrivint llibres, també, Jo ja he dit que en tinc 4 o 5. Avui no l'he portat perquè no m'ha semblat adient, i mira que he estat temptat de portar-lo, perquè he entrat bastant en la seva poesia, no? I llavors, bastant vol dir, com dius tu, si a tu t'agrada la música, doncs això ja ho és, de poesia, esclar. No és la narrativa clàssica, i tal. I llavors, doncs, aquesta noia que ha vingut, que avui no la tenim, la Maria, doncs ella és una noia que fins i tot ha tingut, doncs, premi per haver elaborat, doncs, alguna poesia. I això és una cosa que jo penso que en el camp de la salut mental queda molt bé.
1: Clar.
0: I aquest Alvar ens ho demostra bastament. I jo ja hi he entrat ara. El que passa és que jo penso que haig de fer com un aprenentatge del que això representa, i llavors és probable que les meves capacitats encara estiguin prou bones com per assimilar-ho, això. I quan ho mínimament... Que perquè això se sap si ho assimiles, no? I llavors, doncs, gaudir del fet, encara que sigui d'un altre, d'interpretar amb un altre la seva...
1: Aquí parlàvem que amb les novel·les tu t'imagines els personatges i de més, i que ara la gent jove, per exemple, amb les tecnologies, els hi costa imaginar, segons diuen, segons comentaven, no? I aleshores, d'aquí ha sortit el tema de la poesia, de dir, i amb la poesia també imagines? I jo penso que sí, perquè
2: clar,
1: quan va la Maria, quan va recitar el poema, jo estava imaginant el que ella estava dient. Aleshores, doncs, imagino que també...
0: La princesa Inca és molt potent, vull dir, porta molts anys, això ho va escriure ja fa molt de temps, i ella, jo l'he seguit mínimament, jo no... Vull dir, probablement amb el que jo estic ben d'acord és, amb ella és de remenar en la foscor com ella remena, no? Estaria més d'acord, o estic més d'acord, com fa el Vara, que remena també en el color. No només en la fusta, sinó que remena en aquest sentit, i llavors la poesia no deixa d'engrescar a continuar buscant i interpretant doncs, tot un seguit d'aspectes que la música també té, tu ho acabes de dir, no sóc jo que ho dic això, no?
2: Molt bé. Jo no l'entenc, la poesia. Jo però... començo a llegir i...
0: Aviat a
2: ja
0: cansa,
2: no,
0: sí.
2: Ja no, què he llegit? No sé què em volen dir.
1: Clar, és que pot ser molt abstracte.
0: Més que no deixa
2: sí, no,
0: de ser-ho.
2: Ha de ser... Hi ha gent capaç i hi ha gent no capaç.
0: De tota manera, jo penso, Gemma, que hi ha una cosa que de tant en tant et pot anar ajudant a que entris en camps que no hi has entrat o que no has pogut, o que creus que no pots entrar-hi, no?
2: Ho he intentat, per exemple, a mi em feia molta il·lusió llegir Shakespeare, i vaig intentar una traducció, clar, en anglès no... impossible. O sigui, el Romeo i Julieta, que saps el que passa, i era incapaç d'assimilar què m'estaven dient. No sé quina és la dificultat, no sé.
0: Per què no entrem una mica, això? Romeo i Julieta, esclar, Romeo i Julieta és una història tràgica, en definitiva, per amor a la destrucció, no? Bueno, a l'eliminació.
1: Fes-me 5 cèntims de la sinopsis, perquè, o sigui...
0: De Romeo i Julieta, carai.
1: Sí,
0: sí, te l'explico.
1: La història,
0: no.
1: Però no... Ara no em situo molt bé.
2: Los Capuleto i los...
0: Sí, bueno, són dues famílies que no lliguen de cap manera i, bueno, aquells dos s'enamoren, esclar. Llavors els dos familiars no els ajuden en res, lògicament. Això no... La poesia és destructiva, esclar.
1: És la pel·lícula que van fer fa poc de Shakespeare, la de...
0: Hamlet. Sí. Bueno, però allò és una altra història.
1: No era la vida de Shakespeare, per sí, això, una mica?
0: Sí, però allò és una altra història. Allò no és autodestrucció. Allò és a partir del fet de ser mare i a partir de casar-te tu amb una... Bueno, de casar-te o d'ajuntar-te tu amb una persona que és capaç de desxifrar, doncs, jo diria, els secrets més vius i més engrescadors que puguis trobar en la vida a partir de la poesia, doncs tu vas elaborant en el teu entorn doncs tot un seguit d'aspectes impressionants. La pel·lícula és molt engrescadora, Hamlet. Hamlet representa, jo us ho explico ara una mica perquè això ja s'ha estrenat. Hamlet representa un fill que no s'ha manifestat que el senyor Hamlet l'hagués escrit, que Shakespeare l'hagués escrit. Llavors, la pel·lícula fan com un rodolí diferent de tot això, no? Aquest Hamlet representa que és una persona que acaba, com que no és Romeo i Julieta el que expliquen, doncs és una persona que davant de les dificultats naturals que pots arribar a trobar, doncs és el que, d'una manera o altra, acaba sacrificant-se perquè tots els altres puguin tirar endavant. Esclar, és aquesta la meravella que té. La pel·lícula està molt ben feta, és tot un procés d'imatges que són poètiques, evidentment. Són poètiques, vull dir, que et suggereixen de la manera que cada personatge viu amb intensitat aquella situació, i llavors acaba esdevenint el que en definitiva serà el que se la carregarà tot, com si tingués una problemàtica, no?
1: Vale.
0: I els altres se lliguen.
1: Sí, jo l'he vist. I
0: has vist la pel·lícula?
1: Sí, em va agradar molt. Però, per exemple, no sé ben bé la sinopsis de Romeo i Julieta. Per què és tràgica?
0: Per
1: què acaba?
0: és la més senzilla que
2: bueno,
0: hi ha.
2: Bueno, llavors les famílies no deixen que estiguin junts,
0: clar.
2: I llavors ells pues, decideixen, es casen en secret, queden d'alguna manera en un lloc, crec que és...
0: Viuen la història d'amor que senten un i l'altre.
2: Sí, però crec que és ella que es pren un verí que li donen però que es pugui després despertar, i ell la veu que s'ha mort, està morta, llavors
0: ell també se suïcida, sí.
2: Una daga, no?
0: Sí, sí.
2: Llavors ella quan es desperta el veu mort i també es clava la daga, no? Penso que és així.
0: Sí, sí, morir per la mort. Vull dir, aquesta és la història de Shakespeare. Shakespeare ja és així de recargolat, eh? Vull dir que jo té... No sé, vull dir, he vist diferents pel·lícules...
2: Sí, Mucho Ruido i Poques Nueces està molt bé.
0: Home, que allò ja és
2: més... I la pel·lícula que van fer del Kenneth Branagh
0: amb
2: vers.
0: Ah, sí. Enric, no sé què, com es deia, no? Enric Cinquè?
2: No, poco ruido y muchas
0: más. Ah, és aquesta.
2: Sí,
0: sí, aquí s'hi va lluir. Aquí està molt bé. És molt, molt fresca i molt bona. Bueno, el Shakespeare va ser un gran creador, i tant que sí, no va defugir mai la realitat de que ens hem de construir una vida. Ens
1: ja s'ha aquest mite de que plagiava... Dones altes sobre? O...
0: A la pel·lícula Hamlet, que ja l'has vist, has dit tu,
1: sí.
0: Ell el que no va estar mai és com casat. Ell sempre va estar sol, gairebé. Te'n recordes, no, la pel·lícula? O sigui, ell era un inquiet, un creador, I llavors el que va fer és pràcticament deixar-la sola amb ella, no?
1: Bueno, ella li retreu molt,
0: sí, després, sí.
1: Fins que arriba a veure...
0: La seva capacitat.
1: Clar.
0: Al final hi ha qui diu que és excessivament maco, o sigui, massa bonic.
2: Romàntica, no?
0: Massa romàntic, no? Però jo crec que és un final que se diu amb tot el que ens va exposant, doncs, al llarg de tota l'estona, des del començament, que hi ha aquell niu allà a les arrels d'aquell arbre i tot allò, que allà és on neix, al cap i a la fi, les arrels són on naixem, no?, i tal, i per arribar en aquell punt que ell acaba descobrint, doncs, la creació del seu propi marit, no? Vull dir, jo trobo que allò està molt bé. Molt bé, a mi em va agradar molt Hamlet, la veritat.
1: Sí, a mi
0: moltíssim,
1: també.
0: Moltíssim. Molt bé, doncs jo també crec que, ja que hem començat a parlar una mica així de pel·lícula, jo hi vaig voler veure Bailando con Lobos. L'heu vist, aquesta pel·lícula?
2: No. A trossos.
1: Sencera, no, jo també.
2: Jo a trossos.
0: I tu a trossos.
1: Perquè... l'actor, el...
0: Kevin Costner, sí.
1: És que no
2: t'agrada.
1: No m'agrada molt.
0: Bueno, però aquí... vale, aquí
2: no, clar, és que si no t'agrada
0: a sobre... Sí.
1: Però bueno, igual...
2: No, és que jo crec que és molt lenta.
1: Jo
2: no?
1: Tinc un estereotip i puc estar super equivocat.
2: Sí, però bueno, però si ho has de veure tu i veus algú que et fa...
0: Sí, clar, això està claríssim. Mira, doncs jo la vaig veure ahir, la vaig veure de començar fins a acabar, eh? I té una durada actual... O sigui, al final la va deixar en 3 hores. Però n'havia fet 4, eh?
2: Buf.
0: Que quedi clar. Això ho he llegit posteriorment, buscant una crítica que la porto aquí, que no cal ni que me la miri, perquè ja me l'he mirat. Llavors, la veritat és que el que em va sobtar de Kevin Costner, que jo crec que és un actor que t'agrada o no, i lògicament si t'agrada te'l mires, i si no, doncs passes d'ell, aquí, fins i tot, jo crec que aquí ell hi posa tot el que és el seu saber creatiu, no? I llavors ell tria la manera, al cap i a la fi, de la salut mental dels indis i els americans que van anar a destruir-los, no? Doncs organitzats com un exèrcit, contra els Sioux, perquè ell sintonitza amb els Sioux allà amb una avançada, no? que hi ha com una broma i tal. La pel·lícula per mi té molt d'interès, perquè del que parla, al cap i a la fi, és de segons quin camí fem, doncs ens trobarem amb el que ens trobarem. Si aquest camí el fem, com tu esmentaves, jo no discutiré o no posaré pals a les rodes i tal, això podria representar un avantatge. És clar que és lenta, perquè al principi ell va parar en un lloc que ja ha estat destruït. No sabem com, però ha estat destruït. I no l'ha destruït els indis, això també ho sabem. Mm-hmm. Per què ho sabem? Doncs senzillament perquè els indis no en saben de destruir, ell els hi ensenya. Això també és molt interessant. Ells, a cap i a la fi, quan ve un invasor, que podrien ser els mateixos hunos, o amb la seva violència, doncs quan arriben aquests invasors, llavors ells els diuen, no, diu, aquí ens hem de defensar, esclar, aquí estem amb la mateixa avantatge que ells, l'únic que hem de saber és fer-ho millor que ells, i això sí que ho sé fer perquè jo sóc militar, no? I llavors acaba ensenyant-los i això, però amb això no n'hi ha prou. Això ja sabem què és el que passa, que ell llavors amb això el que provoca és que guanyen, i a partir d'aquí doncs els índics queden, bueno, amb una solvència i una manera satisfets de la proesa que han fet, no? I llavors els americans diuen, què ha passat allà? Com és que aquell ha anat allà i allà no ho sabem? I llavors envien tot un exèrcit. Amb quina mentalitat envia aquest exèrcit? I aquí és on està la gràcia, trobo, d'aquesta pel·lícula Bailando con Wolves.
1: Vale. Jo ahir vaig veure una de Mickey Rourke. Sabeu qui és?
0: Sí,
1: Mickey Rourke?
0: Sí, i tant.
1: A mi m'agrada molt al principi.
0: Sí.
1: I després vaig pensar, hòstia, com s'arriba a una autodestrucció tan forta de lo que era?
0: El que arriba, sí. Quina és la pel·lícula?
2: Però...
1: És la de Don Johnson. La pel·lícula és molt dolenta, eh?
0: Ja. Yeah.
1: No és de les millors d'ell, és Harry Davidson i Marlboro.
0: Va.
1: Però jo, el veia amb ell, amb l'època bona que va tindre, quan feia Manhattan, la llei de la calle i tot això,
0: sí.
1: I després pensava, hòstia, quina facilitat podem tenir per arribar a perdre'ns, no?
2: Però es veu per la cara.
1: Bueno, la cara li va passar... Sí, després es va parar, però va ser per la boxa.
2: Ah, sí? Ah,
1: que li van desfigurar la cara.
2: Vale, no ho sabia,
1: ell es va ficar a la boxa,
2: yeah.
1: I tampoc era un... I aleshores li van caure per tot arreu.
2: I li van destrossar la cara.
1: Li van destrossar, i a part les cirurgies que es va fer...
2: Horroroses.
1: No van ser...
0: Com cal.
1: Mm. Però també amb les seves relacions personals va tindre molts problemes emocionals. Mm-hmm. Ja, no sé si va acabar inclús a la garriola per maltractament.
2: No sé.
1: Va... Mm-hmm. I ahir em sobtava dir... Quin... O sigui, pot haver-hi una línia molt fina que, com la traspassis, pots tindre molts problemes.
0: Em estàs fent pensar en una altra pel·lícula que jo penso que ventila bastant més bé tot això que tu dius. La pel·lícula porta per títol El piano.
1: Sí.
0: Te'n recordes? La gent, en canvi, va tenir un èxit clamorós, perquè és bastant barroera i parla d'unes dificultats molt fortes a partir de l'atracció entre mascle i femella, en aquest cas. Vull dir, és la... Ella no me'n recordo com se diu, però bueno, és igual, això. La qüestió és que existeix una mena de dependència de violència, que no la poden superar, una mica com els gespis, no la poden superar. Però aquella pel·lícula jo penso que sí que és de les que com a mínim s'ha de veure, encara que no t'agradi.
2: No, no l'he vist.
0: No l'has vist.
2: Crec.
0: Doncs és molt potent, perquè ella acaba tenint doncs, una dependència molt gran per ell, que és un paio que viu, no sé com dir-t'ho, doncs allà... Te'n recordes aquella de les formigues, allò del Charlton Heston?
2: Sí.
0: Aquella, bueno, més o menys, el paio vivia allà sol,
2: sí.
0: I escriu, i li envien una senyora que, bueno, després el domina a base de bé, i bueno, allò tot és molt maco. Però té una semblança amb tot allò, perquè ell actua, el Charlton Heston, actua contra ella, també, al cap i a la fi. Sí. Ara ha vingut aquesta aquí a ensenyar-me com vaig a comportar jo, no? I llavors el piano jo crec que encara és més contundent. La pel·lícula no acaba bé, evidentment, és un drama com una casa. Ara ja estem a la mitja part.
1: Espera, que el David ha marxat un moment de la peixera, que ho dius, per fer la meitat?
0: Sí, sí, bueno, el deixem, sí. El deixem que vingui. Bé, doncs, tens les peces musicals, oi? Això sí, ho tens tu. Sí, sí. Doncs, llavors, hi ha aquest treball que jo me la miro molt amb aquesta xicota, Cati Morell, es diu. És una xicota que treballa a Informació a dins de Sant Joan de Déu de Sant Boi. Llavors ella de tant en tant fa un article i avui ens parla de cuidar també és investigar per trobar respostes als grans interrogants i buscar els contextos per aplicar els resultats de la recerca clínica. O sigui, a partir de la recerca clínica després trobem filosofia i la filosofia és la que nosaltres hem d'atendre precisament per aplicar-la i fer que la salut mental llueixi. I per això li he anomenat aquestes 3 o 4 pel·lícules. Després li donarem una volta en això, vale. I veureu que té sentit. Ja tenim el David aquí, ja podríem escoltar la primera peça, sisplau. Com se diu?
1: A favor, de Bunbury.

0: Doncs sí, estàvem parlant de cinema. Nosaltres hem començat avui. La veritat és que sí, demà passo un western, precisament. No m'ha vingut a la memòria. I aquest és un western que em va agradar molt, perquè a mi sempre m'han agradat molt les històries que tenen a veure que uns tenen influència sobre d'altres. I a la pel·lícula aquesta, Henry Fonda i l'Anthony Quinn són els protagonistes que defensen en un poble que hi ha molta violència, defensen precisament que no n'hi hagi, no? I llavors el que s'estableix és una relació entre ells dos, que el que creu que tot ho soluciona no és pas el que ho soluciona, sinó que és l'altre el que està pendent de solucionar-ho. I per això em va agradar aquesta pel·lícula. I ara la passem demà, sí, en una biblioteca d'allà a Cornellà. Es diu El hombre de las pistolas de oro.
1: Va, com a títol em sona.
0: Et sona.
1: Sí.
0: A tu també, sí. No? Bueno, és que, esclar, això de les pistoles d'oro, no vegis quines pistoles que tria l'Antoni Quinn, tio, dona allò. I la veritat és, el tema és aquest, no? Com ens veiem moltes vegades condicionats. Tu t'hi has vist condicionat, jo també.
1: I tant.
0: I quan me n'hi ha donat, dic, pare, aquí no val, això no val. A mi això em porta en un camí que es fa fosc cada dia, no? Vull dir, això no val. I llavors, clar, la poesia, és clar, llavors busques una poesia que sigui més d'allò. De què hem dit que parlaríem?
1: De ciència. Estàvem amb la ciència.
0: Amb la ciència. Mireu, aquí tinc un... Si compreu-lo avui, doncs el podreu trobar. Moltes vegades hem utilitzat els seus treballs perquè ella treballa a informació dins el que és Sant Joan de Déu. I ella sempre ha fet sempre un treball de recerca i, evidentment, una de les coses que destaquen en les seves escritures, els seus reportatges, és precisament la lloança que fa de Sant Joan de Déu i la seva preocupació per crear formes que, en definitiva, puguin arribar a ser vàlides perquè les persones que tenen una problemàtica mental, però d'altres que podrien tenir-la, doncs puguin tenir el benefici de que ells, com que investiguen, trobar aquesta fórmula i llavors alliberar-te del mal que et fa. Mm-hmm. Llavors ella parla, diu, hi ha transformacions que no fan soroll, o sigui, totes aquelles coses que es busquen moltes vegades no és que estiguin a la primera plana o que bueno, que se'n fa un ressò extraordinari. Diu, no surten els titulars, no es fan llocs a les portades ni es poden explicar amb una dada concreta. Són processos lents, sovint invisibles, que passen amb silenci. Algú que torna a sortir de casa després de mesos, algú que recupera una conversa que havia deixat penjada, algú que torna a cuinar o que torna a sentir-se part d'alguna cosa. En salut mental, transformar una vida no és un instant, és un camí. Ella parla d'això, quan comença. Diu, llavors, diu, durant anys hem entès la salut mental des de l'urgència, el brot, l'ingrés, la crisi, la part més visible és la que ens interpel·la i ens preocupa. Però hi ha una altra realitat, la de la recuperació. Una recuperació que no és lineal, que no té data d'inici ni de final, i que sovint es construeix fora dels espais que tradicionalment identifiquem amb la cura. Són processos que sovint es viuen fora de l'hospital i en silenci. Són processos que només veuen aquells que els viuen i els que estan a prop. Cuidar de les persones no és només tractar, és escoltar, en tots els sentits. És acompanyar, des del respecte. És generar contextos en què les persones puguin reconstruir-se amb la màxima normalitat i el mínim prejudici. I això, cada vegada més, passa a la intersecció entre la ciència i la comunitat. Cuidar també és investigar per trobar respostes als grans interrogants i buscar els contextos per aplicar els resultats de la recerca a la clínica. I això és el que fan els projectes. I precisament n'hi ha un que se'n diu Somreis. N'has sentit a parlar d'aquest projecte?
2: Somreis.
0: No. Aquí el posen Sonrise. Però és Somreis, això.
1: Somreis.
0: No? Somreis.
1: És el sol de matinada, de Sunrise.
0: Ah, això. Vale.
1: Oh, no. Quan neix el sol.
0: Val. Espera't, jo te'l busco. És l'ecosistema de Sant Joan de Déu. Són projectes que permeten demostrar que sí que hi ha resposta als problemes de salut mental. I té aquest nom. I són diferents punts de trobada entre professionals d'una especialitat de l'altra, l'espiritualitat, vull dir, el professionalitat, la psiquiatria i tot això. Llavors diu... La recerca en salut mental està canviant de manera tant com entenen la cura. Ja no es tracta només de trobar tractaments més efectius, que també, vull dir, això també ja ho diu ella, diu, sinó d'entendre millor les persones, la seva història, el seu entorn, les seves relacions. Els projectes Somreis incorporen la veu de les persones afectades des del primer moment. Són projectes que aposten per passar d'un model centrat en la malaltia a un model centrat en la vida. Són projectes que integren tots els valors de Sant Joan de Déu i una recerca pensada amb l'objectiu de garantir-ne l'aplicació. Bé, bueno, jo penso que vosaltres dos, i escoltant com us escolto moltes vegades, ja sé que vosaltres també us poso, però jo parlo d'altres, també. Llavors, jo el que entenc és que hi ha com una tasca. Jo he conegut a diferents persones, clar, porto 20 anys en tot això, no? I llavors, aquestes altres persones, per exemple, tinc un aquí que l'altre dia... em deia, ui, què l'he escoltat jo directament en una conferència i és una passada. És un tio que ha donat idees per fer coses diferents perquè, i anar a la profunditat, anar a la recerca, precisament perquè el que hem de procurar és trobar aquestes formes, no? Poètiques, potser?
1: Sí, jo penso que n'hi ha hagut una evolució molt gran, que per exemple amb el que nosaltres representem, Salut Mental Baix Llobregat, ho integra de manera exemplar, no?
0: Jo penso que fa 15 dies que vam estar, bueno, ara el farà 15 dies, divendres que ve, que vam estar aquí a Molins de Rei presentant i vam tenir, doncs, jo crec que un èxit extraordinari de participació. La veritat és que va estar molt bé. I llavors allà es va veure també tot això. Per exemple, el grup de teatre que vam portar, que pertany a la federació.
1: Clar, és que jo crec que hem de donar la imatge de que la medicació és important.
0: Sí, però no és el tot, esclar.
1: Però n'hi ha una altra part de... emocional, de relacional, que acompanya i beneficia molt amb la recuperació de les persones i amb la integració.
0: Val.
1: De que abans, et parlo de fa 40 anys enrere...
0: No, i menys també. I menys també, Vull dir, no
1: menys
0: tants.
1: També,
0: sí, també.
1: No es tenia cura d'això, no? I aleshores la persona tampoc evolucionava perquè li donaven un tractament, canviava el tractament, estava perquè n'hi ha una part emocional que, si no es té en compte, són persones emocionals.
0: Tinc un treball que parla també d'aquesta foscor, d'aquesta etapa que tu estàs dient, que evidentment com més enrere més negre és, això no hi ha dubte. Allà es parla d'interessos familiars que quan hi havia alguna problemàtica mental, ja el buscaré, el tinc, aquest treball també, i llavors doncs, el que feien les famílies era dir, l'aparquem, perquè el que es feia és això, es buscava la manera de que estiguessin integrats en un manicomi i allà feien la seva vida, no hi ha cap dubte. Era correcte? No era correcte, perquè el condemnaven a estar allà i s'ha acabat. Vull dir, ja no millorava aquella persona. I aquí, i aquesta és la foscor que hi havia, no? I llavors una de les coses bones que té aquell treball és que parla precisament del que hem parlat ara fa una estona, de que avui això ja no és, si més no, habitual. Que hi pot haver, eh? Vull dir, he escoltat coses a vegades que dius Déu-n'hi-do, no? I home, quan veritablement estem parlant, no normalment perquè no ens agrada, de que hi ha persones que encara acaba decidint el suïcidi com a solució, això no ho podem admetre com a normal nosaltres, eh? Hem de trobar la fórmula de parar-los. I em vaig conèixer un i la veritat a mi em va doldre molt, perquè esclar, és que m'ho va dir una vegada, diu, m'ha salvat la vida. Dic, bueno, doncs vull continuar salvant-te la vida. I llavors el paio no, va acabar. Clar, tot això no és correcte. No ens ho mereixem, les persones. Les persones, precisament, a partir del que diu aquesta xicota, la Catapunquera, que és ja bastant espigada, jo penso que el que hem de saber fer és com creem la situació favorable perquè tot plegat sigui una trobada i no pas un rebuig. Clar, és que si tens un rebuig...
1: Bueno, partint de que hem de ser una mica comprensius amb el patiment.
0: Que, això no hi ha dubte.
1: Que es tapa molt.
0: Hem de saber
1: amb la societat amb la que vivim, tot ha de ser... Si et fixes amb les fotos i amb Instagram i amb tot, la gent sempre somrient. Sempre i després de fer la foto els hi canvia la cara.
2: Sí.
1: Però és una imatge que no es correspon amb la realitat.
0: No.
1: Però tothom ha de sortir i aleshores jo penso que les emocions, una part molt important és que es puguin expressar. Quan s'arriba a una persona que arriba en un extrem pot sentir-se amb un patiment molt fort, sentir-se aïllada, no compresa, i aleshores pot comportar... Aviam, jo, en el meu cas, quan ho he patit, les he passat negres, perquè, a més, quan jo tenia 20 anys, a casa meva tampoc
0: lluïes.
1: És que no ho entenien. I aleshores era una cosa que te l'havies de passar tu sol.
0: Estàs parlant de 20 i tants anys en darrere,
1: sí, oi? Sí, t'havies de passar tu sol. Jo vaig tindre la sort de trobar un metge que era de capçalera, però que eren els típics metges que visitaven a casa seva. I era un metge que era tinent d'alcalde de Barcelona, tenia molt bona fama,
0: però es pagava
1: un preu, i jo li vaig dir que estava fatal, i sabia que ell em podia ajudar, i em va ajudar, i mai em va cobrar ni un duro.
2: Fixa't.
1: Mai. Però ell em va entendre. A l'entorn...
0: Perquè sabia de què anava la cosa.
1: Clar, clar. I llavors, a més... que tenia una capacitat d'humanitat molt gran. Mm-hmm. Era una persona que igual des de la seva posició, si s'hagués emportat pel seu ego, s'hagués tancat en banda i només... Però no,
0: no era així.
1: I aleshores jo li estic molt agraït, però no podia expressar les meves emocions, ni amb l'entorn d'amics, ni amb l'entorn de la família, i era una cosa que passava fatal. A dia d'avui ja ha canviat, no?
2: Sí, però habitualment, si tu li dius a un familiar o un amic o un conegut o és que mira, estic veient no sé què, o estic escoltant no sé quantos, és que ja tu mateix penses, no?
0: No ho dic,
2: perquè és que...
1: Jo ahir vaig estar amb un amic que té esquizofrènia. però que està tractat i ara està perfectament.
2: Sí.
1: Però a l'entorn dels seus amics els ha perdut al 100%. I jo, com és un entorn conjunt, jo els he dit que ara està perfecte. Però ja...
0: Ja no. No volem aquestes dificultats. Bueno, aquesta és la problemàtica, i a vegades si a sobre hi ha interessos pel mig de tenir més, doncs imagina.
2: Escolta, però millor estar amb un amic que amb, quatre que no volen, eh?
0: És jo... el que estem.
1: Clar, el que passa és que...
2: Està molt de greu, és un... És un...
1: I que la vida dona moltes voltes, que ningú...
2: I tant. Ningú se'n salva de posar-se malalt.
1: No. No, no, però...
2: Per desgràcia.
1: Però bueno...
0: Acabes de dir una cosa molt important, i tant, i tant. Que a vegades, doncs, que sigui una malaltia, com diuen molts, sinó que és, bueno, una davallada, no?, que pots tenir, precisament, no? I tant, molt bé. I això també és el que hem de saber explicar. Jo penso que nosaltres estem en la línia, no fa gaire, en aquest estudi que estàvem aquí parlant, i vam tenir la sort que hi havia una persona que estava escoltant el que dèiem. I quan vaig sortir em va dir, bona feina. I penso que és el que hem de saber fer. Mm-hmm. És el que hem d'aprendre nosaltres, no? Què vol dir bona feina? Doncs hem d'interpretar, hem de crear, hem d'escoltar totes les persones que tenen, que tinguin el que tinguin, però que realment l'escolta activa, això que se'n diu, explica'm què passa, que jo vull saber i jo vull entendre, per exemple, el que deies tu, dius que jo veig formes o escolto veus, no? Això està tan clar com l'aigua, per exemple, la Rosa, que està

0: aviat aprendre a detectar que estàs veient això, que no és veritat, que està passant perquè tu no et trobes bé, i poder anar al metge, a urgències, perquè això sigui un brot, o no deixar que això passi a més.
1: Exacte.
0: Perquè això pot passar, doncs, que jo què sé, que vulguis acabar amb la teva vida, o que et pugis, jo què sé, o facis barrabassades.
1: I això, que el que acaba qui acaba tenint un trastorn mental és el que li pot passar, i això és el que hem de saber.
0: És aprendre a detectar quan no em trobo bé.
1: Exacte. I llavors ser atès.
0: Sí.
1: I espavilar-nos, com ens protesta, com ens reclama, com fem perquè tot plegat doncs sigui d'aquesta manera tan dolça i no tan interessada. Esclar, vull dir, en el temps aquells, imagina't una herència, no? Una herència amb una família que, jo què sé, com estava muntat abans, un militar, l'altre cap allà, l'altre no sé què, no? Tot això aquí, sobretot a casa nostra. Me'l dius, tio, tu, aquesta ens ha sortit rara, com ho fem? Fora!
0: Bueno, quan a la loca...
1: Bueno, per exemple... I tant. Hi ha casos d'hi ha, oi?
2: Però que ja avui encara passa això, eh?
1: Sí, però això ja no es passa tant ara, eh? Ara ja és més, ui, ja costa més, eh? I has de trobar qui et faci el llit, no? Qui et faci el llit. Què vol dir el llit? Que t'ha signat un paperot que passa per legal, i això no té res de legal, ja. Això també ho hem de tenir molt clar, eh?
2: Ja, bueno, sí.
1: I qui faci això no val, no juguem. No juguem en aquesta, no juguem en aquesta divisió. Mira, saps què? En 2 minutets o 3 escoltem l'última peça.
2: Molt bé.
1: Que la deus haver triat ja, la mort de bé.
2: Sí, Placebo, Black Eyed, que parla molt bé del tema dels trastorns mentals.
1: Oh, sí.
2: El que passa és que ho fa en anglès, no entendrem res.
1: Tu pots traduir això?
2: Alguna cosa. Parla de la bipolaritat, de l'esquizofrènia, i tot això des del pop i el rock, i va ser un grup que va triomfar molt i que expressava molt aquest tipus d'emocions. Que si no, els grups totes, els que parlen només d'amor i tal, ells
1: parlen d'això.
2: Sí.
1: Si sabeu anglès, ja ho sabeu.
2: Bueno.
1: Gràcies. Fins a la propera setmana, que
0: tornarem a estar aquí.
2: Adéu.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Controlat l'incendi de l'edifici principal de les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat d'Animal IRTA Cressa a Cerdanyola del Vallès. També s'ha estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior. Els bombers hi treballen encara amb 16 dotacions. L'avís s'ha rebut entre les 3 i 22 minuts de la tarda. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat abans que arribessin els bombers. També ha estat evacuada la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma que és a tocar. I els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE han planat sobre la sessió de control del govern de la Generalitat que s'ha fet avui al Parlament. El president Salvador Illa ha tornat a defensar el president Pedro Sánchez. D'aquesta manera, hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández. Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats. Els escoltem.
2: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
3: Es el millor president del govern que ha tingut Espanya. Govern més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi a això.
1: I pel que fa al conflicte que enfronta mestres i docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Ribó, ha apostat avui per obrir un nou canal de comunicació.
4: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament i sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
1: I l'Ajuntament del Prat rebaixarà un 15% de mitjana la taxa municipal de recollida de residus pel 2026. La rebaixa és gràcies a la millora del reciclatge que ha suposat el desplegament dels contenidors intel·ligents culminada fa tot just un any i que justament amb aquestes millores ha permès reduir els costos del servei i bonificar aquest 40%. Una rebaixa que serà retroactiva des de l'1 de gener. I l'Església de la Pietat de Vic ja llueix el cambril dels Sants Màrtirs un cop completada la restauració de les pintures que el decoren per complet. En aquest espai del fons del temple hi ha un dels exemples destacats de religió cívica de l'art barroc de Catalunya.
5: Informació local.
6: El Cineclub tanca la temporada aquest dissabte amb la pel·lícula Todo lo que fuimos, un film del 2025 situat a Cisjordània. És un drama sobre el conflicte àrab-israelià. Se situa en el lapse de temps que va des de la Nakba israeliana de l'any 1948 fins al 2020. La pel·lícula la podreu veure a la Penny, al Teatre de la Penny, el dissabte a les 7 de la tarda. Com sempre, les entrades entre Apolis o, si no, la taquilla del teatre. Diumenge, la grupa continua amb les ballades de sardanes d'estiu a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda, diumenge amb la Copla Marinada. I l'Ajuntament ja té preparat el Jugat l'Estiu, aquesta activitat de tarda per a infants de 4 a 12 anys a l'Escola Pont de la Cadena. Comença el proper 29 de juny i s'acaba el 24 de juliol, cada dia amb activitats diferents, amb jocs d'aigua, tallers de cuina i diferents activitats variades de dilluns a divendres. Si voleu més informació, podeu enviar un correu a jugalestiu@molinsdeRei.cat o adreçar-vos a l'Ajuntament. El preu per sessió és de 5 euros i per setmana de 20 euros. Activitat de tarda a l'Escola Pont de la Cadena. I l'Ajuntament, que també engega els pressupostos participatius per joves, si teniu idees i voleu participar i fer aportacions de propostes, teniu temps fins el 21 de juny, entrant al formulari molinsdeRei.cat/PPJ. I també recordem que fins al 5 de juliol a Can Ametller podeu visitar l'exposició al voltant del Tour de França. Són quadres a Miguel Soro, quadres de gran format amb imatges del Tour, quadres que ha fet ell de ciclistes i moments d'aquesta prova. La visita, l'horari de visita és de dimecres a dissabtes a les tardes i els diumenges al matí, fins al 5 de juliol, que és el dia que passa el Tour per la vila. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rossinyol, 8-10.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
2: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
1: En el principi, Déu.
3: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Hola.
5: Hola.
4: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
5: La de fora.
6: La de dins.
4: La que escriu.
7: I la que parla.
8: I la que parla.
4: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
9: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
10: Generació Chic.
9: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
11: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Bona tarda, amics i amigues oients. I si ens escolteu en segona revisió, sabeu que és el diumenge per la tarda, concretament a les 17 hores. Benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins, un programa de valors humans i cristians i un altaveu per totes les persones que treballem per fer un món millor per a tothom. Avui ens parlaran a l'Espai Monografia Miquel Carreras i Albert Lamas. Venen de la parròquia de Santa Eulàlia d'Hospitalet. Benvinguts.
1: Benvinguts.
0: Després escoltarem una mica de música, llegirem l'Evangeli i acabarem fent-nos ressò de les principals notícies de la setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos, fent sintonia i comencem.
2: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
0: Avui abordarem un tema de gran actualitat i també de gran transcendència humana i social. Aquest tema és la regularització massiva de les persones migrants. Un debat que genera opinions diverses, però que sobretot ens convida a reflexionar sobre la dignitat de les persones, els drets, la integració i els reptes que planteja la nostra societat. Per parlar-ne amb coneixement i experiència, ens acompanyen dues persones molt vinculades a Càritas. D'una banda, un enginyer que coneix de prop la realitat de moltes persones migrants i els obstacles que troben en el seu camí. D'altra banda, un advocat especialitzat en l'àmbit jurídic que ens ajudarà a entendre el marc legal i les implicacions d'aquest procés de regularització. Comencem aquesta conversa que ens ajudarà a comprendre millor una realitat que ens interpel·la com a societat. Bé, benvinguts, bien hallados, ¿no? Que se dice en castellano. I anem a veure el que vulgui contestar primer. Què vol dir exactament una regularització massiva d'immigrants?
3: Bona tarda. Bueno, una regularització massiva d'estrangers o una regularització extraordinària és un procés excepcional mitjançant el qual un govern otorga permisos tant de residència com de treball a un gran nombre de migrants que prèviament visquien al país de manera irregular. S'entén per manera irregular, no tenen papers. Documentació, no tenen papers i treballen dintre del món laboral submergit en tot el que conlleva, no? Com són pues, explotacions, explotació laboral sobretot, mal pagament i il·legalitat, perquè si realment són intervinguts per l'autoritat, a l'empresari que l'ha contractat o que el té treballant, no contractat, però no, que és de contracte, però que el té treballant, rebrà una multa per part de Inspecció de Treball, però el treballador il·legal s'arrisca a ser deportat fora del país. Això és el que vol dir una regularització massiva d'immigrants.
0: Sembla que ens ha quedat bastant clar, eh? Perquè amb la seva pausa, que el caracteritza, ens ha arribat a tots. I per què es planteja aquesta mesura ara?
3: Bueno, el govern planteja aquesta regularització extraordinària per legalitzar centenars de migrants que estan aquí amb una situació que viuen i treballen al país. Respon amb una mesura econòmica, un mandat ciutadà també, i a l'urgència de dotar de drets laborals i seguretat jurídica, sobretot a les persones que ja formen part d'aquesta societat, però que estan visquent d'una forma totalment irregular i amb vulneració de drets fundamentals, inclús.
1: D'alguna manera, obliga a tots aquests empresaris a que, en lloc de tenir aquestes persones irregularment, doncs aquestes persones puguin tenir un contracte i a la vegada començar a cotitzar. Això és el que en principi el govern intenta, o sigui, bueno, deixem de... sabem que hi ha una cosa que està amagada, quina manera és de fer-la aflorar a per sobre, i es diu, pues mira, agafem i fem aquesta regularització massiva. Però a base de que estem sentint per la tele de que divergències entre uns i altres, i, però bueno...
3: Bueno, els motius principals darrere d'aquesta iniciativa són el suport econòmic i laboral. Hi ha una forta demanda de treballadors per part dels sectors com és l'agricultura, la construcció i l'hostaleria, i la cura de persones. Regularitzar aquestes persones permet aflorar economia submergida, que actualment està actuant, augmentant la captació, la recaptació de seguretat social, impostos, que ara pues, tampoc estan cotitzant, i sobretot abolir una esclavitud laboral. Perquè la gent que treballa en aquestes situacions, normalment, i tenim moltíssims exemples que s'arriben a la parròquia, que són impressionants, de persones que estan treballant 24-7.
0: 24-7?
3: 24-7, sí. Sobretot amb el tema de àmbit domèstic,
0: okay,
3: o de cura de persones que estan amb certa discapacitat. Perquè es produeix això també perquè viuen dintre de la casa, estan com interinos, i això pues, té disponibilitat 24 hores.
0: Sí, bueno, però el rendiment d'aquestes persones, bueno, vamos, jo m'imagino treballant 24 hores, i si no em dones després una altra de descans, però si demà se'n tornem i que no ha estat res, la qualitat d'aquest treball...
3: La qualitat d'aquest treball és fatal, però si li demana, si li exigeix que una... jo puc plasmar un tema que l'hem viscut molt de prop a la parròquia, però que no et donaré noms perquè aquesta persona no vol que faci. Una senyora que arriba d'un país estranger amb una llicenciatura, que es troba aquí, visca en el carrer, vam parlar a l'altre programa ja. Aquesta noia ja ha evolucionat, aquesta senyora ja evoluciona bastant.
0: Menys mal.
3: Ens ha costat molt treball, però bueno, vam trobar una feina on està cuidant una senyora que té certa discapacitat, a part fa totes les tasques de casa i a part està intentant estudiar castellà i estudiar català. Bueno, aquí són 24 hores.
0: I tant, que són 24 hores.
3: Per 1.000 euros. És una de les...
0: Sí, sí, això com a punta d'iceberg, exacte.
3: I amb una exigència impressionant. Una persona que també té certa problemàtica mental, doncs imagina el que és això, de dilluns a diumenge...
0: Ni un dia per descansar.
3: Ni un dia.
1: Això no vol dir que el que comenta l'Albert, de que fent aquesta regularització massiva ho arreglem. Jo crec que ho arreglarem a mitges, perquè diríem, en el cas d'aquesta noia, penso que les 24 hores no els hi traurà ningú.
3: No.
1: I el contracte no li faran un contracte de 8 hores, li faran un contracte de 4 hores.
0: Ella... Encara sortirà perdent en 4 hores, cotitzant.
1: No, però em refereixo de que com a mínim tindrà alguna cosa legalitzat.
0: Vale.
1: Que ella pensarà, doncs mira, algú tinc legalitzat,
0: vale,
1: i alguna cosa per un futur, en cas de que li fes falta... el desempleu o el paro o el que sigui, sí, pues sempre tindrà aquell coixí per poder tirar endavant. Però que la idiosincràsia de... no ho vam dir, la paradoxa de dir, sí, bueno, tinc un contracte, però... I no vull donar idees, eh? Però és que m'ho veig a venir. Veig a venir que la persona que està en aquest cas serà una persona que li faran el contracte de 4 hores i continuarà estant 20. I estarà pues, un 20% legalitzat.
3: Pues, bueno, aquesta...
1: És trist, pues,
0: és trist. Sí. Perquè llavors, a quantes persones se'n podrien beneficiar d'aquesta regularització?
3: Això parlem després.
0: Ah, vale.
3: Perquè això ha sigut una problemàtica forta, que havia molta cosa sota la...
0: L'estombra.
3: Sí.
0: L'estor.
3: Però és més del que pensava. És a dir, no és... Es van parlar d'uns números al principi, que després ho parlaré a l'últim més detallat.
1: Segons el govern, 500.000.
3: Sí.
0: Segons el govern.
1: I el que diuen les notícies, la tele, la ràdio, tothom. Sí, no, sí. 500.000.
3: Sí.
1: Després estarem tots assentats.
3: Sí, aquesta... Concretament aquesta regularització el que busca oferir és seguretat jurídica. Un accés a la sanitat i drets laborals bàsics a persones que ja resideixen a Espanya i que es troben vulnerables davant d'una exclusió i explotació laboral.
0: És així. Ara ho has dit, explotació.
3: Clar. És explotació laboral. I el... l'inspecció de treball així ho decreta, i quan va al jutge de lo social es castiga com a explotació laboral, que pot inclús ser penada en presó.
0: Carai.
3: Sí. Bueno, si voleu parlem dels números aquests.
0: Va, sí, som-hi.
3: Quantes persones poden beneficiar, no?
0: Sí.
3: Mira,
0: o algú... quins requisits, primer digues.
1: Sí.
0: Quins requisits,
3: sí. Anem a veure.
0: Que es necessitarien per complir o per obtenir aquesta regularització.
3: Quan es va publicar aquesta regularització, es van variar a última hora, però concretament són... Estar residint al país abans del 31 de desembre del 2025. Es demanen 5 mesos. Careixes de penals, que aquest va ser un altre... Aquí entrarà tot el món, no. Aquí es demanen penals del país d'origen, es demanen penals i policials d'Espanya, i es demana certificat de padró i el certificat de vulnerabilitat.
1: Aquest va sortir després.
3: Sí, va sortir després perquè, clar, si el padró... pot regularitzar també a gent que està en situació de carrer, que no té domicili fix. El certificat de vulnerabilitat acredita aquesta situació. No? És un pas més. Perquè em va estar a punt de sortir un tema que era aportar un contrato de trabajo. Menos mal que no van treure això.
0: Pues menos mal que no el van treure.
3: Perquè si no, això seria la bomba. És el que en un principi es demana. Això es presenta amb una cita prèvia a Governació. Governació ho emiteix a tràmit i amb l'espai de 90 dies, que és el que marca la llei, perquè si no es produeix silenci administratiu, i en aquest cas es otorga positivo, s'otorga un número de NIE. Amb aquest NIE el procediment continua en tràmit, però amb aquest número de NIE ja pots anar a la Seguretat Social i d'acord a aquesta regularització, la normativa, aquesta regularització, autoritza a treballar provisionalment. Si després surt l'expedient endavant, pues continuarà, i si no, pues tindrà que deixar la feina i passar a un altre model de regularització. Aquí el govern va estimar que hi havia 500.000 persones.
0: 600.000.
1: Però
3: quan es va obrir van aparèixer fins a 850.000. Perquè no s'havia pensat de que hi havien altres opcions de regularització que, per lo que sigui, no havien sortit endavant, però aquesta encaixava i passaven aquí. El que no es pot fer és anar amb dues regularitzacions a la vegada. Renuncies a una. I una part molt important, que era la part de protecció internacional que hi havia. Aquesta part pues, ha passat ràpidament ja a fer la regularització massiva. Realitat, a 15-16 dies a punt de tancar, perquè això durarà fins al 30 de juny, 1.100.000 persones. Això...
0: ens han quedat sense paraules.
3: No sabien d'on sortien.
1: Ho comentat ell del certificat aquest de vulnerabilitat. Això va ser quasi molt al final, que si em sembla, no sé si ho heu vist, va sortir, o sigui, per part de l'Ajuntament d'Hospitalet, a la Farga, van agafar i van adaptar com 20 taules amb 20 persones per poder fer els certificats de vulnerabilitat. O sigui que en un dia es van arribar a fer, es feien allà, em sembla que 4.000 o 5.000 persones
3: dormien
1: i dormien, feien cua aquella nit per poder-ho fer. Això va ser Això també ho vaig dir un gran cap a l'Ajuntament d'Hospitalet, que es va...
3: Sí.
0: Exacte, com a mínim es va agilitzar.
1: És que si no, no es podia fer res.
3: No? A diferència d'altres comunitats, aquí a Catalunya va ser, es va abocar totalment a la part política per agilitzar això. Perquè si no seria posar problemes...
0: Home, traves a sobre.
3: Traves a persones que, si no tens aquest paper, no et pot donar això, i realment aquesta persona...
0: I sempre
3: persona...
0: estem dintre de l'espiral aquesta, no?
3: Sí, és així. Bueno, l'Ajuntament... Jo he viscut el tema precisament de l'Ajuntament d'Hospitalet i, bueno, jo vull reconèixer la labor que ha fet obrint l'exposició de la Farga i atenent a més de 4.000 persones diàries, en un espai curt de temps.
0: Pues sí que van fer una gran feinada.
3: Van abocar tots els funcionaris que tenien disponibilitat, els van posar allà, es van habilitar taules, la gent dormia fora al carrer amb sacs de dormir i demés, perquè si no, no era. I era impressionant la cua que hi havia, que donava tota la volta a la Farga.
0: A la Farga.
3: Bueno, es va solucionar això i es va poder donar, perquè altres estaments, ja obert a la regularització, encara s'estaven pensant com fer el certificat de vulnerabilitat. Una cosa que va ser...
0: A veure, no sí, és de sí. Risa, però...
3: No, és que... És...
0: A veure...
1: És que hi ha casos de que fan caure del cavall. Que vingui... Ara, ja, o sigui, ara s'hauran presentat, perquè el 30 de juny s'haurà tancat tot això... Sí. I ara aquí vindrà la feina de dir el que deia l'Albert, sí o no.
3: La segona part.
0: Clar.
1: Però clar, és que aquí, a nosaltres, a nivell de... L'he arribat amb ell, a nivell de parròquia, l'ha arribat una persona amb uns certificats penals que fan saltar del cavall. O sigui, una persona amb dues pàgines, amb 56 pendents de judici. No?
3: Més altres detencions
1: policials. Sí. I aquesta persona ha portat els papers per regularitzar la seva situació. O sigui, jo no sé, no voldria dir res, però les persones que en aquest moment hauran de decidir el què i el com, sí, veig que tenen una bona papeleta al davant.
0: A veure, perquè què és, enfortiment de lleis o què serà?
3: A veure, jurídicament aquest cas es resol de la següent forma. Si estan prescrits, s'anul·len. Els que estan actius, pues, li trebaran per poder treure aquesta documentació.
1: Ai, demanava, bueno, anem mirant d'arreglar-los, però que és com 56, no. Estarem 3 anys aquí
3: no,
1: a arreglar-los.
3: És que... Té 56 ja pendents, que això acabarà amb presons i demés. Clar,
0: No, és que és...
3: Això no es colarà. El que passa que també tenim que ser conscients de que això li ha representat a l'entitat gestora un desborde total. A dia d'avui, ara es comencen, ahir vas començar a arribar amb els primers NIEs, i adjudicats, però en tràmit, encara. Clar, aquest expedient passa un prefiltre i ja va directe allà, però ara demana als penals, als policials a data d'avui i introdueix aquest expedient amb el sistema i que continuï funcionant el seu tancament.
0: Però una vegada més comencem la casa pel terrat, perquè volíem fer una regularització, em sembla bé, perquè és el pes que es mossega la cua. Si no tenim papers, no tenim treball. Si no tenim treball, no tenim papers. Val, correcte. Però anem a veure els mitjans que tenim, senyors.
3: Bueno, això sí.
1: Jo suposo que moltes de les persones que estan implicades per poder fer aquesta regularització massiva no es pensaven que hi hauria el que hi ha.
0: Exacte.
1: I més et diré ara una cosa. Abans de venir cap aquí, hem vingut amb la meva dona, estàvem allà a la parròquia, a la sala de catequesis, i hi ha una amiga nostra que és una persona bastant dintre de la Seguretat Social. I he dit, mira, anem a la ràdio i precisament anem a parlar d'això. Diu, hauria d'haver-hi una persona de la Seguretat Social perquè expliqués el problema que tenim nosaltres amb tota aquesta avalanxa de feina. Dic, sí. Penso que sí, seria...
0: Queda obert, el micròfon?
3: Sí. Bueno, clar. Tot això acaba amb uns beneficis que
0: clar,
3: són...
0: Ara parlem dels beneficis socials i econòmics, no?
3: A veure, aquesta regularització massiva el que porta és un benefici econòmic en aflorar economia submergida.
0: Clar,
3: que no sé què passarà després, però bueno. Cosa que augmenta dràsticament la recaptació fiscal i el nombre de cotitzants. Penseu que estem en una població envellida totalment, que com aquí no entre diners a les arques, malament ho tenim.
0: No volem dir res, però tots els que estem aquí...
3: Sí, no, estem en aquesta
1: situació. Ens en fiem.
0: Exacte. Sí.
3: A més, augmentarà el número de cotització a la Seguretat Social i reduirà l'exclusió garantint drets laborals, sanitaris i universals i combatirà l'explotació i les màfies organitzades que hi ha de tràfic de treball. Aquests seran els beneficis que en un principi aportaran.
0: I això d'això n'hem de dir beneficis, Albert?
3: Sí, són beneficis. Són beneficis perquè ara aquesta gent està... Mira, ara un estranger aquí, si bé està empadronat i té dret amb una targeta de Seguretat Social, té dret amb una sanitat de segona. Què abarca aquesta sanitat? Pues que si és molt urgent i s'està morint allà, pues l'atendran. Però no té dret a, depèn de quines proves metges posteriors, ni té dret a poc més, perquè no cotitza. Cotitzant s'evitarà aquesta...
0: Si més no, això.
3: I per una altra banda, pues es començaran a cotitzar i a forjar-se pues, una jubilació de cara a futur, perquè hi ha molta gent aquí que ha estat no cotitzant durant 10-15 anys i ara arriben que tenen una malaltia greu que li han habilitat i aquí no hi ha nada.
1: A més, amb una altra cosa, o sigui, el sol fet de que aquesta persona li arribi la resposta per part de govern, que digui sí, mira, veus, aquí tens el NIE i aquí tens tot el papers, aquí no s'acaba. O sigui, aquesta persona té un any o dos?
3: S'està parlant que té 6 mesos mínims que ha de cotitzar amb el primer any. Aquesta documentació s'otorga per un any renovable. I després pues, tindrà dret a nacionalitat si continua aquí. Si és de països iberoamericans hi ha uns acords que en 2 anys ho poden treure. Si és d'extracomunitari d'altres continents són 10 anys. El que obliguen és a treballar, o sigui, aquí el que no faran serà donar uns papers perquè tinguis una regularització.
0: Exacte.
3: Aquí estoy y estoy y me dedico a lo mismo que me dedicaba.
0: No, com que no. Sí, tornem a estar igual.
3: Sí.
0: I això com afectarà el mercat laboral? Bueno, la Seguretat Social ja ho has dit.
3: El mercat laboral afectarà que pot desaparèixer molta empresa submergida aquí ja.
0: Bueno, no si anem cara a la legalitat, lo ha de ser el senyor. Vale. Ha valgut la pena tot això.
3: Això no vol dir que es regularissin molts llocs de treball. L'empresa submergida continuarà si les autoritats pues, no posen mitjans.
1: Jo suposo que el que passarà serà d'aquestes empreses de que tenien que signar un precontracte, que és el que es feia, perquè després t'arreglessin els papers i tu poguessis, et poguessis venir a treballar, com el que fa, diríem, els contractes a país d'origen, no?
3: Sí. O sigui,
1: anaves
3: sí.
1: a país d'origen, feien un contracte i venia cap aquí. O sigui, passa que tot això, aquesta feina, ara no hi serà. Representa que ja està feta, o sigui, que aquesta persona que ja té papers la podràs contractar.
3: Clar.
1: Aquí s'agilitza el tema de la contractació de tota aquesta sèrie de persones que ja no vindrà d'origen, sinó que ja les tindrem aquí.
3: Legalment entraran dintre dels convenis d'actuació, a la qual es treurà això de 24-7.
0: Ja no hi ha...
3: Es regularitzarà molt la part de treball amb...
0: Però vols dir, Albert, que es traurà el 24-7? Si el 24-7 és justament en l'àmbit domèstic, qui anirà a mirar el quart, segona o el cinquè, primera, què està fent, si està cuidant un avi, una àvia?
3: Jo crec que...
0: Tu tens molta fe, jo potser en aquest cas no en tinc tanta.
3: Mira, jo sí que tinc fe, perquè veig l'evolució que està agafant Inspecció de Treball. Cada vegada s'està incorporant gent, cada vegada hi ha més mitjans per detectar, depèn de quina empresa submergida que fins ara no hi havia. I cada vegada hi ha més control policial, paral·lelament amb la inspecció de treball, sobretot amb el tema de migració. Tothom hem sentit aquell senyor que treballava en una panaderia, que el va tallar el braç i el propietari de la panaderia el va deixar a la porta de l'hospital, sí. Com un gos, no? Bueno, això s'acabarà, hi haurà més inspecció. La gent també podrà reclamar els seus drets, perquè ara no pot reclamar una persona que està aquí irregular.
0: És una persona que no té drets.
3: Clar.
0: Més que el de treballar.
3: Sí, sí.
0: Perquè, aviam, tu tens una persona a casa, començament que s'ha de donar d'alta.
3: Sí, però
0: ara tornem.
3: Hi ha un règim especial d'aquests treballadors. Que pràcticament la Seguretat Social és molt poca, o cotitza molt poca. I ja es poden donar d'alta com a... I tenen una sèrie de beneficis, inclús fiscals, perquè no els afecta l'IVA, no tenen que fer tota aquesta estructura paral·lela que han de tindre per poder desenvolupar com un treballador autònom. I això facilitarà també.
0: Bueno, va. Ja m'has convençut, va. Som-hi, Miquel. Bé, i quina és la situació actual de les persones que viuen i treballen sense papers? Perquè, clar, la deixem aquesta pregunta, si vols, eh?
3: No és deixar-la, perquè és una realitat.
0: Perquè és que sabem, tots la sabem, aquesta pregunta.
3: Sí.
0: La tenim al carrer, vull dir...
3: Sí, nosaltres a través de Càritas la tenim allà a diari.
0: Clar, nosaltres a la parròquia. Tenim aquí també amics, el nostre gran amic i col·laborador, el Josep Maria Calp.
4: Bona tarda.
3: Mira, el tema, l'actualitat. Arriba una gent que ve d'un país amb un estat deplorable i es posen a treballar. Sectors que treballen. Construcció, hosteleria i gerontòlogo, cuidant persones grans. Uns perquè no poden pagar més i altres perquè se l'estan estalviant de no pagar, aquesta gent rep uns salaris miserables. A sobre hi ha màfies, que aquesta gent té que viure en algun lloc
0: o altre.
3: Hi ha màfies que munten pisos, que els divideixen i que allà fan 40.000 habitacions. Aquesta habitació li costa quasi més del que està guanyant. Estem parlant de 600 euros una persona sola, 850 un matrimoni, hasta 900 euros, i tot això es paga en negre.
0: O sigui que, a més, ells no poden...
3: No, aquí estàs, i com ho emboliquis molt, prepara't-te. Sense dret a poder-se empadronar, perquè, clar, que ens trobem, que aquests propietaris... d'aquests són relloguers, eh? Lloga un pis i... Bueno, resulta que el que té llogat al pis està cobrant el mínim no sé què, el desempleo tal. I això es valora una mica, el baròmetre d'aquesta mesura és el padrón. Aquí hi ha 100 persones, saps? No és un res declarat, vulnera tota llei de prevenció de riscos.
0: I tant.
3: Allà, si hi ha un incendi, pues, bueno, ja veurem per on salim i sí,
1: però,
3: quantos salim.
1: Has de tenir en compte que fa setmanes va sortir a nivell de la construcció que no sé ja quants pisos s'estan arreglant, que en lloc de ser pis per una família, estan adaptant aquell pis per habitacions.
0: Per habitacions.
1: Sí, i ja no és de que és una persona que té el pis, no, és que ja els propis constructors ja estan preparant aquests pisos, Mira, per poder cobrar això. Aquest de lloc. Amb el qual, vull dir, estan veient de que la cosa anirà per aquí.
3: Fa un mes es va vendre un local a Hospitalet Centre. Aquest local va començar-se a construir i està declarat com pisos per estudiants. Però d'això res. El propietari és una persona estrangera que ha dividit tot allò i allà ha ficat no sé quanta gent. Empleats que estan treballant en negre o no negre, però que li ofereixen una habitació allà. Jo aquell local l'he vist per dintre. Si allò és calafoc, a veure per on surt.
0: Mueren como chinches, no? Vull dir, perquè clar, si no hi ha una segona sortida...
3: No. I aquí s'ha posat a construir, ni nadie se ha enterado de nada.
0: Jo vaig parlar... Perquè aquí hi ha sobres... Perquè, a veure, la policia ho veu, l'altre ho veu, l'altre ho
3: sí,
0: veu.
3: Sí, però la policia, lamentablement, concretament de l'Hospitalet, la policia local o la Guàrdia Urbana està deficient. La truques i ve d'aquí 10 hores. Per una altra banda, urbanisme està saturat. No pot donar a l'abast de totes aquestes demandes de... construcció que s'està fent. La gent que diu, bueno, mira, jo construeixo, que me multen i ja està. I el que entra ja directe d'aquestes màfies, pues, ja ni pido permiso. I ja està. I treballo aquí a porta tancada i la runa deixo aquí i ja està. I ja veurem per on surt. Aquesta és la realitat. I s'estan construint moltíssims pisos d'aquesta índole.
0: I llavors quin paper tenen les entitats socials o les ONGs en aquest procés?
3: A veure, les entitats socials amb aquest procés poc han fet, i quan han arribat tard ja, no? A veure, el procés aquest és reunir la documentació i entregar-la a l'administració. S'han habilitat oficines de correus i em sembla que Seguretat Social no ho té molt
1: clar, sí,
3: per filtrar aquesta documentació i poder-la entrar a través d'uns programes que hi han preparats ja per això. Perquè hi havia la segona part, les màfies aquestes que actuen, de que te doy los papeles
1: per poder-te donar una cita,
3: o te busco una cita, però són 300 euros aquí estamos así. Aquí hi ha una màfia que es cobra de tot. Necessites padró? 1.000 euros i jo t'empadrono demà. Necessites una cita prèvia? Doncs pues mira, fins ara en 50 aquells locutoris que hi havia, sí, raros, però ara ja estan parlant de 250-300 euros.
0: Això és inhumà. Mira, sí, perdoneu que us digui.
3: Vols que te les, que t'ho posi jo aquesta documentació? Doncs pues 500. Imagina tu aquí el que s'estava llogant i el que s'està
1: fent. A nivell de despatxos d'advocats i d'allò, per poder presentar, doncs pues mira, clar, això.
3: Els advocats cobren les minutes que tenen que cobrar, però és la forma única, local, legal que hi ha de fer-lo. Però també és un dineral, eh? I aquesta gent no té. És que si guanya 800 i està pagant 600 d'habitació...
0: Com hem de menjar? I ja no que... dic pagar un telèfon.
3: No, el telèfon s'hi paguen 20 euros d'aquestes tardes que hi ha, i pagar la targeta aquesta mensual per anar a treballar amb els serveis públics, i la resta pues, apareixen per Càritas. Hi ha una vulnerabilitat immobiliària impressionant en aquest país.
1: Aquest tema de les habitacions ha fet un canvi a nivell de Càritas, a nivell nostre, i és de que havíem passat nosaltres de 2 dies a la setmana de donar aliments a un, i hem estat com 4 o 5 anys donant aliments només un cop, que el donàvem el dimarts, i a partir d'aquest mes de gener ens hem vist obligats a els dijous a la tarda donar aliments a la gent de carrer.
0: Quan diu gent de carrer, és indigent.
1: Sí, la gent que és que possible, per un, el que deia l'Albert, que per un problema de que no pot pagar l'habitació, s'ha quedat al carrer.
0: Clar.
1: I llavors, bueno, aquestes persones pues es venen els dijous i ens estan venint entre 25 i 30 famílies, persones cada setmana.
3: I amb models diferents.
1: Models diferents de gent i que no ho fem cada dia perquè no tenim i no estem preparats i l'entrada suficient d'aliments per fer-ho cada dia, però que ens estan arribant cada setmana.
3: Jo tinc persones que estan visquent a furgonetes, però tenen treball, tenen treball fixe.
0: Treball fixe, però de 800 euros. O de 1.000. I en paguem 800 de l'habitació.
3: I han perdut el pis perquè no han pogut pagar la hipoteca, o han perdut el lloguer perquè no el podien pagar... Bueno, s'han tingut que anar i venen pues, a Càritas setmanalment, perquè a sobre no tenen un cuinar i de més, i s'ha de donar uns lots precuinats o de ràpida preparació amb les condicions que viuen, però estan visquent amb una furgoneta. I un altre va vindre ahir que està visquent amb una tenda d'aquestes de campanya, allà en una zona de parc. És el nou model que ha sortit, eh? I gent que la veus i dius, si ahir no estava així.
0: Exacte. No, no, que ens pot passar a tots, jo sempre sí, ho dic.
3: A part de lo que tenim de la immigració, tenim també...
0: Aquesta realitat.
3: Aquesta realitat local, eh? Que no sí, és gent sí. immigrant.
0: No, no, no, no, no.
3: O gent immigrant que estava en una situació i que ha caigut. Uh-huh. I si perds el treball ja no tens temps de tornar a renovar la teva documentació, perquè una de les condicions que et demanen és que tinguis treball, que estiguis actiu amb el treball.
0: Exacte, exacte. Bé, arribem fins aquí. Vols dir alguna cosa més, Albert? T'ha quedat alguna al tinter?
3: Sí, queda molt. O sigui, queda que molt. Podríem fer un altre programa.
0: Doncs pues el farem i inviteu a la vostra amiga de la Seguretat Social.
3: Sí. Esperem que tanquin la regularització i treuen conclusions i a partir d'aquí veiem a veure Exacte. Com evoluciona i a veure. I no jo m'agradaria molt portar alguna persona que estigui en aquesta situació. Tenia tres preparats, però és tanta la por que tenen...
0: Bueno.
3: Que...
0: Qui diria res, eh?
3: No han vingut. Sí.
0: Dels aquí presents, no sé què faríem,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, sí. No. Però no pot ser. Però pot ser quan estiguin regulats, pues que vinguin i expliquin
0: bueno,
3: una mica
1: l'experiència.
0: Exacte. Jo vaig portar, però era de Reels, eh? Sí. De Reels, Barcelona. Vaig portar un senyor que de la noche a la mañana se li cayó l'imperio, eh? Bueno, tenia una empresa, per un problema d'addiccions, però bueno, ell estava bé el dilluns, com aquell qui diu, i el divendres estava dormint al carrer. I estava a Reus. Sí, sí. Bé, arribem a aquest final del programa d'avui. Volem agrair sincerament a tots els nostres convidats, al Miquel, l'Albert i a la seva esposa, l'esposa del Miquel, Carme, que, bueno, no diu res, però està allà, eh? I amb la cara va dient sí i no, però, bueno. La seva presència, la seva generositat i les seves aportacions que ens han ajudat a entendre millor una realitat complexa, però profundament humana. La migració no és només una qüestió de lleis o de números, que de tot això el Miquel en sap molt, però hi ha alguna més aquí.
1: Sí.
0: És, sobretot, una història de persones... de somnis, d'esforç, d'esperança. Conèixer aquestes realitats ens ajuda a construir una societat més informada, més justa i més acollidora. Gràcies també a tots vosaltres per acompanyar-nos una setmana més.

0: Déu ens adreça la paraula.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Què ens diu aquest diumenge?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Escolta-ho a l'espai.
2: Paraula d'Evangeli.
3: Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: mireu de no fer el bé davant de la gent perquè ho vegin, ja que així no podríeu esperar la recompensa del vostre Pare del Cel. Per tant, quan dones als qui ho necessiten, no ho anunciïs a toc de trompeta com fan els hipòcrites a les sinagogues i pels carrers perquè tothom els lloï. Us ho dic amb tota veritat, ja tenen la recompensa. Tu, quan ajudes els altres, mira que la mà esquerra no sàpiga què fa la dreta, perquè el teu gest quedi secret. El teu Pare, que veu tot el que és secret, t'ho recompensarà. I quan pregueu, no feu com els hipòcrites, que els agrada plantar-se drets a les sinagogues o a les cantonades

0: Tu, quan dejunis, renta't la cara i posa't perfum, perquè la gent no sàpiga que dejunes, sinó només el teu pare. I ell, per a qui no hi ha secrets, t'ho recompensarà. El camí de Jesús és el camí de l'autenticitat, és el camí de la llibertat interior, és el camí de la veritat, és el camí de la no necessitat d'haver d'aparentar per creure's algú. És el camí de la descoberta que som fills del Pare del Cel i que la nostra dignitat ve precisament d'això. Independentment del que fem, independentment de la posició que ocupem, independentment del que se'ns reconegui. El Pare, en majúscula, l'Abba, aquest Déu que no ens posa condicions per donar-se'ns, aquest Déu ens vol omplir del que ell és. Pau, llum, presència amorosa. Aquesta és la recompensa que ens dona el Pare del Cel. No és un portar-nos bé, no és un fer veure que nosaltres fem les coses com s'han de fer o com està manat, sinó és confiar amb tota sinceritat i amb tota transparència que ja ho tenim tot. Si acollim el que Déu ens vol donar en aquella intimitat del nostre cor. La pregària no és, com ens diu Jesús també en un altre moment, dir moltes paraules perquè Déu ens escolti. La pregària és obrir els ulls de l'ànima i veure que no estem sols. Sentir que Déu ens acompanya de forma que no podem explicar en mots, de forma inefable però real, ens acompanya i ens sosté moment per moment i que ens suggereix de forma molt subtil però eficaç i clara cap on hem d'avançar, què podem fer, com podem viure, a qui hem d'ajudar, com ens podem deixar ajudar. La recompensa de la qual Jesús ens parla a l'Evangeli que avui hem sentit és la recompensa de saber que tot pot ser a fi de bé, que tot contribueix al bé dels qui volem estimar Déu, és a dir, d'aquells que vivim el que ens toca viure, que fem el bé que podem, perquè estem contents de donar quan això està al nostre abast i que en el secret del nostre cor rebem molt i molt i molt i molt més d'amor de l'amor que donem, perquè rebem l'amor mateix de Déu a través de l'amor de moltíssims rostres humans.
1: Els diaris en van plens. Ens costa valorar-les com a positives o negatives. Aquí volem prendre partit, subjectivament, però amb valentia. Són
2: les bones i males notícies.
3: Bé, pel que fa a la vida parroquial, comentar-vos que hi haurà ben aviat un recés d'Emaús per als homes, que tindrà lloc a la Casa d'Espiritualitat del Noviciat de Pallejà del 19 al 21 de juny. Us en podeu informar a la mateixa parròquia d'aquí de Molins. També recordar-vos que hi haurà el sopar de germanor parroquial el 3 de juliol, que és un divendres, a les 21 hores, i que podeu adquirir els tiquets a la Ferreteria Artés o al despatx parroquial, que és, us recordem, els dilluns de 5 a 7. Finalment, pel que fa a l'horari d'estiu de les misses, com ja sabeu,

0: aquest horari canvia en els mesos de juliol i agost, i aquest any s'avançarà el diumenge 28 de juny, i per tant us recordem que les misses de les 10 i les 12:15 queden agrupades en una sola missa a les 11, a partir d'aquest diumenge, en fi, diumenge 28, no aquest, sinó el següent.
1: Molt bé.
2: Bé, així acabem el programa d'Obrint Camins d'avui, que ha estat possible gràcies al nostre tècnic David Rius, molt amable ell, com sempre, als nostres convidats, el Miquel, l'Albert, el Josep i la Carme, vale? Que ja ho he dit abans, és l'esposa del Miquel, i un altre dia vindrà l'esposa també de l'Albert, eh? Que aquí tenim el micro obert per tothom. Us ha parlat amb molt de gust Anna Ribas i Merino, i no vull tancar el programa sense abans dir-vos que la propera setmana conduirà el programa Àngel Beumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu molt bona setmana. Sigueu feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils a Pallerols, a Talavera i Ribera d'Ondara per ordenar el confinament a la població d'aquests municipis de la Segarra per incendi forestal. Els bombers treballen amb 33 dotacions terrestres, 8 helicòpters bombarders, un helicòpter de comandament i 2 avions de vigilància, així com 150 efectius del cos. És un foc que crema camps de cereals sense segar, el flanc esquerre i la cua, i treballen amb maquinària pesant i extinció en marxa. Es fan descàrregues amb mitjans aèris al flanc dret amb pes, en aquest cas important pel vent que bufa de marinada. I la línia R2 Sud i els trens regionals del Sud circulen amb retards de més de mitja hora a causa d'una incidència a la infraestructura de l'estació de França a Barcelona. Segons ha informat Renfe, l'avís de l'incident s'ha produït cap a 6:45, un quart d'hora més tard, cap a 7:00, s'ha registrat una altra incidència, en aquest cas a la línia R4. Aquesta es tracta d'una avaria en un tren de mercaderies al IRENFE que ha tingut lloc a l'estació de Castellbisbal. I el govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, malgrat l'acord de pau. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
2: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
1: I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat una inversió de gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, el part i postpart en un mateix espai. Les obres d'aquesta zona han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció del naixement amb 11 sales d'atenció. I demà dijous comença el Sonar a la Fira de la Gran Via de l'Hospitalet i la ciutat ja té preparat el corresponent dispositiu de seguretat. Enguany els concerts d'aquest festival de música electrònica se celebren íntegrament a la ciutat i això vol dir que molta gent passarà per aquest recinte firal. A l'edició anterior, el balanç policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 810.

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.

0: amb Toni Ramoneda.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem un nou Generació T. Amb aquest bombo que ens marca que comencem aquí, que donem el tret de sortir d'aquests 55 minuts de música, música de la nostra, música, doncs, això, de la música de la nostra generació, la música de la generació, sí, la banda sonora de la teva vida, la banda sonora de les nostres vides. Perquè si és bonic tenir una banda sonora, encara ho és més que aquesta banda sonora ens representi no només a un, sinó a tota una colla. Ens representi a tota una generació, aquella que vam créixer començant a escoltar música doncs, dels 80, als 90. Tu potser ets una mica més jovenet i has començat una mica més tard, i tu potser als 70 ja començaves a escoltar discos dels, no sé, potser dels germans més grans o dels pares, no sé. En definitiva, doncs, tota aquesta colla que ara estem aquí al voltant de la cinquantena, 10 amunt, 10 avall, i que, doncs, això, doncs, som d'aquesta generació. I que quan vam començar a anar a discoteques, doncs, els que ho fèiem, els que estàvem per aquí al voltant, per aquí a prop, doncs, potser ho fèiem al xic, per això diem que som aquesta generació, xic. Sí, ens ho fem venir bé, eh? I, a més, tots aquests ens estem així, doncs, agrupadets, oi? Tots junts, que sempre fa més pinya, més colla. A Instagram, que és com... si ara són les grans colles d'amics, ara se'ls diuen Instagrams. Abans tenies una, dos colles, tres, i hi havia gent que podia anar amb diverses colles. Ara no, ara la colla és Instagram, això. Si no és que no ets moderno, doncs nosaltres també som a Instagram. I som a Instagram amb un perfil que es diu així, Generació Chic. I que tu, si vols, t'hi pots sumar. Si és dels que t'agrada la música dels 80 i els 90, doncs el teu lloc és, sens dubte, aquest perfil d'Instagram, on, a més de tenir penjats tots els programes, doncs també tens, també pots, si vols, doncs, tenir aquelles històries que anem fent també setmanalment referides a algun cantant, alguna cançó, algun grup, amb curiositats que potser no sabies o que potser no te'n recordaves que sabies. La memòria que ens fa aquests mals tantos, de vegades, eh? Va, què? Comencem amb una de gent d'aquí? Ens fa il·lusió quan posem gent de casa, gent dels nostres. Aquests venen des d'Osona, són els Double Buble. Amb això comencem el Generació Chic d'avui.
0: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: El seu gran èxit, sens dubte, de 1986. Demanant-nos o fent veure com es trencava aquella flor, aquella rosa clava.

Doncs això, que ho facis a poc i que et clavis ben endins. No, i com a proposta no està gens malament. Els Doble Buble, uns dels precursors d'aquest rock català, del que sempre hem dit, la gran moguda del rock català, que comença doncs, a finals dels 80, amb tot aquell, ja l'explosió, doncs, aquell concert, famós concert al Sant Jordi, i diguem, el rock català que coneixem de Sant Traït, Sau, Pet, Sopa de Cabra, tot això que és finals dels 80 i sobretot els 90, tot això tenia uns precursors, evidentment, hi havia gent abans, gent de primers dels 80, com a els mateixos de Doble Buble, per exemple, o per exemple, no sé, Detectors, La Madame, els Engai Engai, els de Canet, també. Doncs des d'Osona hi havia aquesta gent que es deien Doble Buble, amb la Mari, amb la veu de la Mari al davant. Aquesta mort dolça ens parla aquí obertament, ens parla obertament de sexe, ens parla obertament de la seva virginitat, que avui ha decidit entregar-te a tu i només a tu. Una lletra, aquest clàvat, el segon LP de la gent de Doble Buble. Unes lletres aquí, lletres de la Maria Jaén, de l'escriptora Maria Jaén, dels periodistes Ramon Barrils o del mateix Quim Monzó. Mari Martínez a la veu, però, per exemple, també gent que coneixes com el Pep Poblet al saxo. Grandíssims els Doble Buble. Una altra de força gran i de ben guapa, ella. Sí, senyor. Anem ara des d'un àlbum d'un any després, del 1987, des d'un àlbum que es deia True Blue, amb la senyoreta Madonna. Te'n recordes d'aquesta Isla Bonita? Sí.

0: Saps que aquesta cançó, aquesta Isla Bonita... Bé, diguem les coses tal com són. No ben bé la Isla Bonita, eh? Però que aquesta cançó li van oferir abans de la Madonna, li van oferir al senyor Michael Jackson i va dir que no. Però expliquem-ho bé això, perquè tot té una història. La base, sense la lletra, és a dir, la base musical li van oferir a Michael Jackson perquè en fes una cançó, i no li va agradar, no li va fer el pes, o és igual, el que sigui, va dir que no, i punt. Després això li van oferir a la senyoreta Madonna, Luigi Cone, ella va dir que sí, i em va crear una lletra. Va fer aquesta Isla Bonita, li va donar aquests tocs de xins com més hispans, no? Amb aquestes, fins i tot amb guitarra espanyola i tot això. I va sortir aquesta Isla Bonita aquí, al Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Ens posem ara a bailongos, ja, que això t'agrada més. Bé, la Isla Bonita i els W també, però la Kylie, home, sempre és la Kylie. A més, quan són aquelles cançons que les pots cantar perquè diuen aquella lletra tan fàcil, allò del... Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Aquesta la sabem, clar. Home, aquesta cantar, això és facilet. Fer-ho al to de la Kylie, això és un altre tema. Can't get out of my head, del Fever.

Hòstia, que t'he pillat cantant, eh? T'he pillat amb el la-la-la aquest. Can't get you out of my head. No hi ha manera de treure del meu cap. Com aquestes cançonetes, aquestes tornades, que no hi ha manera de treure de la seva. Això és una cançó de la gran Kylie Minogue del 2001, des d'un àlbum que es deia Fever.

Cançons que, mira, home, potser sí que sempre centrem les coses entre els 80 i els 90, però si això és del 2001 i val la pena, home, no ho hem de posar. No hem de posar si és del 2001 i no ho hem de posar si és de la Kylie Minogue, senyor. Ai, aquesta també saps qui són. Ja amb quatre, amb els primers compassos, aquests dos tocs aquí, ja saps que són els Mecano.

Avui estem de cançonetes d'aquestes de cantar, perquè aquesta també te la sabies. Quiero estar junto a ti. Ai, els Mecano decideix d'un àlbum que es deia Descanso Dominical. Volen estar junto a ti. Això és del 88, aquest àlbum. Un àlbum gravat als Abbey Road de Londres. O una part d'ella gravats als Abbey Road de Londres, ja amb Mecano completament consolidats. El cinquè àlbum d'estudi dels Mecano. Amb una cançó que recorda sobretot pel seu videoclip, eh? Amb la Pene. Sí, home.

I això què? Baixem als suburbis, ens apartem una mica del centre de la ciutat, ens n'anem a veure què hi ha per aquí a fora, què ens porten els Pet Shop Boys amb aquest Suburbia. Vinga, va!

uns altres d'aquests que no cal que els expliqui massa, ni massa presentacions, els senyors Pet Shop Boys, Neil Tennant, Chris Lowe, amb aquest Suburbia. Aquest treball, aquest Suburbia, ve des d'un àlbum que es diu Please, de 1980-86. No sé si és un dels teus favorits dels Pet Shop Boys. L'altre dia em trobava un que deia que la música, la història de la música, s'hauria d'haver parat abans que sortins dels Pet Shop Boys, que s'ho va encarregar tot. I on va els Pet Shop Boys? Home, si tenim aquí electrònica per un tubo. Doncs des del Please del 86, aquests dos senyors posant música, posant banda sonora, el que et deia sempre, banda sonora a les nostres vides, banda sonora a aquelles cançons i aquella crescuda que vam fer. Diuen que a partir dels 14 fas la crescuda, no? Doncs nosaltres vam fer aquesta crescuda forta amb gent com els Pet Shop Boys. Perquè escoltàvem la ràdio i vam començar a mirar vídeos i tot. Vam començar a mirar vídeos, tot i que hi va haver qui deia que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio. Al final no va ser així.

els Vials, que el 79 ens deien això, que el vídeo acabaria matant l'estrella de la ràdio, que la ràdio doncs se n'anava en orris perquè havia aparegut els vídeos. Perquè sortint els videoclips la gent ja no hauria d'escoltar la ràdio, sinó que se n'aniria a veure els videoclips. Això és el que volíem fer veure, i això, de fet, és el que... Fixa't, la primera cançó que va... o el primer videoclip que va emetre la MTV... Te'n recordes d'aquella emissora, la Musical Television, MTV? Que era una emissora de televisió que només programava videoclips. Doncs el primer que van obrir va ser amb aquest videoclip dels Vagels, Video Kill the Radio Star. I ho feien, doncs, això, amb un missatge clar i directe, dir, nois, se us ha acabat la moma, els de la ràdio, perquè aquí arriben els vídeos... I aquí s'ha acabat, ja no hi ha més ràdio, s'acabarà lo de les ràdios musicals i aquí tothom a escoltar la música a través dels videoclips. I home, està molt bé que hi hagi videoclips, hi ha videoclips molt, molt xulos. Però no, i la ràdio sempre seguirà sent ràdio. Mira si els hi va sortir malament la jugada, que quan MTV Music va tancar les seves emissions, també, i això és una justícia poètica, l'últim videoclip que vam posar, endevina quin va ser, evidentment. Video Kill the Radio Star dels Vagels. Amb aquesta veu amb cànon per darrere, que és molt xula, eh? Va, hosti, tu, ara anem amb un primer espasa, eh? Ja ho sabem. És que aquesta, això que sona per sota, és evident que és producció Stock Aitken and Waterman. I una de les grans estrelles dels Sou, dels Stock Aitken and Waterman, era Rick Astley. Take me to your heart.

I tu, Johar, porta'm al meu cor, agafa'm, no? Agafa'm a dins del teu cor, vull ser part de tu, vull estar dins teu, com sigui, com sigui, com sigui. Nosaltres ho aconseguim o mirem d'aconseguir-ho a través de la música. I sabem que quan et portem el Rick Astley, aquí es remou tot, eh? Ens agrada remoure coses, no? I mira, tenim aquesta mania de remoure't per dins, de treure't aquella cosa que tenies i que...

aquell àlbum mític d'en senyor Rick Astley, d'en Ricardo, de 1988, si han passat, eh? Vas cridar o no vas cridar amb el Rick Astley? Sí, home, sí. Amb el Rick Astley es pot cridar, però també ho podem fer, per exemple, amb els Natcha Pop. Podem cridar una nit. Anem amb el Grite una noche. Els Natcha, des del Dibujos Animados del 85. Mi Bob y el Humo, juntos como el viento. Va, que aquesta també és xula, eh? Anem a escoltar-la, però amb calma. Aquesta anem a escoltar-la amb calma. Vinga, va.

0: La banda del Nacho García Vega, els Nacha Pop.
1: Me vuelvo loco buscándote en el tiempo.
0: I del germà, també. Cosí, cosí. Antonio Vega. Ai, històries guapes de la movida que també tenim aquí, al Generació Chic. Però ara ens posem amb una mica de... Ara ens criden a les pistes. Ara anem amb una mica de High Energy.

Amb una mica de high energy que, tot i ser la cançó de la Evelyn Thomas que escoltarem ara, és la que estem escoltant, de fet, la que tenim de per sota mentre t'explico una mica el que és això de del high energy. Aquesta energia alta és un estil de música així de discoteca, però molt electrònica. Això va sortir a finals dels 70, sobretot als 80. La Evelyn Thomas és, sens dubte, una de les grans que ens porta, que ens ensenya què és això del high energy amb aquesta cançó que es diu exactament així. Així que, si volem una mica de high energy, per què no anar a les fonts, no? Evelyn Thomas! Des d'un àlbum que es deia exactament igual, de 1984, aquest High Energy.

Què? Música d'aquesta de ball, música que et porta... Això et porta a les pistes, això et porta a les èpoques de discoteca. Música que et feia sortir i deixar el cubata allà a la barra. Aguanta'm el cubata, que deia aquell. Està, tenim la vida farcida de poetes, eh? Poetes que ens van anar deixant sentències com aquesta de l'aguanta'm el cubata. Però també tenim records, per sort, per grans cançons com aquesta de la Evelyn Thomas, aquest High Energy. Música de ball també aquí al Generació Chic. Escolta, ja estem encarant al final, ens anem, ja ho saps, amb supertemassos, com sempre, cançons de discoteca, com per exemple aquesta. Què, sí o no? Si amb la Evelyn Thomas teníem aquell ritme que ens portava a la pista, aquell ritme que ens feia sortir a ballar, amb els Mystic també ho fèiem amb aquest super ritmo de la noche. Bellissima! Bellissima!

aquí ja posant-li ritme a la nit, posant-li ritme aquests vespres que ja s'allarguen i que ens agrada moltíssim això. I tant que ens agrada, ostres, si ens agrada. Ritmo de la noche li posaven els Mystic des de 1991. Aquests eren belgues. Que viva la noche, que viva la fiesta. La festa que ens agrada a nosaltres, la festa que ja saps que ens la guardem sempre pel final del programa. No vol dir que al principi no estiguem festius, però és que al final, noi, ens anem accelerant, ens anem posant a to amb cançonetes com aquesta. I anem amb el ritmo.

0: a dintre, i això sí que ja és festa total per acabar el programa Caravall, eh? Tots a moure els braços, vinga, va, fot-li!
1: Aló? Salut? Sentieu un haiduc?

0: des de Moldàvia. Ai, ai, ai, que ens rebotaven els d'Ozone aquí. Va, sí, que amb això anem acabant al final. Arribem al final del Generació Xic d'avui. Oh, Dragostea Dintei. Va, que tornem la setmana que ve. Vindràs o què, sí? Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Som pendents de l'incendi a la Segarra. Protecció Civil ha ampliat el confinament pel foc de Talavera als nuclis de Briançó i els Hostalets. Els dos de Ribera d'Ondara, que s'afegeixen als ja ordenats del mateix municipi de Ribera i de Pallerols, al nucli de Talavera. Es tracta d'un incendi que crema camps de cereals sense segar. S'ha demanat a la població que tanquin portes i finestres i no circulin. Els bombers han rebut l'avís a poc després d'un quart de set de la tarda. A hores d'ara treballen 46 dotacions terrestres, 13 aèries i uns 206 bombers. El foc afecta una superfície aproximada de 30 hectàrees de terreny agrícola, segons les dades dels agents rurals. S'havia dit en un primer moment que s'havia talat la A2, però finalment està circulant entre Jorba i Cervera. I a les portes d'una onada de calor, precisament avui, hem sabut que treballa detectant 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida del 2025. Aquestes s'han traduït en sancions de prop de 170.000 euros. Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava un temporer que va morir l'agost passat al Carràs del Segrià en plena onada de calor. Per evitar que torni a passar, la Generalitat promou un protocol per evitar els efectes de calor. Escoltem Núria Gilgado, que és la directora general de Relacions Laborals.
2: S'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, garantir que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
1: I 10 plataformes d'usuaris de trens de Catalunya han denunciat la ineficàcia de les reunions setmanals que mantenen amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i altres membres del departament, que passa des de principis d'any. En un comunicat diuen que la interlocució s'ha degradat fortament amb el pas dels mesos i consideren que les trobades s'han convertit en espais on es repeteixen les mateixes queixes sense solucions. I l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrabada i assegura que el tornaria nedant al Marroc. Ha estat en una publicació a les xarxes socials en assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. I Tortosa acollirà el Vèrtebra Dansa, el festival de música de Robert Olivan, que arriba transformat del conegut del Tebre Dansa. La nova cita cultural tindrà lloc el 20 al 26 de juliol amb la mateixa essència formativa i d'espectacles.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
1: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
0: En el principi, Déu.
2: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena un nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
4: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
3: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
4: I un cop al mes, participa al taller obert.
3: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.

Benvinguts i benvingudes a Helena en Bach, on les històries són la nostra inspiració. Un programa per compartir, aprendre i riure. El meu propòsit és ajudar les persones a comunicar les seves històries de manera autèntica i original. I recordeu que tot és possible amb un somriure.

Hola. Estem els oients. Gràcies per escoltar-nos. Gràcies al nostre tècnic de so, David Rius, qui us parla, l'Helena Álvarez. I recordeu que tot és possible amb un somriure. Fins aviat.

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el Nové Art. A càrrec del programa, i això fent que sembli fàcil allò que no ha de ser gens fàcil, tenim a l'Eli Arjona. Gràcies per ser-hi una setmana més. Amb la tranquil·litat de tenir-la controlant el reguitzell de botons que hi ha a l'altra banda del vidre, comencem el 34è programa de la temporada, rebent la visita mensual del nostre prescriptor de confiança, en Jordi Riera. Com estàs, Jordi?
1: Bona tarda, Pau. Doncs, com sempre, molt content d'estar aquí. Molt content, però deixa'm falcar que, tot i que aquesta setmana estic una mica menys content de l'habitual, i és que el darrer dia 4 ens va deixar als 56 anys a París doncs una autora de renom molt coneguda com és Marjane Satrapi.
0: Us avançàvem la setmana passada quan ens va colpir la notícia de la mort de la Marjane Satrapi, l'autora franco-iraniana de còmics, que vam dir-ho que miraríem de dedicar-li un especial amb el nostre prescriptor de capçalera, l'home dels monogràfics, i, per sort, aquesta visita seva arriba només una setmana més tard després d'aquesta, com deies, trista notícia.
1: Doncs sí, una notícia ja de per si molt trista i molt colpidora, perquè a més la seva família va comunicar que havia mort de tristesa després de la pèrdua del seu marit, Matías Ripa, fa justament ara un any.
0: No serà un programa fàcil, no ho serà. De fet, serà un programa difícil, perquè en mitja hora no podrem resumir el que va representar aquesta dona, el que va representar la seva obra i el que va representar la seva lluita, les seves reivindicacions, la capacitat de convertir el còmic en una arma de construcció massiva, diguem. Ella ho deia referent a l'educació, nosaltres ho traduïm al còmic, però ho intentarem, i per sort tenim el Jordi Riera per garantir-ho. I això, què ens has preparat?
1: Doncs mira, hem considerat de justícia doncs fer un monogràfic sobre la seva figura, no només, doncs, com deies, no?, per transformar el món del còmic, ajudant a milions de persones a comprendre una realitat cultural i política que sovint havia estat explicada mitjançant estereotips o a través de la seva obra cap del Persepolis, sinó també doncs per ser referent feminista, denunciant la situació de les dones iranianes al règim islàmic, i per la seva visió profundament humanista, no? De fet, doncs, la pròpia Marjane Satrapi, a la recepció del Guardó Princesa d'Astúries fa uns anys, ja deia que el que ens diferenciava de la resta d'éssers vius era la vida en societat, i que aquesta havia d'estar concebuda en base a l'empatia, i deia literalment que potser, en comptes de procurar una bona educació als nostres fills en forma de títols universitaris o carreres, potser els hi hauríem d'ensenyar ètica, civisme i, sobretot, compassió i bondat.
0: Paraula de Marjane, i aquí s'ha de respectar totalment. A més, ho diu de tal manera que, vaja, 100% d'acord. Curiosament, ara que dius-ho dels premis, que és una autora que de fet, defugia bastant dels premis. O sigui, una autora que no volia estar en primera línia d'aquestes qüestions, i el que deies tu, quan rep aquest el Guardó Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats, clar, se li atorga, doncs, això, per ser un símbol del compromís cívic liderat per les dones. Però, clar, en aquella mateixa entrega, o diguem, en el moment de rebre el premi, ella destacava aquest, no?, compromís seu, el cervell francès, deia que tenia ella, el cor iranià, ella venia a dir aquesta dualitat, perquè ella deia, respecte a la seva pàtria, deia que el seu cervell és francès i el cor iraní, però això ho va pronunciar en aquesta recollida del Premi Princesa d'Astúries, però és que, curiosament, un any després, rebutjava tot un guardó com la Legió d'Honor a França, no?, un d'aquests, bueno, el màxim guardó que et poden atorgar a França, per un tema de principis, que després això segur que en parlaràs tu, però clar, ella deia, ostres, és que França té una actitud hipòcrita cap a l'Iran, cap al seu país d'origen, no?, i li costava entendre la política de França cap a l'Iran, no?, deia, no entenc que es puguin denegar visats a joves iranians que estimen la llibertat, i en canvi els fills dels oligarques iranians, doncs, ella deia, passegen per París com si fos Saint-Tropez, sense cap problema. I mira, deixa'm dir-te una cosa d'un premi, que és una cosa que em va semblar sorprenent, o no, jo no tenia present, que la va dir el Jaume Capdevila, el CAP, que és la primera dona que va rebre el Premi Gat Peric. Això ho falco perquè és una sorpresa d'aquestes. A més, llegiu, si us plau, el Jaume Capdevila, perquè ell explica l'anècdota que hi ha al darrere d'aquest premi. Però, bueno, que és un premi que s'atorgava això, no?, a celebritats o a persones professionals de l'humor per la seva tasca social. I, evidentment, posa molt bé que es dediqués o que se li atorgués a l'emergència Trapí.
1: Bueno, doncs, per la seva obra, per la influència i pels valors que no acabarien mai, avui el programa el dediquem a aquesta admiradíssima autora.
0: Doncs vinga, va, comencem.

0: de Persepolis hi ha una versió en pel·lícula d'animació, segur que en parlaràs, que qui hagi vist reconeixerà perquè introduïm el monogràfic amb aquesta cançó. Què ens expliques de la Marjane Satrapi, Jordi?
1: Doncs mira, si et sembla,
0: de biografia?
1: Sí, parlem una mica de la seva vida. Uh-huh. I és que va néixer un 22 de novembre del 69 a Rasht i va créixer a Teheran, en el si doncs, d'una família progressista i culta. Ja de molt jove li va tocar viure les profundes transformacions polítiques del seu país, la caiguda del Shah, l'arribada de la Revolució Islàmica del 79, fet que, doncs, que la va marcar profundament, uh-huh. i la posterior guerra entre l'Iran i l'Iraq, no? La seva infantesa podríem dir que va estar molt influenciada per un fort, o molt marcada per un fort interès per la lectura, la política, l'art. Doncs com dèiem, doncs, la seva família, els seus pares la van educar amb valors de llibertat de pensament i esperit crític, no? Uh-huh. Que molta gent, diríem, té una imatge de l'Iran que en aquell moment no era la que probablement avui tenim en ment.
0: Exacte.
1: Vull dir, molta gent se sorprendria amb molts prejudicis del tipus de societat que era l'Iran en els anys 70, no?
0: Total.
1: Doncs com deien, doncs, no obstant això, degut a l'enduriment del règim islàmic, quan tenia 14 anys va ser enviada a viure a Viena, on va viure experiències difícils per qualsevol persona, però per una noia de 14 anys, doncs, es va enfrontar, doncs, a soledat, a problemes econòmics, a discriminació i una intensa recerca de l'identitat, no? Així, la Marjane torna a l'Iran, on cursarà estudis de belles arts, però les restriccions socials i culturals del règim la duen novament a abandonar definitivament el país, marxant a París, on ja va desenvolupar la major part de la seva carrera artística.
0: Uh-huh.
1: De fet, avui parlarem d'altres obres potser no tan conegudes, tot i que són molt conegudes, però va dir que el seu reconeixement internacional, doncs, arriba amb Persepolis, no? que està publicada entre el 2000 i el 2003 i és, diríem, la seva obra capdalt, la més reconeguda, uh-huh. Una obra, doncs, que relata doncs, justament la seva infantesa durant la Revolució Iraní, la seva adolescència a Europa, de la que feia mare esmena, i la seva complexa relació amb la identitat iraní. No? És un còmic que va esdevenir un fenomen mundial en tant que apropava una realitat política molt complexa mitjançant una narració, podríem dir, que íntima, humana i també plena d'humor. I tal va ser la rellevància de l'obra que el 2007, com tu molt bé apuntaves, va codirigir l'adaptació cinematogràfica de Persepolis juntament amb Vincent Perronneau, i és una pel·lícula que va guanyar el premi del jurat del Festival de Cannes i que va ser nominada a l'Òscar a millor pel·lícula d'animació.
0: No ens estendrem en Persepolis, de fet, sé que has preparat altres obres i tu deies, no, potser destacarem les altres, però perquè només Persepolis ens podia treure la mitja hora del programa, està clar.
1: Totalment.
0: Que... I perquè ja en vam parlar, de fet, en vas parlar tu, l'any passat, en l'especial que vam dedicar pel 8M, pel 8 de març, així que, en tot cas, convidem els oients i les oients a recuperar aquell especial que dedicàvem a les autores, també, doncs, conduït per l'amic Jordi. El que sí que vull falcar, una curiositat, que és que està a punt de sortir una nova edició, en parlàvem ara fora de micro, una nova edició de Persepolis, que està prevista de sortir a finals d'aquest mes, en què Reservoir Books replicarà l'edició original, l'edició francesa original, que en 4 volums, commemorant precisament el 25è aniversari d'aquella publicació original. Clar, ha estat una trista coincidència, que és el que dèiem ara fora de micro, perquè no ha estat oportunisme, diguem, sinó ha estat una trista coincidència que aparegui just després de la mort de la Marjane Satrapi. Suposo que això influirà tristament, però influirà en les vendes, però, insisteixo, aquí no hi ha oportunisme. El que sí que em sap greu és que crec que no està previst que es publiqui en català. M'agradaria que no fos així, però crec que en principi no està previst que es publiqui en català. I res, jo el que sí que vull destacant de Persepolis és això, no? Que és aquesta obra que, diguem, tothom recomanaria a algú perquè pogués llegir, perquè es pogués introduir en el món del còmic, crec que amb això estem d'acord, molt abans inclús que el Maus requereix una mica més ja d'entrenament en lectura de còmic. I és que la Marjane això reivindicava el còmic com a eina de comunicació, no? I jo crec que per això té aquests premis, eh? I ella declarava, doncs, això, no? Que el terme aquest de novel·la gràfica, amb això estem totalment d'acord, que és, bueno, un terme que van, pel que van apostar els editors, perquè la burgesia, deia ella, llegís còmics sense haver-se de sentir malament. sí que m'agradaria destacar el que deia el CAP a la Diada del Còmic en Català, que és que precisament en Persèpolis, no, es va destacar que l'emergència Trapí va entendre el còmic podia expressar les vivències personals, que és una cosa que fins a Persèpolis havíem vist molt poc. No, jo crec que aquí el CAP deia, va parlar de memòria històrica, però memòria personal, quan ningú no parlava d'això.
1: Bueno, és que podem dir que Satrapi s'ha convertit en ple dret en una de les veus més importants en la defensa dels drets humans, uh-huh, especialment el de les dones iranianes, i que ha denunciat repetidament la repressió política i la discriminació de gènere a l'Iran, tot i que sempre diferenciant entre el règim polític i la societat iraniana. I bé, jo crec que amb aquesta introducció ens fem una idea una mica de l'abast de l'ombra d'aquesta autora. I què et sembla, Pau, si en parlem una miqueta de la seva obra?
0: Em sembla perfecte. Vinga, comencem.
1: Doncs mira, comencem amb Pollastre amb prunes, que la tinc aquí davant, que l'has portat, com sempre que portes els exemplars aquí.
0: Vestim una mica la taula.
1: Publicada l'any 2004, és una de les obres, podríem dir, més personals i emotives de l'autora, i tot i que no és autobiogràfica com Persèpolis, sí que està inspirada en la història d'un parent de l'autora. A mi aquesta m'agrada especialment. És que la història m'encanta, haig de dir. El protagonista és en Nasser Ali Khan, que és un prestigiós músic de Teheran que toca el tar, que per aquells que no ho sàpiguen, doncs és un instrument tradicional persa. I diríem que la seva vida canvia radicalment quan, després d'una discussió, la seva dona li trenca l'instrument que més estima. I el protagonista, tot intentar trobar-ne un de nou, cap li transmet les mateixes sensacions que li transmetia el seu tar original. Així que, desesperat, pren una, diríem, decisió molt categòrica, i és que arriba a la conclusió que la seva vida ja no té sentit i decideix estirar-se al llit i esperar la mort. Aquest seria el titular, que crec que ja déu-n'hi-do, eh? Mm-hmm. I diríem que la història és el que transcorreix durant aquests 8 dies que passen entre la decisió que ell pren i la seva mort, justament, eh? Vull dir, és una mica spoiler, però ja sabem a la fi, no? Així, doncs, mentre roman al llit, Satrapi ens porta constantment al passat del personatge, no? Descobrim la seva joventut, els seus somnis, sobretot el gran amor de la seva vida, que és una noia anomenada Irane, i que tots dos estaven profundament enamorats, però que les diferències socials van impedir que es casessin. Així, doncs, obligat per les circumstàncies familiars, Nasser va acabar casant-se amb una altra dona, però aquella renúncia va marcar la seva existència per sempre. I encara que va aconseguir fama i prestigi com a músic, mai no va superar del tot la pèrdua del seu amor veritable. Al llarg de l'obra també coneixem els seus fills, la relació distant amb la seva esposa i diverses històries familiars plenes d'humor, tragèdia i ironia, no? I és que la Marjan aquí combina moments quotidians amb elements fantàstics, aparicions d'àngels, visions de la mort i salts temporals cap al futur dels personatges, no? Així, a mesura que avancen els dies, el lector entén que el problema no era únicament la destrucció de l'instrument com a tal, sinó que el tar simbolitzava una felicitat perduda, una vida que Nasser Ali sentia que ja no podia recuperar, no? Aquesta nostàlgia de la felicitat perduda. Podríem dir que aquesta obra, doncs, reflexiona sobre el pes dels records, les oportunitats perdudes, el pas del temps, la recerca de la felicitat, i també mostra, doncs, com les decisions imposades, o no són almenys les que nosaltres volem originalment, doncs, que ens marca moltes vegades la societat, doncs poden marcar una vida, no? Per bé o per malament. Diríem que visualment Satrapi, doncs, manté el seu característic estil en blanc i negre, amb dibuixos senzills però molt expressius. La narració, com dèiem, combina drama, humor i poesia amb una gran sensibilitat. I podríem dir, no, en resum, doncs, que Pollastre amb prunes és una història sobre l'amor impossible, la nostàlgia, també la relació entre l'art i la vida, i molts crítics, de fet, la consideren l'obra més madura i lírica de Marjan Satrapi, no? I és una reflexió profunda sobre allò que dona sentit a l'existència humana.
0: Que bé que ho explica el Jordi. Si no heu llegit aquest llibre, jo crec que, bueno, us han d'haver vingut moltes ganes de llegir-lo. Jo el vaig llegir en el seu moment. És d'aquelles obres que trobo preciosa, però és trista, és emotiva. Vull dir, totalment d'acord amb el que ha dit el Jordi. El dibuix el dibuix de la Satrapí us pot agradar més o us pot agradar menys, això ja va una mica a gustos, però encaixa tan bé en el relat que gairebé t'oblides que hi ha dibuix, no? Vull dir que tot és la fluidesa del còmic, que també aquí és el mestratge de l'autora. I és una història senzilla en aparença i, com deies tu, no? Profunda, totalment profunda. Jo crec que absolutament sorprenent i commovedora. Per tant, a més, que té una versió en pel·lícula, pel·lícula de, jo no l'he vist, la pel·lícula, però crec que és pel·lícula amb personatges reals, diguem, amb actors reals, i com a còmic sí que podem destacar que va guanyar el Premi Angoulême al millor còmic el 2005. Per tant, recomanació aquesta absoluta que us fa el Jordi. Una més, vinga.
1: Doncs ara amb una altra obra, com és Brodats. Uh-huh. Publicada l'any 2003, Brodats és, diríem, una de les obres més originals i divertides de l'autora. A diferència de Persèpolis, a la qual sempre acabem comparant, perquè tenen una gran influència de l'obra, a diferència de Persèpolis, que se centra doncs, en la història política de l'Iran, aquesta obra doncs, posa el focus en les converses privades de les dones iranianes i en tot allò que sovint doncs, queda amagat de portes endins, no? La història, diríem, que transcorreix durant una sola tarda. Abans hi ha 8 dies, això, aquesta és una sola tarda. Uh-huh. Després d'un dinar familiar, diríem, els homes marxen a fer la migdiada, també a l'Iran, i les dones doncs, es reuneixen al voltant d'una taula per prendre el te. Uh-huh. La trobada està encapçalada per l'àvia de Marjan, que és una dona carismàtica, directa i plena de saviesa popular. I a mesura que avança la conversa, els participants comparteixen records, confidències i anècdotes sobre les seves vides sentimentals, no? I parlen sense filtres sobre el matrimoni, l'amor, el divorci, la sexualitat, les infidelitats i les pressions socials que han patit al llarg de la vida, no? Això és important, el que dèiem abans, dels prejudicis, no? De que un s'imagina l'Iran, també parlaven d'aquestes coses, les dones parlen a qualsevol cultura d'aquestes coses.
0: Totalment.
1: No? Perquè són... és la vida, no?, d'alguna manera. Llavors, una de les històries més impactants que s'expliquen, de fet, és la d'una dona que explica com va haver de reconstruir quirúrgicament el seu himen abans del casament per evitar problemes amb el seu futur marit. Hi ha altres relats doncs, que mostren matrimonis de conveniència, relacions infelices o estratègies que moltes dones desenvolupen per sobreviure en una societat molt conservadora. El títol Brodats, de fet, fa referència a una expressió col·loquial iraniana relacionada amb la reconstrucció de l'himen, però també simbolitza totes les aparences i costures, no? Uh-huh. que moltes persones doncs, amaguen darrere la seva vida política. És una obra que, tot i tractar temes seriosos, està plena d'humor. I és que els protagonistes expliquen les seves experiències amb ironia, picardia, una gran capacitat de riure's d'elles mateixes. Diríem que la Marjan Satrapí mostra dones complexes, intel·ligents, amb opinions pròpies, molt allunyades al que ara dèiem dels estereotips habituals sobre les dones iranianes. I és a través d'aquestes converses on el lector descobreix una realitat sovint invisible, i és que l'espai privat, diríem, a les dones d'expressar-se lliurement, no? Lluny de les normes socials i de la vigilància masculina. No? És una narració que no segueix una trama tradicional, sinó que es construeix com a associació d'històries i testimonis que es van entrellaçant, i on cada personatge aporta una mirada diferent sobre l'amor, la família i la llibertat. Uh-huh. Com deies abans, el dibuix de Satrapí no té secret, però és un canalitzador del que vol explicar. Al final, lo important és la història i utilitza el dibuix per explicar-te aquesta història, sense cap pretensió, no?
0: Exacte.
1: Però sí que manté el seu estil amb excepcions facials i gestos que tenen un paper fonamental per transmetre emocions i humor. Diríem que Brodats és una obra breu, però molt rica, que combina doncs, aquesta crítica social, femení, comèdia, i que més que una denúncia és una celebració de la complicitat entre les dones i una finestra a les seves experiències quotidianes. Amb naturalitat, amb intel·ligència, la Marjan aconsegueix mostrar una cara de l'Iran que rarament apareix als mitjans de comunicació.
0: Mm-hmm. De Brodats hi ha una edició en català, de fet hi ha dues, hi ha una primera de Norma i una més recent de Rare World Books del 2021, i no ho he dit, de Pollastre amb prunes també hi ha una edició en català, per això el títol Pollastre amb prunes, que també hi ha versió en castellà, Pollo con ciruelas. Vinga, afegim alguna més.
1: Ara parlarem de El sospir. que és una obra publicada originalment el 2011. El Sospir és una obra diferent de la resta de treballs de l'autora i es tracta d'una adaptació d'un conte tradicional persa que barreja fantasia, romanticisme i també reflexió filosòfica. I és que la història es centra en un jove que viu obsessionat per l'amor d'una princesa i els seus sentiments, les diferències socials i la distància entre els seus mons doncs fan que la relació sembli del tot impossible. Així que el protagonista decideix emprendre un llarg viatge per intentar aconseguir allò que més desitja. I és durant el seu recorregut doncs, que es va trobant amb personatges extraordinaris, criatures fantàstiques i situacions que el posen a prova constantment. I cada etapa del seu viatge doncs, representa un aprenentatge sobre la vida, el desig, la paciència i el sacrifici. Així, a mesura que avança la narració, el jove comprèn que el camí cap a la felicitat no sempre consisteix a obtenir allò que volem immediatament, no? I que les dificultats, les decepcions i desesperances formen part d'aquest procés de maduració personal. És una història doncs, que està impregnada de l'atmosfera dels contes orientals tradicionals. Hi apareixen reis, princeses, savis, éssers màgics, elements simbòlics que recorden les antigues narracions perses, i tot això doncs, dota el relat d'una sensibilitat moderna i accessible per als lectors actuals. El tema central és la força del desig humà, i el protagonista persegueix un somni que sembla inabastable, però el veritable sentit del viatge acaba sent la transformació interior que experimenta. A diferència de les obres anteriors, aquí no hi ha crítica política ni elements autobiogràfics. L'autora es centra en la dimensió universal dels sentiments humans, l'amor, l'esperança, la frustració i la recerca de sentit. Gràficament, l'obra destaca, doncs, per unes il·lustracions elegants, evocadores, que mantenen aquest estil característic, però amb una influència més marcada de l'art i la miniatura perses, i les imatges doncs, contribueixen a crear una atmosfera de somni i llegenda. Diríem que el Sospir és una obra breu, però plena de simbolisme, on a través d'un conte aparentment senzill es reflexiona sobre els somnis que perseguim i sobre com les experiències viscudes ens transformen més que no pas l'arribada al destí final. I aquí, doncs, això em recorda molt a cert poema d'un autor grec, Ítaca, doncs diríem que l'important no és arribar moltes vegades allò que vols, sinó tot el trajecte que transcorreix fins que hi arribes, no? Totes les vivències i tota aquesta motxilla que vas carregant.
0: Faig falca, perquè qui no ho sàpiga, el Jordi és especialista en mitologia grega. Tanco la falca.
1: Bueno, tant com especialista no, però m'agrada molt la cultura i la mitologia grega. Llavors, he vist aquí una petita possibilitat de posar cabafis, doncs vinga,
0: molt bé, doncs vinga.
1: És una lectura especialment interessant per descobrir una faceta menys coneguda de l'autora, allunyada, com dèiem, de l'autobiografia, molt vinculada a la tradició cultural de l'Iran.
0: Hi ha una edició en català, també, del 2011, Norma Editorial, i he de dir que la publicació original a França és del 2004. Jo és una obra que no he llegit, la tinc pendent, i evidentment ho ha explicat també el Jordi, que ganes de llegir-la, ara mateix en tinc moltes, però aquesta la tinc pendent. Fem una última molt ràpida.
1: Tu també ens has portat una.
0: Jo he portat una, no me'n podia estar, perquè he dit que el 2004 ella deixa de fer còmic, però ben bé no és així, perquè ella el 2023 va recuperar, de fet va coordinar un còmic, una antologia de còmics, que és Dona, Vida, Llibertat. És una antologia col·lectiva feta en 5 mesos. El Jordi ara no ho podeu veure, perquè això no és radiofònic, però la tenim aquí damunt de la taula. És una obra feta en 5 mesos arran de la mort de Mahsa Amini i les protestes que la van seguir. No? Fins al final, la Marjan, doncs això, indòmita, dolça i absolutament imprescindible. És un llibre, això, que neix de la mort d'aquesta noia, la Mahsa Gina Amini, que és una noia iraniana que va ser detinguda per la policia de la moral, no? Aquesta, el nom que rep en aquest règim dels mulars, per no portar ben col·locat el vel. Es veu que s'hi veia una mica de cabell, no? Durant la detenció, us podeu imaginar, doncs la Mahsa Amini va ser colpejada al cap amb tanta violència que va estar en coma 3 dies i finalment va morir a l'hospital al setembre del 2022. La seva mort doncs, va desencadenar una sèrie de protestes i proclames feministes arreu del país, no? És a dir, les noies, les dones es van treure els vels en senyal de protesta i aquesta causa i la de les dones iranianes va fer la volta al món. Llavors el que fa la Marjan aquí és coordinar una sèrie d'autors, ella també hi dibuixa, però hi ha una coordinació amb una sèrie d'experts i amb d'experts i periodistes i per nois, homes i dones entesos en el món i en la cultura i en l'actualitat iraniana, coordina, fan una sèrie de relats i ella doncs hi posa aquesta coordinació i diguem el que va fer és anar a buscar aquests autors i autores que es van prestar per la publicació, insisteixo, en una obra que es va fer en 4 mesos, podeu imaginar, però és impagable, vull dir que crec que val molt, molt la pena la lectura. Ella havia, això, dic que havia deixat molts anys el còmic fins que va decidir coordinar aquesta obra, Dona, vida, llibertat, que també la teniu en castellà, Mujer, vida, libertad, i que, bueno, que entre d'altres hi ha el Paco Roca, hi ha el Joan Esfar, però també hi ha autors i autores iranians. Com deia ella, és una espècie de brigada del còmic, brigada internacional del còmic, no? I jo crec que és un llibre fantàstic per entendre la realitat, la crua realitat que es viu a l'Iran. Està publicat en català per l'editorial Finestres, una edició magnífica, i ja ho heu vist, de tots els títols que ha comentat el Jordi, de totes les obres de la Marjan Satrapi, hi ha la versió en català, i fins i tot en editorials diferents, és a dir, Norma va publicar en català, Reservoir Books ha publicat en català, cosa que no podem dir de molts autors i autores. Mm-hmm. Jo crec que això ens dona una mostra de l'interès mm-hmm. i de la importància de l'autora tant pels lectors i lectores habituals com per la gent que no està especialment avesada en el mitjà. Vols dir alguna cosa més per anar tancant?
1: Sí, doncs mira, deixa'm acabar amb una anècdota de l'autora, i és que la Marjan Satrapi, per els que hem llegit Persepolis, doncs ja ho sabem, però pels que no, doncs era una fan del punk i d'Iron Maiden. Uh-huh. I llavors, doncs, durant l'adolescència escoltava grups occidentals que ja estaven mal vistos per les autoritats iranianes, i un dia justament va ser aturada per la policia religiosa perquè portava doncs una jaqueta texana, unes sabatilles Nike, insignes d'Iron Maiden i de Kim Wilde, i va començar, diríem que va aconseguir sortir-se'n doncs inventant excuses sobre la marxa. I això ho comento, doncs, a la seva mort, al diari francès Libération, doncs va recuperar una imatge molt icònica de Persepolis, on apareix la jove Marjan sota el vel obligatori imposat pel règim islàmic, però portant una samarreta amb el missatge «Punk is not dead».
0: Era molt punk, va ser punk fins al final. De fet, aquesta imatge o aquesta escena està molt ben explicada, molt ben narrada també en la pel·lícula d'animació. I volia falcar allò de punk perquè ella, diguem-ho, no era fan que li fessin fotos, no li agradava, això sí, no tenia pèls a la llengua, deia el que calia, i defensava davant de tot la llibertat fins al punt que ella defensava la llibertat que tenen les dones per posar-se o no una de les coses que ella més odiava, que era el vel islàmic. Ella deia, com considero que els drets humans estan per sobre de tot, evidentment del seu punt de vista personal, jo lluitaré perquè aquestes dones puguin portar el vel encara que jo el detesti.
1: Doncs és una imatge molt potent, aquesta que dèiem, perquè resumeix tota la seva personalitat. Una adolescent rebel, enamorada del punk i del rock, que resisteix doncs aquesta uniformització imposada pel règim, i és, diríem, tot un símbol de resistència, no?
0: Doncs crec que ens ha quedat un programa, el tanquem aquí. Vaja, si no teniu ganes de llegir i de reivindicar Marjan Satrapi després d'això, jo crec que hem de tancar la paradeta. Ho deixem aquí. Fins aquí aquest 34è programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Moltíssimes gràcies, Jordi, per venir.
1: Gràcies, com sempre, per convidar-me.
0: T'esperem el mes vinent, que serà l'última visita de la temporada.
1: Acabarem a lo grande, va.
0: Vols avançar alguna cosa?
1: No,
0: o no, no vols avançar no. Res. Gràcies, Eli Arjona, per fer possible aquest programa una setmana més. Com cada setmana és un luxe. Ens acomiadem. Als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos i fins divendres vinent. Molt bon cap de setmana i, sobretot, llegiu còmics de la Marjan Satrapi.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
2: No!
1: Nosaltres t'ho posem fàcil.
3: Yuhu!
1: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
4: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magazín sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins, PICAM, Associació de Pacients, al Servei de Pacients. Avui la nostra companya Mercè Sallés, voluntària de PICAM i col·laboradora del programa, ens portarà una de les seves receptes saludables. Bon dia, Mercè.
1: Hola, bon dia.
0: Què ens portes avui? Què ens portes?
1: Bueno, abans de dir el que us porto avui, farem el recordatori aquell constant que a vegades, quan les coses se senten molt, queden.
0: S'acaben aprenent.
1: S'acaben aprenent,
0: gràcies,
1: exacte.
0: Gràcies.
1: Que abans de passar, això com us he dit, que ara us volem recomanar la consumir productes de temporada i de proximitat. I a poder ser ecològics.
0: No falti.
1: Dels productes del mes de juny, destacarem que apareix per fi el carbassó, el pebrot, el tomàquet, que són tan bons i tan vermellets.
0: Oi tant.
1: Que tant de joc donen a la cuina. I en algunes verdures que teníem a la primavera, que eren molt bones, com la carxofa i el pèsol, se m'han ja marxant, encara que en quedin algunes.
0: Sí, senyora.
1: Però la carxofa ja no és temporada de carxofa.
0: No, està una mica més dura, eh?
1: Sí.
0: I amb pelucilla.
1: Aleshores també comencen a arribar tot el que dèiem, els fruits vermells. I els fruits vermells, els de bosc, els gers, els nabius, que estan plens de polifenols. I ja moltes vegades ja n'hem parlat del polifenol.
0: Sí, senyora.
1: Aleshores, els gers i els nabius se'n van de seguida. I es convé agafar-los i fer-los servir, perquè després quan ens adonem que hi són, ja desapareixen.
0: Sí.
1: I també la maduixa s'està anant nània. Perquè ja, ara ja comença a deixar de... Però, bueno, ens apareixen les cireres.
0: Les cireres són...
1: Que les cireres també són molt vermelles, molt bones. I tots aquests fruits tan vermells i tan macos estan plens de polifenol.
0: Sí.
1: Que són substàncies molt antioxidants i antiinflamatòries que ens poden també... Ens porten també prebiòtic.
0: Molt bé,
1: i
0: perfecte.
1: Això, per l'alimentació, és molt recomanable.
0: És bàsic, és bàsic. Doncs aviam, Mercè, quina recepta ens portes avui?
1: Avui faig una recepta exòtica. Bueno, exòtica.
0: Sí?
1: Allà no són exòtiques. Faig una cosa que és la quinoa amb tabuler. O tabuler de quinoa o quinoa tabuler. Digueu-li el d'això.
0: Val.
1: Que és una recepta ideal per ara aquest temps tenir la fresqueta a la nevera i ens omple d'energia i de sabors frescos i va molt bé.
0: Perfecte, perquè amb la calor que ha vingut...
1: Amb la calor que ha vingut, encara
0: ja
1: que sigui abans d'hora...
0: Ja ens convé.
1: Sí. Els ingredients per quatre persones serien una tassa de cafè amb llet, el que seria un cafè amb llet per plena, o quatre tassetes petites... per comptant si som quatre. Ho dic perquè la quinoa sembla que és molt poca cosa, però després s'infla una mica i ja n'hi ha suficient. Jo ho faig sempre, ja tinc la mesura presa amb la tassa de cafè amb llet normal, plena fins dalt, i pot ser la quinoa, pot ser la blanca, o també pot ser aquella el que diuen la barreja de colors, que n'hi ha de negres, que n'hi ha de vermellós, que és molt d'això, molt vistosa.
0: Ah, molt bé.
1: Dues tasses d'aigua, perquè per fer la quinoa, per cada aquesta tassa, equival a dues tasses d'aigua a l'hora de bullir-la, que
0: molt
1: ara
0: bé.
1: Us ho explicaré. Després, un pebrot vermell, una mida grandeta, no aquells pebrotets que són tan petitons,
0: no,
1: perquè si no faltaria una miqueta.
0: Uh-huh.
1: I també es pot posar, si vols, vermell i verd o vermell i groc, vull dir, per aquelles
0: colors.
1: Combinacions, perquè es tracta que serà com si fos una amanida, que no és una amanida de quinoa.
0: En coloraines.
1: Dos tomàquets madurs, van molt bé els que són aquests de pera, o sobretot el que ara ve ja comença a venir, el cor de bou.
0: Vale.
1: O, més que el cor de bou, el pebroter, perquè com que s'ha allà de 10 daus petits,
0: va
1: el
0: millor.
1: Pebroter té molt de tall, té molt de
0: sí.
1: I no té tanta llavor ni tant de suc. I perquè no quedi molt sucós, aquests que són més carnosos van més bé.
0: Perfecte.
1: Una ceba tendra, que no sigui molt petita, mitjaneta.
0: Uh-huh.
1: un bon manat de julivert fresc i unes fulles, 7-8 fulles fresca, de menta fresca. Aquí, recordeu que vaig dir que ara que havia vingut la primavera valia la pena tenir un test a casa amb julivert, ara a l'estiu julivert, alfàbrega, menta i tot això, doncs si tens el test pots anar agafant el que necessites i sempre en tens.
0: Sí, sí, perfecte.
1: Aleshores, per amanir-ho, això, es necessita un suc d'una llimona, 4 o 5 cullerades d'oli d'oliva verge extra, sal, pebre negre, a gust. Aleshores, per cuinar-ho, primer cuinarem la quinoa. La quinoa es bull la quantitat aquesta de, que us he dit, de quinoa, la tassa. S'ha de rentar molt, molt ben rentada, a raig d'aixeta i ben neta, perquè té com, és com una clofolla rodoneta, petita, però que aquella clofolla té un punt d'amargant si no es neteja bé. Aleshores, l'has de mullar molt, remenar molt, sí, que quedi ben neta. Llavors es posa dos tasses, si hem fet una tassa de cafè amb llet de la quinoa, dos tasses d'aigua, es posa a bullir, s'hi tira una mica de sal, i a la que sembla que comença a bullir, s'hi tira la quinoa. Això, en uns 10-15 minuts, està cuit. Però és que, a més, ja veureu que pràcticament ja es veu tota l'aigua.
0: Val.
1: O sigui, tampoc has de tenir un foc exagerat. Quan comença a bullir, un foc que vagi fent, i veureu que més o menys queda seca.
0: Perfecte.
1: Si no la deixes assecar del tot, quan veus que s'ha obert la clofolla, ja es pot treure, que és més o menys aquests 10 minuts, quart d'hora. Llavors l'escorres bé i la poses en una safata o un plat gran o el que sigui, ben escampada perquè es refredi. No s'ha de remullar després de bullida, Es posa en un plat que es vagi refredant. I la deixes que es vagi refredant i mentre es vas preparant tots els ingredients.
0: D'acord.
1: Que aleshores els ingredients és... talles les verdures totes petites, el pebrot trossets de uets petits, el tomàquet a uets petits, la ceba a uets petits. Tot això ho vas posant en un bol i vas posant tot cru,
0: Tot cru. Sí, sí, sí.
1: Ho vas posant en el bol i aleshores, quan tens ja la quinoa freda, ho tires a dins el bol i remenes totes les verdures aquestes amb el d'això. També haurem tallat un manac de fulla de julivert ben petita i la menta. La menta no tanta com julivert, perquè la menta és molt aromàtica i li has de trobar el punt, però jo crec que si són maques les fulletes, amb 8 fulletes de menta ja està bé. Tallades també petites i tot això que hem fet ho posem a dins el bol i ho remenem bé. I aleshores prepararem el que és la manimenta. I seria escórrer la llimona, poses la llimona escorreguda, poses l'oli, poses la sal, el pebre, i aleshores ho tires a dins el bol i ho remenes bé, que quedi tot. I és el que es recomana, com a mínim, que estigui mitja hora a la nevera. Si està una hora, no passa res.
0: Vale.
1: Mentre mitja hora, una hora, o si està més, no passa res, perquè l'únic que cada vegada puja una mica més el gust de la llimona. La llimona, jo no li tiraria tota, perquè depèn de... I com que hi ha llimones i llimones... O sigui,
0: mitja,
1: depèn del...
0: mitja.
1: Tires un raig de llimona i abans de servir-ho proves. I si notes que no li falta un punt, li tires una mica més. Perquè és que hi ha vegades que la llimona és supergran. Un dia, l'última vegada que ho vaig fer-ho, la llimona era supergran i havia fet una pila de suc i no vaig poder-ho tirar tot.
0: Sí, sí. L'oli també, no?
1: L'oli, la sal, el pebre i la llimona... Ho prepares amb un bol petit, ho remenes una mica...
0: Tot junt.
1: I tot dintre.
0: I llavors
1: ho deixes que s'impregni tot i a la nevera, bé, tapat amb paper film perquè no
0: treguin més o menys
1: els gustos.
0: Si és més, no passa res.
1: No passa res. Però com a mínim que hi hagi una mitjoreta que és la que s'agafen una mica tots els gustos.
0: Perfecte. Molt bé.
1: I aleshores això ja més o menys...
0: Val. Llavors, a veure, per aconseguir una dieta ben equilibrada, en què podem acompanyar el tabuler de quinoa, Mercè?
1: Bueno, la quinoa és un pseudocereal ric en carbohidrats complexos i conté proteïna completa. I les verdures amb tabuler també, tot el que posem, el tomàquet... hi ha qui posa cogombra, però jo soc anti-cogombra, no per res, i és que se'm posa molt malament. Vale. Llavors canvio cogombra amb el pebrot.
0: Amb pebrot, vale.
1: Però pots posar també cogombra i pebrot, tot, ho accepta tot,
0: Vale, vale.
1: Però vull dir que aquestes verdures i la menta i tot porten vitamines, minerals i fibra.
0: Val, perfecte. Sí, sí.
1: Però si volem arrodonir-ho, doncs ara us diré coses en què es pot ajuntar aquest plat.
0: Ja.
1: Podem fer la quinoa aquesta tabuler amb un pollastre o un gall d'indi a la planxa o al forn.
0: Ah, també molt bé.
1: Jo, sabeu que faig aquell que l'he fet ja un dia de recepta, que el faig el gall d'indi, la petxuga de gall d'indi al vapor amb herbes provençals,
0: sí.
1: que també hi va superbé, la combinació aquesta queda superbé.
0: Sí, sí.
1: Després també es pot posar peix blanc o blau, o un llom de lluç, una orada, un salmó a la planxa, que ens aportarà també omega-3.
0: Val.
1: Unes brotxetes de llagostins, si vol ser més...
0: Està bé.
1: Així són coses que poden acompanyar aquesta amanida, per dir, no la menjo una amanida
0: només sola,
1: tot i que
0: ja
1: té proteïna, té de tot, vull dir que és... Però, hi ha gent que l'acostum de menjar una mica de tall, doncs es pot acompanyar amb això, amb aquestes diferències de productes.
0: Molta cosa, pollastre, moltes. Gallindi,
1: també
0: peix
1: blanc. Pots fer-la completament vegetariana, posant-hi alguna cosa de tempe o tofu. Hi ha gent que no menja doncs, carn i que és
0: vegetariana
1: i prefereix menjar això. També es pot acompanyar amb un hummus de pastanaga, amb bastonets. També es pot fer falafels, i després hi ha per als que són ovovegetarians,
0: sí.
1: o opció làctica o ovovegetariana, també podries, en comptes de menjar un tall, posar trossos de formatge feta o formatge de cabra a dins mateix de l'amanida, que li proporcionaria la grassa, que no hi ha, perquè aquí no hi ha pràcticament
0: grassa.
1: Doncs
0: està bé, també, això,
1: La grassa i el punt làctic. Això ja depèn de cadascú. Però això és un recurs
0: per
1: ara a l'estiu, i és fresquíssim. I
0: però molt,
1: queda
0: però
1: molt
0: és
1: bé.
0: Que molt variat,
1: molt
0: perquè
1: bé.
0: En el moment també... en què pots agafar amb pollastre, amb gallindi, com dius, amb peix...
1: Amb tot
0: ara em dius està amb formatge.
1: Sí, i després també els que mengen l'ou... Doncs pots fer-hi a sobre un ou putxer. Jo, és el que... Això no ho he fet jo.
0: A l'ou no s'hi diu massa, no?
1: No, a l'ou putxer no s'hi diu massa. De totes maneres, si tallessis a l'ou, jo ho faria més que potser...
0: Ou dur.
1: Sí. Un ou dur potser sí.
0: Ou dur potser sí.
1: Però jo, amb l'acompanyament aquest, amb una mica de pollastre a la planxa que es pot fer o al forn, fet unes tiretes de pollastre amb unes herbetes provençals... Qualsevol cosa d'aquestes et pot quedar bé.
0: Falafel?
1: Que... El falafel al forn.
0: És ara,
1: el falafel és el... Es pot fer... Són aquells... Com dir, aquells talls que fan... Falafel és aquell tall que fan de pollastre o d'això que venen... Fet.
0: Vale. Rodanxes o...
1: No, que venen
0: làmines,
1: unes peces
0: no.
1: I te'l tallen i...
0: Vale. És que no. Ara estava llegint i estava pensant.
1: Són opcions que es pot també fer jo no ho he fet, però vaig llegir que es podia fer, i després es pot també coure en comptes d'en una fregidora... amb un freir, això que en diuen ara el freir.
0: Ah, bueno, això que és de l'aire.
1: L'aire.
0: No ho tinc, jo no ho tinc.
1: Jo tampoc. Però a vegades penso si m'ho compraré o no.
0: No ho sé, sí.
1: No ho sé, ho he d'acabar. No estic encara convençuda que sigui del tot saludable, això.
0: No ho sé.
1: És més que res pels materials, perquè està fet en... Quasi tots els fan amb tefal. I el tefal... com a material
0: és
1: de cuina...
0: És molt ràpid de fer, és quasi com si fos el microones,
1: No ho sé.
0: Jo tampoc, no ho he provat.
1: Com que encara no ho he averiguat, no hi he entrat
0: quan
1: en aquest camp.
0: Quan ho averiguis ja us ho explicaràs.
1: Ja us ho explicaré. Si un dia trobo algú que em convenci de que això va bé, ja us ho diré.
0: Sí, sí. També diu, també posaves alguna cosa de posar-hi nous o alguna, alguna de fruits secs,
1: sí,
0: no? També
1: sí.
0: Deies?
1: Bueno, hi ha altres opcions, és posar-hi també alguna de fruits secs a dintre per tenir...
0: Pues, no està malament.
1: No, pues, no és una manera de posar també proteïna.
0: O també...
1: I grasses, sí. Perquè els hi ha
0: fruits secs. Pipes, també, no?
1: Pipes, nous, avellanes... Ja
0: sí,
1: són coses
0: bueno,
1: que
0: sí,
1: pots
0: que
1: anar combinant.
0: Bueno, sí, que les amanides també es posa, ho
1: sí,
0: posem moltes
1: sí.
0: vegades.
1: Són coses que es poden anar combinant, anar afegint i anar, anar fent.
0: Molt bé, molt bé, molt bé, senyora, molt bé. Ja està.
1: Bueno, però ara ja que tingueu bona salut, espero que us agradi... I si
0: no,
1: la feu,
0: té molt bona pinta,
1: és
0: eh?
1: Molt refrescant.
0: Té molt bona pinta. I ara amb el temps que ja han començat, jo crec que
1: sí.
0: pot ser ideal. Doncs bé, bueno, avui també parlarem de les propietats nutricionals de la quinoa, Mercè. La quinoa és considerada un superaliment i un dels pseudocereals més complets del món. El seu perfil nutricional és excepcional, especialment perquè, a diferència de la majoria dels aliments vegetals, és una proteïna molt completa. Proteïnes d'alta qualitat i aminoàcids essencials. Aviam, proteïna completa. Conté els nous aminoàcids essencials que el nostre cos no pot fabricar per si mateix. Això la fa equivalent a la proteïna d'origen animal. És rica en lisina. Aquest aminoàcid és molt escàs en altres cereals, com el blat o l'arròs, però la quinoa en té en grans quantitats, cosa que ajuda al desenvolupament cerebral i muscular. Hidrats de carboni complexos. Té un baix índex glucèmic. Això significa que els seus carbohidrats s'absorbeixen de manera lenta, proporcionant energia constant sense provocar pits de sucre a la sang. És ideal per a esportistes i persones amb diabetis. Ah, molt bé, no?
1: Sí, no, no. És molt completa la quinoa.
0: Sí, sí. També el contingut en fibra, la quinoa aporta una gran quantitat en fibra, tant soluble com insoluble. Ajuda a millorar el trànsit intestinal, a regular el colesterol i a augmentar la sensació de sacietat. Un punt a favor si es vol controlar el pes. Això també és important.
1: Sí, sí.
0: Saborosa font de greixos saludables, eh? Tot i que es baixa en greixos, els pocs que té són majoritàriament àcids grassos essencials, omega 3 i omega 6, que són beneficiosos per a la salut cardiovascular i el cervell. Minerals i vitamines en abundància. Caramba, és un autèntic còctel de micronutrients. Minerals. És especialment rica en ferro, magnesi, fòsfor, potassi i zinc. Vitamines. Destaca el seu contingut en vitamines del grup B, que ajuden al sistema nerviós i al metabolisme d'energia. I vitamina E, un potent antioxidant. Déu-n'hi-do, no? És que ho porta sí. tot, eh? Em sembla que mengem quinoa i res més, eh?
1: No,
0: ens
1: bueno,
0: aprimarem...
1: És la quinoa tabulé, també, eh? Perquè
0: també.
1: Molta la, hi ha part dels minerals i això que ens els aporten les verdures.
0: Però després de llegir això, sí, sí. nena, em sembla que amb això pots anar variant. Un dia el que deies tu, un dia en pollastre, un altre dia en gallindi, un altre dia en peix, un altre dia en llagostins, un altre dia en formatge... I vas variant bueno, per tota la setmana.
1: Però el bo no és menjar sempre
0: no,
1: el mateix.
0: No, ja ho sé, ja ho sé. Faig brava,
1: si no,
0: eh?
1: Anar variant.
0: No, és que em fa molta gràcia, eh, tot això que m'has posat. Bueno, altres avantatges claus de la quinoa, sense gluten, és naturalment lliure de gluten, el que la converteix en un aliment perfecte per a persones celíaques o amb sensibilitat al gluten. Antioxidants. Conté grans quantitats de flavonoides, com la quercetina
1: bueno, aquests noms
0: i
1: que
0: el camferol que ajuden a combatre l'envelliment celular i tenen propietats antiinflamatòries. Tela, eh? Un consell abans de cuinar-la.
1: És el que he dit abans.
0: Que has dit abans,
1: que
0: eh? Recordeu rentar-la molt bé
1: rentar.
0: Sota l'aixeta abans de bullir-la, perquè la quinoa té una capa externa anomenada saponina, una defensa natural de la planta que té un gust amarg i que pot dificultar l'absorció de nutrients.
1: Ja m'he avançat, jo ho he dit directament.
0: Sí, sí. I llavors, i quines avantatges té per la nostra salut la quinoa, Mercè?
1: Doncs, per la... Gràcies a l'excel·lent combinació de nutrients que hem vist incorporar en la quinoa a la teva dieta habitual, aporta un munt de beneficis directes per a l'organisme. Les principals avantatges en la salut. Ideal per al control de pes i sacietat, com has dit abans tu. Evita les picades d'ullet. La combinació de proteïnes i altre contingut de fibra fa que la quinoa s'absorbeixi lentament. Això et manté tancat i satisfet durant més temps la gana,
0: sí, sí,
1: i l'ansietat.
0: Sí. Molt bé.
1: Eh? Entre les hores no necessites picar tant, això per això diu que no fa picada d'ullet.
0: Molt bé, molt bé.
1: Cuida la salut cardiovascular, regula el colesterol. La seva fibra soluble ajuda a arrossegar i eliminar el colesterol dolent, LDL, abans que l'absorbeixi l'intestí.
0: Molt bé.
1: Greixos bons, els seus àcids grassos, omega 3 i omega 6, que hem dit abans,
0: sí,
1: protegeixen el cor i ajuden a mantenir les artèries netes i flexibles.
0: Uh-huh.
1: Un gran aliat per als diabètics i per tenir energia estable.
0: Molt bé.
1: Sense pics de glucosa. Al tenir un índex glucèmic baix, els nivells de sucre a la sang es mantenen estables. Això no només prevé, ajuda a controlar la diabetis tipus 2, sinó que a més et proporciona una energia constant sense les típiques baixades de cansament en altres carbohidrats que hi ha en el mercat.
0: Ja. Yeah.
1: Com el blat i el sucre, que tenen pujades i baixades.
0: Sí,
1: això t'ajuda a mantenir un equilibri.
0: Molt bé. Uh-huh.
1: Millora la salut digestiva. Adeu a la claveguera. La fibra... Això són cosetes
0: són
1: així
0: bones,
1: de punters.

0: fatiga muscular.
1: Perfecte.
0: Ja estic acabant. Efecte antioxidant i antiinflamatori. Protecció cel·lular. La quinoa és molt rica en flavonoides, antioxidants naturals. Aquests compostos ajuden a combatre els radicals lliures responsables de l'envelliment de les cèl·lules i ajuden a reduir la inflamació crònica de l'organisme.
1: Perfecte.
0: I, per tant, són bones pel càncer, perquè eviten que hi hagi l'envelliment.
1: Perfecte.
0: Efectes això ja ho he dit. En resum, la quinoa actua com un combustible de qualitat superior per al teu cos i dona energia a llarga durada, protegeix el teu cor, cuida el teu estómac i alimenta els teus músculs, sempre ho dic així,
1: de forma eficient. Perfecte,
0: o sigui,
1: perfecte.
0: El que he dit. Una cosa completa.
1: És completíssima, eh? Quedo bocabadada. Aviam, Mercè, com ja saps, cada vegada que ens fas una recepta ens portes una dita sobre algun dels ingredients. Quina ens portes avui?
0: Bueno, avui buscava sobre la quinoa, evidentment, però resulta que, clar, la quinoa és el pseudocereal que hem dit, però que bé és originari dels Andes.
1: Clar.
0: Per tant, el nostre vocabulari, la nostra cultura, no ha incorporat encara, perquè fa pocs anys que l'hem incorporat en la nostra alimentació. I aleshores no l'hem trobat. Però com que té moltes proteïnes i molts nutrients, es podríem traslladar-ho a una dita catalana que he trobat sobre l'alimentació saludable.
1: Ah, molt bé.
0: I ara va per mi, i per ti, també.
1: Vale.
0: El refrany diu que qui menja sènior, o sigui, es considera que aquest menjar és sènior perquè és saludable,
1: sí,
0: menja sa.
1: Molt bé.
0: Ideal, això es pot adaptar per la quinoa. O sigui, qui menja quinoa, menja sa.
1: Sí, sí. Ai, doncs molt bé, no? Ja que dius que és un superaliment, oi?
0: Sí.
1: Perfecte. Bueno, com ja saps, també de sempre, ens agrada acomiadar dedicant una cançó que t'agradi. Així, quina cançó t'agradaria que et poséssim?
0: Doncs l'altre dia que va haver un concert del Miguel Poveda, vaig veure que hi ha un registre completament nou d'ell, que és cantat en català i amb la cobla, la principal de Llobregat.
1: Caram.
0: I la lletra és de la poetessa i escriptora d'aquí al costat de Sant Feliu, la Joana Raspall, que a més té coses molt bones,
1: sí.
0: I es diu Si el món fos, i aquesta és
1: si
0: la
1: cançó.
0: Si el món fos.
1: Pues vinga, anem a escoltar.
0: Ens ho diran.
1: Vinga, ara ens ho dirà. Molt bé, Mercè, moltes gràcies.
0: De res, adéu.

0: Bé, fins aquí el programa d'avui. Agrair a la Mercè Sallés la seva recepta saludable, molt saludable, i per aquesta temporada fantàstic. I rebeu una salutació de tot l'equip del programa. L'Anna, la Berna, jo mateixa, la Marissa, la Eli, que estan al control de so, i com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 1:15. Que tingueu molt bona setmana.
1: Adéu. Bona setmana.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
6: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
5: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
7: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
5: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
8: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
5: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
9: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
10: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
9: A la nostra edat estem fets ostequis.
11: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Bona nit i benvinguts a Jazz Club de nit. Tanca els ulls, tanca la porta i no et preocupis de res més.

baby tonight. Aquest programa i qui us parla diu això: ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa i, com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz i que al blog hi trobareu l'enllaç. I avui farem un programa dedicat a les produccions independents de gent d'aquí i d'allà, i sí, perquè podrem escoltar un disc que tot just acaba de sortir el 12 de juny, i aquest és el de la formació ubicada a Lille, França, i liderada pel pianista Luis Galferán, formació anomenada Hasard Noir, i disc L'Adversaire. Seguirem amb el darrer treball del saxofonista José Luis Santa Cruz, i disc Nostalgic Evolution, per acabar amb una formació a tot jazz rock ubicada al País Basc de Donostia, anomenada Dimbi Damba, i disc L'Assai Presaric Gabe. I avui amb un microconte de Carme de la Fuente. I començarem amb Hasard Noir i el disc L'Adversaire. No tinc dades de l'enregistrament, que hi farem. I sí que el trio inicial és Luis Galferán, piano i composicions, Víctor Lai, contrabaix, Xavier Pernet, bateria, i en Baptiste Orchol, flauta, saxo, tenor i soprano. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del grup, Hasard Noir. I ves per on, que aquest disc és força tranquil·let pel que fa als tempos dels temes, car dels 9 que hi ha, 4 són la mar de delicats, amb algunes diferències. Així doncs, tenim el preciós tema Plipperson, força delicat, amb en Baptiste al saxo soprano i un molt bonic solo de Galferán al piano. El tema Invencible té aquest tarannà també, tot i que amb un puntet més de tempo, i ara amb el saxo tenor de Baptiste. I Bleu Ref té un marcatge al canto de la caixa, tot i que a tempo lent, que el diferencia dels dos primers per més incisiu, i de nou amb el saxo tenor. També és així Spirale de Monica, i ara amb el saxo soprano fent la melodia, i sí que la Xut té un tarannà més vital, amb una bonica intro de Galferán al piano, i ja la melodia duet d'ell i el saxo de Baptiste i improvisació del líder al piano. I els començarem escoltant en els temes més vitals, tot i la seva delicadesa, i per això ara mateix amb l'anomenat La Chute de Luis Galferán.

Així que el tema ha començat dolçament amb el piano de Luis, sí, i també amb la melodia duet amb ell i el saxo tenor de Baptiste, i ja amb la magnífica improvisació de Luis al piano i una base rítmica marcada per la gestió a la bateria de Pernet i la de Lai al contrabaix. Solo bonic i rítmic, com n'és el tema. I ves per on que Baptiste ha fet un solo de traca i mocador, ara però amb el saxo soprano. I de nou melodia preciosa, duet d'ells dos i final molt maco, ideal i bonic tema per començar-los a escoltar. I dades d'aquest projecte les podreu llegir al blog si no m'escolteu a mi. I els escoltarem en dos d'aquests temes seguits ja comentats, Desert i Sur le Fil, de Luis Galcerán.

I quin canvi rítmic en aquest primer desert de Luis, com deia abans, marcat per la mà esquerra del pianista i seguint-li el contrabaix, i de nou Baptiste fent parts de la melodia amb el saxo tenor, unes ziga-zagues amunt i avall increïbles. I com el contrabaix de l'Ai segueix amb el motiu principal, mentre saxo i piano van fent de les seves, car no es pot dir que hagin improvisat, no. I si ho han fet, ha estat com una mena d'impro col·lectiva de tots dos. El cert, però, és que en els moments més sublims tots s'han enlairat emocionalment, saxo, tenor, piano, contrabaix i bateria, arribant a una mena de clímax impactant i ja recuperar el motiu principal i recurrent i acabar el tema de cop. I amb el segon tema, Sur le Fil, ja d'entrada hem constatat un canvi de sonoritat i ritme evident, i quin so ara el de la flauta de Baptiste, que bonica la melodia feta per ell en un tema on ells dos n'han estat els únics protagonistes, car ja ben aviat Luis s'ha esplaiat la mar de bé executant un solo molt delicat i bonic, ell a piano sol. I després, quins moments més macos amb el solo de la flauta de Baptiste, quina bellesa d'interpretació i so. I és clar que mentre ell volava vers les altures, Luis l'ha acompanyat amb els acords al piano, magnífics els dos temes que acabem d'escoltar, Desert i Sur le Fil. I més dades d'aquest projecte les podeu llegir al blog. I no deixaré de dir-vos que entreu als webs de Fresh Sound Records, Quadrant Produccions, Temps Record, Yucali Music, Club del Disco, Seda Jazz Record, Origin Records, Underpool i Raval Jazz, etc. Enllaços que trobareu al blog. I sí que l'adversari és potent pel marcatge al canto de la caixa de Pernet, el bateria, tot i mantenir-se el tempo dintre d'uns marges força tranquil·lets. Doncs ja els acabarem d'escoltar en aquest tema, el tema que titula el disc, L'adversari, de Luis Galceran.

0: I tot i que no és el tema més viu, sí que és el més potent pel marcatge del bateria per net i també per la profunditat del so del contrabaix, alhora que amb els acords del piano de Luis. I quins moments amb notes llargues i so reverberat el del saxo tenor i acords repetitius del piano de Luis, uns acords a mode de motiu principal que ella ha executat una bona part del tema, en les As i en la B o el pont del tema. Notes llargues i so lànguid del saxo tenor que dona al tema una dimensió afegida, la dimensió estratosfèrica. I sí que la melodia segueix aquest tarannà rítmic i repetitiu durant tot el tema. No he albirat els moments clau on els músics improvisen, car m'ha semblat un tema col·lectiu i no tan personal per alluïment dels solistes. Tal és la idiosincràsia d'aquesta formació. Els Azar Noir, tot i això, sí que Baptiste ha fet un curtet solo. Magnífic tema per ja deixar-los d'escoltar, car ara canviaran les tornes, les músiques, els ritmes amb el José Luis Santa Cruz i els seus, o sigui que felicitats nois, Luis Galcerán, Víctor Lai, Xavier Pernet i Baptiste Orchol. I després d'aquestes magnífiques músiques sembla un bon moment per escoltar el microconte de Carme de la Fuente.
1: Van tancar els ulls i van deixar que l'adversaire governés la sala. El jazz de Hazard Noir tenia aquest magnetisme dels abismes, una síncopa que esquiva els records. El fum del club dibuixava siluetes que ningú s'atrevia a mirar de prop. Al fons de l'escenari, en Lluís va prémer la primera nota. No era un acord qualsevol, era un desafiament. Des de la penombra de la barra, una ombra idèntica a ell va aixecar el got, brindant en silenci. Llavors va entendre que el contrincant mai no havia estat el destí, sinó el mirall. I el saxo d'en Baptiste va començar a sagnar.
0: Gràcies, Carme, per sempre acaronar-nos amb la teva dolça musicalitat, la del programa. I segueixo amb més música produïda de manera independent amb el difícil que això representa. I serà el darrer disc de José Luis Santa Cruz, Nostalgic Evolution, enregistrat per Miguel Fernández al Teatro de Ciudad Quesada el 17 d'abril de 2026, amb José Luis Santa Cruz, saxo, soprano i composicions, Pierre León, saxo, tenor, Marcos Aguilar, saxos, baríton i soprano, Quique Vidal, teclat, i SP Baix, que no sabem qui és, i Miguel Ángel Orenjo, bateria. Hi ha arranjaments de José Luis Santa Cruz i també de Steve Gatt i Max Sunyer, produït per Miguel Fernández i José Luis Santa Cruz. I aquest és un treball intens per qüestions filosòfiques i psicològiques, alhora que també per la intensitat de les només quatre composicions a mode de suite, crec que en podríem dir, i jo diria que l'ha publicat en vinil per com estan distribuïts els temes, dos semblen a la cara A i dos a la cara B. Coincideix que tres dels temes són llargs, arribant al que més als 15 minuts i pico, mentre que n'hi ha un de curtet d'uns 5 minutets. I sí que un dels temes llargs va a un tempo força delicat, i aquesta és la composició Tasmania amb un so magnífic del saxo tenor de León. Els altres tres ja són més vitals, havent-hi diversitat entre ells, pel que fa a ritmes i tempos, i per això el Jaco Blues està molt marcat per la bateria d'Orenjo, tot i el tempo medium, car no va així la melodia, duet del soprano de Santa Cruz i tenor de León, ells dos aparellant-se una bona estona, a base de la melodia doblant-ne el tempo, i ja la primera improvisació del líder, el soprano, i amb més marcatge rítmic, i tenim el tema més llarg de més de 15 minuts i anomenat Sweet Honestly, un tema amb breaks inclosos, com quan apareix el baríton i posterior solo del saxo tenor i tempo més tranquil·let en aquell moment. I sí que el més vital és també el més curtet, Changes, que ves per on és un rhythm changes, que per això José Luis sempre ha admirat i estimat a Sonny Rollins i darrerament el va plorar de manera literal molt més que nosaltres, que també el vam plorar. Que el cel siguis, Sonny. I només els escoltarem en aquest magnífic tema, Jaco Blues,

I déu-n'hi-do de canvi musical que hem fet, oi? El tempo però s'ha mantingut més o menys en el mèdium, una formació més contundent, tot i no haver-ho demostrat gaire, car amb el baix elèctric les músiques tenen aquest plus de power afegit per aquest instrument i el tema ha acabat de cop. I amb la melodia amb la qual l'han començat a duet de saxos, el tenor de León i el soprano del líder, José Luis. I sí que el tema té unes evolucions complexes i diverses, car quan te l'escoltes et sembla que ja estan a punt d'improvisar, però no, segueixen en una altra part d'aquest Jaco Blues. I després de més de 2 minuts i mig fent melodies diverses, José Luis ha començat la seva inversemblant improvisació amb el saxo soprano. I quin so més maco que li extreu, fins i tot en el registre agut, i quins moments en el pont o la ve del tema més intensos, més potents, una part del tema que ens ha recordat a un tema del qual en tenim la melodia guardada al cap, però no el títol, que sol passar. Moments magnífics també de Vidal al teclat, amb acords preciosistes i so estratosfèric, alhora que mà dreta lleugera i gràcil. Moments de trio de la base rítmica. I ves que de nou motiu principal i melodia principal, la qual ens ha acompanyat en el rerefons del tema, break, delicat, i so controlat de saxo tenor i baix. I és clar que León ens ha deixat clavats a la cadira per la majestuositat del seu so i improvisació que ens ha fet el saxo tenor. I sempre, sempre baix i bateria dient-li tranquil, nen, que estem aquí. Quan ho feia el José Luis també li deien el mateix, tranquil, nen, que estem aquí. Llenguatge a tot jazz, el d'ell, el del José Luis, el de tots ells, tot i que hi ha també la fusió brutal tema del líder i que maco és el canvi tonal en el pont o la ve del tema d'aquest magnífic Jaco Blues, ideal tema per començar-los a escoltar. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Discordian Records, Munjun Records, Awan Records, A.M.A. Records, Notami Jazz, Dodi Chilune, aquestes quatre darreres italianes, Segell Microscopi, The Changes Music, Crew Record, aquestes quatre catalanes. Enllaços que trobareu al blog, Discordian Records també és catalana. I nosaltres ja encarem el final del programa d'avui amb el darrer projecte a tot jazz rock, amb tota la fusió que s'inventà el bo de Miles Davis en aquells magnífics finals anys dels 60 i primers dels 70 amb la formació Dimbi Damba i disc Lasai Presarik Gabe, que vol dir tranquil, sense pressa. Enregistrat als estudis Tomatxa el 2025 i 2025 per ells mateixos. I aquí tenim a José Ra Lorenzo, guitarra i teclats, i Manol Lorenzo, baix, amb la col·laboració d'Ivon Irijo a saxos i Iñaki Alberro violoncel. Tots els temes són de Dimbi Damba, produït per ells mateixos. Això és un col·lectiu, sí senyor. I sí que la majoria dels temes tenen força trampera, sí, n'hi ha però un parell que van força delicats. I el que més, l'anomenat Slow and Martial, que tot i els copets al canto de la caixa, la seva sonoritat és força agradable, com també el seu tarannà amb el so delicat de la guitarra de José Ra. Un pèl més vital és One for Elder, amb una melodia un tant entremaliada a la ve del tema i més popular en les as. Un altre tema mantingut de tempo i ritme és Alabada Badu, iniciat per l'esotèrica guitarra de José Ra i ja el solo al baix d'Imanol i més incisives interpretacions de tots ells, ara amb el saxo d'Irijoa i posterior i brutal solo del guitarrista. I sorprenent és pel ritme i melodies el mundutic Caleratua amb el violoncel d'Alberro. A partir d'ara, la resta dels temes ja van amb una bona trempera i a tot fang, a tota fusió. Però els començarem escoltant en un dels temes més tranquil·lets, l'anomenat Alabadu Badu, de Dimbi Damba.

I sí que hem fet una passa endavant pel que fa al context musical, sí. I ja us he avisat que aquesta formació ha volgut fer en aquest, el seu tercer compacte, un treball amb els aires del jazz-rock, els aires de la fusió, més electrificada. Aquí va tot elèctric, menys la bateria, o potser també, vés a saber. I sí que el tema l'han repassat una bona estona per ja aparèixer el so de jazz-rock, el de la guitarra de Josserra. I quin tros de solo que ens ha fet més impressionant per tècnica emprada sense utilitzar massa recursos d'efectes. I després uns buits compassos compartint improvisacions amb el bateria García, la guitarra de Josserra i el baix d'Imanol, que ves per on va ser ell qui em va enviar aquest disc. Gràcies, Imanol. Moments intensos per ja aparèixer de nou la melodia del tema i anar-lo acabant d'una manera força maca, tot i la contundència de la bateria de García, ideal tema per començar-los a escoltar que les coses canviaran força. Però ja els acabarem d'escoltar i nosaltres el programa d'avui amb aquest potent tema Ushuer Exean Bisi, de Dimbidamba.

I quin final més brutal d'aquest darrer tema, i també, de cop, i amb l'ai al cor. Ens han deixat tema iniciat ja amb la qüestió rítmica a tot drap, amb el motiu principal fet pel baix elèctric de l'Imanol, i més motius d'ell per de sota, mentre José Erra ha desenvolupat el seu brutal i curtet moment solista, la cosa però s'ha enlairat de potències i energies en un moment solista a càrrec del saxo, per ja aparèixer de nou el so estratosfèric de la guitarra de José Erra, ara sí fent un brutal i més llarg solo. Espaterrant solo, esclar. Break i moments solistes a càrrec del saxo tenor de Irijó, el qual de nou ha tornat a brillar amb intensitat sonora i creativa. De nou uns moments potents i més vitals amb la guitarra i el saxo, per ja aparèixer la calma en el solo de manera al baix elèctric. Moments que s'han anat estirant per insistències dels de la base rítmica, sobretot baix i bateria, per ja acabar aquest brutal tema de cop. Ideal per ja deixar-los escoltar i nosaltres acabar el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi, o sigui que felicitats, nois. José R. Lorenzo, guitarra i teclats, i Manol Lorenzo, baix, Roger García, bateria, amb la col·laboració d'Ivon Irijoa, saxos. Segons ell, saxo alt, però a mi m'ha semblat que el saxo tenor l'hem escoltat en algun tema, i si no, és que ha estat modificat electrònicament. I també ha col·laborat Iñaki Alberro al violoncel. Doncs ara sí, ho deixem aquí, gràcies per ser-hi aquí, o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, espero, i seleccionant les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú. I'll be your baby tonight. Jazz Club de Nit s'emet els dimecres a les 10 del vespre i els diumenges en diferit a la mateixa hora. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos. Bona nit i bon jazz, Club de Nit en el jazz.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
2: No!
1: Nosaltres t'ho posem fàcil.
2: Yuhu!
1: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
3: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
3: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Magí Canyelles.
2: Bon dia, avui us proposo la cançó Tango del disc Vega, de Paula Grande i Anna Ferrer. És un disc produït pel festival Cantut, de Castellà de la Selva. Aquest festival que recupera, es va fer tota una feina de recerca recuperant i enregistrant cançons dels avis de les comarques gironines, cançons cantades per gent gran, i després el que fa aquest festival és que de tant en cada 2 anys, em sembla, fa una producció o basada en aquest repertori, no? Tot aquest repertori recollit, doncs, proposa a diversos artistes que el reversionin i el facin al seu gust, diguéssim, seleccionant peces de tot aquest repertori. I en aquest cas és un disc del 2020 que crec que val molt la pena i que recomano escoltar sencer. Aquesta és la primera peça, Tango, de Paula Grande i Anna Ferrer.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimecres 17 de juny de 2026. De moment la compartim amb tres persones que van ser justament les que la setmana passada no ens van poder acompanyar. Fem relleus aquí, la mar de bé. Sí. Què tal, Jordi Turró? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, el Jordi no ens va poder acompanyar perquè vam tenir un petit accident, no?
1: Sí.
0: Millor ara?
1: Un cop.
0: Sí.
1: Hòstia, i tant millor. Hòstia,
2: millor. Ostres, com te'l vas donar aquest cop?
0: Sí. Bé,
2: si es pot saber...
1: No ho sé.
0: No ho sap. Bé.
1: Un dels problemes.
0: Aquest és el problema.
2: Vale.
0: Celebrem que estiguis millor per això i que estiguis aquí amb nosaltres. Pere Madurell, bon dia.
2: Bon dia.
0: En aquest cas, per motius de feina, no, Pere, que aquestes últimes setmanes no ens has pogut acompanyar.
2: Les dates prèvies a estiu...
0: Què li passa al Pere? No, no li passa res.
2: És una mica, no diré un descontrol, però les coses s'acaben de comprimir.
0: Sí.
2: Això em passa a dates prèvies a estiu. A vacances d'estiu...
0: Hi ha un pic de feina.
2: I més que un pic de feina, hi ha un pic de no sé què. I després també en dates prèvies a Nadals. També hi ha un pic de no sé què.
0: I tinc també telemàticament a la Samara Lansari, que per motius també de feina, la teníem a Madrid, no ens va poder acompanyar la setmana passada. Hola, Samar, bon dia.
3: Molt bon dia, què tal, com estem?
0: Bé, i tu, com estàs?
3: Molt bé, molt bé.
0: Sí?
3: Sí. Passant calor, però molt bé.
0: Molt bé. Ara volia parlar d'alguns temes locals, però amb el Pere parlàvem a fora, i fem un apunt ja que el tenim avui aquí, no? D'aquesta compareixença, ara en principi, ja s'ha produït a partir des de les 9, de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que em deies... Bé, hi ha molts titulars, sota l'ombra de corrupció, el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero, que diu que té tot el suport de Pedro Sánchez. Em deies que és molt important, per això que passarà avui.
2: Home, és una peça essencial...
0: Peça essencial.
2: ...de l'estructura del PSOE, de l'estructura del govern actual de l'estat espanyol. Sí, sí, és una figura. Per tant...
0: I em deies que potser ja al migdia ja tindrem alguns...
2: Jo crec que es filtrarà ràpidament, les coses es filtraran ràpidament.
0: Sí.
2: Aquest és el sistema judicial que tenim, que es filtra tot el que no hauria de filtrar-se, es filtra tot.
0: Jo et deia que parlàvem... Hola, Toni Ramoneda, bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
0: El Toni, que és l'enllaç amb les setmanes anteriors també, que ens ha anat acompanyant i al qual li agraïm també la seva fidelitat. Que amb converses de carrer hi ha molta gent que... Jo posava l'orella que, escolta, si ja no ens en podem enfiar d'una persona que semblava honesta com, atenció, sempre amb la presumpció d'innocència i tot plegat, no? Però que ha causat com una mica d'estupefacció.
2: D'impacte.
0: D'impacte, doncs, que afecti a una persona que semblava aparentment, i sense jutjar ja del tot, honesta, no?
2: Jo crec que aquesta és la qüestió principal que està plantejant-se en aquests moments, que és la pèrdua o no de confiança en una figura que semblava essencial pel PSOE i, torno a dir, per l'equip de govern actual.
1: Sí,
0: Jordi.
1: El Rodríguez Zapatero en el seu dia li deien Bambi.
2: Sí,
0: Bambi.
1: Perquè deien que era inofensiu, que era massa bonista, que no...
0: Sí.
1: I ara, de sobte, que et trobis amb aquesta acusació, que no saps si serà o no serà... Però el de les joies sí que dius l'altre. A més, sembla ser que els americans ja feia temps que els seguien, és a dir, ja el tenien entre ulls per lo de Venezuela, perquè era un contacte veneçolà, diguéssim, amb el món, i en fi, ja veurem.
4: Passa que aquesta pèrdua de confiança no és d'ara,
1: no,
4: amb el cas del CTP, és que ho hem tingut amb mals càrrecs del PSOE, ho hem tingut amb mals càrrecs del PP, diria que fins i tot més. Ho hem tingut aquí amb clau més nostra, més catalana, doncs amb casos com el Pujol, com casos del 3% famós. Vull dir que això esquitxa, diria que va ben repartidet. És com la pedrera de Nadal que va tocant a tothom.
0: Sí.
2: Com diria la frase, plou sobre mullat.
0: Sí.
2: I en aquest cas no és una pluja, sinó que és un... En principi podria ser una tormenta important.
4: Ja el que deies, parlaves abans de filtracions i que al migdia possiblement sabem alguna cosa perquè al final tot s'acaba filtrant. La compareixença aquesta o la declaració...
2: Sí.
4: No és pública?
2: No, en principi no és pública perquè no és audiència pública, no és una vista, és la declaració, però es grava amb un vídeo i per tant les parts tindran accés a aquest vídeo.
4: Les parts, i, però no la premsa?
2: No,
4: migdia no veurem imatges de...
2: Que jo sàpiga no, perquè torno a dir, no és una vista pública. És una declaració dins del procés d'instrucció d'un procediment penal.
4: Ara sí que veia l'arribada del cotxe i tot això, el judici mediàtic, el passadís mediàtic aquest.
2: I el cotxe per la porta del davant o per la porta del darrere?
4: Per la porta principal, entrava.
2: Vale.
4: Però per un tema de seguretat, han dit.
2: Ah.
0: Bé, recordeu acusacions inicials contra ZP, que ara feia temps que no ho sentia, molt bé, Toni, ZP, Bambi, vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, la imputació d'un possible delicte fiscal i de contraband, i aquí també a causa de l'origen desconegut de les joies confiscades durant l'escorcoll del seu despatx al carrer Ferraz. Atenció, que aquí recordeu que les joies estan taxades en més d'un milió d'euros, 1,3 milions d'euros, que inicialment doncs, el portaveu oficiós de Zapatero va valorar entre 30.000 i 50.000 euros.
2: Deixa'm puntualitzar, jo diria, si m'equivoco m'ho dieu, que les joies no estaven en el despatx de la seu,
0: de Ferrat, de Ferrat, sinó el seu...
2: sinó el seu despatx com a expresident.
0: Correcte, a mi també em sonava així.
2: Em sonava així, sí. A mi em sonava. Bueno, és un matís, sí. És un matís, eh?
0: Sí. Samar.
3: No, poc res a afegir, és a dir, al final jo soc partidària del que deia el Toni, no? Que al final es quitxarreu i que, bueno, veurem a veure què passa amb Zapatero. A mi personalment em fa pena, no? Perquè el considerava un tio, o sigui, que sempre ha abogat molt, no, per la diplomàcia en aquest país i en general, i que realment va ser la persona del PSOE que va apostar per posar allà el Pedro Sánchez, és a dir, al final... I que ara li hagi sortit això, ostres, doncs fa tambalejar, no? Fa tambalejar i fa tambalejar el govern que ja, o sigui, que ja està, per mi, des de fa molt de temps, a punt de caure. És a dir, però bueno, a poc a veure què passa amb Zapatero i bueno, és que al final és això, és que casos de corrupció hi ha arreu i jo crec que no es salva ningú i que els que no sabem és perquè encara no han sortit.
0: Mm-hmm. Bé, doncs a veure què passarà a partir d'avui, Pere, i en tot cas ja ens ho aniràs interpretant, tot el que vagi sortint, si ens permets.
2: Jo crec que ho interpretarem ràpidament tots, perquè veurem i escoltarem coses directament.
0: De totes maneres, tota aquesta imatge que es va deteriorant, no sé com es pot refer, si és que es pot refer.
4: És que l'alternativa, clar, és que l'alternativa per l'altra banda,
0: sí.
4: El que està clar... és que tot i que hem atomitzat una mica l'art polític i que ja no és tan bipartidista com abans, segueix semblant clar que la presidència, després es podran acompanyar dels palmeros que necessitin cada un, però la presidència recau o PSOE o PP a nivell nacional. I si l'alternativa als casos de corrupció del PSOE és el PP, com si vinguessin nets i polits a casa, hosti, clar, és que no sé què és pitjor. I... si sí, la crossa que aguantarà el PP són els fatxes de Vox amb l'historial que porten, gent que la majoria del que és la seva gran llista que porten ara, encapçalada per allò que tenen com a número 1, que ha viscut tota la vida de xiringuitos muntats pel PP, precisament, gent que han viscut professionalment de la política aprofitant-se dels contactes de jo, doncs, bueno, és simplement anar canviant les tornes d'avui a qui et toca. I normalment aquests casos es destapen més que perquè la policia faci la seva feina d'investigació, que l'han de fer, es destapen perquè qui ha estat acusat d'alguna cosa... tu m'acuses a mi, jo et trec un drap brut teu i així ens anem tirant uns als altres i llavors dius, hosti, que dius, home, clar, és que és ell que m'ha acusat, sí, bueno, però tu també hauràs fet alguna cosa perquè t'acusin. No sé, a mi personalment serà molt difícil que m'enganxin amb un milió i pico amb joies.
0: Sí, ho confirmes, eh?
1: Val. Jordi, no, ara la Samar deia que el Zapatero havia contribuït a la pujada de Sánchez, i és veritat, però els altres que hi van contribuir eren l'Àvalos, el Cerdán, vull dir, tots els que han empentat el Sánchez, tot d'alguna manera o una altra han pringat.
2: Com tu dius, Jordi, han pringat, o en termes també populars, que això de tu m'acuses, jo t'acuso, l'altre t'acusa, jo tothom acusem, també es diuen en termes populars que han engegat el ventilador.
0: Han engegat el ventilador.
2: Exacte. Sí. Que això té, jo crec que va pronunciar-ho d'una manera bastant, reconeguda fa anys, ja diria, el Jordi Pujol. Algú va dir que potser s'engegaria el ventilador. No sé si va ser el Jordi Pujol, però algun polític català important ho va pronunciar, aquesta frase, que em va semblar molt, molt gràfica.
3: M'encanta, sí.
0: Sí, no? Perquè, clar, a més estem parlant de... Ara començarà el judici, no? Però ja, la gent ja s'ha fet una opinió prèvia de...
2: No, no, el judici, discúlpame, el judici no s'ha engegat ni ara... I veurem el dia que s'engega, perquè l'administració de justícia no és precisament ràpid. El que estem ara és en fase instructora.
0: Matisem bé, correcte.
2: Estem instruint l'expedient.
0: Instruint l'expedient.
2: Per acabar de delimitar si hi ha algun o alguns delictes, qui són els investigats d'aquests delictes, i tot això quan estigui acabat aquest expedient, que veurem quan acaba, després passarem a la fase ja de judici i vista pública.
0: D'acord, doncs és un tema d'actualitat, de rabiosa actualitat, si em permeteu l'expressió d'avui, i aprofitàvem que teníem també el Pere aquí per comentar-ho. Per cert, de la declaració de renda, alguna observació? Recta final ja, no?
2: Que recta final.
0: Recta final, eh?
2: Sobretot tothom recordi que
0: què recordem?
2: El 25, ja diria, els que paguen s'acaba, si no estic mal, no tinc mal entès, el dia 25, per tant...
0: La setmana que ve.
2: La setmana que ve, per tant, acabem de tancar totes les declaracions de renda, perquè després Hisenda ens exigirà si no ho fem bé.
0: Val. Anem amb un tema local, Samar, que aquesta setmana doncs has tingut l'oportunitat de conèixer també nosaltres el projecte de reforma del Parc de la Mariona. Ens situem doncs al barri del Canal, perquè doncs hi ha aquesta proposta de reforma entre el carrer Menéndez Pelayo i la carretera, uns 3.500 metres quadrats d'espai obert, bàsicament per fer-hi jocs infantils i també altres jocs més enllà dels infantils, per diverses edats. Què et va semblar doncs, el projecte pilotat per l'àrea metropolitana de Barcelona?
3: A mi el projecte em sembla correcte, és a dir, al final ens trobem que el Parc de la Mariona, tota la zona de gespa, que està tocant, no?, que va des de l'Avinguda de Barcelona fins gairebé ja a l'escola, és una esplanada on no hi ha un sol arbre i al final és un espai verd que no s'utilitza, és a dir, al final el pots utilitzar durant X... moments a l'any, no?, que fas una activitat, per exemple, esportiva, que fas algun tipus d'activitats que poden muntar les entitats, però més enllà d'aquest tipus d'usos, no s'utilitza per res més. És un parc que està completament buit perquè el fet de no tenir arbres, per exemple, a l'estiu és que el fa completament inutilitzable. Llavors, a mi em sembla bé aquest projecte de reforma. És a dir, jo el que no acabo de veure clar, que això suposo que també quan a mesura que vagi avançant el projecte i de més ja començarà com a agrupar-se d'alguna manera, és el tema dels jocs infantils adaptats a totes les edats, perquè l'àrea metropolitana va comentar doncs, que hi hauria jocs tant per nens dels 0 anys fins als 14. Llavors, i que estarien tots de tal manera que puguin, o sigui, que no estarien diferenciats per facilitar-ho doncs, a les famílies que si tenien un nen, per exemple, de 5 i un nen de 1, doncs que poguessin jugar en el mateix espai. I jo això no ho acabo d'entendre, però suposo que també és cosa meva, no?, de veure que encara no he vist el plànol sencer, que no he vist exactament el projecte, però bueno, a mi em sembla un projecte que és interessant, que a més afavoreix, no?, aquests espais públics destinats a famílies, canvia també una miqueta la imatge que tenim del parc, no?, perquè afegiran doncs, pèrgoles pel sol, afegiran també arbres, 19, si no me'n recordo malament, i després també doncs, altres tipus de mobiliari urbà, doncs, papereres, bancs per seure, i al final el que busquen és afavorir aquest canvi de l'espai, transforma una miqueta aquest espai d'una esplanada on no hi ha res a una zona de lleure que realment també es necessita al barri i d'aprofitar aquest espai per fer-lo una miqueta més verd i aprofitar que és l'espai realment més gran que té Molins de Rei i transformar-lo a les necessitats actuals. I després també una altra cosa és el tema del Correcant, que està com a l'altra banda, diguem-ne, tocant l'Avinguda Barcelona al costat de la Carpa Mariona,
0: sí,
3: que també el transformaran. I això també està bé, perquè ara mateix em sembla que no hi ha res, pràcticament, que és una zona que està ballada i ja està, i el que es busca és doncs, donar-li una segona vida, una volta, i aprofitar realment l'espai i bueno, fer d'aquest espai doncs, un correcant en condicions.
0: Aviam, s'aixequen mans, a Pere Madurell.
2: A l'espai del parc de Riera Mariona jo crec que va ser important quan es va...
0: Fa 25 anys ara, eh?
2: Ostres, fa 25 anys.
0: Sí.
2: Perquè va ser un parc, és un parc enorme, amb un entorn que estava una mica deixat o degradat, incorporar-lo a la ciutat, i a més un espai públic. A mi em va semblar una idea magnífica, i jo el trobo que és molt xulo, però ara cal remodelar-lo una mica. Jo no conec el projecte, però, per exemple, el que és la pista de ciment on hi ha, per exemple, hi ha, la gent va, per exemple, a patinar o a jugar a futbol o a jugar a bàsquet i tal, a mi em sembla que aquesta s'hauria de mantenir perquè
0: sí, això no es toca, eh?
2: Aquest no es toca. I a l'espai que hi ha una pretensió, dic pretensió perquè no s'aconsegueix a dia d'avui ja, òbviament, de tenir gespa, jo crec que la gespa s'hauria d'eliminar, s'hauria d'anar a buscar un terreny no de formigó de ciment, sinó un terreny de sauló, per exemple, amb arbres, com tu dius, Salmar, jo crec que aquí hi falta molt, molt arbrat i molta protecció, i jo crec que aquest espai és el que hauria de remodelar-se principalment. Uh-huh. Però és un espai del Parc de Riera Mariona que jo crec que funciona i que amb una remodelació ben pensada encara acabarà funcionant millor.
0: Tot i que llegir alguns comentaris quan veu publicar la notícia a les xarxes, Samar, no?, de gent queixant-se, i traureu també els botellons del cap de setmana i posareu més llum. Gent veient també electoralisme, perquè això es farà a principis de l'any 2027. En fi, opinions per tot, però en tot cas sí que algunes eren, doncs, a tenir en compte.
2: Per això fixeu-vos que això no és execució d'obra, sinó que és control i vigilància. Que
3: bueno, ja temes d'usos del parc.
2: Sí, temes d'usos, però el control i vigilància és una matèria que jo crec que més de guàrdia urbana i de presència de la guàrdia urbana en els moments que això es produeix, que acostuma a ser els caps de setmana.
4: El problema és que
3: de
4: quan
3: fet,
4: no hi ha...
3: Era només un apunt. És que, de fet, bueno, quan vam presentar el projecte, precisament des de l'àrea metropolitana i des de l'Ajuntament van dir que aquesta reforma, entre altres coses, es feia perquè volien transformar l'espai per evitar que es continuessin fent botellots durant els caps de setmana, i que una de les maneres que això, diguem-ne, que implica aquest canvi d'ús, diguem-ne, de l'espai, és convertir-lo en un espai de famílies, que normalment quan un espai es converteix en un espai destinat, diguem-ne, a un altre públic, o que té més elements, o que compta... que canvia una miqueta, diguem-ne, la seva distribució i millora, diguem-ne, els espais delimitats i de més, que una de les coses que fa aquesta sensació és donar una sensació de més seguretat, i que, per tant, en donar aquesta sensació de més seguretat també es transformen els usos directament des de la ciutadania. Jo crec que això caldrà veure-ho, perquè jo també he vist botellots en parcs infantils, és a dir, aquí a Badalona jo els he vist en molts parcs infantils al voltant de la zona del polígon on està la discoteca del Titus Carpa, però sí que és veritat que bueno, potser redueixen, no? I això és el que comentava, al final incrementat, jo crec, amb la seguretat i posant més patrulles, crec que és una bona forma. Dit això, no crec que només fer els canvis d'usos del parc contribueixi 100% a acabar amb els botellots, perquè al final la discoteca està allà.
0: Toni.
4: És que jo no sé qui començaves aquest comentari, Samar, dient, diuen que amb el canvi d'usos o fent una zona, una nova distribució i establint aquí una zona que serà per famílies, amb parc infantil i tot això, canviem els usos. Home, canviem els usos depèn de les hores. Està clar que si es fa aquest parc infantil és molt possible que un diumenge al matí o un qualsevol dia al vespre quan surten de l'escola amb hores de sol, doncs no sé, al maig, a les 6 de la tarda de qualsevol dia estigui ple de nens jugant i passant-s'ho la mar de bé i tot perfecte, però que l'ús que se li dona un divendres o un dissabte a la nit serà exactament el mateix. I si no hi ha aquesta vigilància, si no hi ha aquest canvi d'ús real, el que hi haurà és que quan el dissabte i el diumenge al matí hi tornin les famílies a jugar, el que es trobaran és el que es troben ara tots els veïns de la zona. Ampolles d'alcohol tirades per terra, si no trencades, possiblement trencades dins de les instal·lacions que han de fer servir els nens, aquestes instal·lacions fetes malbé perquè qualsevol ganàpia li farà molta gràcia quan va torrat com una ceba tirar-se pel tobogán i rebentar-lo i totes aquestes
0: Caram.
4: Coses. Sí, sí, és que...
0: Això està sent molt apocalíptic ara.
4: Bueno, sí, no sé, digue'm Nostradamus si vols, però tingués tan clar els números de la primitiva com el que estic dient. I, és molt fàcil que això, estant al costat d'una discoteca, que no estic culpant a la discoteca en absolut, però que tots coneixem quina és la realitat d'aquesta zona, d'aquest parc, els dissabtes i els diumenges al matí, inclús de les naus industrials que hi ha al voltant de tot això, el que s'arriben a trobar dins dels seus patis de...
0: Això et consta?
4: I tant, no em consta perquè ho he vist jo amb els meus ulls. Dic, hosti, anant a veure gent que té naus per aquí, dic, hosti, fot aquesta ampolla de whisky aquí. Oh, això és cada dia, ens hi trobem. Si aquesta ampolla de whisky que els han deixat allà els han deixat sencera, almenys no han d'escombrar els vidres, ni amb el perill de tallar-se, de punxar rodes de cotxes, d'una sèrie de coses. I això, per desgràcia, seguirà passant. Aleshores, el canvi d'usos d'aquesta... És evident que aquí fa falta fer-hi alguna cosa. Que és una llàstima haver tingut 25 anys una esplanada de gespa que no se l'ha mirat absolutament ningú, que no s'hagi fet res, que no s'ha aprofitat per res. Alguna activitat, deies, esportiva, alguna cosa de l'esportíssim, algun concert a la carpa, però tenim una zona que quan es queixaven de que el centre, a la plaça de la Llibertat, per la Festa Major, hi ha massa soroll per les actuacions i tot això, allà és una zona que depèn com posis la megafonia, el so se t'anirà cap a fora vila, diguem, l'enviaràs cap als camps, cap al riu, i no cap als edificis. Clar, si som tan intel·ligents que posem l'escenari mirant cap als edificis, el que estem és fotent de tot el barri del canal amb tot dins del concert. Però si ho poses al revés, doncs potser és un lloc on fer aquests espais que ja es va, no fa masses anys, no els 25, sinó fa pocs anys, es va dir, doncs això, de fer aquest festòdrom a la zona del parc de la Mariona, que ha estat 25 anys sense fer-se servir, per res, està claríssim. I ara li donem l'ús només de parc infantil? Molt bé, potser aquesta esplanada, que si pot jugar a futbol, si pot jugar a bàsquet, si pot patinar, a lo millor també és un lloc on fer moltes més activitats, perquè l'espai te'l dona i no l'hem aprofitat.
0: Bé, però en tot cas ara serà espai de jocs, eh?
4: I sí, molt ben apuntat, que això vèiem que s'aprovarà segurament en el ple de juliol, i es licitaran, es faran els concursos pertinents i tot això que s'ha de fer quan es fan aquestes coses, però es començaran a veure moviments el primer trimestre del 27, o, quina casualitat, el maig tenim eleccions municipals.
0: Llavors vols dir que no podríem fer res, no es podria fer res durant els...
4: La llei ja marca que el que no hi poden haver són inauguracions.
0: Correcte, sí.
4: Però vaja, també s'ho van saltar per la plaça d'octubre, això.
2: Una pregunta, la inversió d'aquesta remodelació del parc de Riera Mariona...
4: 700.000 euros.
0: Sí.
2: Vale,
0: sí.
2: És estrictament metropolitana o és municipal?
4: 450.000 els paga la AMB.
2: 450.000?
3: Sí.
4: Més o menys, eh?
2: Vale.
3: Sí. 80 portarà l'Ajuntament.
4: Ho he dit bé, sa mare,
0: molt bé, sí, sí.
3: Sí, sí, sí, està perfecte. Són 80 el que portarà l'Ajuntament.
4: Llegia tu, eh? No és que ho sàpiga jo de...
0: Ah, no, tu no tenies aquesta informació, Toni?
4: No, jo la tinc per la Samar, jo estic llegint a la Samar.
0: Sí, l'Ajuntament no aportarà uns 80.000 euros. I la resta la AMB.
2: Ah.
0: Sí?
2: Escolto.
0: Ens resolem els dubtes?
2: Jo crec que sí.
0: D'acord. Jordi? No?
1: D'acord amb el Toni, tot el que he dit abans.
0: Sí,
1: m'hi apunto.
0: Al respecte de quan s'arriben les eleccions...
1: A l'evolució de tot això conforme... vagin canviant les hores, diguéssim, sí. I tot això. Sí, absolutament d'acord.
2: Bé, deixem de revelar el clau i fer una pregunta que la deixo a l'aire. Aquesta part, diguem-ne, de vigilància i control de la seguretat i d'un ús correcte del parc, especialment el cap de setmana a la nit, per fer-lo tenim, pregunto, tenim suficient plantilla en actiu de la Guàrdia Urbana que pugui facilitar aquesta actuació?
0: Trobàveu a faltar el Pere Madurell segurament per aquestes observacions? que ara ens deixes aquí a...
2: plantilla en actiu, vull dir els que no,
4: els que no estan de baixa, vols dir.
2: No ho sé, el que no estigui en actiu.
0: Mira, llegíem el 3Cat Info, per cert, que Lloret de Mar està sense policia local al cap de setmana per 38 baixes.
2: Hòstia.
0: Això és una notícia d'ahir. L'Ajuntament ha contractat, diu, seguretat privada. Això, parlem de Lloret, i ha demanat un reforç dels Mossos per afrontar les absències simultànies d'agents que s'està generant en la negociació del conveni col·lectiu. És un conflicte laboral que ha deixat pràcticament sense efectius la policia de Lloret, a la comarca de la Selva, fins al punt que al cap de setmana l'Ajuntament ha de contractar seguretat privada per vigilar la comissaria. I també ha demanat reforç als Mossos d'Esquadra. 38 absències simultànies, fet que va provocar dissabte a la nit, per exemple, que no hi hagués efectius per patrullar. I l'origen de tot plegat està en la negociació, fins ara infructuosa, evidentment, per un nou conveni que no es renova des del 2012. Però així estan, per exemple...
2: Doncs, home, això que estàs llegint, Oriol, és una situació, jo entenc que puntual, de...
0: Molt puntual, sí,
2: de... Em pregunto si el que tenim aquí Molins amb la plantilla de la Guàrdia Urbana és una situació puntual o si, i la resposta ja la sé, però jo no la diré,
0: sí?
2: O si aquesta és una situació que s'arrastra des de fa anys.
0: Val. Però quina seria la teva pregunta concretament?
2: Que si aquesta és una situació puntual, la de la plantilla en actiu de la Guàrdia Urbana d'aquí Molins de Rei i els percentatges d'actiu i no actiu, o si és una situació que s'arrastra des de fa anys.
0: Val. Perquè et consta, doncs, que hi ha molts agents de baixa.
2: Estic, però jo faig una pregunta, he fet una pregunta.
0: Ja, però darrere sempre hi ha entre línies.
2: Me la respons tu,
0: Oriol. Jo no sóc responsable de la Guàrdia Urbana, per sort.
2: Jo tampoc.
0: D'acord. Per sort, vull dir que és un enrenou.
2: I reconec el paper magnífic de la Guàrdia Urbana d'aquí Molins de Rei, eh?
0: Ah, una cosa no té l'altra, vols dir?
2: No, clar que només faltaria, clar que no. Clar que no.
0: Val. Samara, alguna afegit o més?
3: No.
0: Val.
3: Jo per mi.
0: Ai, i per cert, alguna novetat del mercat municipal? Samar,
3: no, de moment encara no. És a dir, jo vaig quedar amb ells que qualsevol novetat que m'expliquessin,
0: sí?
3: A més, sé que tenien reunió amb l'Ajuntament.
0: Exacte.
3: Sé que tenien aquesta reunió amb l'Ajuntament i tinc entès que potser han pogut arribar a un preacord, però no tinc encara res més. No tinc encara res més. Però bueno, esperem que sí, perquè sobretot que s'arregli. Que s'arregli perquè ja fa molts anys que ho reclamen, és a dir, no es pot passar. O sigui, no pot passar això amb la calor. És que és insufrible. Mm. Jo vaig ser-hi al mercat la setmana passada, sí que és veritat que, clar, no hi havia molta gent i que al final feia molta calor fora. Llavors, quan fa molta calor fora, tu entres i dius, vale, doncs aquí s'està una miqueta millor. Mm-hmm. Però sí que és veritat que quan portes una estona ja es nota, és que ja es nota que no hi ha aire. Ja es nota, llavors, bueno, jo des de la meva perspectiva, és a dir, al final els hi dono veu amb ells perquè és el que t'ha fet, sí. Però també després un cop vas i dius, ostres, espera't, que és que imagina't, si fa calor per una persona que no està treballant, ells que s'estan movent tota l'estona, que és que al final és que no es pot aguantar la situació.
0: Mm. Recordem que ve el problema de la climatització, que ja n'hem parlat bastament aquests dies, i que sembla que estarà en vies de solució, segons ens va dir el regidor Miguel Zarauza, no? Per l'aposta que faran per renovar la climatització, uns 400.000 euros que s'invertirien.
2: Hòstia,
0: amb una licitació urgent.
4: Clar, però és que no oblidem...
0: Hi ha prevista una part al pressupost 2026. Digues, digues.
4: No oblidem que això funciona per concessions, i la concessió és un sistema que en el que no tens la propietat. És a dir, tu licites per tenir una concessió. El tema de les concessions de les parades, si voleu... Bueno, ja n'hem parlat alguna altra vegada, i si voleu, aquí hi ha carn per tallar per...
0: Mai millor dit.
4: Per avorrir, sí.
0: Però... Perquè et consta, també...
4: Bueno, en consta, n'hem parlat aquí i ho sabem,
0: sí,
4: però
0: sí, sí.
4: Anant al tema ara, que és el tema aquest de la climatització i aquesta sauna, aquest servei de sauna que et donen quan vas a comprar, no oblidem que això és una concessió, que és el que començava dient, i que per tant la concessió vol dir que tu fas una oferta, si guanyes te'l donen per una sèrie d'anys, però no tens la propietat segueix sent, en aquest cas, de l'Ajuntament, que és... al final, el propietari és com quan tu llogues un pis. Si tu llogues un pis que tenia aire condicionat i tu estàs pagant per un pis amb aire condicionat i s'espatlla l'aire condicionat, és el propietari qui ha d'agafar i fer que aquest aire condicionat funcioni. Per què? Perquè jo estic pagant un lloguer en el que dins del lloguer s'incluïa un servei d'aire condicionat. Si tu no m'estàs donant el tot el que jo estic pagant com a lloguer, o bé em baixes el lloguer, o bé les regles automàticament. Si aquí el propietari de les concessions, o sigui, és el responsable de tenir això en la manera en què s'ha llogat, o en el que se t'ha donat aquesta concessió. Tu pagues per una sèrie de serveis, tu pagues per tenir aquesta parada en un lloc on hi haurà doncs serveis públics, on hi haurà un aparcament, on hi haurà una sèrie de coses. Tot això, si no hi és, algú està faltant a la paraula. I el que no pot ser, a veure, una cosa puntual l'entenem tots, però és que aquí aquesta cosa puntual fa 6 anys que s'allarga, llavors clar, dius, ostres, no és un tema de... És que mira, la setmana passada ha passat això i ara no trobem, perquè això li passarà a qualsevol, eh? Si vosaltres a casa teniu un problema amb l'aire condicionat avui i busqueu un professional que us l'arregli, ja et dic jo que no vindrà aquesta tarda. No n'hi ha, i van a tope de feina. Però home, però amb 6 anys, igual sí que qualsevol de les partides que ha arribat de qualsevol dels 6 pressupostos es podia desviar una mica per un cas que és urgent.
0: Bé, recordeu que es va fer aquesta solució dels pingüins, però que no
4: per
0: ha sigut,
4: de
0: no ha sigut satisfactòria. Quadrats,
3: clar,
0: no ha sigut satisfactòria. I per tant, ara cal la reforma total.
3: És el que s'havia d'haver fet, és a dir, és que no, perquè el tema dels pingüins sí que és veritat que per una habitació per 30 metres quadrats funciona i va molt bé, és a dir, jo he tingut a casa, però...
4: a nivell domèstic no, potser sí, però
3: és no. És que no. Jo me'n recordo quan nosaltres, perquè els meus avis tenen una casa, una urbanització allà pel Vendrell, per allà, on tenien un hort i de més, i quan estaven construint la casa van posar pingüins perquè era absurd posar aire condicionat, no?, quan encara la casa estava a mig fer. I hòstia, Hòstia, sí que és veritat que en el que quan es posava només un perquè estaven canviant i tal, no sé què, si aquest un, com agafés el menjador, ja no t'agafava res més. És a dir, ja està, perquè no... Llavors, sí que és veritat que potser per un pis i una habitació, això, 20-30 metres quadrats com a màxim, va molt bé, però quan estem parlant d'espais tan grans, és que no es nota.
0: Bé, en tot cas, aquesta és la situació i veurem si es resol el més aviat possible. Se'ns comunicava que sí que es vol fer una licitació d'urgència, per tant que s'agilitzi la tramitació.
4: Ara quan acabi l'estiu ens ho mirarem, no?
0: No, precisament és abans que... o intentar abans que s'acabi l'estiu.
4: Clar, és que jo no és per donar ànims, però venim... O sigui,
0: a veure, d'on venim?
4: No, venim del que venim, però és que ens estan anunciant una de les primeres onades de calor de l'estiu durant aquest cap de setmana i primers dies de la que ve. Avui passarem dels 30 graus i anem a més. La pobra gent que està pagant religiosament la seva parada, la seva concessió,
0: això ha quedat clar,
4: no té tots els serveis. És així de fàcil resumint, és això. I aquí hi ha gent que ha pagat, que està pagant un lloguer que li hem dit que amb aquest lloguer entrava una sèrie de coses que no tenen. Aleshores, no sé, s'hauria de recollir que si tu no compleixes amb totes les parts que t'obliga el contracte, doncs o bé els hi allarga 6 anys la concessió, perquè porta 6 anys sense donar un servei, els hi rebaixes el preu... hi ha molts acords a fer. Però el que està clar és que no és de rebut que els paradistes estiguin allà, perquè tu hi vas a comprar i estàs doncs mitja hora, una hora, però hi ha gent que s'està allà moltes hores, moltes hores, i les condicions de treball han de ser dignes, no només pels clients, també pels treballadors, i que al final són els que estan pagant les concessions.
0: Això t'ha quedat molt clar, de les concessions. Veig que enfatitzes molt amb aquesta qüestió.
4: Bueno, perquè és que no vull entrar en l'altre tema.
0: Sí que hi vols entrar, sí, perquè...
4: Bueno, ja n'hem parlat diverses vegades. Coses. Quantes parades hi ha tancades? Per què no s'obren? Perquè no es poden licitar d'una amb una? I tot això és un altre tema.
5: Però no havien sortit 14 parades que havien anat acumulant... és una manera de fer, també, eh? És a dir, per què cada vegada que es tanca una parada, per què l'hem de treure concessió nova? No, esperem, no sé, 10 anys... a tenir-ne un grapat, tenir-ne 14, i llavors traiem la... Estic fent ironia. I llavors traiem la concessió. I doncs aquestes... Jo dic 14 perquè és el número com sona, però em sembla que estàvem per aquí. Perquè no sé què passa, que continua havent-hi moltíssimes parades desocupades. No hi havia hagut un programa de nova concessió. És que no ho entenc.
0: Ah, és que deixeu moltes preguntes a l'aire.
5: Home, Oriol, perquè tu... És...
0: Tu deixes moltes preguntes a l'aire...
5: Tu ets l'oracle, tu...
0: No sóc l'oracle. Jo no sóc cap veu oficial. Samar, vols afegir alguna cosa més?
4: Com a veu oficial,
3: Samar? No, digueu.
0: No, no, a veure, espera't, és que anem entrant documents. Anem entrant documents aquí. És el que té generar amb el Pere, és perillosíssim. Ja, és que hi ha molta lletra aquí, Roger, perdona. Que m'ha entrat... Tenim diversos... D'acord, és un contracte de subministrament i obres per la climatització del mercat, no de lloguer. Exacte, que el Toni aquí està...
4: No, jo quan parlava de lloguer no em referia al lloguer de...
0: Matisem-ho bé.
4: No, jo em referia que el que té la concessió, al final el que acaba tenint és un lloguer sobre una parada.
0: No? Ah, val.
4: O sigui, jo he licitat per una concessió, me l'han donat per 50 anys, 15, 22, els que siguin. I durant aquest temps, que això serà meu, però no de propietat, perquè quan acabi aquesta concessió jo em torno a quedar com estava el primer dia. Per tant, no faré una inversió que allà es quedarà, sinó que la inversió l'ha de fer el propietari, i la propietat en aquest cas és l'Ajuntament, és qui ha de subministrar els serveis que dona quan licita. És a dir, senyors, vostè liciti, quan donaria per aquesta parada? Bueno, què em donaràs a canvi? Doncs miri, vostè tindrà una plaça d'aparcament a baix al magatzem, sí. Una càmera de fred, tindrà això, tindrà allò, tindrà tal, entre ells hi ha... això té aire condicionat? Sí, home, i tant, funciona perfectament, molt bé. Doncs quan una d'aquestes coses que tu et donen per aquest lloguer, que dic, o aquesta licitació, no s'està complint, una de les dues parts està incomplint. Així de fàcil. I quan davant aquest incompliment, doncs, que no ho dic que ho faci, incompleixin de forma voluntària i perquè els hi dona la gana i perquè són així de dèspotes. No estic dient això. Al contrari, segur que busquen solucions. Però han tingut 6 anys per buscar-les, 6 anys de pressupostos que es podrien haver desviat diners per arreglar coses que són realment importants, i ara, fins que no s'han plantat i han posat pancartes i han posat i s'han fet veure una mica més, ara comencem amb les licitacions d'urgència, reparacions d'urgència, i tot se corre perquè... això... I que consti que no em paga ningú del mercat.
0: No et paga ningú, eh? Ens ho pots confirmar?
4: Jo sí.
0: Sí, eh?
4: Però vaja, Zapatero també confirmava que no eren seves les joies, o que volien no sé quan.
0: Bé, escolta, millor que d'aquí una setmana a Sant Joan, parlem de Sant Joan, cremem-ho tot a la revetlla o què? Cremem els mals esperits. D'aquí una setmana no vingueu, que és festa?
5: Mira, doncs avui faré l'actuació que anualment faig uns dies abans de Sant Joan, cada vegada faig
0: com
5: més abans.
0: Com es concreta?
5: Que es concreta en treure la bústia metàl·lica de ferro.
0: Una setmana abans?
5: I a vegades més abans. Ho faré avui.
4: Sí, ara coincidim que posen les paradetes de vendre petards.
0: Sí, clar. No, ja hi són, ja.
5: Per tant, la bústia que volava pels aires fa anys, la trauré avui mateix. Ja està decidit.
0: Tu t'havies trobat la bústia a uns metres...
5: Bueno, volada, diguem-ne.
0: Volada al carrer Fassina.
5: Correcte.
0: Val. Tu recomanes la gent que tingui bústia fora que la tregui? Que cadascú és lliure,
5: evidentment. Jo crec que és una mesura de sentit comú recomanable.
0: Sí.
4: El que recomanaria és que la gent no posi petards on no toca.
5: Ja, però aquesta part del consell ja me l'estalvio perquè...
0: Això ja ho vam intentar explicar el dilluns, sí, amb aquestes xerrades que s'estan fent sobre prevenció d'onades de calor, per una banda, però per l'altra, per les precaucions adients per la revetlla. Eh?
5: Deixeu-me dir, ja que estem en prevencions de mesures de calor i l'aire condicionat i tot això, recordar i insistir que la primera mesura que hauríem de fer cada dia al matí quan ens llevem és, abans de marxar de casa, baixar les persianes... Toldos. No, estic parlant
0: molt de sèrie. Consells.
5: Toldos. Aconsello tenir instal·lats toldos que protegeixin l'impacte del sol directament a les finestres i a la façana de la casa. I, per tant, els toldos baixats, jo, de fet, tot l'estiu baixats.
0: Val.
5: Torno a dir, tancar les persianes. A la nit, en canvi, obrir-les i generar corrents d'aire. Aquestes són les primeres mesures. La segona és, si tens aire condicionat o el necessites o el vols, evidentment, fer-lo servir. Però primer aconsegueix una temperatura que potser la pots baixar un parell de 3 de graus fent aquestes mesures. Em sembla de sentit comú i inclús d'estalvi.
0: D'acord. Doncs són uns consells adients que veníem de Sant Joan, del treure la bústia.
5: Correcte.
0: I de ser prudents i de no deixar alimentació, diguem...
5: I mentre la tregui, és possible que passi el carter per anar fent repartiment, i llavors tenim el comentari clàssic de cada any. Ah, ja treus la bústia, sí, ja la trec ara perquè no me la rebentin. Molt bé, cap problema, jo si tinc alguna carta et trucaré i llavors me l'agafes.
0: Quina proximitat.
5: Però és una cosa que es repeteix cada any. Ja és un costum, ja, diguem-ne.
0: Sí. Jo crec que ha sigut aquesta setmana que han aparegut ja les paradetes dels petards.
4: Sí, ja fa dies, es veuen.
0: En tenim al Parc Mariona, precisament, en aquella zona, a la Rambla de la Granja, i no sé si alguna més. I vindrà com cada any, no? Aquest any menys petards. Aquest any s'han... No?
4: Si han de viure dels que els hi compri jo...
0: Malament,
5: oi? O jo, correcte.
0: Malament, diguem.
4: No poden tancar.
0: Però no, en tot cas, aquesta és la setmana forta, diguem, dels petards. Sí. I tu tindràs ambient a la plaça de l'Església, també, Jordi.
1: Sí, a la plaça de l'Església, i sobretot també els contenidors que hi ha davant de casa.
0: Ah, sí.
1: Tiren el petard dintre, el tanquen i bum!
4: Quina gràcia.
1: El dia següent estan tots destapats, com si diguéssim.
4: Bueno, si només són destapats.
0: Sí, no, que no estiguin més cremats, perjudicats, no? Oi? Cremats.
5: Sí, recordem aquests contenidors que per fallos clamorosos de disseny...
0: Atenció, vinga.
5: Els eliminaran
0: els titulars...
5: i implantaran uns altres.
0: Sí.
5: No, és el que va, la notícia que va sortir fa unes setmanes, que vas dir tu, Oriol, recordo.
0: Ja comencem.
5: La notícia.
0: Sí, però això s'ha dit ja fa dies, sí.
5: Hem invertit quant amb aquest disseny de... No, si és per saber-ho, perquè aquest invertit vol dir hem pagat quant per aquests contenidors que no funcionen? No, només ho dic.
0: Mm-hmm. Vale, millor que no siguin perjudicats pels petards, diguem, doncs, no?
5: Bueno, per que els hi quede de vida.
0: No, no, estic, no.
5: Estic fent broma.
0: Sí, millor que
5: I en broma tirar petardos dins dels contenidors, eh?
0: Sí, molt bé, ja podem anar fent aquestes recomanacions, que jo crec que la gent que ens escolta ja està conscienciada.
4: Tirar petards s'ha d'anar a llocs...
0: Compte, no anem al bosc, no, tampoc, clar, bosc, a 400 metres...
4: No hi pots anar, ni amb petards ni sense. Que hi ha
0: això porcs. D'entrada.
4: No, perquè hi ha els porcs, allà. Llavors, llavors has d'anar a zones, diguem-ne... anava a dir desèrtiques, despoblades, lliures.
0: Sí. A parcs.
4: Parcs d'aquests que tens metros i metros que no s'hi fa res.
0: Sí.
4: No sé. Tornem a l'inici de la tertúlia.
0: Sí.
4: I parlem de la Mariona.
0: Sí.
4: Ah, és que resulta que si no l'hem fet servir, no el podem fer servir per pas públic, no el podem fer servir a l'estiu per anar a fer res, perquè allà no hi ha ni un metre quadrat d'ombra. Almenys que serveixi per tirar petards.
5: Hi ha una ombra molt, molt exitosa, a més amb terrasses de bars, que jo crec que sí està molt bé, que és al lateral del parc, tocant, diguem-ne, amb el carrer
0: sí.
5: de Pelayo.
0: Home, allà,
5: aquella ombra és la mostra sí. evident que amb arbres i aconseguint ombres aconsegueixes èxit. Per tant, el que hem de fer és implementar aquesta ombra i aquests arbres al territori, per exemple, de la gespa que no funciona. Ja.
0: Quantes idees que has donat avui, Pere? Eh?
4: Si no, encara els hi sobraran els pingüins
0: sí.
4: del mercat,
5: els posin allà, correcte.
0: Sí. Molt bé, Samar.
4: Tu faran la mateixa feina.
0: Sí, alguna cosa més que afegeixis de la revetlla, dels petards, de les fogueres...
3: No, si jo, jo no compro petards, a mi no m'agraden.
0: Mm-hmm.
3: A mi no m'agraden gens. Passaré la revetlla a casa amb el gos, que tampoc li agrada.
0: Ai, el gos.
5: Ostres, pobre, sí.
4: Un altre clàssic, eh?
3: Sí, ho passen malament. Ahir a la nit el vaig baixar una estona i ja van tirar un petard i es va espantar. Bueno, estàvem amb un parell de gossos més i els tres ja es van posar com... En alerta.
5: Li dones algun tipus de pastilla per tranquil·litzar-lo una miqueta?
3: Li dono natural.
5: No, bueno, sí, sí,
3: unes
5: gotetes cosa.
3: D'aquestes de feromones que són naturals i que el que fan és que el relaxen, l'acostumen a relaxar-se.
5: Perfecte.
3: Llavors això li comences a donar uns dies abans.
5: Molt bé.
3: I ja el mateix dia, doncs, ja en teoria li hauria de funcionar.
5: Excel·lent.
3: El cotxe li funciona. Amb els petards no sé, perquè fins ara no li feien por, llavors...
0: He vist en alguns cartells de punt d'informació per aquí a la vila, uns cartells que posa això, reduïm el soroll per Sant Joan, no van firmats per una revetlla sense soroll, sense petards, que no sé qui ho firma, perquè és, no, només era un full i diversos fulls enganxats, vaja, en punts d'informació, però va en aquesta línia que molt admirable, però jo crec que serà complicat
5: Reduïm el soroll, el sembla, la idea em sembla interessant,
0: sí,
5: però que per aquesta idea a més fa falta un cert control també.
0: I qui ha de fer aquest control?
5: Mira, aquest matí m'ha passat a les 8 del matí pel carrer una moto, jo diria que l'escape no el portava lliure, el portava amplificat.
0: Sí.
5: No entenc, sí, no entenc com aquesta moto per dins de Molins de Rei pot estar circulant. És que no ho entenc, la veritat, no entenc com no l'han parat mai. És que no ho comprenc. Per tant, hi ha, com sempre dic, hi ha una part d'educació, de bona gestió de la gent, i hi ha una part de control. Aquesta part no hi podem renunciar, sí, sí, tampoc.
0: Bé.
4: El millor control és l'autocontrol, sempre.
0: Sí,
5: és una part de control.
0: És una part. En tot cas, dimecres que ve, recordeu, 24 de juny, Sant Joan, que tingueu bona revetlla i bon Sant Joan, Toni Ramoneda, Jordi Turró, Pere Madurell, Samara Lansari, i també, avui no ens han pogut acompanyar, però els hi desitgem a l'Antonio Bonilla i a la Mari Carmen Juárez. Gràcies. Sí,
4: tenim festa la setmana que ve, eh?
0: Sí.
4: Festa al matí, m'aprofito per fer la falta.
0: Perquè a la tarda, a les 8 del vespre, hi seràs puntual, Toni?
4: Encara que sigui Sant Joan, xic, eh? Hi haurà programa al Generació.
5: Molt bé.
0: Que bé, ja ho anunciarem. Gràcies i que tingueu bona setmana de moment.
5: Igualment.
0: Gràcies. Adéu-siau.
3: Adéu.

0: Ai, avorrir-vos. La veritat no és per a cantar.
1: Però perdoneu-me, avui us porto

Canvi Història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a

Identifica't. Beautiful addiction. ICAT, la ràdio inquieta.